0: Però intenta fer una acció així, una mica tancada. Calma.
1: A ja, nosaltres ens costa.
2: Ja ens costa
1: és un nom que ens costa als catalans, imagina.
0: Els he d'explicar com separo el cognom en dues parts.
2: Sí, per perquè vam amb un guionet. No?
0: Exacte. Mm-hmm. Però al Cuyemir faig coi... Yay! Ah. Diuen l'accent de yay. Dic, és el mateix. Ara dius yay, and after, mir. I després practiquen i ja els deixo.
2: I ja amb una mica de pràctica. Co, no?
0: Yay, mir. Ja
2: està. Perquè ella viu a Boston, però aquest cognom és d'Olot.
0: És d'Olot, de la Roxa, d'Olot i Santa Pau. I no coneixem altres famílies que tinguin, així que...
2: És vostra, només
0: que sapiguem,
2: vostra.
0: Sí. Fins i tot la meva germana s'ha canviat l'ordre perquè no es perdi.
2: Ah, clar, clar. O sigui, no. Se l'ha posat davant perquè no hi havia nois
0: no,
2: en aquest
0: no,
2: cas.
0: No. La meva mare tenia un germà que no va tenir descendència.
2: Ja. Uh-huh.
0: Així que, i per l'altra banda, poquet, també.
2: Això li passa al meu cognom, eh?
0: Uh-huh.
2: El Lluc, meu, també, perquè no tenim continuïtat.
0: Exacte.
2: I què fa una noia d'Olot a Boston, tants anys?
0: I em van els fassolets de Santa Pau i la cansalada.
2: I els has fet, això, els americans, o no?
0: Jo cuino
2: o
0: molt
2: no cuines,
0: malament.
2: No
0: jo cuino. Tasto molt bé. O sigui, sí. Els hi puc dir, això no està bé. Això està molt bé.
2: Tens bon paladar,
0: sí,
2: no?
0: Molt bon paladar. Es m'han criat molt bé a casa, en aquest sentit. Però cuinar, soc com una mica patosa.
2: Ja.
0: He de ser. Pa amb tomàquet, sí, i l'embotit que
2: això
0: trobo.
2: Això sí que els hi has portat.
0: Sí, ah, tota l'estona. Així, cosa ràpida.
2: Clar
0: i l'embotit que trobem allà, que és de bastant pobra qualitat.
2: L'has de portar, no? Ara quan tornes cap allà,
0: no? Ens deixen,
2: no?
0: Ens controlen, no, es queden que les del Borders i ja ha desistit.
2: Bé, cuina no cuina, però cuina bona música,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ara ja tenim clar que no fa bé l'Olivia.
2: Ara anem al que sí,
1: ara anem al que serien els seus forts, diguéssim, relacionats bàsicament amb la música.
2: Estem divertits, que ja ho som, eh? Però és que clar, és l'últim programa, anem de vacances, saps?
1: El mes de juliol, Olivia,
0: no, m'encanta, m'encanta.
2: Anem així.
0: És exactament el que necessitem ara.
2: Perfecte. Doncs, digues.
1: L'Olivia, en les estones que no està cuinant,
2: que són gairebé totes,
1: com el 99% del seu temps,
2: com jo,
1: és compositora, pianista, nascuda aquí a Catalunya, mm-hmm. però amb una trajectòria que, diguéssim, va travessant mons i llocs i fronteres i temps molt diversos. Formada inicialment en la tradició clàssica com a pianista, abans ens explicava doncs, que anava a veure els concerts al Palau de la Música mm-hmm. quan era petita amb la sí. seva mare i clar, no podia ni somiar on acabaria, però estava allà. Va entrar al Conservatori Superior de Música de Barcelona sent una nena, després va ampliar horitzons. I resumint molt, total, que ara està de professora al Berklee College of Music, allà als Estats Units, és professora dels departaments de piano, d'ensemble, porta 12 anys en allà, per tant, això ens fa pensar que no li ha anat del tot malament. I la seva música, avui anirem sentint fragments molt diversos, parteix d'aquesta base clàssica, però, clar, en ella hi conviuen ritmes, influències molt variats, americanes, el jazz, música popular, escriptura contemporània, també, de compositora dels nostres dies, que és... Ha fet projectes de gran format, com aquesta sinfonia, que clar, estem dient, va estrenar una sinfonia al Palau de la Música,
2: sí,
1: vale.
2: Sí.
1: La va estrenar amb la London Philharmonic Orchestra, amb l'Orfeo Català, amb solistes vocals, és dir... s'hi va posar bé.
2: Que t'anava a dir, a veure, si estrenes una cosa que sigui gran. Clar,
1: podríem fer una sinfonia per millors. 60 instruments. Pues no, pues fem-ho per 200
2: clar.
1: Persones.
2: Clar, no? Ah, que sí, Olivia.
0: Ja que ens hi posem,
2: no?
0: 7 moviments, 200 instruments...
1: Think big, que diuen clar. Els americans. A
0: ja,
1: tu, això
0: dream big, ja, no, m'ha quedat inculcat. He après bé la lliçó.
1: Escolta, Olivia, comencem pel començament.
2: Va, pel principi.
1: Nena, Barcelona, tot mm-hmm. bé, una ciutat molt maca, Mediterrània, precisa. El conservatori... Comences a estudiar piano. Per què?
0: Doncs, bona pregunta. A vegades fins i tot no saps la resposta, no? Quan comences tan petit, als 6 anys. La meva àvia cantava molt bé, tocava el piano i cantàvem a l'església, bueno, i a casa, sempre estava allà a les misses i, bueno, jo formava part d'aquelles melodies populars que dies i el cant litúrgic. I tenia una vocació a casa meva, veia una vocació, també a casa meva sempre consideraven que els estudis musicals eren molt importants per desenvolupar l'intel·lecte en general.
2: No en general, no per dedicar-s'hi.
0: No, exacte, no esperaven que la nena els hi sortís músic, però la meva germana també a estudiar. Ens van posar les dues i jo vaig entrar als 6 anys al Conservatori Superior de Música de Barcelona, abans que l'edifici de l'ESMUC existís, al Bruc, i allà vaig fer la carrera de pianista clàssic amb la Núria Bonells i amb l'Antoni Besses, i després també, per descomptat, teníem harmonia, llenguatge musical, musical, cant coral, tot. I aleshores, en aquell moment, no hi havia programa de jazz. I jo feia la carrera de concertista. A la vegada feia filosofia, perquè m'agradava molt.
2: Ah, estudiaves a la universitat,
0: sí,
2: a la vegada.
0: Sí, a la vegada. Ja comença a ser una mica rebel, en aquest sentit, el que dèiem del camí, no? Ah, però si fas una altra carrera, després com... Però m'encanta la filosofia, i vaig dir, doncs, pel matí aniré a la Universitat de Barcelona a fer filosofia a la tarda a conservatori. Sí. I així va ser.
2: I aleshores... I vas acabar totes dues
0: carreres. Sí, vaig fer el màster de filosofia i després vaig fer el doctorat, els cursos de doctorat de filosofia també, no la tesis. I aleshores un dels concerts, bueno, al principi jo deia, oi, com pot ser aquesta gent que fa tan bé improvisa i canvia la tonalitat així al vol i pot... dialogar, i jo sempre tenia la pena de que el piano no era un instrument d'orquestra, per concert per piano i orquestra, però no, forma part de la família, i em trobava molt sola, no? Estudiant tot el dia 8 hores, 10 hores, i deia, no va tant amb la meva personalitat, m'agradava molt compartir, dialogar i improvisar, i quan estudiava sola o jugava amb els músics de cambra, i aleshores vaig parlar amb l'Iñaki Sandoval, que ara torna, que serà és el degà del Conservatori Superior de Liceu, que torna a casa després molts anys d'estar fora, i em va dir, Olivia, el que estàs buscant està a Berkeley, prepara't i fes la prova d'accés, i segur que entrarà, bueno, em va donar ànims, prepara't aquí i després fas la prova, i si entres, doncs vas cap allà. I aleshores vas tornar a la universitat, ara aquest cop a estudiar el programa de jazz, que ja existia, ara en el Conservatori del Liceu, que és on em partien, l'aula de música, vaig fer els 5 anys de pianista de jazz, i quan vaig acabar em vaig presentar a les proves d'accés de Berkeley, i em van agafar i vaig marxar amb dues maletes, amb el meu nivell d'anglès bastant limitat.
2: D'estar per casa, no?
0: D'estar per casa, exacte, i va començar l'aventura.
1: Escolta, aquest canvi de tota la formació de pianista clàssica, i llavors... tornar a començar d'alguna manera de zero, no exactament, òbviament, però els estudis de pianista de jazz, com és aquest canvi? Saps, és superinteressant.
0: Sí, és molt interessant, i de fet el camí d'aprenentatge que vaig haver de fer metodològicament, de vocabulari, és una de les recerques que he aplicat al Berklee College of Music, perquè tenim estudiants de tot arreu del món amb camins que venen de la tradició més clàssica, concertista clàssic i pianistes de jazz de New Orleans. Per tant, quan un et ve i et diu ara m'agradaria passar al jazz o viceversa, diguem, com ja has pogut...
2: Clar, t'has fet aquest camí.
0: Exacte, aquest camí de trobar-te, de no trobar-te, de buscar la recerca, les respostes. És fascinant. La part bona és que la tècnica se't fa... Clar, tens la tècnica tan avançada com a pianista de clàssic, no? Que totes les idees que tens les pots executar. Que això és una de les limitacions que certs pianistes de jazz et diuen, tinc moltes idees però no em manca la tècnica.
1: Els dits no et responen.
0: Però, per l'altra banda, el jazz et dona aquesta llibertat i aquesta creació que el clàssic no el tenia tant, no? I aleshores, entendre... També em va ajudar a entendre millor les obres clàssiques. L'harmonia, les relacions entre les línies melòdiques... ser capaç de memoritzar d'una altra manera. Jo crec que és una riquesa, s'autoalimenten, no?
2: Escolta, quants anys... perquè, clar, a veure, estudieu sempre, no?
0: Sí,
2: quan ets
0: pianista,
2: compositor, evidentment, sempre un s'està reciclant, però quants anys per tenir les dues carreres, diguéssim, de pianista de clàssic?
1: Les dues, o les no sé quantes, perquè jo m'he perdut, pianista clàssica, de jazz, filosofia...
2: De jazz, filosofia, el no sé, màster i...
0: Aquí a Espanya em sembla que tenia 21 anys quan vaig acabar totes.
2: Home, doncs no està gens malament, 21 totes. Vas aprofitar el temps.
0: Sí, i després, quan vaig anar a Boston, doncs vaig estar allà estudiant al Berklee College of Music uns 3-4 anys.
2: 3-4 anys més.
0: Tenia la beca, i clar, deia... Oh, em cobreixen tot el que puc aprendre i més, doncs anem-hi.
2: Doncs vinga, som-hi, no?
0: Anem-hi. Uh-huh. Fet primer aquesta i vaig entrar com a interpretació de jazz, però després vaig poder estudiar tot el que és orquestració, arranjaments...
2: Perquè la teva idea final, quina era? Ser concertista, ser compositora?
0: Bona pregunta.
2: Tocar clàssic, tocar jazz?
1: Tens alguna cosa remotament similar a una idea final?
0: Jo guio pel que em fa feliç. I el,
2: això està molt bé.
0: Em fa feliç i el que necessita el meu intel·lecte que li doni de menjar. I això són hores de teràpia també, de dir com pot ser que no, com pot ser en el bon sentit... que quan més aprens o més ganes d'aprendre que sigui insaciable, no? I aleshores aquestes ganes d'aprendre és el meu motor vital, no perquè tingui ganes d'anar penjant títols. Per això també vaig marxar a Berkeley, perquè va arribar un moment que dic, no es tracta de penjar títol, es tracta d'estar dins del món, de la indústria musical i poder treballar d'això. I el que em trobava és que aquí potser el suport a l'art estava més limitat, les condicions econòmiques de les que jo pertanyia no em permetien dedicar-me o provar dedicar-me totalment els primers anys, i això em limitava molt. Vaig haver de donar... Bueno, estava de professora de l'institut durant molts anys.
2: T'anava a dir si la carrera de filosofia la vas...
0: Sí,
2: també...
0: sí. Vaig fer les oposicions i ja tenia la plaça de professora de música a l'institut de secundària. Vaig estar 10 anys i aleshores amb això era el meu modus vivendi.
2: Clar, clar, clar.
0: I la meva... I aleshores, diguem, però ja amb la idea d'estalviar per arribar un dia, o sigui, aquest somni ja el tenia. També no vinc d'una família de músics, també ser una dona, bueno...
2: Sempre ja és més difícil.
0: És molt més difícil, i aleshores aquestes limitacions... De fet, anava al banc i em deien, no et donem un préstec? I dic, per què no? Perquè ja se t'ha acabat el temps d'estudiar. Dic, sí, ja tens 25 anys, ja no pots estudiar més.
2: Jo continuo estudiant, no?
0: No, és que m'ho deien així, no? I dic, però ja estàs de professor d'institut? Dic, sí, i? Vull dir, no... Quan m'havien donat la beca, aleshores, clar, jo no podia anar a Berkeley perquè era molt més car. I aleshores em vaig presentar als concursos de fora, i les beques i els suports econòmics van venir de Boston.
2: De Boston, ja.
0: Sí, tots ells, i aleshores vaig poder marxar. Vaig estar diversos anys fins a recollir els diners i tenir l'estructura econòmica, i aleshores vaig demanar l'excedència i ensenyament, i vaig marxar de zero, com a estudiant, i amb les dues maletes, i no coneixia ningú allà. Fins i tot me'n recordo obrint el compte corrent, el número de telèfon, de buscar un apartament que vivíem. No sé, sis nois.
2: Però anava sola.
0: Sola, literalment sola.
2: Literalment.
0: Sí, ja vaig conèixer gent, però vaig marxar... Perquè quan tens, no?, una vocació tan clara, un amor tan clar, almenys ho havia d'intentar.
2: Havies d'intentar-ho. Escolta, veig que perfectament conserves el català, que m'imagino que a Boston no deus parlar gaire.
0: No.
2: Però tens aquella una mica ja d'accent, eh?
0: Sí, la cantaré, sí.
2: Sí, una mica americà. Sí. Què tal s'està a Boston?
0: Home, jo estic molt feliç. La família, tinc clar, la meva família, la meva parella, els meus sogres són americans, de Boston,
2: sí. Tots d'allà.
0: M'he establert la família adoptiva. Jo quan vaig arribar ja em van acollir molt bé, i Berkeley va trobar sponsors, doncs, per ajudar a donar suport econòmic a la meva carrera d'estudiant. I aleshores em cobrien els estudis i l'allotjament.
2: Ah, que bé.
0: I em van adoptar una família americana, que és una de les famílies que dona més suport a l'art als Estats Units. I això em va permetre tenir un ventall increïble, no?, del que era la realitat de la indústria, el que dèiem, no penjar un títol, sinó estar allà a l'escena, i estar llesta pel moment que et truquessin. I en aquell moment ja donava igual si era dona, si tenia, ja no tenia 20 anys, si no venia d'una família de músics, o el meu cognom no era conegut, que m'havien arribat a dir, ai, és que no te llames Amador o Flores, bueno, no ho he posat, o qualsevol exemple, no?, de cognoms que tens un llegat. Doncs en aquell moment donava igual, i això és una de les coses que em va encantar, perquè és... el que vals i el que pots arribar a fer i créixer.
2: I et van trucar? Perquè esperaves que et truquessin.
0: Em van trucar.
2: Et van trucar, sí. Diverses vegades, m'imagino.
0: Sí,
2: no?
0: Em van trucar i, clar...
2: I et continuen trucant.
0: Vaig arribar amb les dues maletes i em trobo la casa i em trobo el Congrés dels Estats Units a casa reunits.
2: Què dius ara?
0: Sí, sí, perquè el Bacenas vivia, era íntim amic del, del company d'habitació de Clinton.
2: Què dius?
0: I feia les reunions a casa. I jo deia, ai, mare meva. I jo venia amb la bicicleta d'estudiar a la universitat, ningú em deia res. Anava amb la meva motxilla tota suada i obria la porta i deia...
2: I tenies allà el congrés.
0: No, no, i obria la porta i feia... Tancava, me n'anava i deia... Ai, m'havia de quedar... No, no, em mirava i, clar, buscava la manera d'entrar a l'habitació. Però em va passar moltes vegades perquè eren... tot despistats en el bon sentit, que no m'ho deien. Avui tindríem a les 6, vindrà el vicepresident, estaré a casa.
2: I tu arribaves allà i te'l trobaves posat. Així.

0: d'aquesta obra, que després d'aquest periple d'anada i esperem que de tornada, com a mínim que torni a visitar-nos sovint,
1: de tant en tant,
0: així, de l'Olivia Pérez-Collellmir, doncs aquesta estrena al Palau de la Música, que es va fer el passat mes de juny, fa un mes i molt poquet, d'aquesta obra, Set somnis de Gaudí. Fantàstica. Anem a escoltar ja plegats un trosset.
1: Vinga.
0: Que ens fem una idea i ara comencem a comentar com va tot això.
1: A veure.

0: Perquè aquesta ja no és la Olivia pianista, és la Olivia compositora,
1: sí.
0: La que estem sentint ara, perquè aquesta és una creació teva d'aquests 7 somnis de Gaudí. Explica'ns una miqueta què estem escoltant.
1: Mira, ara estem escoltant el segon moviment, que es diu El taller.
0: El taller.
1: I representa el taller del pare. Uh-huh. I el que sentim són les encluses del taller, que a més a través de la càtedra de Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya, uh-huh, i el Galdric Santana, que és el director de la càtedra, estava fent la investigació i m'anava passant la informació, dic, com sonen els tallers de l'època de Gaudí, no? Uh-huh. Com sona la manxa, com sonen les encluses, uh-huh, i aleshores vaig tenir accés a encluses del taller, d'uns dels tallers actuals que fan la rèplica i van venir aquests instruments a l'escena el dia del Palau.
0: Van venir
1: a
0: l'estrena.
1: Exacte, no eren les encluses tradicionals de l'orquestra o l'àmbil de Mahler, venien d'aquí del taller de...
0: Autèntiques.
1: Sí, sí. Uh-huh.
2: Que bonic. Uh-huh. I quins ritmes tan berstanians en algun moment, aquestes influències, sí, tan diverses que sentíem. Anem a escoltar un altre fragment, que és la Basílica.

0: Que bonic, no?
1: Gràcies. La veu de la Núria Rial.
0: La Núria Rial.
1: La soprano hi era... Gràcies, la veritat és que sentir-lo... estaven a l'orga, representen Gaudí i Nen.
0: Sí, Gaudí i Nen.
1: Gaudí i Nen, una de les seccions de l'esquerra, i Gaudí adult, a la dreta, la consciència, no? I aleshores és el tema que reprèn des del primer moviment, que és la natura, i és el cor Gaudí i Nen fa el tema de la natura, i el cor Gaudí adult fa el tema de la transcendència, l'avança, perquè és l'últim moment, el moviment 7, dedicat a la Basílica, a la Sagrada Família.
0: La Sagrada Família.
1: I la veu de la Núria Rial representa la mare naturalesa, que és la divinitat femení.
0: Que bonic. Escolta, i com neix aquest projecte? Per què fas aquesta sinfonia i l'estrena?

0: Sí. Ara fa un mes.
1: Perquè deia, home, ja ens... No, feia prova.
2: Segui... Doncs mira, doncs va començar la pandèmia. Va ser un projecte de pandèmia al principi. Sí. En el New York Times apareixia... S'acabarà la seva família, sí o no? I estàvem un sopar dels amics i dèiem... Què creus? I deien, bueno, en teoria estava previst el juny, el 10 de juny del 2026, perquè, perquè és el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
0: Sí, sí, sí.
2: Però clar, amb la pandèmia, com havien tancat les entrades, ja no tenien
0: tota inversió,
2: es van endarrerir. I vam començar a somiar, per això també la idea dels somnis, de molts, i van dir, escolta, i per què no crees una obra?
0: Per això els amics.
2: Bueno, entre tots el sopar, no? Però en principi l'obra era de jazz, no m'he dit, perquè de l'ambient, clar, jo tenia una residència de jazz, un club de jazz d'allà a la ciutat, que està molt bé, i eren, bueno, fans o companys que venien i es van esdevenir amics, i clar, tenien... estimen molt el jazz, no varien de la tradició clàssica.
0: I et coneixien més com a jazz, a tu.
2: Sí, exacte, en aquest sector. I diu, fem un Charlie Parker. I jo dic, home, no. I jo dic, no, home, no. Jo, Gaudí i Charlie Parker, no,
0: no ho veig.
2: Eh?
0: No, no ho veig.
2: Dic, deixa'm que ho pensi, que desenvolupi la idea, però des del principi tenia clar que havia de ser amb el cor de l'Orfeo. Bueno, era un somni, també, perquè no sabíem si
0: ho farien. Si ho farien.
2: Si acabaríem amb el cor del costat del poble, no?
0: Al final havies de lligar moltes coses,
2: clar,
0: no?
2: Clar, o se representaria. No sabíem mai.
0: Clar, clar, clar.
2: Vaig
0: clar.
2: Començar a escriure sense saber on
0: com acabaria,
2: quan,
0: no?
2: Ni si acabaria o no.
0: Però parlant de somnis, havies somiat al Palau de la Música, l'Orfeo Català,
2: sempre,
0: la London.
2: Quan comences algun projecte d'aquesta magnitud, perquè és una força motora, sí, tens aquesta big dream que deies, no?
0: I somia en gran, no?
2: Sí, però ho tenia molt clar. Veus la realitat així, no? I tu has de creure i ho has de construir. I aleshores vaig dir, una obra amb 7 moviments, vull captar aquestes escenes o aquestes emocions, va començar la investigació i així va començar el disseny de l'obra, no? Però tenia clar que a cor havia de tenir una dimensió, el que deies, no? 200 instruments, havia de tenir una dimensió colossal, majestuosa, per donar...
3: No pots fer una simfonia sobre Gaudí
0: en petit.
2: Si estem donant, no?, rendint homenatge a la Sagrada Família. I aleshores on la veu humana era la protagonista i és l'instrument que t'eleva la divinitat, no? També la idea estètica que tenia Gaudí. I aleshores tot això s'havia de reforçar amb una orquestra al mateix nivell, no? Per tant, sí, vaig començar amb la idea de sinfonia coral sinfònica des del principi.
3: En quin moment s'incorpora la Nahual Magnífica Pogotesa per fer el llibret,
2: doncs,
3: els textos?
2: Doncs, en aquest moment, clar, començo la investigació, no?, llegint la lectura dels llibres i també amb la càtedra de Gaudí, la recerca ens porten als llocs, no?, in situ, no?, els llocs que fins i tot no estan oberts al públic, etc. I aleshores vas narrant... És una mica com les escenes de les pel·lícules, no? Que vols... Quina emoció, quina espiritualitat hi ha al darrere, no?, del personatge. I algunes escenes sí que volia narrar l'escena en si, com el taller. El taller representa el taller.
0: Tal qual.
2: Tal qual. I el moviment cinquè representa una escena de la Setmana Tràgica, la guerra. I tu sents i representa la guerra. I estàs sentint els bombardejos, els canons, la destrucció. Però tot l'altre era enfocar-se no en una biografia a l'ús, sinó en el món espiritual i filosòfic i la transcendència, no?, que hi havia al darrere de Gaudí. I la relació amb la fe, amb la natura, amb la divinitat, per descomptat. Per tant, amb l'Anna vaig trucar a diferents poetes de Catalunya que em van recomanar, i l'Anna de llarg va ser un fletxazo, un amor a la primera vista. Vam començar, li vaig explicar la visió, els 7 moviments, com els tenia estructurats, la temàtica. Jo ja tenia diverses melodies escrites i escric amb la meva lletra, que no té res a veure amb la poesia de l'Anna, no? Però per descomptar, quan tu crees una melodia ja li poses una sonorització, no? I utilitzava pregàries, per exemple, dels meus avis d'Olot. En el moviment de la pregària vaig començar amb la pregària que els meus avis em van ensenyar, em deien cada nit abans d'anar a dormir.
0: Vens d'una família religiosa.
2: Sí. I aleshores així va començar la primera melodia, posant, musicant aquest text. I aleshores vaig trucar a l'Anna i vam dir, doncs, això és el que tenim, el que tinc, anem a treballar-lo, col·laboració. I així, amb l'Anna.
3: Escolteu, hem sentit uns fragments d'aquests sí. set somnis de Gaudí. La producció de la nostra convidada d'avui a l'Hora Clàssica aquí a Ràdio 4 no va començar amb aquests set somnis de Gaudí.
0: Evidentment.
3: Ve d'abans. Sí. Anem a escoltar, Olivia, si et sembla, una obra teva prèvia, que així la podrem comentar. Sí. Anem a escoltar Le Tombeau de Couperin, que comparteix títol amb una obra mítica de Maurice Ravel, i que anem a escoltar com queda en les mans de l'Olivia Pérez Cullellmir i després la comentem també.

0: Doncs continuem escoltant música de la nostra convidada. Primer sentíem uns fragments d'aquests 7 somnis de Gaudí que es va estrenar al Palau de la Música, i ara perquè ella mateixa ens expliqui què és això que hem escoltat, Le Tombeau de Couperin, d'Olivia Pérez Coll-Lemir, que comparteix títol, ens deia, amb una obra de Ravel. Explica'ns.
1: Sí, aquesta peça pertany al meu disc debut, que es diu Olivia, i volia retre homenatge a Ravel, un dels compositors que més admiro, i a més és una obra que havia treballat amb la meva professora de Berkeley. I aleshores comença tal qual, o bueno, una mirada al Ravel tradicional.
0: Escoltàvem a l'inici.
1: Sí, exacte. No? I després ja s'obre amb una versió, un arranjament, una composició lliure, i a més s'obre una improvisació que va aparèixer en l'estudi i es va quedar tal qual.
0: Ah, sí? O sigui, improvisat sí. Totalment, aquell...
1: Sí, ja, hi havia com un sketch, no? un mapping entre el piano meu i el cel·lista, que és el Nassim. El Nassim és el cel·lista de l'Orquestra Aràbica de Palestina. Increïble, ens vam conèixer allà a Berkeley. I aleshores van començar a improvisar, li vaig donar la melodia del Promenat, que és el tema 1 de l'àlbum, i vam començar a fer creació lliure. I va, bueno, ens va agradar tant, i el productor també, que va quedar així. I amb una toma, la vam fer amb un take.
0: Quin mèrit, no?
1: La veritat és que encara l'escolto i m'emociono, té molta ànima, té realment el cello, el so que té el Nassim és excepcional.
0: Escolta, hem començat explicant com va néixer doncs, l'Olivia Música, com va néixer la pianista, com em passes a ser compositora, no?
1: Doncs sí, jo no ho sabia que tenia...
0: Tu no sabies que podies compondre.
1: Sí, a veure, sabia que, clar, que jo em quedava al piano i em posava a improvisar, creava les meves històries quan era petita. Però això comença...
0: O sigui, ja des
1: quan...
0: de petita, et ve.
1: Sí. Però clar, deia, centra't, Olivia, centra't, que el programa està...
0: Has d'estudiar això, no jo.
1: I això és que està escrit, no?
2: No perdis el temps, posa't a estudiar.
1: Jo dic, ai, és veritat, començàvem per les fugues de Bach, o els claves, bueno, la dimensió és 2 o 3 veus, i jo me n'anava, començava ja toca, i...
0: El teu rotllo.
1: Sí. I deia, no, per això quan vaig trobar el programa ja, dic, ah, això és el que volia fer, i no ho sabia. Aleshores, quan vaig arribar a Berkeley, el que dèiem, allà els camins són molt més oberts, i vaig trobar que... una mica te fas els estudis a la teva carta, no? I el teu talent, i la teva necessitat de desenvolupar la teva veu. I aleshores vaig estudiar composició amb maestra Mary Epstein, que és una increïble compositora, i que ara ha estat la meva mentora de les 7 somnis de Gaudí. Li vaig demanar, maestra, sisplau, que em pots mentoritzar, i va dir, per descomptat. I va, doncs, en aquesta classe es tracta de fer una composició, una fuga. I jo deia, jo no sé ni com començar una fuga. I diu, home, portes tocant el piano des dels 4 anys. Imagina't totes les invencions que tens aquí, totes les fugues. I vaig creure en ella. I vaig escriure la fuga, va guanyar el premi de composició de Berkeley.
0: Déu-n'hi-do.
1: I vas dir, oh.
0: Això per començar.
1: Clar, dic, home, però si...
0: Inspirada amb l'Olivia petita.
1: Clar, jo dic, no sé, clar, jo estava en el camí de pianista, no havia fet encara composició, tal i com s'entén, no?, els estudis de... Però després te n'adones que la composició no necessita tenir assignatures concretes, vull dir, és la formació i l'exposició que tens tu. I allà, a partir d'allà, em va dir, no ho pots deixar... Això tens quelcom de dir very, molt important, i m'ho vaig creure i em vaig començar a estudiar sense parar a composició i rodejar-me de gent molt bona, i estic estudiant, bueno, soc pupila de l'Osvaldo Golijov també, mestres excepcionals d'aquest segle, per tant...
0: Més pianista o més compositora?
1: Bona pregunta.
0: Bona resposta tens.
1: Ara estic amb un moment, clar, després de la sinfonia al Palau, no sé què dir-te, el percentatge.
0: Ara estem en versió compositora. Versió compositora.
1: Clar.
0: La vida és llarga i tu ets jove, tens molt de temps.
2: Sí, ens queden...
0: El que no és jove és el programa, que s'està acabant.
2: No, ens queden uns minuts, hem de parlar de Torroella també, vull dir que no tenim... Crec que amb aquesta pregunta ja obries un meló...
0: No, ja està.
2: Que ja justifica convidar-la un altre dia per parlar només d'aquest tema.
0: Quan torni un altre dia de l'estat.
2: I no podrem escoltar gaire més música seva, però aquest estiu, els oients, ja que és l'últim programa de la temporada, doncs deures d'estiu, escolteu-vos el disc Olivia, de l'Olivia Pérez Coll-Lemir, perquè trobareu aquest Tombeau de Couperin tan bonic que hem sentit, però ens queda el Tinter, per exemple. Té una versió del Combat del Somni que el canta no una soprano, com estem acostumats, estem parlant del Combat del Somni, de Montpou,
0: sinó
2: que cantat per la Judith Nederman,
1: sí.
2: que és és una meravella com queda aquesta cançó així.
1: Gràcies.
2: Més ajastigitzada,
1: diguem. Em fa molt feliç sentir això, perquè realment en aposta, sí, jo crec que, bueno, la Judit l'ha abordat, i amb la versió de quartet de corda, no?, amb el piano.
2: I escolta, tu ara, aquest cap de setmana, ja te'n tornes a Boston,
1: sí,
2: després d'aquest mes i pico que has passat per aquí, per Espanya, i què, tornes a classe normal, la teva vida continua i t'oblides del que ha passat, o què tens per davant?
1: Aterrar primer, no? Aterrar.
2: I passar els controls de la frontera, que ja és prou feina.
1: No, i
2: sense pernil ni embotits golots, sisplau.
1: Aterrar emocionalment, també. I sí, tenim ja, entro a l'estudi en 2 setmanes perquè es grava 2 dels temes del meu disc Olivia, Tangos a Montpou i Granada, es graven per la Boston Baroque Orchestra. Hi ha el concert al Tanglewood, al Berkshire, allà a Estats Units, i entrem a l'estudi de gravació amb l'Orquestra Barroca.
0: O sigui que feina en segur.
2: Sospitava que la resposta aniria per aquí.
0: Que no, vacances poquetes.
1: I Berkeley al setembre.
0: Escolta, doncs, això, sentiu el disc Olivia i tot allò que us trobeu de la nostra convidada d'avui, que ha estat un plaer que ens acompanyi aquesta estona.
1: Moltíssimes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Gràcies a tu. I aquests 7 somnis de gaudir, que tinguin llarga vida. Nosaltres no ho deixem aquí, però, Pep, perquè a la part final del programa ens acostem a una de les cites imprescindibles de l'estiu musical a Catalunya, el Festival de Torroella de Montgrí, una programació que cada any combina grans noms internacionals, música antiga, repertori simfònic, creació contemporània i una relació molt especial amb el territori.
3: L'hora clàssica.
2: El Festival de Torroella arriba aquest estiu a la seva 46a edició i ho fa amb un lema que és molt bonic: l'amor deixa rastre. El festival se celebra del 31 de juliol al 21 d'agost, tot i que hi ha alguns concerts abans en diversos escenaris a l'Empordà i zones properes, i com més habitual reuneix una programació molt àmplia amb grans figures internacionals, propostes més singulars, molt lligades sempre als espais patrimonials de Torroella. Comencem, però, per aquest lema que ens ha explicat la directora del festival, la Montse Faura.
4: Hem volgut construir una programació que parla d'allò que perdura, de les emocions que ens transformen, de la memòria que ens acompanya i de la capacitat única que té la música de deixar empremta molt després que s'hagi extingit l'última nota.
2: Doncs perquè aquest amor a la música, en aquest cas, ens deixi rastre, el festival ens proposa noms i formacions de primeríssim nivell, començant per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, amb el Josep Colom al piano, que interpretaran el concert per piano i orquestra número 5, l'Emperador de Beethoven i la 6a Sinfonia de Beethoven. Després hi haurà Daniil Trifonov, la Mahler Chamber Orchestra, Daniel Harding, Talis Scholars, Nadine Sierra, la grandíssima soprano, la Freiburger Baroque Orchestra, l'English Chamber Orchestra, i la música antiga seguirà tenint un pes molt important amb grups com Cantoria, Le Poème Harmonique, Concerto 1700. També hi haurà produccions especials com l'homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals, amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, o l'estrena d'un nou quartet de Joan Magraner a càrrec del festival, interpretat pel quartet Diotima. Déu-n'hi-do, quina selecció. I és que, com diu la Montse Faura, ara mateix els festivals no haurien de ser només uns contenidors de grans programes, sinó fer un pas més enllà, com fa Torroella any rere any.
4: Creiem que avui més que mai un festival ha de ser molt més que una successió de concerts, ha de ser un espai d'escolta, de pensament i de compartir. I això és el que volem oferir aquest estiu a Torroella de Montgrí.
2: I veja que esmentàvem abans el concert per piano i orquestra número 5, l'Emperador de Beethoven. Fa temps que no el sentim, per tant, creiem que és una bona peça per il·lustrar aquesta petita informació que hem volgut dedicar a la 46a edició del Festival de Música de Torroella, que té lloc aquest estiu.

0: Doncs un dels festivals més importants de Catalunya, ja n'hem parlat al llarg d'aquesta recta final de la temporada, que ara sí que sí, Pep, s'acaba, i hem d'acabar amb música, clar.
1: Hem d'acabar amb música. Mira, amb la conversa amb l'Olivia Pérez Collell, mira, ens hem deixat tantíssimes coses al tinter que els oients no s'ho poden ni imaginar, però, en fi, entre les 3.000 coses que no hem comentat són les seves influències, autors que li agraden. Teníem un Osvaldo Golijov, que no és la primera vegada que el sentim en aquest programa, que l'hauríem sentit en aquest programa, ens ha quedat al tinter, però entre les peces que a ella la inspiren o que li agraden, ens proposava la banda sonora de La Missió, de l'Ennio Morricone. El tema que és On Earth as it's in Heaven, així a la Terra com en el cel. I, escolta, no sé si estem a la Terra, si estem en el cel durant les vacances.
0: Una mica cel,
1: esperem
0: no?
1: que una mica al cel siguem tots capaços d'estar, ni que sigui un dia o dos. I amb aquest desig, doncs, ens acomiadem. I amb Ennio Morricone.
0: Què més vols? Doncs fantàstic. Hem fet un programa gran i ens acomiadem amb un gran de la música. Tindré ocasió al llarg de l'estiu, però, de sentir alguns dels millors programes que hem fet al llarg de la temporada.
1: Difícil nosaltres, escoltar, difícil triar,
0: Sí, tots som boníssims. Sí, sí, sí. No? Pep, que passis molt bon estiu.
1: Igualment, a descansar.
0: Vinga.
1: I agafa forces.
0: Doncs i a vosaltres el mateix, fins la tornada, adeu.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Nuno Crato, ministre portuguès que va aconseguir per al seu país un augment de 44 punts a les proves PISA, deia: la culpa no és dels professors, sinó de les polítiques educatives que substitueixen l'ensenyament i l'exigència per la facilitat i la diversió. Com es poden millorar els índexs de lectura i de comprensió lectora? I si aconseguíssim atreure i mantenir els joves en sessions de lectura durant unes desenes d'hores, o millor centenars, o milers d'hores? A la inauguració del Fòrum Edita al Saló de Cent de Barcelona, Nuno Crato, matemàtic i exministre d'Educació i Ciència de Portugal, ho va tenir molt clar. Ell calcula que els joves passen unes 10.000 hores a l'escola. Per això creu que ens hem de centrar en l'escola i exigir que formi bé els nostres joves, que els ensenyi a llegir amb fluïdesa i els entreni per llegir amb comprensió i esperit crític. És evident que tot el que diu és bàsic. 10.000 hores haurien de ser suficients, però estem fallant. Les dades són tremendes perquè al voltant d'una quarta part dels joves, una quarta part dels joves de 15 anys tenen dificultats extremes per llegir. Extremes, repetim. I Nuno Crato parla en propietat perquè durant el temps que va ser ministre d'Educació va aconseguir, com dèiem, que Portugal pugés 44 punts a les proves PISA. I això va repercutir en índexs de lectura molt millorats. La sentència és clara: qui llegeix més pot pensar més bé, es torna més dialogant i més democràtic. I això, evidentment, avui en dia, tal com està el món, és més necessari que mai. Nuno Crato també parla de la importància de l'educació per promoure la lectura, una cosa que sembla òbvia, però de vegades no ho és per tothom. Cal defensar especialment la importància dels llibres, però sobretot els de text, com a guia per a una millor educació. I és que no hi ha un únic culpable. Les polítiques educatives laxes que aboguen per la facilitat i la diversió i que menyspreen els manuals com a coneixement no fan cap bé. Els llibres de text són una introducció al món de la lectura intel·ligent. Això no vol dir ser mandrós, incapaç o poc creatiu. I és que un bon llibre de text és alguna cosa més que una llista de coneixement. Ha de ser una peça essencial de l'escola, que serveixi a professors, alumnes i familiars. Si no estan ben fets o no s'utilitzen bé, estem perdent un instrument fonamental per promoure la lectura i formar futurs lectors. I és que en educació una mica de pressió és necessària, així ho ha dit Nuno Crato. Com a ministre va ser exigent i va recordar el mètode Singapur. Ensenya matemàtiques d'una manera sistemàtica, organitzada i estructurada. I això els fa millors en lectura i dels més creatius, perquè la creativitat depèn del coneixement. Deia Jorge Luis Borges: muchas veces me siento solo, pero tengo amigos. Pocos, pero buenos. Tengo gente que me quiere. Y tengo además un refugio que no todos tienen, y es el hecho de que, esencialmente, soy un escritor. Mal escritor, buen escritor, eso no importa. Lo importante es poder refugiarme en la literatura. Eso es lo que más me ayuda a escapar de la soledad. I parlant de llibres i de lectura, Jéssica del Moral ha guanyat el 15è Premi Illa dels Llibres amb la seva primera novel·la Vincles, Efectes i Grillons, un premi que donen els lectors. I Irene Solà i el seu traductor, Adri Boon, guanyen el Premi Europeu de Literatura dels Països Baixos 2025. La traducció al neerlandès de la seva novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres es converteix a la primera obra en català en ser reconeguda amb aquest guardó. La traducció ha comptat amb el suport de l'Institut Ramon Llull. I ara que parlem de lectures i de moltes altres coses que ens han de fer pensar una mica, acabarem amb un llibre que parla de contrastos. De friki, víctima de bullying, a magnat tecnològic sense termòmetre ètic. La vida i l'ascens econòmic d'Elon Musk són una tirallonga tan rocambolesca que costa de creure, i ell mateix s'ha encarregat d'embolicar-ho, i molt fort. La trobeu editada com a negra, l'escriu Darryl Cunningham, que ha esquivat les traves i el garbuix per oferir-nos un retrat clar, despietat i lúdic del gran oligarca americà. I és que els papus se'ls ha de mirar als ulls i saber de quines pors s'alimenten. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui volem conversar i xerrar una estoneta amb el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Lilia Perdigo, bon amic del programa, i un dels promotors de la Setmana del Llibre en Català, que està en marxa al Passeig Lluís Companys i que podeu gaudir fins al proper 28 de setembre. El lema d'enguany és Fes lloc, torna a la Setmana del Llibre en Català, i creix i ho fa de manera decidida, amb més casetes, expositors, editorials, llibreries, institucions. L'any passat ja va rebre al voltant de 100.000 visitants, amb un augment de vendes de gairebé el 20% respecte l'any anterior. La setmana, 10 dies d'activitat intensa, presentacions, converses, signatures, recitals, tallers, concerts i centenars de propostes per a totes les edats. Una festa del llibre i de la lectura oberta a tothom i que reivindica el valor de la literatura com a eina de pensament, de cultura compartida i també de futur. I amb Lilia Perdigo també abordarem la seva vessant d'editor com a fundador i editor de Clandestina Editorial per parlar de les novetats que us estan esperant perquè les devoreu. En parlem de tot plegat amb l'editor i president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, editors.cat, Lilia Perdigo. Què tal? Benvingut.
1: Moltíssimes gràcies, com sempre, i gràcies per convidar-me.
0: Ben retrobat. Doncs retorns, dèiem, ara doncs, que no fa tant que va començar tota la rutina del mes de setembre, la tornada a les escoles, la tornada a les feines. Tornen les novetats, tornen les xerrades, els retrobaments en el sector de la literatura i de la cultura en general, i ho fa sempre la Setmana del Llibre en Català. 43a edició, ja.
1: 43a edició, realment una fita important, una fita que implica moltíssima gent a l'Associació d'Editors de Llengua Catalana i, com bé deies a la introducció, a moltíssimes institucions i a tota la cadena del llibre que fa possible que la setmana any rere any creixi i sigui un èxit.
0: Sembla ser que el Passeig Lluís Companys va agradar, i repetiu, a tocar de l'Arc de Triomf, i també coincidint amb les festes de la Mercè.
1: Sí. Somric i faig sempre una mica de broma, perquè, si recordem, fa 2 anys estàvem al Moll de la Fusta. Vam estar aproximadament uns 6 anys al Moll de la Fusta. Era un espai fantàstic, és un espai fantàstic, un espai que ens va permetre créixer, perquè si anem una mica més enrere, recordem que estàvem a la catedral ja no hi cabíem, vam baixar al Moll de la Fusta, i allà realment va ser un espai que ens va permetre créixer, que ens va permetre ampliar, diguéssim, l'oferta amb un espai familiar molt més generós, i realment va fer que a nivell d'assistents, de visites i evidentment també de facturació anéssim creixent. L'any passat, per les circumstàncies que recordem de la Copa Amèrica, se'ns demana amablement si aquell any podem fer l'activitat, fer la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys. No només canvi d'ubicació, sinó també un canvi de dates, perquè l'11 de setembre recordem que al Passeig Lluís Companys ja s'hi fan moltes altres activitats. Total, que ens desplacem a Passeig Lluís Companys a les dates que, com bé deies ara, i aquest any tornen a coincidir amb la Mercè. Doncs bé, bueno, inicialment sempre descol·loco una miqueta perquè l'espai el teníem molt controlat, perquè era un espai més gran, però resumint, com bé deies també l'introducció, l'any passat la Setmana del Llibre en Català va ser un any més un creixement, va anar molt bé. Vam fer una enquesta posterior on el 85% dels periodistes va decidir o tenia o creia que el millor lloc era seguir Passeig Lluís Companys, i és que realment va ser tornar al centre de la ciutat, va ser tornar a posar el llibre en català al centre de la ciutat. Des d'un punt de vista de comunicació era un espai molt més amable, per tant, ara sembla una obvietat. L'any passat estàvem una mica més disgustats per aquest canvi d'ubicació, perquè veníem d'un lloc que ens agradava, però sincerament, com bé deies, a nivell de facturació, a nivell d'assistents, la gent, els lletraferits que ens vindrien a veure al Moll de la Fusta, a Montjuïc, on fes falta a Passeig Lluís Companys, doncs en comptes de venir una o dues, venen 5-6 vegades. Hi ha moltíssima gent que està passejant per la ciutat, s'ho troba i s'hi queda, gent que va per la ciutat, en definitiva, estar al centre de la ciutat et dona aquestes possibilitats, no? Que no només els que ja et segueixen, sinó molta altra gent que acaba la Setmana del Llibre en Català, i el resultat va ser excel·lent. I aleshores la teva pregunta, sí, vam parlar amb l'Ajuntament, i vam decidir que el Passeig Lluís Companys, ara per ara i els propers anys, o el temps que creiem tots oportú, sigui l'espai de la Setmana del Llibre en Català, i amb això acabo. Tot eren beneficis, com deia, no? Tornar al centre de la ciutat, la comunicació, el número de gent, de visitants. Potser el handicap més gran que teníem era l'espai, perquè, com en deia abans, al Moll de la Fusta hi havia un espai molt flexible que ens permetia créixer, que ens permetia, diguéssim, bueno, tenir més variants. El centre de la ciutat és meravellós, com deia, però té aquest punt de centre de la ciutat. Per tant, l'espai molt més reduït o tot molt, més difícil des d'un punt de vista logístic. Però el cas és que amb la, amb les bones intencions de l'Ajuntament, amb la bona feina de la direcció de la Setmana del Llibre en Català, hem aconseguit que dels 7.900 metres quadrats que hi havia l'any passat, i que recordem que era havia de ser una cosa ocasional, i després de decidir que ens quedàvem, hem aconseguit augmentar 1.000 metres quadrats més, per tant, dels 7.900, pràcticament als 8.900, i això ens ha permès una de les coses que, entre cometes, més ens feia patir, era que intentéssim replicar el màxim possible l'espai que teníem allà baix. Hi havia, l'any passat, dins d'aquesta ocasionalitat, l'espai infantil i l'escenari infantil no el teníem, l'espai familiar de lectura no el teníem, aleshores, bueno, eren coses que sabíem que en el passat ens havien ajudat a créixer, que havia fet de la setmana un espai no només on venies, compraves llibres i marxaves, sinó que t'hi quedaves, que era un espai amable, còmode per quedar-t'hi, i era una cosa important. I això és el que estem recuperant aquest any, amb aquests 1.000 metres quadrats més, on hi haurà aquest espai de lectura, hi haurà una biblioteca infantil, hi haurà un espai d'IBICAT, també millora el bar, que no és gaire important, hi haurà una carpa de plataforma per la llengua, que hem fet amb el la Conselleria de Política Lingüística, en definitiva, que m'estic explicant molt, però que sí, que som els Lluís Companys, que ens volem quedar els Lluís Companys, que hem millorat l'espai dels Lluís Companys i que creiem que és un espai ideal perquè el llibre en català torni al centre de la ciutat.
0: El lema, ho dèiem ara fa un moment, Ilia, fes lloc. Està dissenyat per el Xavier Monill, de Bitxopalo, un cartell que són com una mica les instruccions, el tenim aquí davant, per muntar una prestatgeria de llibres, no? Però el fer lloc juga també és una metàfora d'alguna cosa més, no només de construir una prestatgeria o de fer lloc per posar-hi llibres.
1: Sí, sí, sí, totalment. Què et sembla? A mi és un cartell, quan el vam encarregar, havíem... Pels que ja coneixeu molt la Setmana del Llibre en Català, sempre havíem fet uns cartells, diguem-ne, més formals, més apel·lant, diguéssim, a la literatura catalana, al català, i la veritat, amb això que veníem dient ara, no?, amb aquest creixement de la Setmana del Llibre en Català i d'aquesta unanimitat de que és el festival literari més important de l'any, doncs crec que la Setmana ara gaudeix d'una seguretat, d'una autoestima, que es podia permetre aquest cartell que, com bé dius, doncs és un cartell, diguéssim, que sembla paròdia una miqueta de construir una estanteria, doncs fes lloc, perquè ja creiem que com a data, com a moment, espai temporal, la gent ja té molt clar quan és la setmana i, per tant, simplement aparem quasi amb aquesta seguretat o soberbia de ei, recorda que torna la setmana, així que vés fent lloc.
0: Vés fent lloc a casa, vés fent lloc a les prestatgeries per al que compris, que és lectura, que és reflexió, que són coses necessàries, i fes lloc també pel temps de llegir, una mica el que dèiem al principi, no? El que deia l'exministre d'Educació de Portugal, no? Perquè llegir és important, Ilia, molt important.
1: Molt important. Vaig tenir la sort d'estar amb l'exministre de Cultura de Portugal, i vaig poder assistir al Saló de 100 en aquest discurs i bueno, totalment subscric totalment el que diu ell, subscric tot el que comenta sobre l'exigència escolar, sobre les hores de lectura, sobre, parlaves de Singapur, d'aquesta sistematització de l'ensenyança de les matemàtiques, com inicialment se'ls deia, ui, sí, bueno, se'ls ensenya les matemàtiques així i de més, però després tampoc són molt creatius. Bum, després les proves que van fer es va demostrar que evidentment, per les hores de lectura, per aquesta sistematització que tenien, la creativitat, i com bé deies tu i apuntaves tu, ve pel coneixement i ve per la lectura. Vull dir que tots són beneficis. El que passa és que a vegades, quan parlem de disciplina, són una disciplina militar, però sí, la sensació és que a nivell escolar hem de poder donar-li la importància i el pes que té la lectura, la comprensió lectora, perquè és que al final...
0: Clar, aquí vaig, no? La comprensió lectora, dèiem matemàtiques, moltes vegades els índexs de comprensió lectora també es veuen perquè no saben ni fer un exercici de matemàtiques perquè no entenen el que els estan preguntant, no? I llavors aquí va el tema de la comprensió lectora, que és important fer-lo a l'hora de llegir i també a través de les mates o de les ciències, no? Tenir aquesta capacitat de creativitat al cervell, no? Que t'ajudi a entendre-ho tot.
1: Totalment, totalment, i et dic, per mi és que resulta una reflexió tan òbvia, ja sé que a vegades quan parlem d'aquests temes ho porto una mica a l'extrem, però és que comprendre una frase. Comprendre un tema és comprendre el que està dient l'altra persona, és comprendre't a tu mateix, és saber expressar el que sents, el que penses, i un cop tu comprens què t'està passant i que aconsegueixes explicar-ho i expressar-ho, t'estalvies guerres. M'explico, vull dir que realment aquesta comprensió de lectora, aquesta empatia que et dona la lectura, aquesta amplitud de mires, aquesta amplitud de món, és el que bueno, ajuda a la creativitat, però ajuda a moltes altres coses, entre altres a la cordialitat i a la diplomàcia.
0: I tant que sí, no? I a ser una mica més lògics, tenir més sentit comú i més empatia amb el que passa. Anem a la Setmana del Llibre en Català. Recordem, fins al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Sergi Pàmies, Míriam Cano, Joan Fontcoberta, Pere Jaume, Xavi Bosch, entre d'altres, omplirà la programació amb signatures i trobades. També artistes, Emma Vilarassau, Julio Manrique, Dani de la Orden, Eduard Sola, Pere Arquillué, Gemma Humet... És a dir, hi haurà de tot per tots els gustos. Hi haurà presentacions de llibres, però també hi haurà espais de conversa.
1: Sí, m'agrada dir, i ho vaig comentar a la roda de premsa, m'agrada dir que la Setmana del Llibre en Català ja no només és el festival literari més important català i en català, sinó que va molt més enllà. I jo crec que considero un festival cultural, un festival transversal. És un festival que a través de la literatura, a través dels llibres, el que procura és ajuntar, aconseguir un punt de trobada per moltes altres, diguéssim, vessants culturals, no? Estem parlant de música, estem parlant de teatre, estem parlant de poesia, estem parlant d'il·lustradors, estem parlant de filosofia, estem parlant de... I això és el que jo crec que li dona molt valor al que és la Setmana del Llibre en Català, que utilitzant aquest marc d'espai literari hi hagi la confluència, és el que volia dir, de tantes vessants culturals. I això em sembla preciós, això em sembla necessari, i si a sobre és en català, doncs millor que millor.
0: La setmana, per tant, demostra, Ilia, que hi ha riquesa, hi ha diversitat, hi ha aquesta confluència que deies ara en el món de l'edició en català. Cada vegada sou més i, a més, uneix esdeveniments culturals importants pel país, la lectura en primer lloc, però també hi ha assistents, difusió, participants, en volum de negoci. És a dir, són moltes coses que poden ajudar que aquest teixit de la cultura en català i, sobretot, de la lectura en català creixi una mica més.
1: Totalment. Sí, en aquest sentit m'agrada dir que, a més, la Setmana del Llibre en Català no és només els 10 dies que passa en aquest marc, en aquest cas del Passeig Lluís Companys, sinó que té rèplica, diguéssim, a tots els països catalans. No? Ara et deia una miqueta...
0: Al territori, una mica.
1: Al territori, no? A tot el territori, perquè ara et deia una miqueta la confluència i la transversalitat que és la Setmana del Llibre en Català, perquè no només és el món de l'edició, també és el món del teatre, també és el món de la música, aquesta transversalitat. No només són editors, llibreters, distribuïdors, hi ha institucions, hi ha el PEN Català, hi ha la Pompeu, hi ha l'IBICAT, vull dir, hi ha moltíssimes institucions que no necessàriament s'enfoquen dins o conviuen dins de la literatura, sinó que va molt més enllà, que són entitats culturals que participen de la setmana. I en aquest sentit, també, quan parlem de la setmana, parlem de Setmana del Llibre en Territori, que a més és el compromís des de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, que és qui organitza la Setmana del Llibre en Català. El nostre compromís dins el Pla Nacional del Llibre i la Lectura és justament la Setmana del Llibre

0: Concretament, a les llibreries de tot el país té rèplica. I la idea, l'objectiu, quan a poc a poc ho anem articulant millor i quan ja tinguem uns pressupostos concrets per a aquest tipus d'estratègies, és que realment tot el que succeeix a nivell d'activitats a la Setmana del Llibre en Català, qualsevol llibreter, qualsevol fira de Setmana del Llibre a Mallorca, la plaça del Llibre a València, tothom pugui, diguéssim, replicar-se del que sorgeix. Hi hagi molta més sinergia entre aquests festivals. Això és una miqueta de Setmana del Llibre al territori, això és el que és i el que pretén ser encara més, amb més contundència.
1: Ara tu deies, no?, aquesta rèplica al territori, per tant, és, som una potència, hi ha riquesa, hi ha diversitat, hi ha moltes coses a tenir en compte i potser ens hauríem de creure una mica més, Ilia.
0: Sí.
1: Comparativament amb altres països on s'organitzen trobades importants anuals com és la Setmana del Llibre en Català.
0: Jo sempre parlo també una miqueta de vegades d'aquesta autoestima, no? D'aquesta autoestima literària que hem de tenir. Crec que anem pel bon camí, crec que ens ho creiem cada cop més quan veiem des d'Arc de Triomf fins al Parc de Ciutadella, tot ple de parades, 94 casetes, 312 expositors, tot llibres en català. I això crec que és un argument visual, gràfic, com per creure'ns-ho més. De fet, i ara enllaçant-ho amb els editors internacionals, que justament des de fa ja uns quants anys amb l'Institut Ramon Llull fem coincidir el que és la Setmana del Llibre en Català amb la trobada d'editors. Venen aquí, si no me'n recordo malament, uns 20 editors internacionals entre la literatura infantil i juvenil i per adults, i veuen la setmana i es donen compte de la potència, de la fortalesa, de la solidesa del que és la literatura catalana. I en aquest sentit, com no només queda amb impressions, i sempre m'agrada recordar la feina que s'està fent els últims anys, que sempre s'ha fet, però que els últims anys potser per les circumstàncies que sigui amb més intensitat, amb més recursos, és l'exportació de literatura catalana a altres països. Ara parlàvem d'alguns autors, Ernest Solà, és a dir, autors, Eva Baltasar, que realment estan tenint ja una repercussió important a nivell estranger. I això és gràcies a tots, gràcies als editors, gràcies als autors i gràcies a totes aquestes eines i una feina concreta també del Ramon Llull. L'altre dia vaig assistir, justament ho deies tu, al Fòrum Edita, a una taula on participava la Itzascuna Retxe, que sabem que és la directora de l'àrea del llibre, el Ramon Llull, i parlava que el 2017 eren 100 llibres a l'any que es traduïen, ara estem parlant a vora dels 200 llibres l'any que s'estan traduint del català a altres idiomes. Per tant, hem de celebrar-ho, hem d'estar contents, i com bé deies, és una mostra de la fortalesa i que ens ha d'ajudar a creure'ns-ho.
1: I aquest any també hi ha una aposta per moltes altres línies creatives del món de la cultura, dèiem teatre, dèiem dansa, dèiem música, i ara parlarem d'una de les opcions que hi ha en la Setmana del Llibre Català, però et sembla si escoltem la Ludwig Band una miqueta?
0: Meravellosa.

0: Aquests són la Ludwig Band, millor amb ell, aquest tema musical. Estem a Llibres, Píxels i Valors i estem parlant de la Setmana del Llibre en Català, que es fa fins al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, i n'estem parlant amb Lilia Pèrdigo, que és el president dels editors en llengua catalana. Dèiem Ludwig Band perquè també hi seran a la setmana i tindran a veure amb un espectacle que una mica barreja música, barreja poesia, i amb un mestre de cerimònies que és el Josep Pedrals.
1: Sí, sí, que pot sortir malament. Sí, l'Institució de les Lletres Catalanes en aquest sentit sempre fa, a part d'una exposició, sempre fa això, un espectacle diguéssim, amb confluència en diferents vessants o disciplines culturals, i la veritat és que cada any, l'any passat, fa dos, amb el rap i de més, va dir, és una cosa espectacular, que és una de les coses necessàries, no? I que sempre diem que llegir és una cosa que l'hem de defensar més des del punt de vista de l'entreteniment, i que sempre ha fet la Setmana del Llibre en Català, que és intentar atraure diferents públics, no? Amb formats, que també en podem parlar, de podcast, videopodcast, amb diferents tipus d'activitats que acosti realment molt més a la literatura al públic més jove.
0: Diferències, i hi ha moltes coses. Aquest acte singular amb la Ludwig Band és el grup de paraules, textos de Josep Maria Llompart, Antònia Vicenç, en companyia de la Ludwig Band i la glosa càustica, en un acte que conduirà el poeta i mestre de cerimònies Josep Pedrals. I ara que parlaves tu d'altres formats, és el tema també de videopodcast, no? Que hi ha la Setmana del Llibre en Català, crec que és segona temporada, que torna a Trames, en format conversa entre un periodista i autors que escriuen en català.
1: Sí, sí, sí. Vam la línia, mira, sí, amb el que deia ara, una miqueta de ser conscients de quins són els formats, quins són el contacte que tenen majoritàriament ara els joves, o els formats que més utilitzen, no? I realment el podcast i el vídeo podcast són dos formats que s'han incorporat, que ajuden a fer difusió i que, en definitiva, són uns mitjans de consum per molts públics. I en aquest cas, sí, és el segon any que fem Trames amb la Corpo, i realment molt contents per haver-ho renovat, molt contents de que es pugui continuar, desitjant que tots aquests programes a les cadenes públiques es puguin mantenir, puguin créixer. I en aquest sentit, Trames, sí, són unes converses molt... Ja es va fer l'any passat, entre diferents autors, sobre diferents temes, que crec que són càpsules molt interessants, i que, una vegada més, amb els múltiples formats, ajuden a parlar de literatura, a normalitzar-la i a fer-ne difusió.
0: Clar, perquè en aquesta edició hi ha una aposta clara pel format conversa, que jo crec que també pot atraure molt, molt, molt al públic, que és un diàleg tranquil entre autors, parlar de maternitats, d'art, de memòria, de ficció, del fet d'escriure, de la maduresa femenina, de la crítica social, de tecnologia, de desig, d'identitat. És a dir, tothom s'hi pot...
1: De la vida.
0: De la vida en general, i llavors tothom s'hi pot veure reflectit, i és potser... aquests tastets que poden ajudar a que tu t'entrin ganes de llegir aquell llibre, o de conèixer més aquell autor, o d'aprofundir una mica més enllà, no?
1: Sí, agraeixo totalment que ho comentis així, perquè és un dels objectius principals de la setmana, ho ha estat sempre, potser els últims anys amb més intensitat, és a dir, no fer presentacions de llibres com a presentacions de llibres, sinó una de les grans feines que fan la Cristina Domènech com a directora de la Setmana del Llibre en Català, el seu equip i les diferents comissions, és amb tots els continguts que els enviem als editors, als llibreters, les institucions, en tots els continguts, tenir la capacitat de crear aquests punts de trobada, aquests temes en comú, una miqueta que tu deies, no? Nosaltres creiem que és més fàcil atraure la lectura des d'un tema més universal, més general, on com bé deies, algú s'hi pot sentir reflectit, i a partir d'aquí, doncs, d'aquests temes, som aquí per parlar d'aquest tema perquè ens hi han portat aquests llibres, però els temes principals són aquests, i aleshores jo crec que això ho fa molt més amable, no perquè evidentment haguem de defugir les presentacions dels llibres, són perfectes quan un parla d'un tema concret, es pot aprofundir en un llibre, però quan s'aconsegueixen ajuntar 3-4 llibres, 3-4 autors o un editor i de més per parlar d'un tema en general, doncs com bé deies, ho fa més transversal, ho fa més universal, ho fa més amable des del punt de vista de la conversa, i a partir d'aquí la gent s'acosti als temes a través de la literatura.
0: Hi ha un dels moments més interessants, importants o reconeguts de la setmana del llibre en català, la setmana, per als que ens l'estimem molt, és el Premi Difusió i el Premi Trajectòria. Anem a parlar d'això perquè també té a veure amb el que passa al món. Comencem amb el periodista David Guzmán, que està guardonat amb el 5è Premi Difusió. Després parlarem de l'Andreu Martín, bon amic, de tots dos, setmana del llibre en català. David Guzmán, home de ràdio, però també de televisió, que ha exercit la divulgació literària com a crític, com a cronista, com a reporter en diferents mitjans, actualment Ciutat Marac de Catalunya Ràdio, però també aquest estiu li han suprimit un programa que es deia L'Irradiador, que feia amb ell. Crec que és un premi important, no sé si estaràs d'acord, Ilia, el per què decidir, perquè cada vegada és més difícil trobar programes de cultura dins de la televisió, de la ràdio, en general del país.
1: Totalment, per això deia abans el tema que celebrava que Trames continués i que convidava que des de les cadenes públiques es mantinguessin i se'n mantessin. Va lligat una miqueta el que dèiem abans, o parlàvem també fins i tot fora d'antena, les escoles, de la necessitat de la lectura, la comprensió lectora, la normalització de que hi hagin programes culturals i que hi hagin programes culturals a diferents hores, a les diferents cadenes, on es pugui parlar de llibres. Sobre el David Guzmán, molt content, considerem que és una persona amb un recorregut extens, diguéssim, en el món cultural, en el món de la ràdio, de com a articulista, de tele, vull dir que és una persona que porta molts anys dedicant-se al món de la cultura, fent difusió del món de la cultura. Simplement com a puntualització, el premi li vam anunciar abans de que passés qualsevol tipus de cosa en qualsevol programa, vull dir, no va ser circumstancial, això m'agrada explicar-ho. És un premi que es dona dins de la Junta de l'Associació d'Editors, i el Premi Difusió és un premi que no fa tants anys que el donem, i pretenia ser inicialment potser un Premi Difusió a gent que no estigués tan directament vinculada al món del llibre, al món de la cultura, però que parlés de llibres i es premiava, es valorava i es seguirà fent i es segueix fent gent que potser no està tan vinculada a algun programa cultural. Però també dèiem, en aquest punt una miqueta també iniciàtic sobre aquest premi, també, tot i que algú es dediqui a un programa cultural i a fer una difusió, també se'ls ha de premiar, no? Jo crec que era important premiar a gent que es dedica i que cada dia s'aixeca i que idea programes i fa aquesta confluència que dèiem ara una miqueta de diferents llibres per parlar de diferents temes i que al final fa tant de bé a la cultura catalana i concretament a la literatura catalana.
0: Un premi, doncs, que fa 5 anys que es dona, aquesta és la 5a edició d'aquest Premi Difusió que es dona al periodista David Guzmán, però hi ha llavors un Premi Trajectòria, que aquest sí que porta més anys de recorregut, 29a edició, i doncs el donen a un mestre, el mestre Andreu Martín, un bon amic, un escriptor dels més prolífics, artista de la novel·la policíaca, històrica, infantil i juvenil, amb més d'un centenar de llibres publicats i autor de personatges com el detectiu Flanagan, amb sagues molt reconegudes i molt llegides pel públic. Un premi important, Andreu Martín.
1: Importantíssim. Jo estic molt content, a més, ara que em parles a mi és que se'm posa la pell de gallina. És una persona que, com bé deies, és un bon amic mutu, que el coneixem, que sabem de la seva trajectòria, i mai millor dit, s'està premiant la trajectòria. Una persona amb més de 100 llibres publicats, una persona escriptora, en totes les lletres, una persona que ha treballat o que ha conreat molts gèneres, com bé deies, parlaves de personatges com Flanagan, que ha fet tant de bé, diguéssim, dins el món de la literatura infantil i juvenil, que fa molts anys que escriu en català i que és un premi que, val a dir, que es dona entre l'Associació d'Editors, el Gremi d'Editors, el Gremi de Distribuïdors, el Gremi de Llibreters i diferents periodistes, on cadascú presenta la seva candidatura i en una trobada es fan diferents votacions i va sortir guanyant Andreu Martín i bueno, puc estar més content.
0: Doncs aquest Premi Difusió, Premi Trajectòria, seran durant la setmana. En dos premis s'entregaran el 25 de setembre. I dèiem que la setmana compta amb tres recintes, el de converses, el familiar, el de lectura, que s'ha ampliat. Per tant, hi ha opcions descobertes i no només llibres nous, també hi ha llibres de fons. Que això és important, no?
1: Sí, bueno, jo és que la Setmana del Llibre en Català justament pels qui estem allà, pels editors, pels qui publiquem diguéssim, portem molts anys publicant, aquest tipus d'espais són importantíssims per nosaltres. És importantíssim perquè una de les virtuts de la setmana és justament aquest punt de trobada entre lectors, editors, els editors, podem estar explicant els nostres projectes, podem estar explicant els nostres llibres de fons, podem estar explicant els nostres llibres més fetitxes dins de les nostres col·leccions, i és una de les grans virtuts, realment, la quantitat de fons que es pot trobar a la setmana del llibre en català. I sí, amb el que deies dels espais, comentava al principi, aquesta amplitud una mica de l'espai ens permet tenir aquests diferents tipus d'espais, a biblioteques, sales de lectura i de converses.
0: Hi ha celebracions també, 250 anys de Jane Austen, amb una taula rodona amb els seus editors, Blanca Pujal, Raül Garriga-Sait i Antònia Carrer-Pons, conduïts per la Marina Porras, i després un especial de les Punkies decimonòniques amb la Carlota Freixanet i Blanca Pujals. També és una altra manera, no?, de fer un aniversari, en aquest cas els 250 anys de Jane Austen, i poder fer doncs una taula rodona amb els editors, que es publica a reconèixer qui és Jane Austen, què s'ha fet, i després aquesta part com més, no sé si moderna, o diferent, o dedicada a un altre públic, amb les Punkies decimonòniques.
1: Sí, sí, sí. A veure, més de 300 activitats, hi ha espai per tot tipus d'activitats. Jo crec que és el que et comentava abans, des de feia uns quants anys s'ha intentat que les activitats siguin, el que menys s'assembli a una estricta presentació d'un llibre, sinó que a través d'una autora, a través d'un gènere, a través de, involucrant a moltes entitats culturals, doncs es pugui parlar de literatura de moltes maneres.
0: També hi ha altres celebracions, 100 anys de la llibreria Libri, 35 anys de Cafè Central, 40 anys de l'editorial Bromera. Parlàvem també d'aquesta interacció que hi ha a la setmana, és un retrobament entre editors, autors, i també amb les llibreries, no?, amb els prescriptors culturals que poden, de cara doncs, a la població en general, recomanar un bon llibre, no?, sabent una mica el que li pot agradar a aquella persona. I això és important, aquesta interacció, no?
1: Totalment, totalment. Jo sempre dic que són la primera línia de defensa. Les llibreries són importantíssimes. Són un bé cultural, un eix cultural que s'ha de protegir totalment. Per sort, a Catalunya disposem d'una xarxa de llibreries sòlida, forta. Han nascut més noves editorials que les que han tancat els últims anys, però les hem de protegir, les hem de protegir. Hem de protegir, per exemple, qüestions tan claus, no?, com a vegades com els lloguers de les llibreries. En fi, jo crec que tant les administracions tenen eines com per protegir les llibreries, sent conscients de la importància de les llibreries. I concretament dins de la Setmana del Llibre en Català hi ha 25 llibreries, i una vegada més, el que et deia abans, crec que aquesta transversalitat, aquesta amplitud, aquesta inclusió del que és la Setmana del Llibre en Català, doncs evidentment, com no podia ser d'una altra manera, va lligat a les llibreries, i per tant les llibreries formen part de la Setmana del Llibre en Català, des de l'organització a la participació més estricta, i a més, amb un acord, diguéssim, que vam arribar fa uns anys, les llibreries representen diferents segells, i això ens permet, i això és una cosa important que m'anava sempre a marcar, que fa que ningú, cap editorial que vulgui estar a la Setmana del Llibre en Català es quedi fora, i que tothom estigui representat dins d'aquest marc que és la Setmana del Llibre.
0: I també una altra manera d'introduir a la gent en el món de la lectura, o apassionar-lo d'una altra manera, o fer un format diferent, són les rutes literàries, o els itineraris, passejades literàries que feu a la Setmana del Llibre en Català al voltant d'un llibre. N'hi ha més de 30, per exemple, descobrir la ciutat de Barcelona amb l'Elisenda Albertí, el Xavier Teros, l'Andreu Claret o el Ramon Solsona, però també amb això que dèiem de rèplica al territori, el Manel Cuyàs a Mataró, el Rafael Vallbona a Premià de Mar o el Martí Gironell a Montserrat. També és una manera diferent, no? S'apunta molta gent a aquestes passejades literàries, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que, per sort, tot el que hem comentat són exemples d'aquesta amplitud, que no queda només en paraules, sinó que va lligat als fets. Les rutes literàries són una qüestió que es venen fent des de fa anys i que sempre crec que tenen moltes lectures positives, evidentment no només pel propi llibre, sinó pel tot el que implica permetre a l'autor o a l'editor poder explicar i anar molt més enllà. Això que dèiem abans, una miqueta, quan un pot aprofundir a través d'un llibre amb aspectes concrets d'un tema, no? Dins de la humanitat, i després pot concretar en un espai físic, geogràfic, doncs això és el que li dona amplitud màxima a la setmana i sentit.
0: Les grans apostes de la literatura catalana, Ili, es publiquen en dos moments claus. Tu has dit, de l'any Sant Jordi, el 23 d'abril, tots ho sabem, però també la Setmana del Llibre en Català. I, per tant, són aquestes dues dates que podem tenir en vermell, en fosforito, en algun color, però que tots els que ens estimem la literatura i la cultura en català tenim apuntades perquè és una gran festa.
1: És una gran festa i jo crec que poques coses avui en dia dins el món cultural desperten tanta unanimitat i tanta il·lusió com és la Setmana del Llibre en Català. Jo crec que, i ho hem dit, el fet de fer-ho tan transversal, d'implicar tanta gent dins de la setmana, és el que fa que tothom s'hi senti representat, que tothom s'hi senti implicat i que, per tant, faci que la setmana tingui l'èxit que té. Efectivament, entre tots hem aconseguit que el setembre sigui un mes de la rentrée, que els editors contemplem aquests moments com moments importants per les apostes literàries, que els autors vulguin també que els seus llibres surtin en aquestes èpoques, perquè implica a tota una sèrie de presentacions, perquè implica tota una sèrie de difusió. Evidentment, això no seria possible sense la sinergia, diguéssim, en aquest cas, les llibreries, però evidentment també de vosaltres, de la difusió, de la premsa. Hem aconseguit alinear a tothom, convèncer a tothom de que realment val la pena que durant aquest mes de setembre ens unim per fer de la literatura catalana i en català diguéssim, la màxima expressió cultural del país.
0: I diguem també que durant aquests 10 dies intensos doncs ja ha començat la Setmana del Llibre en Català, també hi ha nervis, també hi ha esgotament, però també hi ha brindar i sentir-se orgullosos del que representa i del que es fa, no?
1: Totalment. Jo crec que en moments en els que a vegades, no, ens perdem amb discussions, amb guerres internes o culturals o de la llengua, a poder celebrar en un marc com la Setmana del Llibre en Català, on realment jo, com a president de la Setmana del Llibre en Català, com a president de l'Associació d'Editors, és el que he viscut els últims anys. Realment aquesta, el que es viu allà dins i el que es viu des d'un punt de vista de la convivència de tothom qui forma part del sector del llibre en català, tothom qui ve, amb la il·lusió qui ve, qui participa als resultats, doncs a mi em fa molt content i em dona molt d'orgull, la veritat, perquè a més en moments amb el que sempre amb la defensa del català, l'altre dia, si m'ho permets, estava ja començant una mica a pensar en què diria o no els discursos inaugurals, i repassàvem una miqueta i la llengua sempre hi és present, no? La llengua sempre és un tema present a l'escola, i aleshores, per desgràcia, els últims dies, no?, ja hem vist una miqueta sobre el català com a llengua vehicular a les escoles, doncs la Setmana del Llibre en Català és una reivindicació també en aquest sentit. Estem parlant de moltes de les virtuts de la Setmana del Llibre en Català, del que és a nivell d'explosió, de creativitat, d'unió, i també és una representació, és una solidesa, és una mostra de la fortalesa, de la potència i de les ganes que hi ha de poder escriure, de poder expressar-se en català.
0: Llengua, escola, cultura. També hem de dir, Ilia, que no sempre les coses han estat fàcil i que abans s'havia d'apel·lar una mica la militància, quan es va començar, però que ara ja no cal, no? Perquè ara ja és una cosa consolidada.
1: Això, per això et preguntava i et deia i t'explicava sobre el cartell. Sempre he dit que potser a vegades els cartells havien d'apel·lar més a la militància, a vint a la setmana, dona suport al llibre en català, i ara estem intentant capgirar, crec que estem entre tots capgirant una miqueta el missatge, no? Ja no és, si us plau, vine a comprar llibres en català, sinó fes lloc, vine, que t'ho passaràs bé, que trobaràs coses entretingudes, que hi ha llibres collonuts. Vull dir, no tant apel·lar que la gent llegeixi, sinó convertir la lectura en una cosa que la gent li agradi, que la gent disfruti, que la gent estigui orgullosa de comprar llibres i llegir-los i de posar-los en valor, i de posar en valor això que hem vingut parlant durant tota l'entrevista, sobre la importància i sobre les portes que t'obre a la lectura.
0: perquè la cultura catalana és potent, és diversa i és atractiva, i n'hem d'estar orgullosos. Ens ho hem de creure més, no? Allò que dèiem, que dèiem abans. Una pregunta directa, perquè un editorial, tu que ets editor des de fa molts anys, hem de tenir clar que ha de, no sé si la gent que ens està escoltant potser a vegades té una idea molt romàntica, no?, de què és un negoci. És a dir, un ha de tenir una vista de linx, no?, per saber quin és el bon material, no?, per transmetre i editar en un llibre. Però no s'ha d'oblidar que un editorial també és un negoci, i això és important. I potser és el que la gent desconeix més, no? S'han de quadrar números.
1: S'han de quadrar números. L'altre dia estava justament també en el Fòrum Edita i no era el món de l'edició, però sí era el món dels llibreters. Els hi preguntaven a tres llibreters: bueno, si algú volgués obrir una llibreria, què li diríeu? I els tres van quedar així, com dient, si ho fas només per la part romàntica, per la part de tocar llibres, per la part de poder parlar llibres, oblida-te'n. És un negoci que et passaràs moltes hores allà dins, és un negoci que li dedicaràs moltes hores, que et cases amb el local, i que hi ha molta feina logística que no t'agrada. Ara bé, és un negoci que pot funcionar, etcètera, etcètera. En el món de l'edició sempre he explicat que jo he vist passar, o he tingut l'oportunitat de conviure amb grans editors que eren mal gestors. Aleshores, per desgràcia, la balança està igualada, no? Has de tenir un bon ull, has de tenir un bon criteri, o el teu criteri, has de defensar-lo mort, però després, evidentment, en un sector tan estrany on tu publiques un llibre, li entregues a un distribuïdor, el distribuïdor el col·loca, et paga 120 dies, però tu has de pagar la impremta abans. És a dir, resumint molt, tu tens unes despeses inicials i el retorn d'aquella inversió t'arriba 120 dies després. Amb un tipus de negoci com aquest, a més, on els llibres es poden tornar, en fi, un altre dia podem parlar concretament dels detalls del negoci, exigeix tenir molt clara quan entren, quan surten els diners, quan costa fer cada llibre, el preu que l'has de posar, el retorn. Vull dir que jo sempre dic la part a la que un comença un manuscrit i t'emociones i dius, hòstia, això comença bé, això està fantàstic, això m'encanta, això podria ser un novel·lon. I és una part meravellosa, però després hi ha la part de coordinar, gestionar, correcció, maquetació, administració. En definitiva, la part romàntica del món de l'edició és un motor, però no hem d'oblidar que gran part de les teves hores les has de dedicar a administrar.
0: Perquè això, s'han de quadrar els números, no? Com a tot negoci. Si parlem de lectura, hem de parlar també de novetats editorials. Tu també ets editor, a part de president dels editors catalans. Clandestina editorial, parlem de llibres prohibits, autors silenciats, formats marginals, paraules esborrades, històries que han sobreviscut i que s'han convertit en literatura clandestina. Quina novetat tenim, Ilia?
1: Ara, al setembre, com bé dèiem ara, més de la rentrée, més important, publiquem tres novetats. Publiquem, bé, recordar que dins de l'editorial clandestina, com bé definies tu, hi pengen dos col·leccions. Una és Crims.cat, que és novel·la negra en català, autors catalans i algunes traduccions. El mes de gener, permet-me que t'ho digui, el del 2026, farem el llibre número 100. I això és tota una fita.
0: Home, tota una fita.
1: Tota una fita. Ja fa uns mesos vam superar la cua de palla, amb tots els respectes, sempre amb la cua de palla que va representar tant. Però, bueno, portem 15 anys publicant novel·la negra en català. Crec que dins d'aquesta solidesa, coherència i criteri que dèiem ara, Prince.cat és una col·lecció amb molta credibilitat. I després una nova col·lecció que vam crear fa poc, que és aquesta biblioteca clandestina, on recuperem clàssics de final del XIX, principis del XX, i realment doncs et permet, no, amb aquesta amplitud d'anys, et permet trobar joies i coses que creus que necessiten una nova traducció, que creus que en el moment que es van publicar doncs no van tenir la repercussió que creies, o que no s'han traduït al català, etc etc. Aleshores, dins de Crims.cat hi ha dos novetats, Error de càlcul, de l'Adora Muñoz, i Estimat senyor fiscal, de Maurici Serrahima. Són dos llibres, diguéssim, dins del gènere negre, com bé deia ara, i Dora Muñoz, diguéssim, és l'autora que presentem a la Setmana Llibre en Català, i és una novel·la que és una gran representant del que és el gènere negre, sobretot en les vessants que més ens agrada. És un llibre que parla sobre la bellesa, que parla sobre la soledat, sobre la onada...
0: L'edatisme, no, també?
1: Sí, totalment, sobre la onada turística, sobre el desplaçament de la gent de les ciutats, sobre el masclisme. Vull dir, és una novel·la amb moltes vessants, diguéssim, com a punt de partida, una dona, diguéssim, ja... vora els 80 anys, que, bueno, que ha decidit, dins de les seves circumstàncies vitals, en les quals és una persona sola, és una persona que l'estan a punt de desnonar perquè no pot pagar el lloguer de la vivenda, perquè la dona que era la propietària ha mort i els seus nebots volen vendre l'edifici, etcètera, etcètera. Bueno, un cas que per això en sona més de en sona molt, i aleshores... amb aquestes seqüències en què sap que la faran fora de casa i amb tota una sèrie de referències al seu passat, coses que li havien passat, per això vincula amb la violència masclista, doncs ha decidit que prendrà venjança d'una sèrie de personatges que creuen que s'obren al món. A partir d'aquí, tot això, una sèrie de reflexions, el que dona Muñoz és mallorquina, tot el que ha passat, o gran part del que ha passat a ciutats com Palma de Mallorca... com ha canviat la illa, i és un recorregut vital a través d'aquesta senyora que ens acompanyarà i que, com bé deies ara, parla de temes universals, però això, com el desnonament, com la bellesa, com la soledat, etc. És una novel·la que presentem aquests dies a la Setmana del Llibre en català i que crec que és una novel·la que funciona molt bé, a més, amb molt bon ritme, amb molt bon dinamisme i amb un parell de girs que estan molt bé i que, com us dic, parlen de temes que ens apel·len a tots. Estimat senyor fiscal és una novel·la negra, però és, diguéssim, entra dins
0: dels clàssics catalans.
1: Una línia de clàssics que hem començat, perquè dins d'aquesta feina que fem des de crims.cat creiem que tenim una responsabilitat amb el gènere. Això vol dir publicar coses que creiem que val la pena pel gènere negre, però això vol dir també fer assaig sobre el gènere negre. Hem fet assajos sobre Rafael Tassi, sobre Jaume Fuster, etcètera, deixar base, deixar estudi del que és el gènere negre, i en aquest sentit recuperar alguns clàssics com és aquest de Maurici Serrahima, Estimat senyor fiscal, on a més és un llibre molt particular, on un acusat d'assassinat li envia una carta, com diu el seu estimat senyor fiscal, explicant tot el que ha anat passant o per què s'ha arribat a aquesta circumstància, per què l'ha acusat amb ell, i li va desgranant totes les motivacions i tots els motius pels quals s'ha donat aquesta situació. És una novel·la negra amb aquesta vessant més humana, amb aquesta vessant, diguéssim, d'aquests grisos que és l'ésser humà i d'aquests comportaments que tenim en diferents circumstàncies, no? Jo crec que és un llibre preciós, molt maco, en particular dins d'un punt de vista que és epistolar i que és aquest gra de sorra que portem a recuperar certs títols que creiem que tenen sentit.
0: Que tenen sentit, importància, i com dèiem, de Clandestina, un clàssic, L'etern marit de Dostoyevsky, de Fyodor Dostoyevsky, a la Biblioteca Clandestina. Què té d'especial aquest llibre?
1: Pues té d'especial que, mira, sent Fyodor Dostoyevsky, sent literatura clàssica, torna a parlar una miqueta aquest comportament humà, aquest llibre que va passar potser dins de tota la seva gran obra més desapercebut. És una novel·la que parla també de grans temes com la gelosia, com l'enveja, com els retrets, com el passat et persegueix. És bàsicament el retrobament de dos homes que els uneix una dona, que els uneix una dona en el passat, i aleshores s'estableix un diàleg que diguéssim, que ens dona tot el context a un moment concret de la història, que parla d'aquesta gelosia, d'aquesta humiliació. És un llibre preciós, un diàleg a través d'aquest recorregut vital d'aquests dos personatges, i que en alguns casos parlen també una miqueta que podia ser una situació també autobiogràfica de Dostoyevsky en el seu moment, un llibre que escriu com alguns altres, totalment pressionat pels deutes que tenia, i una altra joia de la literatura russa.
0: Déu-n'hi-do, Error de càlcul, Dora Muñoz, 12è Premi Memorial Agustí Bahí, Vila de Tiana, a crims.cat, també crims.cat, a l'apartat de clàssics catalans aquest estimat senyor fiscal, aquesta carta que escriu Maurici Serrahima, i també a Biblioteca Clandestina, aquest L'etern marit de Dostoievski. Acabem parlant de la reivindicació del català, tu has dit en tota la conversa, Ilia, no? De l'hàbit de lectura, necessitat de fer espai també en els continguts en català, necessitat de que tots tinguem una mica de sentit de la reflexió, i si teniu molta fam de lectura, al setembre teniu aquesta gran cita, que és la Setmana del Llibre en Català, que converteix Barcelona en l'epicentre d'una festa editorial. 43a edició d'aquesta festa, quina crida fas a la gent perquè hi vagi? Els que no hi han anat, de moment, fins ara, en aquests primers dies.
1: Doncs potser fa uns anys faria aquesta crida que dèiem, no? De va, veniu, va, pel català... No, veniu, perquè, com bé deies tu, i t'agraeixo el temps que hem pogut dedicar, hi haurà més de 300 activitats, perquè hi haurà tot tipus de trobades, perquè hi haurà xerrades, perquè hi haurà presentacions, perquè hi haurà espectacles, tot lligat al llibre, tot lligat a la cultura catalana i en català, a les traduccions. Per tant, veniu, perquè us ho passareu bé, perquè hi ha un espai familiar, perquè hi ha contacontes, és a dir, un espai al marc de la Setmana del Llibre en Català, apte per tots els públics, amb tot tipus de presentacions i actes que crec que són per tota la família.
0: Doncs ja ho sabeu, Ilia Pérdigo, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, la Setmana del Llibre en Català, i acabem i t'acomiadem amb una cançó que has escollit tu, que és Erwin Fire, September. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.

recordo quan va ser. T'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc. I gira, i gira. Sé que sóc un inconscient i encara m'estimes. No sé què passarà de...

0: Radio 4. Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Doncs ara sí que sí, ha arribat el dia. Avui, estimades i estimats, agafem tots els nostres estris que utilitzem per realitzar aquest espai. Els tanquem de moment a un armari. Si més no, els tangibles, els intangibles els portem sempre a sobre. I agafem unes merescudes vacances. Us recordo que, tot i que, diguéssim, nosaltres fem un petit impàs, el programa segueix dins la programació d'estiu de Ràdio 4 i que recuperarem alguns dels nostres continguts al mateix horari des de pràcticament doncs, la setmana vinent fins la segona del mes de setembre, on tornarem a la feina. Ens agafarem un descans, com deia la dita, per agafar forces i començar aquesta temporada 26-27 amb moltes ganes. El que farem a continuació és avançar-vos alguns dels continguts que ens trobarem precisament a partir del mes de setembre, i després a l'Oriol Rossell, que el veig aquí molt repentingat al seu sofà de la Biblioteca Inflamable, ens farà 5 cèntims d'alguns dels moltíssims llibres. No sé, algú té allò, estanteries que li s'obrin? Perquè jo no sé, o potser una casa, una masia, una masia ens aniria molt bé per obrir una nova biblioteca inflamable. En fi, no m'enrotllo més. Va, obre les portes de Cultures Paral·leles.

0: I és que jo deia, Dani Granados, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com saps?
0: Que la gent que fem informació, és veritat que quan marxem de vacances, doncs diem, tanquem la paradeta, però és que la paradeta no es tanca mai, saps? Perquè, clar, vull dir, les informacions que, si més no, nosaltres tractem i que tenen a veure amb la cultura i sobretot la cultura com a eina de transformació social, no pot aturar-se, perquè si s'atura malament, no? I esclar, i el que tu no pots fer és allò, va, faig un parèntesi i faig veure com que no passa res. No, te'n van arribant veus, perquè és clar, la gent, perdoneu-me, la gent necessita de manifestar, no?, de compartir amb l'altre allò que està fent, i és igual si estàs a la platja o estàs a la muntanya, has de llançar el missatge.
1: No, perquè a més la gent sap que qui ens dediquem al món de la cultura en diferents espais no és només un ofici, una professió, és que ens atravessa tots els moments de la nostra vida. I si estàs a la platja, estàs pensant quin llibre llegir, o quina música escoltar, o quin festival voldràs anar, o quina activitat transformadora succeirà a no sé quin poble de Girona durant el mes d'octubre. I per això ho fem amb la passió que ho fem aquí a Tertúlia Clandestí.
0: O també sol succeir allò que dic jo sempre, de que el teu camp no descansa mai, no? I estàs, per exemple, a un poble, jo que sé, que et dic jo d'Astúries, i resulta que t'assabentes que el poblet del costat organitzen una festa de no sé què, te'n vas cap a la festa i no pots fer res més que parlar amb la gent que organitza aquella festa per aprendre quines són les seves eines.
1: I després ho expliques, i l'expliques a la gent, i escrius un article amb això. Pues sí, tenim aquesta condemna i aquest privilegi també, no?, de poder-ho fer.
0: I una altra cosa que fem és anar omplint l'agenda. Dius, deixa l'agenda en pau. No, nosaltres ens portem l'agenda i de tant en tant anem apuntant. Ara, quan torni de vacances, el dia 27 d'agost, el primer cap de setmana de setembre, ostres, és que ja hi ha la fira de teatre al carrer de Tàrrega, per exemple.
1: Sí, ahir que parlàvem en aquest programa de una mica de balanç que hem fet tot aquest any, no?, i vam apuntar una miqueta al tema de l'important que són les infraestructures culturals també per poder exercir d'antenes de transformació, no?, allà on estan. I hem parlat de cases de la música, hem parlat de centres cívics, de festivals, hem parlat de moltes coses. Però, clar, pensant a futur, que avui volíem una miqueta situar alguna idea de futur, i jo penso en el primer trimestre del proper any, arribarem amb força per celebrar el que per mi és una efemèrides altament significativa, que té a veure una mica amb l'ADN d'aquest programa, no? I és que és el 50è aniversari de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que arribarem en aquest principis del 27 amb aquest aniversari del moment en el que es va, fa 50 anys, es va ocupar aquella fàbrica d'asfalt situada al nord de la ciutat de Barcelona, i que avui és, sense cap dubte, una de les principals antenes que reivindiquen, que practiquen, que desenvolupen, que despleguen el dret a la cultura.
0: Doncs parlarem amb la gent de l'Ateneu de Nou Barris, però parlarem amb la gent de l'Ateneu de Nou Barris per anar a fer el territori clandestí a la pista del circ de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que ens fa moltíssima il·lusió.
1: Podem fer fins i tot una miqueta de circ radiofònic, a veure com ens ho maneguem. Ah,
0: anava a dir, si vols radiofònic, sí, perquè físic no ho farem. Són molts, els espais, i són moltes les celebracions que tenen el 50, aquest 2006, sí, ja anirem parlant, que tenen el 50 o les 50 espelmes dins del seu pastisset. Ja us les anirem explicant, però per no enrotllar-nos i no anar molt lluny, recordar que el mes de setembre, perdoneu-me, és que estic mirant la maleta i m'estic posant una mica nerviosa. El mes de setembre és un mes que arriba molt ple, perquè es fan moltes presentacions, perquè és el mes on d'alguna manera es posa sobre la taula, doncs, totes aquelles creacions que han estat treballant els artistes i que aniran mostrant en el decurs de la temporada. I jo parlava de la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, podríem parlar de l'Altaveu, que també se celebra a Sant Boi, i després ve una altra cita important, si més no també per nosaltres, perquè anem allà sempre a veure què és el que es cou, que és el Mercat de Vic.
1: El Mercat de Música Viva de Vic, que estrena direcció després d'uns quants anys del Marc Lloret, no?, que va fer una feina extraordinària i que el trobem molt a faltar. Estrena direcció, i estrena una direcció que el que vol és reconnectar una miqueta el festival amb les seves arrels i que no només tinguin a veure les activitats amb aquells grans espais que ja estan al voltant de l'Àntida i que ja coneixem, que anem habitualment, sinó que passi també als carrers de Vic. No? I jo tinc moltes ganes de veure com aquest mercat tan important per Vic, per Catalunya i per tot el món, reconnecta amb aquestes arrels d'una ciutat com Vic, que té una tradició musical, tothom ho sap, impressionant, però que els seus carrers també comencen a bategar fort, no? I té pinta que aquest nou mercat de música de Vic tornarem a sentir aquests carrers.
0: Una nova direcció que de fet va agafar el relleu l'any passat, però que és ben cert que probablement en aquest 2026, perquè l'any passat va fer com una mena d'aperitiu, no?, del que podria ser aquesta nova manera, o no, d'organitzar el mercat, però aquest any serà quan segurament ja es posen tots els plats del menú a sobre la taula, no?, allò que tu deies, no?, d'aprofitar carrers i places i també altres espais de Vic.
1: El segon any sempre és l'any que acaba de mostrar el projecte, no?, perquè és l'any de presentació, que han tingut tot una temporada per poder-ho treballar. Esperem a veure què passa.
0: Doncs mira, una de les coses que passarà és que passarà precisament el senyor Nacho Vegas per un dels seus escenaris.

0: Más claro el agua, son tiempos de lobos y no nos podemos ir y no marxarem. Tornarem al mes de setembre, Nacho Vegas, un dels artistes que participarà, ho dèiem, amb aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, on serem presents i on ell celebrarà els seus, pràcticament està a punt de fer-los, 25 anys de trajectòria, ho dèiem, celebrarem molts aniversaris aquesta pròxima temporada. Un Mercat de Música Viva de Vic, que coincidirà, per cert, amb el Festival Punt B, que se celebra al recinte del Fòrum, i després ja...
1: No parem.
0: Prendré molt de magnesi i moltes vitamines jo aquest estiu. I llavors, els 3-4 dies de tornar de Vic i de passar la ressaca del Festival Punt B i moltes altres cosetes, perquè vull dir, o sigui, la cultura no s'atura als barris, als pobles i a les ciutats, arriba doncs, les festes de Tarragona, de Santa Tecla, i també les festes de Barcelona, i amb les festes de Barcelona, el Barcelona Acció Musical, aquest sí amb una nova direcció.
1: Aquestes sí que s'estrenen, que són l'Aina Pucielo i la Marta May, que estan en direcció, que han guanyat un concurs per fer un nou projecte pel BAM, un d'aquells festivals que jo crec que no es podria entendre la història d'aquesta ciutat musical ni dels festivals d'aquesta ciutat sense la història del BAM, no? Barcelona Acció Musical, que va ser un espai absolutament fonamental per nosaltres, per descobrir música, per trobar-nos, i que a més té diferents seccions i que ha anat ampliant-se, no? I en aquest programa també hem parlat moltes vegades amb l'Acció Cultura Viva, que primer es deia BAM Cultura Viva, com un dels espais també només d'accés, sinó de participació, no? En l'àmbit de la cultura.
0: Que celebra 10 anys, que t'ho dic, que ens fotarem una de pastissos.
1: Home, doncs aquests anys em fan especial ens fan els dos especial il·lusió, perquè els dos hem estat molt implicats des del principi en l'Acció Cultura Viva, i jo crec que és un d'aquells espais rellevants i que tothom hi ha de prestar atenció en aquest desaniversari, perquè, insisteixo, no és només un espai de gaudi cultural, sinó que és un espai que durant tot l'any es va reunint, es va trobant. És com aquesta cosa que deies abans d'unes festes de poble, no? Que, que tu saps que allò no passa només perquè un ajuntament programi, sinó perquè hi ha entitats, hi ha cultura popular que durant tot l'any les van programant. Pues segurament Acció Cultura Viva és una miqueta això.
0: Doncs mira, avui perquè és l'últim dia i no us ho podrem dir, però us ho comentarem per xarxa, segurament la setmana vinent ja tindrem informació de la programació tant del Barcelona Acció Musical com de la cultura, de l'Acció Cultura Viva que se celebra a Sant Andreu. I vindran més coses, perquè ve cap a finals del mes de setembre també tindrem una trobada molt important a la ciutat de Barcelona, que serà aquest fòrum, el primer fòrum internacional entorn a la nit, on es parlarà de com i de quina manera es gestiona la nit, no? Cultural i socialment, a la ciutat de Barcelona, però també a d'altres capitals arreu del món, perquè hem de mirar què és el que s'està fent fora per aprendre.
1: Sí, i segurament trobar un model propi, perquè és veritat que quan s'han parlat de les polítiques de la nit, amb aquesta idea de l'alcalde de la nit, no? Que és una gran referència, això va començar a Amsterdam, i Amsterdam ha estat el gran model, però és un model que està molt centrat en l'economia de la nit, no? En les indústries creatives de la nit, en la publicitat, en tot això. I Barcelona, amb la comissionada de la nit i amb la feina que ha fet durant els últims anys també, està buscant el seu propi model de gestionar la nit, no? Afavorint la convivència, afavorint una economia que sigui molt més sostenible, i que afavorint espais de trobada, i jo crec que és molt important que ciutats com Barcelona, que ho són en molts àmbits, també puguin ser un exemple en la gestió de la nit des d'una mirada cultural. I en això jo crec que aquest fòrum ens ajudarà també a tenir molts exemples de fora per poder pensar-nos com som aquí dins de Barcelona.
0: Que veia que ens anirem també i ja ho deixem, eh? O sigui, jo passo, eh? I ha de seguir mirant la... No, perquè saps què passa? Que està bé, eh? Mirar, oh, quan torni, quantes coses tinc, no? Però també t'agafa com una mena de... No? D'angoixa. Va, ens quedem amb un altre dels espais on sempre ens agrada ser presents, que és la Fira Mediterrània de Manresa, no? Que és aquest espai on cada vegada més els artistes aprofiten per mostrar els treballs que en moltes ocasions fins i tot van elaborant amb residències creades per la pròpia Fira de Manresa, i això ens sembla especialment interessant.
1: Sí, a la Fira de Manresa el que fa és, des de la perspectiva de la cultura tradicional, no gestionar les cendres d'aquesta cultura, sinó gestionar que això torni a ser foc, no? Mantenir viva aquesta flama de la cultura popular tradicional, repensar-la, remesclar-la i produir nova cultura popular, no? A partir de tot això. Jo crec que estan fent una feina extraordinària en aquesta fira i tinc moltes ganes de tornar a veure quines aquestes produccions pròpies que han anat cuinant any rere any i que ens apropen a aquesta cultura popular i tradicional del futur.
0: Ara sí que et deixo agafar la maleta.
1: Quan vaig corrents.
0: Sí. Dani, que passis un molt bon estiu.
1: Igualment, Consol.
0: I nosaltres... No, nosaltres ens quedem aquí, xatos. Ara anem a escoltar la Coloma Bertran, una dona absolutament excepcional i que presentarà el seu darrer treball discogràfic precisament a la Fira Mediterrània de Manresa. I després entrem a la Biblioteca Inflamable per portar-nos una pila de llibres dintre d'aquesta maleta. T'esperes per portar-te els llibres o
1: vinga,
0: ja portes els teus?
1: Algú m'agafaré, va.
0: Sí? Vinga, Dani, que vagi molt bé.

0: motxilla de...
1: Jo soc de motxilla perquè passo de pagar facturacions.
0: Ah, molt bé,
1: molt bé. Els avions.
0: Vale, vale, estupendo. I a la motxilla van llibres, habitualment?
1: La motxilla va lo just per sobreviure, per tenir espai, perquè després segur que compro llibres.
0: Ah, vale, vale.
1: Una vegada, no és broma, una vegada, on va ser? A Nova York, vaig anar a Nova York i m'hi vaig estar un mes, perquè un amic que viu allà em va deixar el seu pis. I no vaig facturar l'anada, i a la tornada, t'ho juro que és veritat, em vaig haver de comprar una maleta, però de les grosses, d'aquelles supertotxes, perquè se m'en va anar molt
0: la pinça.
1: Va ser en una època, estic parlant de fa molts anys, fa 20 anys quasi, però era una època en què l'euro estava molt per sobre del dòlar, i els llibres ja són prou barats, als Estats Units en si, Vull dir, ja el PVP, diguem, uh-huh, és, en relació al nivell de vida, per dir-ho d'una manera, és més baix que aquí. I me vine arribíssima. Crec que tinc llibres d'aquests que encara no els he obert.
0: Doncs mireu, si vosaltres esteu preparant la maleta i encara a hores d'ara no teniu clar quins llibres us podeu portar, l'Oriol Rossell s'ha fet com un petit resum, no sé si petit o gran resum, d'algunes de les obres que han format part de la nostra biblioteca inflamable aquesta temporada.
1: Sí, bueno, la veritat és que he estat mirant una mica els programes que han constituït doncs, aquesta temporada 2025-2026 de la Biblioteca Inflamable, que ja ho sé, la vuitena, la novena?
0: Sí, perquè mira, l'any vinent ja farem 12 anys que estem fent el territori clandestí, sí. Doncs ho hauria de mirar, perquè se me'n va la neurona. Ara però
1: si estem també
0: de dècim
1: aniversari o algo.
0: Igual estem en desè aniversari.
1: Sí, quin desastre persones que som, no?
0: Sí, però jo això sempre ho he portat molt malament, fins i tot porto molt malament els meus aniversaris.
1: No.
0: Haig de fer números, m'entens?
1: Se't passen els aniversaris. Bueno... això és perquè te quites anys.
0: No, jo sempre me'ls he posat. Mira, no sé per què. Bueno, escolta.
1: Bueno, és igual, la qüestió tu. Que m'estava mirant la temporada. Ha sigut una temporada curiosa. Aquesta temporada hem parlat molt de música. Mm-hmm. Més que altres temporades, on hem apretat més amb temes de pensament, amb temes de política. Crec que també, i en tema, no estic parlant de fer una fuga, de fugir el panorama... polític que ens ha tocat viure, que cada cop la veritat és que pinten bastos.
0: Sí, senyor.
1: Però no sé, jo crec que hi ha també una... I ja em perdonaran, una certa sobresaturació de reflexió política. No estic dient... És a dir, sempre està bé fer reflexió política, però s'ha convertit en una cosa com molt... No sé com dir-t'ho. Com un contingut sistemàtic... als espais mediàtics, parlar de política, a vegades una mica pel simple fet de parlar-ne, sense anar molt més enllà, no? I la veritat és que aquest any jo vaig decidir no prendre'm un break, però sí suavitzar una mica, perquè també crec que estem molt a l'espera del que passarà el proper any amb eleccions i tal i qual, i llavors sí que serà el moment de treure el Sant Cristo gros, com aquell qui diu, Mm-hmm. Però sí que és cert que aquest any hem parlat molt de música, també hem parlat d'altres coses, evidentment. Una vegada més es reafirma que hi ha una sèrie d'autors, autores de referència aquí a la casa, que estem creixent junts d'alguna manera, que és algo molt bonic. Gent que els hem tingut o els hem parat atenció amb els seus primers llibres i estan fent el segon, el tercer, això sempre és molt guai, seguir una miqueta les persones, autors, autores que ens agraden molt i cada cop que treuen llibre o cada dos llibres així, tornem a parlar-ne. Justament...
0: Per cert, et recordo que tenim a la llista pels primers dies del mes de setembre l'Eudald Espluga.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Ens vam dir precisament això que tu estaves comentant, ¿vale? Que sí que és veritat que hi ha vegades que surt un llibre, pel motiu que sigui, en el cas de l'Eudald Espluga, perquè és una persona molt intel·ligent i ha fet un llibre superinteressantíssim. I mira, cosa rara que passa, doncs ha aconseguit arribar doncs, a pràcticament tots els mitjans, i nosaltres ens vam dir, home, nosaltres que anem d'alternatius, no farem l'entrevista a l'Eudald.
1: No, sí, a més et diré que està parlant amb ell, vull dir, l'Eudald és col·lega i ens coneixem d'allà fa temps, i la veritat és que ell mateix era el primer sorprès, o sigui, li està passant a la gent amb un llibre parlant sobre l'apocalipsi, no? El qual és molt simptomàtic, també et diré. I sí, vam dir, deixem-ho per la temporada que ve, quan hagi passat una mica aquesta bogeria, i així parlem amb la calma, i no només del seu llibre, sinó de moltes altres coses més, perquè l'Eudald té molt a dir, i dels temes més diversos que et puguis imaginar. Parlant del setembre,

0: Doncs aquí ho tenim, i és que clar, la temporada 26-27 es parlarà molt de punk. No podia ser cap altra manera.
1: El 20 i pico d'octubre, si no recordo malament, 50 anys de la publicació del que acabem d'escoltar, New Rose, el primer single dels Damned.
0: Efectivament, i abans li dèiem, precisament quan parlàvem amb el Dani Granados i parlàvem una miqueta doncs, d'efemèrides, perquè ens deia que recordeu, que l'Ateneu Popular de Nou Barri celebra precisament el mes de gener el seu 50è aniversari, i parlàvem també de més aniversaris, dèiem, és que bufarem moltes espelmes.
1: No, serà divertit. Per això et deia que hem de mirar aviam si és també el nostre desè aniversari.
0: Vale, m'apunto.
1: Justament, per l'efemèride aquesta futura dels 50 anys, i perquè, evidentment, aquí sempre ens estem adelantant a tot, perquè anem espitosos, vam estar parlant. Algo que hem fet aquest any, que ja ho havíem fet anys anteriors, però aquest any ho hem apretat més i a mi em sembla molt interessant, que és recuperar llibres que no són actualitat. Que no, són, no, actualitat sí que són, el que no són les novetats, exacte, tens tota la raó, no? És a dir, perdoneu, que tinc la veu una mica cascada. És a dir, no regir-nos només per la llei dels llançaments editorials, sinó fer una tasca per la nostra banda de recuperar llibres, recuperar com si s'haguessin desaparegut, no? Però mencionar llibres doncs, que pel que sigui no n'hem parlat i que val la pena fer-ho. Un d'ells, evidentment, és el que per mi és el gran llibre sobre el punk. Perdoneu, estic fatal. Que és England's Dreaming, del John Savage. Que just coincideix, ho vam comentar fa un parell de programes o tres, amb la publicació de El Público Secreto, el nou llibre del John Savage, que ja el vam estar comentant. Savage, per qui no sàpiga qui és, jo crec que és el gran crític de música pop del nostre temps, per sobre inclús d'un Reynolds, et diré, amb una potència literària molt, molt, molt considerable. És a dir, és un senyor que escriu molt bé, més enllà del que escrigui. Vull dir, realment és un plaer llegir a John Savage. És un senyor que té la tonta costum de treure un llibre cada 10 anys i té 900 pàgines. Sí, perquè és que té un altre llibre de referència, que és Teenage, la història de la joventut, que també és una tutxana importantíssima.
0: Sí.
1: England's Dreaming és una tutxana importantíssima. I The Secret Public, aquesta, El Público Secreto, que acaba de publicar l'Iburuac en castellà, amb la versió en castellà se'n va a les 900 i pico pàgines, amb tapa dura. Et cau al peu i te'l trenca per tres llocs diferents.
0: Que dius, aquest home no té vida, més enllà de...
1: No té, bueno, a mi m'estrenya que, no tingui vida perquè va fent uns llibres collonuts. Vull dir, jo endavant amb la seva no vida. Però això, England's Dreaming, és una crònica... Vam estar comentant, està disponible en castellà, si no recordo malament. Crec que es va conservar el títol anglès, England's Dreaming. Perquè, evidentment, és part de la lletra de God Save the Queen, There's No Future in England's Dreaming. És una crònica d'allò que diuen auge i caïda dels Sex Pistols, en particular. Des de que Malcolm McLaren obre la seva primera botiga de roba a King's Road fins al concert de San Francisco, en què Johnny Roger, en aquella època, després John Lydon, es que mirant el públic i els diu, alguna vegada heu tingut la sensació que us havien enganyat? Bona nit. I ahí s'acabó tot, no? És un llibre impressionant. Us ho passareu, si no l'heu llegit, us ho passareu bomba. No només si us interessa o no us interessen els Sex Pistols. Explica com era l'Anglaterra de finals dels 70. Realment una cosa fantàstica, l'England's Dreaming del John Savage.
0: Doncs seguim. Ja teniu... dos, no? Podem quedar-nos amb
1: sí,
0: El Público
1: home,
0: Secreto
1: sí.
0: I amb l'Inglés de Dreaming.
1: Ara el que trobareu de seguida, perquè està als aparadors, és El Público Secreto, que és una crònica molt interessant, repassa, Savage és gay, i el que fa és analitzar com hi ha un, diguem-ne, element queer en la cultura pop que la travessa des de Little Richard fins als nostres dies. El llibre, de fet, s'acaba amb la música disco, acaba amb Sylvester, però com aquest component queer ha influenciat el devenir de l'estètica de la música pop i com ha servit també per moltes persones del col·lectiu poder, si més no, sublimar les seves els seus desitjos, les seves angoixes a través de les cançons i de les imatges projectades pels artistes. És un llibre apassionant.
0: Doncs ja teniu dos llibres, però no us emocioneu, que ja ho deia l'Oriol. O sigui, cadascun dels llibres no té menys de 900 pàgines. Són dos totxos bastant impressionants. Vull dir, depèn de quina companyia aèria viatgeu, si és que agafeu l'avió, o bé trieu un dels dos.
1: O equipatge o llibre.
0: Exacte. No sé, te'l pots posar jo amb una faixa a la barriga.
1: Teniu un mes, teniu a partir d'avui més o menys mes i mig de vacances. Bueno, de vacances, mes i mig, per llegir-lo.
0: Ah, feu la tria vosaltres.

0: Seguim amb els Damned. Com dèiem, aquesta temporada 26-27 aniran caient més aniversaris de més discos que, evidentment, tenen a veure amb tota l'aparició del punk. Nosaltres, tu has vingut aquí a parlar de llibres.
1: Jo he vingut a parlar de llibres i he vingut també, que em sembla important, ara a micro tancat, estàvem parlant la consola i jo, que a vegades... em deies, no?, que estaves llegint un llibre que havíem comentat aquí i que hi ha passatges que són una mica complexes, no?, que són una mica difícils. Jo sempre he estat partidari de que està bé que els llibres siguin exigents. Està bé que, com a lector o lectora, hagis de posar de la teva part, perquè, entre altres coses, és quan els llibres, per dir-ho d'una manera, t'exciten, no?, activen la neurona i és quan et fan pensar i et fan esforçar-te i et fan... anar més enllà del que ja saps, que això és el bonic dels llibres, no? Quan et treuen del teu... No, oi, quina mania fot la gent que diu zona de confort. Ah. Però bueno, quan et treuen del teu lloc conegut i et porten a paratges que per tu són inhòspits i que has de començar a explorar per entendre, no? En aquest sentit, justament aquest any vam parlar d'un llibre que és el segon volum d'una sèrie, segurament apòcrifa, no crec que l'autora l'hagi plantejat com a tal, que és Sensoria, de la Mackenzie Wark, que va publicar la Caja Books, i que té a veure amb un llibre anterior, que ara mateix no tinc el nom al cap, que també va publicar la Caja, la Mackenzie Wark, que són una mena de mapes, no? És a dir, ara em deies, és que jo no sé de filosofia, no? Bé, jo tampoc, vull dir, jo tampoc he estudiat filosofia, però... unes coses interessants que tenen la majoria dels llibres que parlem en aquesta secció és que són barreges de moltes disciplines. És a dir, parlen de pensament polític, parlen de filosofia, però també parlen de música, i també parlen de còmics, i parlen de cinema, i parlen d'antropologia, i parlen de sociologia, no? I això està molt bé, perquè et fa entrar en contacte amb disciplines amb les quals, doncs, potser no estàs molt familiaritzada, i poquet a poquet pots anar descobrint coses, no? Quin és el problema? Que a vegades fan falta guies, per dir-ho d'una manera, no? Perquè, clar, és en plan... allò que t'agafin i et tirin al mig d'un bosc fosc i dius, au, busca't la vida, no? O que et diguin que hi ha un caminet, no? La Mackenzie Wark és experta en moltes coses, ja hem parlat diverses vegades amb Mackenzie Wark, aquesta autora nord-americana, autora també de Raving, per exemple, autora del Capitalismo Muerto, etc. És una acadèmica, també. Però té dos llibres, i el segon és Sensoria, que el que fa és... te'n recordes quan érem petits? No sé, a casa teva, a casa meva hi havia allò que deien el Reader's Digest.
0: Ai, sí.
1: Vale. Explica què era el Reader's Digest, per qui no ho sàpiga. Per la gent que tingui menys de 50 anys com nosaltres.
0: Bueno, eren unes revistes així de tipus... com era? Que barrejaven història, sí, no? I una mica context social... Bueno, era com una mena de...
1: i eren com fragments de llibres.
0: Sí, com una mena d'enciclopèdia, no?
1: Una mica de tot el que vostè deveria saber, no?
0: Sí, de fet, a casa... Ara et diré una... ara que m'has dit això, és que l'altre dia els vaig trobar tots...
1: Hòstia.
0: Perquè mon pare els enquadernava, tu. Nosaltres teníem la versió una mica d'aquí, que potser no era tan literària, que era la història i vida.
1: Sí, però el Reader's Digest, el que tenia d'interessant és que posava, per això era el resum dels lectors, posava fragments de llibres. Llavors tu podies conèixer llibres de tota mena, de tot tipus de disciplines, llegint fragments seleccionats, no?, il·lustratius. No? I això, diguem, era com una mica per posar-te la mel als llavis de cara a comprar-te el llibre posteriorment, evidentment. Però, bueno, la qüestió és que la Mackenzie Wark no fa això, però el que fa és... anem a veure, el món d'avui és molt complex, no ens el podem explicar, i això és una dels fonaments de Sensoria que a mi em va agradar particularment. La Mackenzie Wark diu, no hi ha cap disciplina que pugui explicar al 100% el món contemporani. És a dir, a diferència dels filòsofs clàssics, no, que tenien una cosmogonia que amb les seves teories podien explicar-ho tot, això s'ha acabat, no? El món contemporani és excessivament fragmentari, hi ha unes hiperconnexions massa profundes com per poder despatxar-ho des d'una sola perspectiva. Perdó. Aleshores, el que fa la Mackenzie Wark és agafar aquells punts, no? És com una brújula, no? Els nords de diferents disciplines i explicar-te quin és el pensament d'aquella persona, per què és important, i de quina manera connecta amb les altres, que això és molt xulo. Llavors, a Sensoria, bàsicament són, si no recordo, són una cinquantena de pensadors, pensadores, uh-huh. des de l'arquitectura, des del disseny, des de la filosofia, des del pensament polític, des de l'activisme ecològic, etc, per fer-te, com et dic, un mapa de lloc a través del qual poder-te explicar aquesta era nostra, que ella ja menciona en el pròleg. Tornem a un terme molt habitual en aquest programa, no? Que és aquest famós antropocè, no? Aquesta era geològica en la qual la crosta mateix de la Terra ha estat alterada per l'acció de l'ésser humà, el qual ens ha portat a pensar, a plantejar-nos opcions diferents a la que ha regit la civilització occidental des del segle XVI, que és això, aquesta centralitat de l'ésser humà. La centralitat de l'ésser humà, què ens ha donat? Ens ha donat la crisi climàtica, ens ha donat el capital, ens ha donat una merda com un piano. Aleshores, d'aquí sorgeixen també les corrents que avui dia hem parlat més d'una vegada aquí, com les corrents posthumanistes, no? Rossi Braidotti i la companyia. Aleshores, molt interessant aquest Sensoria, la Mackenzie Wark. A més, és un llibre, clar, és un llibre guia, per dir una manera. No cal que te'l llegeixis tot, no cal que te'l llegeixis seguit, no cal que te'l llegeixis d'una tirada. És un llibre per tenir de consulta, no? A més, és molt guai, perquè si ets aficionat o aficionada a passejar-te per les llibreries, per les seccions de pensament, de ciències socials, etc, vas veient llibres de noms que dius, jo aquest nom d'aquí el conec, d'aquest llibre de Mackenzie Ward, no? Llavors hauries d'anar a la llibreria amb el llibre de Mackenzie Ward per mirar, m'interessarà aquest llibre, què diu aquesta persona? Vull dir que està molt bé, a més, un llibre que aquesta temporada m'ha resultat molt útil i molt interessant, el Sensoria de la Mackenzie Ward.
0: O sigui, és un d'aquells llibres...
1: A la Caja Books, per cert.
0: A les prestatgeries de la biblioteca inflamable va traient el nas.
1: Exactament.
0: No? O haurien de deixar una mica sobresortit per dir això que tu comentaves de la llibreria. Aquest llibre... Un moment, que vaig a Mackenzie.
1: Sí,
0: vaig
1: a Sensoria. Saps com aquests que col·leccionen cromos, que van amb la llibreta de la guia i tot això? Pues una mica, o dels segells, la filatèlia, pues el mateix.

0: Vinga, encara ens queda... Mira, encara ens queda espai. Podria posar alguna cosa, alguna coseta més.
1: Aviam, espai el tenim per mogollon de llibres, perquè n'hem fet un mogollon.
0: No, no, que jo he demanat una masia al principi de tot del programa.
1: Ah!
0: Sí.
1: Ah, masia de biblioteca. La masia inflamable.
0: No, jo t'ho dic. O sigui, prestatgeries ja no és cal, impossible. Eh? El terra, o sigui, a veure, aquesta butaca... te l'hauré de treure i posar un seient d'aquests plegables de l'emmagatzem aquest escandinau. I no crec que t'agradi gaire.
1: Tu te n'enfots i em fas el teatrito, però que sàpigues que jo cada mes estic pagant un traster perquè no em caben a casa. T'ho juro que és veritat. Entre llibres i discos em costa una pasta.
0: Estimades i estimats mecenes, si algú de vosaltres té una masia o un piset enrotllat...
1: Que ens vulgui cedir.
0: Que ens vulgui...
1: Per fer-nos una biblioteca con sus correspondientes butaquites i mueble bar.
0: Nosaltres encantats de la vida. Vinga, va, que ens queda, ens queda.
1: Coses que també hem parlat. Hem parlat, vam parlar de joventut i extrema dreta. Vam parlar d'una corrent, ara que parlem de noves corrents de pensament, no? Fa molt poques setmanes, vam estar parlant de feminisme gòtic arrel d'aquest llibre. El que parlàvem l'altre dia de les... d'aquestes... aliances, no?, que es fan aquí al programa, no? Un llibre que han escrit la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, que les dues han passat per aquí, cadascuna amb els seus respectius volums. La Núria amb Traumacore, ja fa un parell d'anys. L'any passat va venir la Ingrid amb la Servitud dels Protocols. I ara juntes han publicat a Akio aquest feminisme gòtic, que, per cert, vaig estar amb la Núria, amb la Ingrid l'altre dia, em va dir que en breu apareixerà en castellà, també, perquè només està disponible en català ara mateix. Què més hem parlat? Hem parlat d'un dels llibres que jo m'he rigut més els últims anys, que és el Freaks Out de Luke Haynes. Un llibre, ara que parlàvem de lo bé que explicava l'Anglaterra de finals dels 70, de mitjans dels 70, el John Savage a England's Dreaming, doncs el Luke Haynes, més conegut com a líder, compositor d'Auteurs, de Black Box Recorder, de Baader Meinhof, un senyor que li posa un grup Baader Meinhof, ja mereix tot el meu respecte.
0: Sí, sí, sí.
1: En aquest Freaks Out explica la seva història de la música pop, imbricant-ho amb la seva autobiografia, amb un sentit de l'humor espectacular, més anglès que el té a les 5, i et tronxes, perquè t'explica com era l'Anglaterra de províncies de principis dels 80, que és quan ell era jovenet, era adolescent, i va començar a muntar les seves primeres bandes, dit per ell mateix, supermierders, de post-punk, etc. I et tronxes. O sigui, més rigut amb aquest llibre que no saps tu com. Però a carcajades. Ja feia molt de temps que no reia tant en un llibre com amb el Freaks Out del Luke Haynes, que em va encantar.
0: Posem una mica més de música?
1: Posem una mica més de música.
2: Ladies and gentlemen, how do...

0: Ens queden 3 minuts.
1: 3 minuts.
0: Quants?
1: 3 llibres.
0: 3 minuts, 6 llibres?
1: 3 minuts, 3 llibres. Va.
0: Ándale.
1: Un, que sé que vas flipar fortíssim. El millor dels mons impossibles, Gabriel Ventura, anagrama.
0: Ah, sí,
1: Reality Shifting.
0: Sí.
1: Majaríssim. Perquè a més te'l comences a llegir, per qui no sàpiga el que parlem, estem parlant d'aquesta idea de la possibilitat d'evasió mental a altres mons, a mans de la jovent, de la generació Z, no? D'aquest jovent. És que no es pot explicar, s'ha de llegir, és molt boig el llibre. La idea és que jo em pensava al principi, clar, com a senyor gran que sóc, que era broma, però després vaig estar investigant i no, és cert, no? Per tant, el millor dels mons, a més li han donat, no sé quin premi li han donat al Gabriel últimament, que me n'alegro molt per ell. El millor dels mons impossibles, una beca a Finestres li han donat. El millor dels mons impossibles del Gabriel Ventura, a Anagrama, sap català i en castellà, un llibre molt breu, us el llegiu molt ràpid i flipareu moltíssim, en plan, que mayor me he hecho, no entiendo nada. Et sents molt boomer. De fet, dir boomer ja és boomer. L'altre, Purgar el Diablo, del Grafton Tanner, Mutatis Mutandis, un altre d'aquests nostres vells amics del programa. El Grafton n'hem parlat mil vegades, hem parlat de Per Sant Prisma, vam parlar de la seva trilogia de la nostàlgia, de Les Hores Hem Perdut el Rellotge, del seu llibre sobre el Vaporwave, la qual cosa em porta al cap que també un altre llibre importantíssim de temporada és el de la Valentina Tani, Espacios Liminales, que ha publicat Caja Negra. Purgar el Diablo, de Grafton Tanner, una repassada sobre el concepte i la història d'allò que entenem com a, ojo ahí, exorcismes i les seves possibles lectures polítiques, força interessant, a Mutatis Mutandis. I per acabar, quant portem? Quant tinc temps? Quant temps tinc?
0: Un minut.
1: Un minut. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky.
0: Ai, ai, ai. Que l'altre dia, per cert...
1: Abans de Sant Joan... entre Sant Joan i principis de juliol va ser la trobada anual d'amanecistes amb un circuit que fan pels tres pobles d'Albacete on es va filmar la pel·lícula.
0: Que quan van penjar el que quería hablarle yo de Dostoyevsky, immediatament un dels nostres oïdors va dir: perdó, qualsevol persona experta en Amanece, que no és poco, sap que la frase correcta és que quería yo hablarle... És que ho vam escriure a l'inrevés. Ah, ho vam escriure a l'inrevés.
1: Que quería hablarle Dostoyevsky.
0: Sí.
1: Si en este pueblo lo que hay por Faulner es auténtica devoción. Ara estem flipant els que no sapigueu de què parlem. Estem parlant de Bienvenida, Amanece, que no es poco, la pel·lícula de culte del cinema espanyol, que vam, abans parlant de recuperar llibres que ja tenen un temps, doncs aquest el vam recuperar gràcies a una feliç trobada a la Fira del Llibre a Madrid, que vaig anar-m'hi passejant, em vaig trobar el nostre amic Víctor, de l'editorial Pepitas de Calabaza, de Logroño, que em va confessar que l'editorial es diu així per la pel·lícula, i els que hagueu vist la pel·lícula sabeu del que parlo, que hi ha un monòleg meravellós de Calabaza, Yo te llevo en el corazón, i el llibre és una autèntica bestiesa pels que som fans d'Amanece que no es poco. El guió original, amb coses que després no van sortir a la pel·lícula, la història d'Amanece que no es poco, perquè havia de ser una sèrie de televisió abans de ser una pel·lícula, i sobretot un pròleg del José Luis Cuerda, director i guionista, per emmarcar. Meravellós.
0: Amanece que no es poco... una pel·lícula que no ens cansaríem mai de veure-la,
1: mai.
0: I sempre acabem descobrint un fragment de diàleg més meravellós que l'anterior.
1: Jo crec que és la pel·lícula amb humor més literari que s'ha fet mai, perquè hi ha les cites a Dostoyevsky, les cites a Faulkner, les cites a Léame a Góngora, per favor, els senyors que creixen al terra. És brutal.
0: Doncs aquestes són les nostres recomanacions. Que passeu un bon estiu. Nosaltres tornarem la temporada vinent a partir de ja del mes de setembre, però us recordo que continuem amb el Territori Clandestí durant aquest estiu, amb reposicions dels nostres programes que podeu escoltar, evidentment, també al RTV Play i també a les nostres xarxes. Oriol Rossell, descansa, eh?
1: Sí?
0: O no?
1: Bueno,
0: a veure, Oriol, hem de descansar.
1: Jo de moment només suo.
0: Ja, sí, això també. Suar i descansar és compatible.
1: Tingueu bones vacances.
0: No seguim, no? Vale. I vosaltres també, que tingueu molt bones vacances. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la pròxima.

0: Diuen que les bones històries no tenen data de caducitat. Per això, aquest estiu, a Sense Memòria, us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
1: Esta historia se remonta muy atrás en el tiempo. Cuando el mundo estaba naciendo. Hace 1 milió d'anys.
0: Avui a Sense Memòria us demanarem una mica d'imaginació perquè avui ens anem 1 milió d'anys enrere. Hem instal·lat el nostre petit estudi de ràdio, el que fem servir quan sortim dels estudis de Roc Boronat, en un barranc. Però fa 1 milió d'anys, en aquest barranc, hi havia el delta d'un riu. Era un espai amb moltíssima aigua, vegetació i molts, molts animals. Molt diversos. Podies trobar mamuts, hipopòtams, cavalls i fins i tot hienes. I entre tots aquests animals hi havia alguns que caminaven sobre dues potes. Eren homínids. No sabien ben bé quin tipus d'homínid. Potser eren un grup d'Homo erectus o potser eren els famosos Homo antecessor que coneixem d'Atapuerca. Això no ho tenim molt clar, però sí que sabem que havíem vingut en aquest delta en busca d'aigua i d'aliment. I aquest riu era el Francolí.
2: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
0: Palmira Saladier, Josep Vallverdú, bon dia.
3: Bon dia.
0: Som al barranc de la Boella, a la Canonja, a tocar de Tarragona, i està a punt d'acabar la campanya d'excavació que esteu fent de l'any 2025, en els darrers dies del mes de setembre. A Palmira i a Josep, potser el primer que voldria preguntar és aquesta descripció que he fet de com podia ser aquest espai on estem avui, però fa 1 milió d'anys, si us sembla?
3: Sí, jo et parlaré una miqueteta de la fauna, que és el que... Sí, és a dir, has fet una descripció totalment correcta. Sobretot és un lloc on hi havia moltíssima diversitat de fauna. Aquests mamuts dels que hem parlat no són els que normalment imaginem, no són el mamut pelut que veiem a les pel·lícules o que veiem als dibuixos, sinó que és un mamut que està adaptat a un clima temperat, que no té pèl, que és molt més gran que el mamut pelut, de fet molt més gran que els elefants actuals, i amb una gran diversitat d'altres espècies. Grans carnívors, les hienes són unes grans protagonistes al barranc de la Boella, però també tenim, per exemple, els dents de sable, o panteres com vagoefensis, se'n diuen, que fins ara s'havia plantejat que era una espècie de jaguar, i avui en dia els paleontòlegs ens diuen que possiblement és un tigre, és una derivació del tigre asiàtic a Europa al Plistocè inferior. Del delta ja te n'hauria de parlar una mica més del Pep, jo penso.
0: Pep, era un espai així, molta aigua, molta vegetació...
4: Sí, bueno, de fet, el que coneixem aquí, que pensàvem que podria haver sigut la part més propera al continent d'un delta, que també es podria parlar especialment de zones humides o marjals, aiguamolls, ens tenim encara repartits en llocs molt poc transformats per l'home, doncs, jo què sé, hi ha alguns aquí baix propers a Torreblanca, a la costa de Castelló, o conegut també aiguamolls de l'Empordà, i de fet, per entendre'ns, també estàvem presents aquí a la zona de Canonja, doncs fa a finals del segle XIX, començants del XX, però aquestes zones humides, aquests ambients, aquests aiguamolls, van ser dessecats, bàsicament, principalment per evitar tots els efectes per una qüestió de salubritat pública, lligada, doncs, bàsicament, per evitar, doncs, això, doncs, la febre groga que portàvem, sobretot els mosquits, en aquell temps. Es van fer uns projectes, es van directament drenar, es van fer unes grans foses, aquestes foses reomplertes després de pedres, van dessecar tots els aiguamolls, i després, de fet, aquests terrenys van ser ocupats per un dels grans complexos petroquímics d'Europa, on hi ha ara actualment el segon complex petroquímic de Tarragona. I el que tenim aquí, per dir-ho d'una forma breu, és que aquests aiguamolls que existien a la Canonja fa breument existien també fa 1 milió d'anys, el que passa que en comptes de trobar-se a una cota zero o a vora el mar, aquests estaven a 50 metres sobre el nivell del mar. I això ho sabem, bàsicament està argumentat no només per les espècies biològiques, que tenen una, per una forma, unes preferències d'hàbitat, no? Doncs lligats, clar, si trobes hipopòtams, si trobes els elefants necessiten de 200 a 300 litres d'aigua per viure, els hipopòtams viuen molt, part del seu, de la seva vida diària viuen submergits, inclús la seva alimentació està molt lligada a plantes aquàtiques, i també pel tipus de sediments, que és el que estudio jo en aquest cas.
0: Clar, si trobem hipopòtams, segur que tenia que haver moltíssima aigua. La Palmira Saladiell i el Josep Vallverdú són codirectors del jaciment arqueològic del barranc de la Boella i moltes coses més. Aquest barranc, aquest jaciment en el que esteu treballant més o menys de seguit fa prop de 20 anys, després en tot cas ja parlarem, potser una mica farem alguna nota sobre la història d'aquest jaciment. Però per què és, quina és la seva importància, que és el que més destaca? El fet de que puguem explicar un capítol de l'evolució humana fa un milió d'anys aquí, en aquest espai de Tarragona, o per la diversitat de restes que hi ha, de restes animals?
3: Una mica les dues coses. És a dir, una part molt important del barranc de la Boella és que estem en una cronologia de la qual existeixen molt pocs jaciments a tota Europa. A la península Ibèrica doncs, els podem comptar amb els dits d'una mà, i si anem a Europa els haurem de comptar amb els dits de les dues mans, però no n'hi ha més. A part dels jaciments, per exemple, els nivells que tenim a Tapuerca, a Granada, que són jaciments també molt importants, en tenim altres a Itàlia, però és això. És una part de la història que és molt desconeguda perquè tenim molt pocs jaciments, molt poques proves. I aquí el que estem trobant, sobretot, és una col·lecció de restes, i entre aquestes restes la indústria lítica, que són molt rellevants per explicar les dispersions humanes arreu del món en aquesta cronologia.
0: No ho hem dit al principi, però tant la Palmira Saladier com el Josep Vallverdú també treballen els jaciments de Tapuerca, i és que avui podríem dir que tota la taula que tenim aquí asseguda, per dir taula,
3: sí,
0: per dir taula, tots treballen, tots coincideixen també a Tapuerca. Els altres dos convidats en aquest programa són la Rosa Huguet i l'Andreu Uller, paleoantropòloga, ella investigadora de l'IPES, l'Andreu Uller també arqueòleg i investigador de l'IPES. A la Rosa Huguet la coneixem sobretot per ser una de les investigadores o la investigadora principal de l'estudi de la cara de Pink, que hem conegut aquest any i que es va publicar l'article a la revista Nature. Pink seria, li van posar cara al que podria ser el primer europeu que coneixem, de fa 1.200.000, 1.400.000 anys. I l'Andreu Uller és un dels investigadors principals a Tapuerca, i el seu camp d'estudi és especialment la indústria lítica, les pedres, les eines de pedra, i aquí on som avui, al barranc de la Boella, d'això, de pedres i indústria lítica, n'hi ha molt. Vull dir, no tenim restes òssies, restes dels homínids que hi vivien aquí, però sí tenim restes de les eines que van fer servir quan vivien aquí. Benvinguts tots dos, Rosa, Andreu.
5: Hola, bon dia.
6: Hola, bones, molt bé.
0: Rosa, quan he fet la presentació d'aquest programa, he dit que en aquest espai fa un milió d'anys, en el que hi havia molts, molts animals, també hi havia aquests animals que caminaven sobre dues potes, que sabem que eren homínids, però no tenim molt clar o no tenim la capacitat de dir encara quin tipus d'homínids serien.
5: No, bé, primer, vull matisar primer que els quatre que estem aquí sentats ara mateix som firmants i som investigadors que han participat en la investigació de PINC. És a dir, jo sóc el primer a firmar, però els quatre que estem aquí han participat més, 26 persones més han participat en aquest treball. No, precisament una de les coses importants, jo crec, claus del jaciment de la Boella és que ens pot ajudar a respondre com són aquestes primeres ocupacions a Europa, perquè té una cronologia en la qual no sabem quin homínid hi podria haver, perquè podria haver precisament Homo antecessor i també hi podria estar vivint aquí l'Homo affinis erectus o el Pink, que coneixem popularment. Perquè sabem que aquest Pink va viure fa més d'un milió d'anys, 1.200.000, 1.400.000, com tu deies, però no sabem fins quan va viure Europa. I per altra banda, Homo antecessor, sabem que hi ha una cronologia de 850.000 anys, el jaciment de la Gran Dolina, al nivell 6, que que coordina tant l'Andreu com la Palmira, els seus treballs, i tampoc sabem fins quan va sobreviure a Monteceso. Llavors, la relació entre aquests dos homínids, doncs el barranc de la Boella pot ser un element clau per poder saber quin és aquest homínid que està vivint en aquestes cronologies, perquè estem just al milió i aquí, si trobéssim una resta humana, doncs ens ajudaria molt a poder conèixer aquestes primeres poblacions a Europa.
0: Si no, ja seria rematar el cercle, no? Perquè el que sí que té, ja ho he dit, aquest espai, Andreu, és moltes restes d'indústria lítica. Però la pots situar, ens la pots descriure, li pots donar el marc d'importància que té?
6: Sí, aquest és una, evidentment és una de les importàncies dels elements a recalcar del jaciment del barranc de la Boella. L'indústria lítica és simplement les eines de pedra que utilitzaven aquests grums per interactuar amb el seu medi. Reprenent una mica el que deia la Palmira abans, aquests són els jaciments importants pel primer poblament així, en global d'Europa. No és el més antic, hi ha poblament més antic, tant a, ja com he dit, als jaciments d'Orce Granada, a Tapuerca, hi ha jaciments al sud de França, a França, sobretot al sud, a Itàlia, que tenen al voltant d'un milió, una mica més d'un milió d'anys, i en tots aquests jaciments més antics, i a la primera onada que tenim de poblament d'Europa, hi ha un tipus d'indústria, unes eines de pedra que podem dir relativament simples. Són eines de pedra, són pedres tallades, es fan picant una pedra amb una altra, però són relativament senzilles, són nuclis, ascles, alguns còdols modificats per crear un tall actiu i poca cosa. Aquí el que trobem és una cosa que el que anomenem que ja ens denota la presència del que anomenem la cultura acheliana. La acheliana, per resumir-ho, és la, diguem, els conjunts lítics que tenen destrals de mà, grans destrals, elements grans, i que impliquen una certa complexitat a l'hora de produir-los. Si a nivell cognitiu s'ha interpretat que és un pas més, ja requereixen una planificació, requereixen una gestió de la talla, hi ha els conceptes de simetria, són molt semblants a destrals de mà. Això ho trobem a Àfrica a partir del 1800 o 1900.000 anys, però a Europa hi ha un decalaix, arriba més tard. La primera sortida d'Àfrica que tenim, i amb una fase molt inicial, és el que anomenem aquest un atxalià antic, encara molt senzill, no hi ha encara... Hi ha aquestes grans eines, aquests grans instruments, però no hi ha un concepte de bifacialitat, de simetria. Això ho tenim al Pròxim Orient, al voltant d'un milió 400.000 anys, i així. Però a la resta d'Europa fins ara no es tenia clar fins fa uns 700.000 anys. Els més antics, a Itàlia i al sud de França, tenien aquesta edat. Què passa? Aquí ho trobem, però ho trobem almenys 200-300.000 anys abans. Ho trobem vora el milió d'anys. I aquest és l'únic jaciment en tota Europa occidental, tota Europa, que hi ha aquest tipus d'instruments. Llavors, clar, això ens porta a preguntar com expliquem això. Normalment, aquests grans canvis de la tecnologia els associem a diferents onades de població que han anat, totes sabem que això ho tenim a Àfrica, que surt d'Àfrica, i que es va doncs estenent cap a l'est i cap a l'oest, també cap a Àsia, no? Amb aquesta tecnologia al voltant de mil anys. I aquí és el jaciment on l'hem trobat per primer cop. Llavors, ens està... Una explicació, potser la més parsimoniosa, és que això pugui ser el reflex d'una primera onada d'aquestes poblacions portant aquest tipus d'indústria. Podien ser erectus, podien ser... Clar, aquesta és la gran pregunta. Aquí és molt curiós que en el mateix moment tenim coses molt diferents en dos dels jaciments que treballem, que és a Tapuerca i aquí a Blanc de la Boella. A Tapuerca, en el mateix moment, tenim encara aquestes indústries, per dir una manera, antigues, no? Aquestes més simples. No tenim rastre, de moment. L'any que ve pot sortir i hauran de canviar, però de moment no ho tenim. Llavors, una explicació que l'hem proposat, una hipòtesi, és que probablement el que tenim al barranc de la Boella sigui el reflexe d'una primera onada d'aquests portadors que vindrien del Pròxim Orient per a nosaltres, amb aquest tipus de tecnologia, que probablement no va tenir assentament, perquè no el tenim, o sigui, no, en el cas de la producció ibèrica no el tenim reflectit en lloc més.
0: Però no el tenim reflectit potser perquè no l'hem trobat.
6: Exacte.
0: Vull dir, tampoc, estem parlant de datacions de fa un milió d'anys, ja és complicat en altres casos i en altres moments de la història. Jo crec que en aquest s'ha de tenir moltíssima sort, a més de buscar iniciativa per trobar espais així, però per el que està explicant l'Andreu Uller en aquests moments, d'alguna manera el barranc de la Boella el que ens estaria donant serien pistes d'una altra datació, de tornar a reinterpretar les com van ser o en quins moments van ser les migracions humanes, com es va poblar Europa.
6: Sí, però més que reinterpretar, estem posant dades a una base de dades
0: que...
6: Exacte, que és molt pobra. O sigui, ens basem en evidències molt puntuals, molt separades en el temps entre elles, però estem posant dades, i això és l'important, estem posant informació, i ja podem començar a comparar. Abans anàvem amb un jaciment salat a Porga, i n'hi ha quatre, podem anar omplint aquesta base de dades i intentar fer relacions entre un jaciment i l'altre per reconstruir.
3: Més que reinterpretar, és que ho has dit tu mateixa, no hi és perquè no s'ha trobat, estem interpretant. És a dir, s'ha de tenir sort, i aquí hem tingut la fortuna de descobrir el jaciment, un jaciment que ja es coneixia d'abans, però de poder l'excavar, i que quan vam començar a excavar, bueno, la sorpresa va ser trobar aquest tipus de tecnologia. I aquí el que s'ha tingut de fer, la primera peça la vam trobar l'any 2007, i l'últim article publicat fent una interpretació d'aquesta tecnologia que el va liderar l'Andreu, va sortir publicat l'any 2023, que és quan hem interpretat, no reinterpretem, perquè de fet és que no teníem una proposta sobre això, no existia. Quan trobem aquesta primera peça tenim una sorpresa, i a més ens preocupem, perquè diem, hi ha algo que no va bé. Sí, sí, anava bé, però no ho podíem explicar perquè desconeixíem aquesta informació. La vam obtenir en aquell moment, la vam començar a obtenir en aquell moment. A partir de llavors han sigut any, és un jaciment del gota a gota, ha sigut any rere any, i trobant una, dos, tres peces, cap. Anar fent.
0: De totes maneres, mirant la història del jaciment, te n'adones de com han canviat les coses ja en aquestes darreres dues, tres dècades, perquè vosaltres comenceu a treballar aquí d'urgència, en una campanya d'emergència a l'any 2007, quan l'aigua deixa al descobert una sèrie de zones en aquest barranc, però de l'existència, o sigui, d'investigació aquí, ja hi havia, encara que molt més, potser més primerenca, durant el segle XX, un dels investigadors potser més destacats d'aquest passat, d'aquest espai, va ser el doctor Salvador Vilaseca, que ell en els anys 70, crec, ja va trobar a restes d'indústria lítica que apuntava cap al camí en el que esteu vosaltres, però que va ser molt prudent perquè en aquell moment no es podia explicar, no entrava en la investigació, no entrava el concepte de primers pobladors durant el Paleolític aquí a la península Ibèrica, que sí que tenim ara.
4: Sí, sí, no, era un moment molt... De fet, l'acadèmia, cap als anys 70, del que, bueno, per dir això, el que està admès és que les proves sobre l'edat del primer poblament a la península Ibèrica, com a molt, remuntava a fer 100.000 anys, o sigui, com a molt es referia com a prova forta a la mandíbula de Banyoles, que més o menys estava atada en els darrers 100.000 anys. I possiblement quan en Vilaseca publica la troballa de l'elefant de la Boella, que és el mateix lloc on treballem nosaltres a la Cala 1, en aquell moment era impossible imaginar que amb aquest mamut, amb el mamut meridionalis de la Boella, ja estigués associat i hagués coexistit amb humans que havien sortit d'Àfrica. Sí, en aquest moment era totalment impensable.
0: Ara us pregunto a tots quatre, perquè tots quatre esteu implicats d'una manera o altra tant en el barranc de la Boella. Ara ens sortirem un moment amb aquesta pregunta d'aquest espai i després tornarem. Però esteu implicats en aquesta investigació en diferents indrets. Què se sent en ser conscients de que esteu investigant o que esteu obrint o que esteu formant part dels equips que estan obrint aquests nous camins d'investigació i aquestes noves interpretacions? Perquè jo tinc la sensació d'estar fora, no?, que és un camí que s'ha obert fa uns anys, no fa molts, i que tot just està començant a caminar. I jo, vosaltres, com a investigadors que participeu de forma tan directa, com se sent? Com us sentiu?
5: Suposo que això és una qüestió cadascú personal, no? Jo, des del meu punt de vista, el que puc dir és que, per una banda, sents un privilegi, perquè tens el privilegi de treballar amb uns jaciments en els quals saps que estàs portant dades el que és l'estudi de l'evolució humana, i a més en el qual pots participar a aspectes de canvis de paradigma, i al mateix temps sents una responsabilitat en fer la feina bé, no? O en fer el millor que sàpigues fer-la, no? Una responsabilitat en què les dades, com deia l'Andreu, de tots els naixements que anem treballant, en el qual es van aportant dades, siguin dades sòlides, no? La Palmira, a lo millor algú li pot estranyar quan ella ha explicat que des de que es van trobar les primeres indústries fins a la publicació han passat un temps, i això bàsicament és per una qüestió de que les dades que aportem han de ser dades sòlides, és a dir, que es puguin discutir dintre l'entorn científic, però que siguin unes dades que ens recolzin tot això que anem aportant. Jo crec que, des del meu punt de vista, aquestes són les sensacions més fortes, no?
3: De fet, és una pregunta difícil de respondre, perquè què sents a vegades... Pues depèn molt del dia, a vegades. Però sí que és veritat que la feina, el dia a dia de la feina, sobretot de la feina de camp, és molt emocionant. És una feina que et fa sentir il·lusió tots els dies, sobretot a nosaltres, que ja comencem a tindre una edat, no molta, però alguna, i treballem amb gent molt jove, que comencen les seves carreres. Pues aquí al Barranc de la Boella, que estem molt rodejats d'aquest tipus de gent, te fa sentir aquesta il·lusió per la feina tots els dies, pel descobriment de cada peça. També, com us he dit, és un jaciment que, bueno, a vegades surten tres peces i a vegades cap i a vegades deu, però això fa que cada peça que trobem, en aquest cas

0: Jo sempre dic que per substituir l'Audal hem necessitat ser 3, 4 i a vegades 10. Però bueno, òbviament sempre es pot millorar tot, intentem millorar la manera d'investigar, utilitzem noves mètodes, però sobretot la responsabilitat pel que estem fent. I una altra part molt important i que sí que ens ha ensenyat ell des del principi és la divulgació social del que treballem. I bueno, de fet estem aquí sentats explicant què és el Barranc de la Boella, ho fem contents perquè és un dels preceptes que ens ha fet entendre des de molt petits l'Audal. I bé, per a nosaltres continuar la seva estela, pues jo crec que és un honor, la veritat.
1: L'Andreu estava abans a punt de dir alguna cosa, sí. No sé si hem perdut el fil o...
2: No, jo anava a insistir... Dius, què sents? Jo, és que me'n repetiré, jo, molta responsabilitat. Hi ha la part de satisfacció, però satisfacció del treball i del treball que fas com a equip i la responsabilitat la màxima. Però sí que volia explicar a més, però nosaltres, i al veure que hi havia l'estratègia, que tenien l'estratègia, i si algun dia hem dubtat, després els resultats ens donaran la raó, no? I explicarem el cas d'això que dèiem, torno a les eines de pedra. Aquí l'any 2007 van fer, va sortir una, bueno, una i l'any següent una altra, una d'aquestes coses que diem que xirriaven, que
1: estaven fora de lloc, més o menys
2: i clar, coneixien. I clar, ho teníem molt clar que ho eren, però clar, i llavors i ho vam arribar a publicar. Llavors anaves, ho presentaves en congressos internacionals, sorties fora, anaves a París, anaves a Londres, on fos, i ho presentaves. I, bueno, sí, bueno, però una flor no fa estiu. Una mica el que et deia tothom és que una flor no fa estiu. I llavors que vam dir, en vez de quedar... Llavors vam dir, bueno, i com a equip va dir, ampliem, sabem que hi és. Si amb 12 metres hem trobat una, fem 100 metres i veurem. I clar, això vol dir, això no es fa d'un dia per l'altre. I al cap de 10 anys, en aquest tema concret de les eines de pedra, van començar a sortir i com van degotejant dues, tres cada any i al cap de 10 anys després van poder fer un altre article i van veure com anem als congressos i tothom, els congressos els publiquem i tothom accepta. Llavors una mica la satisfacció aquesta de dir, ostres, tenim una estratègia per aprovar aquesta hipòtesi que hem proposat a partir de molt poques dades. L'estratègia no és altra que treballar, excavar, implicar estudiants, dirigir treballs, implicar la gent. I quan això... Clar, no té per què funcionar, això, eh? Podries excavar i excavar en el lloc equivocat. Això tampoc ho sabem, que hi haurà. Llavors, quan dius, ostres, aquesta estratègia que implicava treball a donar resultats, doncs aquesta satisfacció jo crec que ja és així com anem sumant en aquest projecte i en tots els que treballem.
1: Josep.
3: Mira, bueno, una cosa que també jo amb això ho posem molt als nostres quan fem projectes d'investigació i que te dona l'oportunitat de treballar amb ciència i amb equips de treball internacionals és que possiblement aquests projectes d'investigació són unes eines fonamentals per conèixer els territoris actuals. O sigui, per exemple, això és una cosa que també nosaltres portem 30 anys treballant a Atapuerca i de fet per dintre som mig burgalesos, òbviament, no? I aquí el Barranc de la Boella, doncs, durant aquests 15 anys o escaig que portem aquí, o no sé quants, sí que te permeten, des d'un punt de vista, és veritat, això hi ha molt més naturalista i del mètode de la paleoecologia, per entendre'ns, és aprofundir d'una forma molt interessant i possiblement per entendre'ns i prendre consciència del nostre desconeixement que hi ha a nivell no només dels instituts científics, de les universitats, sinó del nostre territori que ens envolta. I aquests projectes d'investigació, amb bones finançació com tenim, amb bons equips de treball, amb un sistema acadèmic basat en la formació d'aquests jaciments d'escola, te permeten tenir realment al cap dels anys un coneixement aprofundit del nostre entorn natural. Que fixa't, per posar-te un cas, per exemple, nosaltres aquí com vam comunicar que això eren antigues albuferes, antics marjals fòssils, i que eren semblants als que hi havia a la Canonja, per exemple, la gent de la Canonja ni ja havia perdut la memòria que existien aquests marjals a començaments de segle. Tu això ho comentaves als convilatants de la Canonja i molts d'ells deien, com? Aquí hi havia aigomolls. I per dir-ho d'una forma, el que intentem fer en aquests projectes d'investigació, però que també, és possiblement comunicar i bàsicament basats en el mètode científic de com eren els entorns i en aquest cas també l'humanitat i entre ells les poblacions humanes al passat. I això, possiblement, és una eina molt important de principalment de fer que la població, els nostres ciutadans, donar-los informació.

0: accions concretes i, per dir-ho així, basades en estudis locals de com són o com van ser els entorns naturals i com aquests han estat transformats, però especialment per les activitats humanes recents, i això permet una bona gestió de tots els recursos naturals, sigui ja no només pel turisme, sinó inclús bàsicament fundat amb la paleoecologia, amb la conservació i la restitució ambiental. I tot, o sigui, hi ha tota una sèrie de continguts, bàsicament de molta ciència, de les ciències naturals, que permeten fer una aproximació molt, molt interessant a un coneixement profund dels recursos dels territoris que, per dir-ho així, no està feta, no està resolta. I, de fet, hi ha molta cosa a conèixer, hi ha molta cosa a investigar, i que això xoca moltes vegades amb molts prejudicis que hi ha a la ciència i pensaments molt economicistes, perquè realment, amb el futur que tenim endavant, fa falta una gestió molt important dels recursos naturals, ja parlem de l'aigua, de la qualitat de la vegetació, de la netedat de l'aire, i aquests projectes són fonamentals per transpassar a la població aquest tipus de coneixements.
1: I per ser més conscients fins i tot de l'espai que ocupem. Avui estem enregistrant aquest capítol de Sense Memòria en un raconet del barranc de la Boella, a la Canonja. Estem asseguts sobre uns banquets, uns taulons de fusta, i tenim la taula de mescles gairebé al terra, al costat d'una pedra, i ens acompanyen la Palmira Saladier, la Rosa Huguet, el Josep Vallverdú i l'Andreu Uller. I estem parlant una mica del present també, però també del passat, de fa un milió d'anys, quan això era un espai humit molt gran, amb molta diversitat d'animals, molta diversitat de fauna, i també amb uns homínids que venien, com la resta d'animals, segurament aquí a alimentar-se. Llavors, sabem com s'alimentaven? Vull dir, tenim l'Andreu Uller, que és l'especialista en les eines lítiques, en les pedres, que hi hem estat parlant fa una estona. La Rosa i la Palmira serien més especialistes tant en els animals com en el comportament humà d'aquell moment. Però i si juntem tot, si ajuntem totes aquestes disciplines, ens podem començar a imaginar, doncs, com es feia aquesta obtenció de l'aliment, caçant, fent de carronyaires amb el que, per exemple, la naturalesa o altres animals et deixava, o una barreja de totes dues coses. Primer, això, com ho podem saber? I després, què en tenim aquí? La Boella que ens ha donat en aquest camp?
2: Mira, lo primer és que nosaltres som arqueòlegs i, per tant, tots ens dediquem a la conducta humana. Cadascú, des d'unes evidències o altres, ens dediquem a la reconstrucció de la conducta humana del passat, i ho explicaves molt bé, estem parlant del present i del passat perquè van lligats. Moltes vegades observem el present per entendre el passat. Com podem saber si aquesta gent, com s'alimentaven, com obtenien els recursos? Bé, per les senyals que trobem, per exemple, sobre els ossos. Quin és el problema que tenim al barranc de la Boella? Que els ossos estan tan mal conservats que no tenen senyals. I, per tant, tenim molt poques proves per a saber si eren caçadors o carronyaires. En canvi, en aquest cas concret, el que tenim és molt bona conservació de les eines lítiques, que l'Andreu, que és especialista en l'estudi del microdesgast de les vores de les eines per a definir per a què es van ser utilitzades, doncs ens aporta més dades almenys concretes. El que sí que sabem és que a Tapuerca, al nivell T6 de la Gran Dolina, que és un dels conjunts més importants d'aquesta cronologia al món, i és tan important perquè sí que té molt bona conservació i té moltes restes. I aquí sabem que allí, de fet, allí sabem que eren caçadors actius, organitzats socialment, en grups coordinats, planificació, i que estan caçant grans animals. Però trobem evidències de caçar animals tan grans com els mamuts que estem trobant aquí? No tenim les evidències ni a Tapuerca ni aquí. Probablement aquests animals estan sent carronyejats. Per què dic això? Pues no tenim cap prova, però a mi no m'agrada dir, no, la lògica diu, perquè la lògica nostra no és la lògica d'abans. Òbviament, no podem aplicar la lògica d'un homo sapiens del segle XXI a la d'una espècie desconeguda de fa un milió d'anys amb una estructura social i amb una economia totalment diferent. Però el que sí sabem és que és molt difícil perforar la pell d'un elefant actual. Si el que trobes és un mamut que pesa 10 tones, és a dir, que és quasi 3 vegades més gran que un elefant actual, perforar-la probablement amb llances, amb pals, devia ser molt difícil. Per això pensem que lo més possible, la nostra hipòtesi és que aquests animals tan grans siguin carronyejats. Són animals que és molt possible que quedessin embarrats ells mateixos, els trobem en zones de fangs, que quedin embarrats pel seu propi pes, moren allí i allí o se'ls pot acabar de donar mort, això sí és molt possible, o simplement un cop estan morts, els éssers humans i els altres depredadors de l'entorn els carronyeixen.
1: S'aprofiten.
2: Sí, la relació entre aquests depredadors i els éssers humans sempre ha sigut de comensalisme, és a dir, el que abandona un s'ho menja un altre. Per tant, són caçadors, tenen capacitat cinegètica, són capaços de coordinar-se i d'organitzar-se per a caçar, però probablement també desenvolupen tasques de carronyeig en moltes ocasions o en les ocasions que la natura els hi ofereix.
1: Voleu afegir alguna cosa?
3: Sí, aquí en el jaciment i especialment el de la Calaún, el que hi ha al voltant del mamut, les eines de pedra estan clarament associades a aquests restes animals. Si hi ha a nivell espaial, tu veus que doncs, la concentració d'eines de pedra, d'ascles, de petits ganivets, de sílex, estan al voltant del mamut, a mesura que t'allunyes, desapareix, disminueix la concentració fins que desapareix. Llavors, aquest, i al voltant, què hi trobem? Hi trobem unes eines fetes, diguem, de forma molt immediata, que fan servir roques que estan a la pròpia terrassa, a la pròpia llera de la riera, normalment és el sílex, que són tallades, utilitzades i abandonades. I ara explicaré això d'utilitzades. I a banda, hi trobem uns altres elements, aquestes destrals de mà, que aquí hi ha una més planificació, perquè fins ara no hem trobat les restes de la seva fabricació. O sigui, trobem eines acabades. O sigui, que són aportades cap al lloc on hi ha aquesta carcassa o aquest cos del mamut, fabricades en un altre lloc. I com sabem per què les fem servir aquí? Ho fem servir a l'arqueologia experimental. Si mirem el que ha dit la Palmira, el desgast de les vores. I com ho sabem? Si vam a un microscopi, veiem estries, poliments... Això ho fem, ho reproduïm experimentalment, agafem eines i tallem carn, fusta, pell, etc. Cada tipus de matèria dona un desgast microscòpic diferent. I llavors, totes les que hem pogut identificar en les eines de sílex trobades aquí, tenen tasses de carnisseria. O sigui, sabem que van ser, i són instruments aquests molt immediats, produïts, tallats, copejats, tallats, produïts i abandonats, utilitzats i abandonats a la pròpia indústria. O sigui, que està molt associada, la indústria lítica està molt associada a la carnisseria. No vol dir això que amb algunes d'aquestes eines poguessin fer punta amb una llança, però les que hem trobat fins ara estan totes relacionades amb la carnisseria.
1: Doncs jo us proposo, clar, ara estem aquí en un racó, però vosaltres esteu excavant, de fet, en diferents indrets alhora, en aquests moments. Què us sembla si recollim la taula de mescles, agafo una gravadora i m'acompanyeu a un dels espais en els que estigueu treballant en aquests moments?
3: D'acord, som-hi.
1: Vale, sí, ara m'explico on anem. Ja està. Ja està.
3: Vinga, va.

0: sense memòria.
1: Bé, hem deixat enrere l'espai... Bueno, de fet, on estaven asseguts enregistrant fins ara el programa era una mica l'espai per esmorzar, per dinar, o sigui, allà on us reuniu després de la feina. I ens hem vingut a una cala. Primer la situem. Quina cala és? Perquè vosaltres teniu diferents punts oberts, no?, en aquest jaciment. Palmira, Andreu...
2: On estem ara és la cala 2, o la que denominem la mina, perquè a prop d'aquí hi ha una mina d'aigua, que és la segona que vam obrir. La primera que vam obrir és l'altre punt en el que s'està excavant avui en dia encara, que s'hi van obrir 13 metres quadrats el 2007 i que avui en dia s'estan excavant gairebé 300 metres quadrats.
1: Perquè l'oient es faci una idea, tenim com dos parets excavades en vertical... que poden ser 5-6 metres d'alçada, no ho sé, vosaltres ho sabreu millor, jo no sóc molt bona per les mides.
2: Són 6 metres de la part més alta, sí.
1: Això ho heu excavat vosaltres per arribar fins a aquest punt, o com ha estat això?
2: No, els sediments que no tenien fòssils els vam excavar amb una màquina, que si no hi arribaríem mai. Tenim paciència els arqueòlegs, però no tanta.
1: Mira que amb tu sempre acabem parlant de la paciència.
2: Home, és que la paciència... L'Andreu una vegada em va dir una cosa molt interessant, que diu, tothom diu que som pacients, diu, però en realitat el que som és resignats. I em penso que té molta raó.
3: No, aquí, els primers treballs d'aquí sí que es va fer a mà, per estar segurs, perquè per damunt d'aquests nivells que estem excavant hi ha algun nivell, però molt petit, i quan s'ha de veure segur que el que interessava, llavors aquesta gran superfície que veieu, que aquí tenim 200 metres quadrats, els quatre primers nivells es van treure amb una màquina.
1: I en aquesta cala, en la mina, ara l'Andreu m'estava mostrant un tros d'os d'un animal que teniu aquí marcat, i després hi ha altres petites marques que heu fet al terra, però jo no sé què són.
2: Les marques són xinxetes de colors que fiquem sobretot a les peces més petites per a quan estem escombrant el terra amb les broches no prendre'ls. No, el que estem veient aquí, sobretot aquest any el que hem trobat ha sigut una gran quantitat de restes de cavall. Al davant ara mateix tenim un fragment de tíbia, un dels ossos de la cama, que probablement no l'hem aixecat encara, però sembla que una de les parts, un dels extrems, va ser menjat. Probablement, si això és així, la intensitat de consum ens fa pensar en què van ser les hienes. I després el que trobem és al voltant de tots aquests ossos peces de sílex o d'altres matèries primes amb les quals se va fer algun tipus d'eina.
1: Clar, hi ha una cosa que no hem parlat en la primera part de la conversa, al final tampoc dona temps per tractar tots els temes, però acabes de citar les hienes i també hi ha trossos de sílex. I una de les coses que s'apunten és que hienes i homínids o primers humans compartien espai, no estaven junts, vull dir, suposo que de forma s'anaven intercanviant, no ho sé, això en tot cas m'ho expliqueu vosaltres ara, però homínids i hienes ocupaven el mateix espai, el mateix ecosistema, i suposo que anaven a per les mateixes preses, segurament. Compartien també o lluitaven per l'aliment.
2: Bueno, no sabem si lluiten directament. Jo penso més aviat que hi ha un equilibri ecològic, i una de les coses que ens ha demostrat el barranc de la Boella, a través dels estudis de les restes de fauna, però també a través de la densitat de la indústria lítica, és que quan augmenta la presència de hienes, també augmenta la presència dels éssers humans. Això vol dir que els éssers humans, en aquest cas, són capaços de reduir o d'enfrontar-se al risc que se genera en tots aquests depredadors de l'entorn. Tornem a parlar de cooperació, de vida social, de totes aquestes característiques pròpies dels humans del Plistocè inferior i dels actuals, òbviament, i que tenen diferents tipus de relacions ecològiques. Una és el comensalisme, el que abandonen uns ho mengen uns altres, i després també hi ha altres tipus de relacions que són la depredació. Probablement els uns eren víctimes dels altres en més d'una ocasió. Fa mal dir, però tant de bo trobéssim aquí una víctima de les hienes un dia d'aquests. Sabria greu, però bueno, ha passat molt de temps.
3: Yeah. No transformada en copròlit, eh?
2: No.
1: Sí, perquè els copròlits són molt difícils, no?, d'excavar, vull dir, es desintegren molt ràpidament, vull dir, no és un material fàcil amb el que treballar.
2: Pues depèn molt, no, Andreu?
3: No és fàcil, però aquí n'hem trobat, aquí i darrerament a Tampoc n'estan trobant molts. Allà es conserven, els copròlits, per qui no ho hem dit, són les caques fòssils, que, i en el cas de les hieres es conserven perquè, clar, les hieres, aquests animals mengen i digereixen ossos i el que acaben defecant són encara una papilla o dos, no? Un altre carnívor no té aquesta composició amb os. I es concentra, i a més, quan en trobem, es troben en concentracions altes. O sigui, aquests animals fan el que anomenem latrines, no? Van a defecar a la mateixa zona i quan les hem trobat, a vegades aquí són difícils de conservar perquè es desfan una mica, però quan les trobes i això, o sigui, n'hem recuperat molts, aquí desenes o centenars. Sí que es poden recuperar bé. I llavors, clar, són font d'estudi perquè es pot estudiar qüestions del contingut, inclús pol·linífer, en aquest tipus d'agregats.
2: I després també ens aporten la informació paleoecològica de la que parlàvem, és a dir, grans densitats de hienes, el que significa és que estem en una zona amb moltíssims recursos. Aquestes letrines, actualment, entre les hienes atacades actuals, també les fan. Les fan en les zones, generalment, aquestes acumulacions d'excrements són a les zones limítrofs dels clans, de les àrees d'abastiment dels diferents clans de hienes. Pues és bastant possible que aquí la mina, durant un temps, funcionés com una zona limítrof entre aquestes àrees d'abastiment, un moment en el que també hi ha molts éssers humans i, per tant, el que tenim és un moment amb una explosió de recursos molt alta i, per tant, ideal per a la vida dels humans i de tots els depredadors. Parlem de hienes, però hi ha ossos, hi ha dents de sable, hi ha jaguars, ja ho hem dit abans, guineus, raboses és en Frixanco, linx i, bueno, llops, una gran diversitat d'altres carnívors.
1: La mina és potser una de les cales més importants?
3: Bé, n'hi ha dues, i ja crec que més importants. Les dues aporten... Aquesta potser aporta més informació paleoecològica, potser per la varietat fins ara. Ara aquesta varietat ens està començant a aparèixer a la cala 1, que és que el que portàvem excavat se centrava més al voltant del mamut. Crec que tots dos jaciments. Aquí, el que, clar, aquí hem de pensar... Aquest jaciment té hectàrees i hectàrees i hectàrees. Són, clar, és una gran plana, eh?, aquesta zona d'Altaica, i llavors a vegades excaves... I, clar, has d'estar una mica de sort, nosaltres hem estat de trobar concentracions, home, també perquè les hem buscat, concentracions molt importants, però aquí el jaciment té hectàrees, té una extensió enorme.
1: Quanta gent està treballant aquest any en la campanya?
2: Aquest any hem treballat 42 persones al jaciment.
1: Procedents ja de diferents espais, diferents universitats...
2: Ui, gent de tot el món. És una cosa molt curiosa, perquè a vegades, també perquè ens féssim una mica la idea de l'impacte que té el jaciment amb l'acadèmia, és anomenar la gent de les universitats que ve, però ve gent des d'universitats americanes, a Argentina, Mèxic... aquest any penso que és Argentina i Mèxic, Itàlia, Portugal, hi ha Europa, hi ha gent de la Índia, de Xina. Llavors, això vol dir que les seves universitats i els seus llibres, els seus manuals universitaris, el jaciment ja apareix. El que comentàvem abans, primer te diuen no, això no està clar, doncs avui en dia el barranc de la Boella ja està clar el tipus d'informació que aporta i no només està clara, sinó que s'ha convertit acadèmicament en un jaciment de referència per explicar una de les dispersions humanes dintre del continent europeu durant el Plistocè inferior.
1: I una cosa, totes les petites peces que hi ha en aquests plàstics ara enganxats en xinxetes al terra, quin camí seguiran?
2: Pues ara les hem de coordenar. Ara hem de, cada una de les peces les hem de situar en l'espai, les hem de situar en unes coordenades cartesianes, una X, una Y i una profunditat, i després les inventariem. Cada una d'aquestes peces, tingui les dimensions que tingui, té una matrícula pròpia, té un nom propi, que farà referència a la campanya, al nivell en la que hem trobat, la posició en la que té dintre de tota la superfície i un número propi. I després fan cap en una bossa, com ja n'hi ha algunes, les més petites ja estan embossades, i d'aquí aniran a l'IPES, que és on s'estudiaran. Una part anirà al laboratori d'industria lítica i l'altra part anirà, que de fet és la fauna, passarà primer al complet pel laboratori de restauració, perquè ja us hem dit que són molt fràgils, surten en molt mal estat. I del laboratori de restauració ja entraran al laboratori de fauna, que és on les estudiarem.
1: Doncs el barranc de la Boella, a més de ser un jaciment i ser un espai d'excavació i d'estudi, el que sí té actualment ja és un centre d'interpretació, Mamutus, que està a la Canonja, i que permet doncs, que el públic general, ja sigui públic familiar, com a investigadors, vull dir que tenen la possibilitat de tenir un espai on poder conèixer doncs, la feina i els resultats que s'han fet en aquest barranc de la Boella en aquests darrers anys. I una de les coses que farem avui a Sense Memòria és, abans de marxar de la Canonja, passar per Mamutus a visitar-lo i a conèixer, o com a mínim a tancar des d'aquest centre d'interpretació la visita que hem fet aquí avui a la Boella. Però abans de marxar a Mamutus, què hem d'esperar aquests propers anys a la Boella? O cap a on camineu? Quina és la vostra direcció?
3: Jo crec que seguir aportant dades, no pots marcar cap direcció, seguir aportant dades, seguir treballant concretament, però en el cas de la Cala 1, acabar d'excavar en el nivell més important, perquè ara, per exemple, el que tenim publicat és tot el relacionat, un espai relacionat amb el mamut, que m'he explicat abans. Ara, els darrers 3-4 anys, molt a prop, a uns 10-12 metres al nord, estem trobant una altra acumulació i en aquest cas ens parla, bé, serà una mica més del mateix. I ens ha sorprès perquè és diferent. Diferent quan el número d'animals, o sigui, quan les espècies, hi ha molt d'hipopòtam, com aquí hi havia aquí a la mina, que a baix no el teníem, hi ha molt de cavall, hi ha algun cèrvol, o sigui, estem trobant coses diferents, lleugeres variacions, per tant, cada campanya que fem, no és mai una sola campanya, cap de les tres campanyes va bé, ostres, el que portem acumulat està sortint una altra cosa, llavors és una mica aquest tipus de novetats els que podem esperar. No són teledirigides, perquè no podem fer-ho. Si em dius què ens agradaria trobar, home, clar, ens agradaria trobar, doncs, restes humanes, ens agradaria trobar un lloc que amb la fauna millor conservada, però això pots demanar-ho, pots dir-ho, però no té cap sentit.
2: No. El que ens marca l'estratègia de futur és ampliar el nostre coneixement sobre aquesta part de l'evolució humana. No hi ha més. Després, com diu l'Andreu, què et fa il·lusió? Bueno, hi ha moltes coses que ens fa il·lusió trobar. A mi, cada peça de sílex o d'indústria lítica, tot i que no em dedico a això, me fa especial il·lusió per un fet molt concret, i és perquè sé que és una part molt important del jaciment, perquè està molt ben conservada i perquè sé que en el futur ens aportarà moltíssima informació, més de la que ja ens està aportant. Per tant, ja amb això pues, me dono més que satisfeta. Ara, a esperar a trobar, bueno, aquí estem esperant trobar restes d'hipopòtam, és la il·lusió que tenim aquest any. És a dir, som una mica menys ambiciosos que les restes humanes, que també ens farien molta il·lusió, però en trobar un parell de dents més d'hipopòtam ja ens conformarem. Sí.
1: Bueno, encara quedarà un parell de dies, igual. Sí. Jo sé que a lucubrar en el camp de la ciència queda molt lleig, però jo no puc marxar d'aquí sense imaginar-me, encara que sigui posar-li moltíssima imaginació, i ja dic que agafant-lo molt amb pinces, eh? Jo, un grup de Homo erectus que estaven aquí i que anaven cap a Tapuerca, eh?
2: Homo erectus o antecessor, eh? Jo aquí sempre estic, tinc el cor partit.
1: No, imaginar-me'ls caminant cap a Tapuerca.
2: Però costa poc imaginar-se'ls, eh? És a dir, quan estàs excavant, te costa molt poc imaginar els moviments que hi havia per la zona, com circulaven, com se podien... És a dir, sí, estàs elucubrant i estàs imaginant, però costa poc, sobretot perquè veiem les zones de platja, el que serien les zones en les que estan a la vora del canal d'aigua, que probablement és per les que circulen, a les que estan, a les que passegen, i després avui en dia que tenim tanta informació a través de tantes fonts, doncs les petjades dels neandertals que jugaven a vora platja, doncs per què no aquí els homo erectus te'ls pots arribar a imaginar jugant a la canalla o a l'homo antecessor jugant la canalla aquí vora la platja? Bueno, sí, és difícil. És difícil no imaginar-los, però no deixa de ser això, una imaginació. Però és veritat que les restes que hi ha a tot l'entorn sí te porten o sí et donen peu a aquesta imaginació, a donar-li ales al que podia ser el dia a dia d'aquestes gens.
3: No, el que està clar és que són dos ecosistemes molt diferents, ja el coneixem, i prou rics tots dos per no necessitar a la força i moviments. Probablement sí, que tenen molt mòbils, però són dos espais, tots dos, molt, molt rics en recursos i que no té per què haver-hi moviments d'un a l'altre.
1: Doncs Andreu Uller, Palmira Saladier, moltes gràcies per acompanyar-me, per acompanyar-me en aquest darrer trosset que m'han registrat aquí a la Cala de la Mina. La Rosa Huguet i el Josep Vallverdú ens han deixat ja... No m'he pogut acomiadar d'ells com Déu mana. Acabem de recollir, agafem el cotxe, ens anem al poble a la Canonja, al centre Mamutus. Tu, Palmira, vens amb nosaltres?
2: Amb vosaltres, sí.
1: Tu, Andreu, et quedes.
3: Em quedo, sí. Vale.
1: Doncs seguim viatge. Gràcies a tots dos i endavant amb l'excavació, aquesta i altres.
3: Moltíssimes gràcies per les seves.

0: sense memòria. A Ràdio 4.
1: Han deixat el barranc de la Boella, ens han vingut fins al poble de la Canonja, hem entrat al centre d'interpretació Mamotus des de la Boella i hem dit que veníem per aquí, que d'alguna manera aquest és l'espai que ens ajuda a ensenyar, a divulgar, a que la gent conegui doncs, quins són els fruits de la investigació que des de fa anys s'estan fent en aquest barranc. Ens ha acompanyat la Palmira Saladier, que ens està fent una mica de guia avui durant tot el dia, però avui a la Canonja tenim amb nosaltres el regidor de Cultura i Ciència de l'Ajuntament de la Canonja, Salvador Ferrer, i també la coordinadora del Centre Mamotus, Lourdes Marín. Ja no sé si dir ja, bueno, bona tarda encara no, perquè igual no hem dinat, bon dia, podem dir bon dia encara?
2: Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda, menys bona nit.
1: Bueno, encara tenim el sol una mica alt. Ens trobem tot just a l'entrada del Centre de Mamutus, perquè aquí tenim les defenses del mamut, que d'alguna manera s'ha convertit en icònic d'aquesta investigació, d'aquesta excavació. Però jo voldria que qualsevol de vosaltres dos, el que vulgui, m'expliqués, em donés més context del que és aquest espai i per què és tan important.
2: Bé, aquest espai neix arrel de la trobada d'aquestes defenses. Podríem dir aquella frase famosa de «Contigo empezó todo», doncs amb aquests ullals va començar tot. Es van descobrir el 2007 amb una excavació d'urgència que es va fer al barranc, que suposo que això la Palmira també ja us ho ha explicat, i arrel d'això, en aquell moment, el director de l'IPES era Eudald Carbonell. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de la Canonja i ens va explicar doncs, la importància que semblava que podia tenir aquest jaciment. A partir d'allí, l'Ajuntament es planteja que clar, aquestes troballes, a partir d'aquell moment es van començar a fer excavacions ja periòdiques cada any, i es va decidir que clar, aquestes troballes d'alguna doncs, manera s'haurien de posar a l'abast i en coneixement de la gent. Aleshores, el 2012 va sortir l'oportunitat de comprar la finca on està aquest espai. Era una finca agrícola amb un mas, una finca àmpliament coneguda al poble com l'Hort de l'Abeurador, i l'Ajuntament compra aquesta finca, que a més tenia també un espai al davant, que actualment és el pàrquing, o sigui, quan el visitant que pugui venir aquí a l'espai Mamutus té facilitat total per aparcar. I a partir d'aquesta adquisició doncs, es comença primer a consolidar i a rehabilitar l'edifici, diguem-ne, original de la masia, del mas, i després en diferents fases es va fer l'ampliació per dotar d'accessibilitat a l'espai, perquè hi pogués haver ascensor. S'ha fet una sala doncs, per projeccions audiovisuals, una sala que també és, diguem-ne, multiusos, es pot utilitzar per fer conferències, xerrades, per diferents activitats. I, doncs, clar, posteriorment, a través de l'IPES, vam fer el que en diria més la redacció del projecte museogràfic. Ens ho va fer una empresa reconeguda també avalua tot el món, que és Ambito Cero, un estudi d'arquitectura a Barcelona. Va redactar aquest projecte que després es va executar a través de Wasabi i Expomont, que també són dues empreses de primer nivell que treballen pel Cosmocaixa i per diferents museus arreu del món. I amb tot aquest procés vam arribar al juny passat, el dia 20 de juny, que amb la presència del ministre de Turisme del govern espanyol, Jordi Hereu, es va fer la inauguració del museu, i a partir del dia 8 de juliol el museu ja es va obrir al públic perquè el pogués visitar tothom.
1: Lourdes, tu que ets la coordinadora i suposo que estàs molt més al peu del canó, aquest centre, de fet, porta obert pocs mesos, pràcticament només l'estiu, però tu que estàs aquí, no sé, podries descriure al públic com ha rebut l'entrada en funcionament d'aquest centre, quin tipus de públic ve?
3: Doncs et comento, de moment no teníem expectatives, ja que era un centre nou, un centre que potser no era gran conegut, com per exemple Atapuerca, però tot i així hem tingut un número molt rellevant de visitants de totes les franges d'edat, tant a nivell nacional com a nivell internacional, També val a dir que aquest espai és un espai immersiu, un espai molt didàctic, molt interactiu, per tal de que sigui adaptat a diferents franges d'edat, que això és la part positiva, perquè no es faci tan fer xuc de cara a un aprenentatge més dinàmic als xicotets. A banda d'això, per fer aquest aprenentatge dinàmic, també desenvolupem les visites guiades o també diferents tallers perquè es puguin impregnar d'aquesta contextualització historiogràfica. I com deia el Salvador, m'agradaria puntualitzar que contigo empezó todo, amb les defenses, perquè al voltant d'elles es van trobar una sèrie d'eines lítiques, que és el que succeeix, que ja s'hi havien trobat al llarg dels anys 70 aquí al barranc de la Boella, però estàvem en una època en la qual eren denominades pseudociències. Per què? Perquè es considerava que fins als 500.000 anys no hi havia vida humana, fins que l'any 94 a Tapuerca ja es van trobar aquestes restes de Montecésor. Llavors, a l'any 2007, quan van fer aquest procés d'extracció i es van trobar tot aquest conjunt d'eines lítiques, clar, va ser molt important perquè estàvem al punt, o estem al punt de Tapuerca. Tot i que no hem trobat fins al moment restes d'homínid, aquestes evidències ens fan entendre que aquí els homínids baixaven per tal... Això era una zona d'esquarterament, com un supermercat, perquè m'entenguéssiu. I ara estem en aquest punt, en aquest nivell, en el qual esperem en algun moment poder trobar ni que sigui una petita dent. És a dir, la vida és impredecible, i al igual que l'any 2002 a Barranco de León es va trobar aquella diente de León de fa 1,4 milions d'anys, que és la més antiga, però, al igual que el 2022, també a Tapuerca es va trobar el tros de mandíbula, que era Finis erectus. Exacte. Llavors, estem a l'espera d'això, que gràcies a l'Ajuntament de la Canonja, a la Diputació, a tot el treball que estan fent de forma conjunta, que s'està invertint en cultura i en història, que és el que realment és important i rellevant, a poder arribar en aquest punt d'importància i poder traslladar-ho a tota la població, tant de la Canonja, del Tarragonès, de Catalunya, perquè amb aquesta petita història que de moment tenim, ja estem treballant des de fa, no 20 anys, sí 20 anys a nivell de la Canonja, però gairebé un centenar d'anys que ja va començar a cartografiar-se al barranc de la Boella, doncs el pot patir ja la bona confitura, diuen. Som un poble petit però gran, en esperit, en cor, en inversió, som un centre petit però gran, el jaciment també, i puguem arribar en aquest punt com a Tapuerca, Barranco de León i altres jaciments.
1: I veig que la Lourdes està molt, molt orgullosa, i jo ho entenc, de la feina i de la trobada de l'espai que d'alguna manera envolta o tenim a la Canonja. I jo, Salvador, et pregunto, el poble i els voltants del poble de la Canonja són conscients del tresor que tenen aquí? Ja no em refereixo al centre Mamutus, que té la seva inversió, el seu desenvolupament, sinó el que significa aquest barranc. La gent és conscient? La gent de peu? Com va el cafè? Com va prendre's el cafè al bar? Això importa?
2: Bé, la Lourdes és que no és del poble, però imagineu-vos que la Lourdes, que no és del poble, que sí que és d'aquí a prop del poble, n'està orgullosa. Imagineu-vos per la gent del poble el que representa això, no? El fet de, bueno, de que per l'existència d'aquest jaciment i també d'aquest centre d'interpretació doncs puguem aparèixer en mitjans d'abast nacional i suposo que també en mitjans internacionals, perquè de publicacions sobre l'excavació se n'han fet moltes a revistes especialitzades. És el que es pretenia també amb la construcció i la posada en marxa d'aquest espai, no? Que la gent del poble i també del nostre entorn fos conscient d'aquest tresor que tenim aquí a vora casa nostra i que té una importància, doncs, cabdal per entendre, doncs, com era la vida fa un milió d'anys en aquestes terres i a la península Ibèrica i a Europa.
1: Doncs Salvador Ferrer, regidor de Cultura i Ciència de l'Ajuntament de la Canonja, Lourdes Marín, coordinadora del Centre Mamutus de la Canonja, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut avui en aquest centre, aquí al costat de les defenses de mamut que es van trobar ja fa anys. Moltes gràcies per la visita. Un programa en el que hem tingut la sort i el luxe també de tenir com a convidats, quan estaven al barranc de la Boella, a la Palmira Saladier, la Rosa Huguet, l'Albert Uller i el Josep Vallverdú. I un programa que hem fet amb la col·laboració en la producció, edició tècnica i presa d'imatges del Pedro Velázquez i la Roser Mora. Gràcies a tots. Tornem en un proper Sense Memòria.
0: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
3: Ràdio 4.
4: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes. Això és l'Hora Clàssica, ja ho sabeu quan sentiu aquesta sintonia. I avui fem parada en una institució que en només un quart de segle ha canviat el mapa musical del país i ha format centenars de músics. Parlem de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que aquest curs celebra els seus 25 anys. Ho fa amb un programa d'activitats que reflecteix molt bé què és l'escola, un espai on conviuen la música antiga i la contemporània, el jazz, el flamenco i la música de el tradicional, on es crea, s'investiga, es col·labora amb institucions del país i amb centres internacionals, i on la música no és només una disciplina artística, sinó una manera de connectar amb la societat. I qui millor per explicar-ho que la seva directora general, la Núria Sampere, que és la nostra convidada d'avui. Una convidada que, com sempre, juntament amb tota la informació i tota la música, ens porta el nostre company Pep Gorgori. Com estàs, Pep?
5: Doncs amb moltes ganes d'aquest programa,
4: sí, no?
5: Perquè, a més, és una convidada, com que hem de parlar de tantes coses diferents.
4: Clar.
5: De l'Escola Superior de Música de Catalunya, que no és només música clàssica.
4: No,
5: ja saps,
4: es toquen moltes tecles aquí.
5: Que els que ens agrada la música, al final ens agrada la música.
4: Clar, clàssica, sense cognoms, no?
5: No, clàssica. El que passa és que el programa el tenim de música clàssica, sí. I llavors tirem cap on tirem.
4: Clar, es diu l'hora clàssica, què hi farem?
5: Però bé, molt de gust, de tant en tant, rebre algú que escoltarem músiques molt diferents,
4: Perfecte.
5: En el programa d'avui, òbviament, tindrem doncs els nostres Handels, una mica de Gershwin, tindrem moltes coses clàssiques, però també tindrem Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas, Oques Grasses...
4: Què dius ara?
5: Sí,
4: està molt bé,
5: que
4: això.
5: Que
4: en la
5: en comú,
4: varietat
5: tots,
4: està al gust.
5: Què tenen en comú? Pues que tots han passat
4: per l'ESMUC
5: un moment o altre aquests 25 anys.
4: Déu-n'hi-do. Doncs tot això ho sentirem gràcies a l'Alba Campos, que està a l'altra banda del vidre, i aquí ara comença l'Hora Clàssica.
3: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
4: Doncs és moment de saludar la nostra convidada, Núria Sampere. Què tal, com estàs?
6: Hola, molt bé, molt, molt contenta d'estar aquí.
4: Doncs encantada que ens visitis i que ens portis aquesta varietat de música que ens deia el Pep, perquè és ben variada, no?, l'alumnat que teniu a l'escola.
6: Sí,
4: no?
6: Sí. Bueno, és una escola que ho té tot. Ara ho dèieu fa un moment. És una escola que té tots els estils i tots els gèneres, i totes les professions al voltant de la interpretació, la composició i la direcció, que són les que...
5: Clar, després estan tots aquells que no sonen.
6: Clar. La pedagogia, la musicologia, la sonologia, la producció i gestió... Espero no deixar-me res. Però és, tot l'entorn musical es forma conjuntament a l'Escola Superior de Música de Catalunya.
4: Doncs imagina, si tenim temes per tractar, són 25 anys de l'escola. Felicitats, per cert, per l'aniversari.
6: Moltes gràcies.
4: I bé, doncs, com sempre, el Pep ens acosta una mica més, no?, a la nostra convidada i a l'ESMUC.
5: Doncs sí, tot això passa al mateix edifici on hi ha l'Auditori de Barcelona, que també comparteixen amb el Museu de la Música de Barcelona.
4: Doncs més artístics no poden
5: ser. En aquell edifici ho tenim tot allà ficat. Els primers anys no estaven allà. L'ESMUC estava aprofitant les instal·lacions d'un antic institut per allà del barri del Sant Martí o el Clot, crec que...
6: Sant Andreu. Sí, el carrer Berenguer de Palau.
5: Exacte.
4: Berenguer de Palau.
5: Però després ja es va traslladar al que és casa seva. La Núria Sampere, la nostra convidada d'avui a l'Hora Clàssica, és directora general de l'ESMUC des de l'any 2019. Ella té una formació que que combina la música, gestió, polítiques culturals, és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció Pública, en fi, abans d'arribar a l'ESMUC, allò de formar-se bé a la cantera, va estar dirigint durant més d'una dècada l'Escola Municipal de Música de l'Hospitalet de Llobregat, un altre centre que, si no fos perquè ja, ella ja no és directora, donaria per parlar, perquè també podríem parlar del
6: podem
5: que
6: parlar, fan. Podem parlar, segur, clar, clar.
5: Però avui ens centrem als 25 anys de l'ESMUC amb una salutació a l'escola de l'Hospitalet, que també fa molt bona feina. I doncs això, des del 2019, està donant aquest impuls a l'ESMUC, que l'ha portat fins al 25è aniversari, i per aquelles aules és que ja farem el repàs després, eh? Farem repàs sonor fins sí, i tot, però és que sí, ha passat... Sí.
4: De tot i del més bo,
5: tot, tot
4: no?
5: Tot Cristo, em sortia tot Cristo, diguem tot Cristo, que al final és l'expressió correcta.
4: Una forma de dir-ho. Per cert, la Núria també ha estudiat música, no? També
6: sí, també... Jo soc filla del Bruc, és a dir, soc filla del conservatori
4: del Bruc, sí, sí. I tu estudiaves guitarra.
6: Guitarra, sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. O sigui, vaig estudiar guitarra al conservatori, tal com deies, Història de l'Art a la universitat, mm-hmm. i el doctorat l'he fet a la Universitat Rovira i Virgili, o sigui que és així, i tal com deies també, un màster en direcció pública que vaig fer a ESADE, que és el que em va donar com la connexió entre els dos mons.
4: Entre
6: no?
4: una entre... cosa i altra.
6: Exacte.
4: O sigui que per estudis no serà, no?
6: No.
4: Déu-n'hi-do. I començant per la música. La música des de petita t'ha cridat l'atenció? O vens d'un ambient familiar musical? O com va això?
6: Sí, sí, sóc un cas molt típic, eh? De sí? qui comença a tocar la guitarra com a amateur, de petita, uh-huh. és a dir, amb els 6 anys o 7, i que després entra al conservatori. Amb un creixement d'aquests de... que la pel·lícula del 47 me'l va recordar molt, jo soc de Nou Barris,
4: sí?
6: i hi ha una escena a la pel·lícula que la protagonista o la filla dels sí, protagonistes
4: que canta
6: amb un cor i sí. se sent que no és del món d'aquell cor.
4: Ja.
6: I em va recordar molt el meu trajecte amb el 47, jo agafava el 47 per anar al conservatori, sí. i també canviaves d'un món a un altre, no? Uh-huh. D'un món... on la pràctica artística acadèmica, diguem-ne, no tenia rellevància en el context sociocultural de Nou Barris, i en canvi anaves a un altre món on la majoria de persones amb les que compartia les classes de, igual, solfeig, harmonia, el que fos, sí que venien d'entorns on la música tenia presència a les seves famílies. I, per tant, entenc perfectament la sensació i alhora em fa estar molt orgullosa també de dir, ei, amb l'acompanyament necessari, vinguis d'on vinguis, pots fer de la música no només el teu...
4: La teva passió,
6: sinó també la teva professió.
4: La teva professió, no? I tu has aconseguit i de quina manera, no? Per tant, és un bon exemple.
5: Com va ser que vas entrar a la música llavors en aquest ambient?
4: Clar, perquè els pares o la família no.
6: No eren musicals. Sí que haig de confessar que tenia una parenta que la majoria de les persones que han estudiat al conservatori coneixeran, mm-hmm. la meva tia, la Teresa Comas, que era la catedràtica de solfeig.
4: Aquí ja tenim una connexió important.
6: Els meus pares, escolteu, aquesta nena que toca la guitarra que vagi al conservatori.
4: Sí. I vau fer cas, no?
6: Sí.
4: Mm-hmm. I se't va donar bé?
6: No era especialment bona intèrpret, no. Mm-hmm. La veritat és que no hagués fet mai carrera d'intèrpret. És a dir, que en aquell moment on realment l'horitzó que es preveia era o intèrpret o la composició o la direcció...
4: Clar, no hi havia gaires mestres.
6: Jo no tenia ni el perfil personal, ni les capacitats, ni segurament l'orientació a fer-ho. Però, engrandint l'espectre i veient cal saber música per ser un bon docent de música, em vaig dedicar a l'educació molt de temps, o per gestionar institucions musicals, que a part d'altres coneixements necessites també el coneixement expert, doncs aquí sí que vaig trobar una passió, realment, perquè m'agrada molt acomboiar persones molt expertes, molt sàvies, artísticament, que admiro profundament, que es posen al servei de fer, ara, en aquest moment, uns estudis superiors de música amb el màxim rigor adreçats al màxim nombre de persones, no? És a dir, que això realment és molt bonic.
4: Per tant, aquella nena de Nou Barri se sent realitzada. Professionalment. Molt contenta, sí. Perfecte.
5: Escolta, quan vas arribar a l'ESMUC amb tot aquest bagatge, amb aquests estudis musicals, l'experiència d'haver estat a l'escola de l'Hospitalet, tota aquesta formació en administració pública també, quins són els primers canvis, quins són els primers reptes que afrontes al capdavant de l'escola?
6: Mira, al capdavant de l'escola la coneixia de molt temps, perquè ja era professora de l'escola, de fet, i havia treballat a la primera època. L'escola... Com sabeu, té aquest gran nombre de professionals, però és una escola que la seva condició de servei públic d'educació superior, és una escola de la Generalitat de Catalunya, mm-hmm. és l'escola pública,
4: sí, és pública
6: del país, no estava per allò, completament integrat, no com a condició, evidentment tothom ho sap, però com els valors de què és formar part d'un equip de treballadors i treballadors del sector públic, no? I, per tant, com hem de ser transparents a la presa de decisions, com hem d'organitzar-nos de tal manera que respectem tots els drets, quins han de ser els valors més enllà de l'excel·lència artística que hagi de contenir tant el personal docent com el personal de l'administració i serveis. És a dir, tots aquests components d'organització del sector públic de la Generalitat de Catalunya sí que han estat el motor per anar ajudant, més que fent, ajudant a que tot el talent, si voleu, o totes les capacitats que té tothom en l'ESMUC es posin al servei d'una missió comuna, no? És una mica això, i que no està acabant ni molt menys.
5: T'anava a preguntar si 6 anys després ja ho anem per...
6: No, encara no estem, però estem en molt bon camí, eh? Perquè
4: ja
6: hem afegit en aquesta mirada de servei públic que hem anat construint, canviant l'estructura organitzativa, canviant les maneres de fer, el rendiment de comptes, les avaluacions compartides, etc. Li hem afegit un parell o tres de dimensions molt rellevants, no? Una, la dimensió internacional, és a dir, l'ESMUC és internacional des del començament perquè les persones que hi treballen tenen aquest perfil internacional, però institucionalment no havíem insuflat deliberadament aquesta vocació internacional i ara és deliberat, és a dir, formem part de la primera aliança universitària europea d'institucions superiors de música, és a dir, som 8 institucions, 6 universitats de la música i 2 conservatoris superiors, el de París i Barcelona, que no som universitats, però que estem, òbviament, al mateix nivell. I, per tant, aquesta dimensió internacional l'hem anat construint en aquests darrers anys com a qüestió deliberada, insisteixo, perquè internacional ja ho era, però era accidentalment internacional. Tota la dimensió de qualitat, és a dir, això que la universitat en parla tant, no?, del sistema intern de garantia de qualitat que ha de fer que tothom hagi de conèixer perfectament com es fan les coses a la institució, és una cosa que hem anat construint també molt decididament en els últims anys, i tota la dimensió social, no?, amb qui ens comprometem, a qui volem, com volem ser mirall de la nostra societat i, per tant, com hem de construir aliances amb tots els entorns socials per tal que no només l'alumnat creixi amb aquests valors de servei a la comunitat, sinó que també la comunitat, que finalment és qui financia l'escola, es pugui sentir orgullosa de tenir una escola com aquesta, no? Aquestes són com les dimensions que es van construint i que vas fent camí, però que, òbviament, no s'acaba mai.
4: Al final són 25 anys els que esteu celebrant ara mateix, i dèiem a l'inici que només aquest quart de segle, doncs, aquesta escola havia variat el mapa musical del país. O sigui, sou conscients del que significa abans i després de l'ESMUC?
6: Sí, sí, sí. Realment és un fet, perquè l'any 2001 hi va haver una gosadia que jo crec que totes les persones que hi treballem actualment reconeixem, de qui va iniciar una institució radicalment diferent a totes les institucions d'educació musical superior fins a aquell moment. Mai no hi havia hagut al nostre país una institució 360 graus. És a dir, el conservatori en el que jo vaig créixer era un conservatori només de música clàssica, orientat a formar, com us deia, intèrprets, compositors i compositores, bueno, més compositors que compositores,
4: sí.
6: I més directors que directores d'orquestra.
5: Ara he fet un repàs ràpid de noms i en surten...
6: Sí, és així. És un viatge... bueno, ara torno al que em preguntava, però és un viatge que tenim present encara, eh? És a dir, que no hem superat ni molt més. És una de les nostres... obsessions...
4: Sí, que a l'escola ara mateix d'alumnes teniu molts més nois que noies, encara.
6: Tenim més nois que noies, sí. Hi han algunes especialitats que és molt equilibrat, és a dir, la corda de música clàssica és molt equilibrada, el vent fusta de la música clàssica és molt equilibrat, no ho és el metall, no ho és la percussió, no?
5: O sigui, trompetes...
6: Continua sent ambients molt masculinitzats, n'hi ha, però encara és molt masculinitzat. El món del jazz i la música moderna és molt masculinitzat, i a més amb l'estereotip, no? Les cantants solen ser noies,
4: i
6: els instrumentistes solen ser nois, és així.
4: És així.
6: El món de la música antiga és molt equilibrat, també. El món del pop també és desequilibrat, i a més amb estereotip, és a dir, també hi ha més noies cantants i nois instrumentistes. I llavors hi ha especialitats que tenen molt pocs estudiants i que pot haver-hi viatge, però pot ser un viatge accidental, és a dir, flamenco. Clar, hi ha 3 estudiants per any. Clar. A la mínima...
4: 2 i 1.
5: Es desequilibra
6: molt fàcilment, i també no voldria dir això. Però és veritat que l'estereotip és més cantants noies i més guitarristes nois. I en el món de la copla també hi ha un cert viatge cap
4: Elles
6: a...
4: Elles canten més, no?
6: Bueno, el món de la copla... No, la copla instrument... la copla instrument, orquestra d'onze, diguem-ne, sí. També és un món que encara és molt masculinitzat. Llavors, altres especialitats també tenen biaix. La pedagogia...
5: Noies?
6: Més noies que nois, tot i que en els darrers anys s'ha equilibrat força... la musicologia està equilibrada, que un podria pensar hi ha més noies que nois, no està equilibrat... la sonologia és molt masculinitzada, la composició encara ho és, l'hem anat equilibrant molt en els darrers anys, però encara ho és, i la direcció també. És a dir, també hi ha noies, però encara hi ha un viatge. És a dir, aquí hi ha molta feina per fer, que no és d'un dia per un altre. És
5: I
6: a
5: que
6: dir,
5: no depèn només de vosaltres. Al final és una cosa de la societat i de l'educació que rebem.
6: Absolutament. Sí, passa que sí que hi ha estratègia. N'estem posant en pràctica algunes, no? És a dir, anar a escoles i conservatoris amb estudiants noies perquè d'aquestes especialitats més masculinitzades perquè vegin que es pot ser una baixista elèctrica, noia, i que es pot estudiar. És a dir, que hi hagi models... que trenquin amb l'estereotip que un espera i empenya a les noies que estan estudiant a les escoles de música o als conservatoris a presentar-se a les proves d'accés, no? Però realment és una feina d'ensenyar molt, fer molts models, posar en valor totes les graduades que sorgeixen d'aquestes especialitats i, per tant, acompanyar que canviï.
4: Que hi hagi referents. No?
6: Exacte,
4: que
6: hi hagi
4: forma.
6: Referents. Però si voleu, tornem al que...
4: a l'inici de la pregunta.
6: M'he enredat, clar, el 2001 va ser realment molt diferent al
4: que hi havia.
6: El que hi havia, no només a Barcelona o a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. És a dir, és la primera vegada que es posen de costat totes les músiques, això no havia passat mai fins ara, és a dir, sempre hi havia aquesta jerarquia implícita entre la música clàssica i la resta de músiques que no s'havien academitzat fins aquell moment, i per tant aquesta és la primera, però també posar de costat totes les especialitats al voltant de la música i no només les estrictament artístiques, no? Però la segona qüestió que jo tinc la impressió que és la que més determina el perfil de les graduades i dels graduats, és construir un currículum molt complet. És a dir, si nosaltres mirem els orígens de les universitats o dels conservatoris, veurem no només que en el temps estan molt separats, és a dir, si pensem, Universitat de Bolonya, no? La primera universitat europea, es funda el 1088. I el lema és Alma Mater Studiorum, no? És a dir, és el lloc on sorgeixen els estudis. No és fins al 1795 que apareix la primera institució pública europea que articula l'educació musical superior, i és el Conservatori de París. I el Conservatori de París sorgeix de la nova República Francesa, de la necessitat de formar els músics i els cantants que fessin la provisió dels artistes que animessin les festes de la República. Llavors, si us hi fixeu, són no només 700 anys de diferència, que no és poc,
7: són anys.
6: Que són anys, sinó també amb una raó de ser molt diferent, no? Als ulls d'avui en dia, diríem, això és una formació professional i això és una formació universitària, oi? Perquè les missions són diferents. Avui, el 2025, els dos camins es miren d'apropar, és a dir, la universitat està pensant molt i molt en l'ocupabilitat del seu alumnat i l'aplicació pràctica d'aquests studiorum que deien a la Universitat de Bolonya, però també aquests conservatoris superiors estan cada vegada més, i l'ESMUC n'és un exemple molt evident, estan fent una aproximació als estudis de la música i, per tant, no deixant que el violinista, la viola, el cel·lista i el contrabassista es limitin a tocar el seu instrument, sinó que han de rebre una formació molt completa en la que, a part d'haver-hi aquesta part netament interpretativa, individual o en grup, hi hagi tota una formació en pensament, en tècniques de la música, en teoria de la música, en gestió de la música, en pedagogia, en totes aquestes altres àrees de coneixement, si volem dir així, que conviuen a l'ESMUC, però que també conviuen en el currículum dels i les estudiants de l'escola. I per mi aquesta és la qüestió que transforma el perfil de l'alumnat i sobretot dels graduats i les graduades de l'escola, que realment són persones que sempre, si us hi fixeu, van més enllà del que s'espera de la seva especialitat. I probablement és perquè han crescut en aquest entorn tan transversal, però també perquè la seva formació ha sigut

0: Així hem començat musicalment l'hora clàssica, perquè ja fa estona que parlem amb la nostra convidada, la Núria Sempere, la directora general de l'ESMUC, l'Escola Musical de Música Superior de Música de Catalunya. I ara ho deia el Pep, no? Anirem sentint, de moment, el primer, el Xavier Sabat, doncs, com a exemple de gent que ha passat per l'ESMUC.
1: Sí, bueno, el Xavier Sabata, no només per l'ESMUC, perquè ell va estudiar a l'Institut del Teatre, vull dir que realment...

0: té un perfil...
1: Té aquesta doble vessant, sí, sí. No? Però què sents tu quan escoltes gent com ell? Que clar que ha sortit de vosaltres, no?
2: Bueno, el Xavi Sabaté, és que ara ja... O sigui,
1: ja ni te'n recordes d'això.
2: Ni com a exalumne, no? És una figura internacional. Mm-hmm. Mira, el Xavi Sabaté crec que va ser el primer estudiant que va fer Erasmus a l'ESMUC. Jo me'n recordo d'aquella època, sí. No en sabíem com fer això dels Erasmus i crec que ell va ser el primer.
1: O sigui, va obrir camí en aquest sentit, no? Perquè després s'han fet molts d'Erasmus.
2: Sí, clar.
3: Que abans esmentaves el 47, per cert, que aquell cor que esmentava que surten la pel·lícula, la persona que dirigeix el cor és la Júlia Sassé, que també
2: va sortir de
3: direcció coral. Sí. Mira, anem a fer un exercici que no fem habitualment aquí a l'Hora Clàssica, que és posar trossets de cançons, però és que
1: variades.
3: Ara anem a fer una bateria de músiques que no són de l'àmbit de la música clàssica, i de la mà de la Núria Sampere avui és l'oportunitat perquè aquells oients que estiguin acostumats a escoltar només música clàssica
1: que descobreixin que altres límits
3: i t'haig de dir que jo em poso el primer a la llista perquè a mi aquestes coses em van molt bé, m'agraden molt, i llavors descobreixes tot de gent de la que portes anys sentint a parlar, però que en realitat no has escoltat mai perquè sempre estàs amb el teu
1: sempre,
3: Beethoven i les teves coses.
1: Sempre, perquè tu estàs en el teu món, no? Jo ja escolto més, però ella està amb el seu món tancat.
3: Llavors, una d'elles, aquesta sí que l'escolto, eh? La veritat és que m'agrada molt aquesta cançó.

0: vestida de nit, Sílvia Pérez Cruz, amb aquesta introducció preciosa, tan clàssica.
1: Bonica, sí, sí.
0: És
1: preciosa la cançó i la veu de la Sílvia.
2: Clar, també és d'aquests noms que dius ja, no pots treure pit. Però justament la Sílvia també és molt un exemple de l'ecosistema, no? D'haver estudiat a l'Escola de Música de Palafrugell, d'haver fet les proves... És a dir, que són d'aquestes persones que han passat per tot l'ecosistema de l'educació artística del país i que avui són una referència, clar.
0: Una altra referència. Ara anem a escoltar el treball de fi de grau d'una exalumna il·lustre de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Aquesta també l'escolto bastant, eh? I ja l'hem escoltat alguna vegada aquí en el programa. Treball final de grau, eh? A tu et ve un alumne, sí, i et presenta, sí, sí, un disc com a
1: treball pràctica, per acabar l'educació, no?
0: Que sona així.

0: Una mica coneguda és aquesta.
1: Una mica coneguda. Malamente de la Rosalía.
2: Què podem dir de la Rosalía que no s'hagi dit?
1: Com a pràctica de final de grau no està malament.
0: No està gens malament, no?
2: No, i la gràcia és que el dia del concert de fi de grau hi havia una cua envoltant la sala 4 que tothom deia, però què passa avui amb aquest concert? Perquè ella ja començava a ser coneguda.
0: Ja era coneguda, clar.
2: I sí, aquell dia hi havia molta cua. No, realment aquí la gràcia, jo diria dues coses, no? Una, que és un treball de fi de grau que va a favor del concert de fi de grau, és a dir, els estudiants fan dues coses, una, el propi concert, i una altra, un treball de recerca, com una tesina de final de grau. Ella va fer compatible les dues coses i va estudiar aquest anònim de la flamenca, del qual va extreure les lletres i adaptar i tot plegat, i per tant és a dir, no és només un treball de recerca artística, sinó també de recerca científica, diguem-ne, que va fer el coixí del disc, no? I jo crec que ara, amb el looks que tothom en parla tant...
0: Que fa quatre dies, o sigui, que està d'actualitat
2: sí,
0: total,
2: sí, sí.
0: No?
2: Clar, jo també crec que això que dèiem fa una estona, no?, d'aquest context musicalment tan divers i tan ric, segur que està exposada en aquest context també, li ha facilitat aquesta... Ho deia ahir, no recordo qui li deia, em va sortir aquesta paraula i no la sé dir bé en català, o sigui, aquest descaro de dir no tinc cap mania en posar-me amb tots els entorns musicals que em vull posar. Per què? Subtext, perquè tots els conec i em sento còmode expressant-me amb qualsevol d'ells, no?
0: Per tant, seria la màxima exponent del que ens deies al principi, de no quedar-se només amb un instrument o amb un... Sí. I sinó que obrir molt més, no?
1: Quina nota li vau posar?
2: Saps que no ho sé.
0: Que anava a dir la pública.
2: Sospito que un excel·lent.
0: Devia treure bona nota, no?
1: No sé. Seria divertit, eh?
0: Seria... Si dir aquí, mira, van suspendre... No, que va.
1: Canviem d'estil. Ens anem a Lucía Fumero.

0: de l'amor, Lucía Fumero, un estil completament diferent. Una de les claus de la pedagogia és precisament, no?, de deixar que cada alumne faci el seu camí,
1: sí,
0: donar-li
1: les
0: eines.
1: Clar, faci la seva síntesi, no?, de tot el que han viscut. Aquesta és la gràcia. És a dir, tu poses tots aquests elements sobre la taula i cada estudiant fa la síntesi que s'ajusta més a la seva voluntat expressiva, quasi bé, no? I a més la Lucía, clar, la sentim cantar, però ella va estudiar piano a l'escola. És a dir, que la seva especialitat
2: sí, sí. A l'escola vols jazz. Piano.
1: Sí, sí, piano sí. Ella va estudiar a l'ESMUC, va estudiar a Amsterdam també, és a dir, que va fer una... Crec que va fer al revés, ella. Primer a Amsterdam, no recordo, però sé que és una internacional des del primer dia, la Lucía, sí.
0: Doncs passem de la Lucía Fumero a uns altres il·lustres ex-ESMUCs, que són un grup del qual sentim a parlar moltíssim. És d'aquests que jo confesso que no... En fi, estic aprofitant per descobrir,
3: descobrir
0: avui
3: coses,
0: noves
3: sí.
0: músiques. Oques Grasses, aquesta
3: cançó. A mi m'encanta Oques Grasses, sí? M'agrada molt. Sí.
0: Doncs,
1: ja tens entrades?
3: No tinc entrades, és dificilíssim d'aconseguir. Mira, no vaig estar al cas, però m'agrada molt, sí.

0: Marga Lluc, ara mateix a l'estudi, donant-ho tot.
1: No canto perquè ho faig fatal i seria terrible.
0: Madoc, Cas Grasses, tu sí que els coneixes,
1: jo
0: eh?
1: Jo conec el Cas Grasses, m'agraden molt, però no sabia que havien passat, no sé si tots els components
2: no,
1: o alguns d'ells per l'esmuc,
2: no,
1: eh?
2: Però la majoria sí.
1: Veus,
2: sí,
1: això
2: sí,
1: no
2: sí.
1: Ho sabia. Aquí estem descobrint, tu descobreixes noves músiques, jo també.
0: Us he dit que el programa d'avui...
1: No? I descobrint que han passat per l'esmuc, doncs, gent variada, que no sabíem.
2: Molt variada. A més, en el cas de la... això que en diem música moderna, o del pop-rock, moltes vegades ens quedem amb la persona que està al davant, no? Amb qui canta, i ens sembla... Però, si us hi fixeu, la majoria de grups, alguns amb els frontline també, però la majoria dels grups tenen molts estudiants que han passat per les MOOCs. Sí.
1: Bé, és una bona sortida per ells.
2: Que donen aquesta solvència musical, no? Que donen aquesta...
1: Sí. Tenen una formació important.
0: I en premis internacionals, com per exemple els que acaben de guanyar per segona vegada, si no vaig errat,
2: sí.
0: Les Migues, aquest grup flamenc fantàstic que sona així de bé.

0: aquí sortirem ballant. Sortirem ballant tot. Ara amb el ritme de les migues. Les migues, smug?
1: Sí, sí, sí, sí, també. A més, és un grup que ha anat canviant de components, algunes d'elles queden, la guitarrista queda, i també van acabar la carrera i ja van sortir com a quartet, sí, sí.
0: Diguéssim que no doneu a l'abast per anar a veure concerts d'exalumnes, no? Se us acumula la feina, no?
2: Us hi podríeu passar la vida.
1: Si volguéssim,
0: sí. Sí, sí, segur que sí, sí.
2: Amb 25 anys només. I l'últim, que a mi aquest m'entusiasma també, que va passar per l'ESMUC. La placa de tal va ser aquí, hauria de ser una... No sé si teniu prou edifici, eh? Anem a escoltar Rodrigo Cuevas.

0: quiero.
1: És impressionant, eh? Rodrigo Gómez, m'agrada molt. Ell no va acabar els estudis, és a dir, aquest no ens podem posar cap medalla. De fet, no va estudiar música tradicional, ara no recordo si feia piano o sonologia, però feia una altra especialitat i va deixar els estudis. Però va ser molt bonic el dia que va venir un concert al Palau, que va començar a parlar en català i va dir ell mateix: us preguntareu com és que un asturiano com jo vingui a parlar en català. Dius, vaig estudiar a l'ESMUC i, per tant, una cosa que passa és que tothom que passa per l'ESMUC, vingui d'on vingui, acaba els 4 anys parlant català.
2: Que... Això t'anava a dir, que a part de ser una escola de música, sí, sou una escola de català.
1: Sí, sí, perquè és molt... La llengua vehicular és el català, i els estudiants fan... Qui ve de fora, fa uns cursos de formació previs per no trobar-se el primer dia sense entendre res, però en molt poc temps...
2: Aprenen català, sí, sí. Jo veig que surten grans figures de l'ESMUC. És molt difícil entrar, vull dir, clar, perquè has de passar una prova que és suposo que no està a l'abast.
1: No, és molt difícil entrar. O sigui, això, com va dir la Rosalía, va venir a fer una masterclass, que ho va demanar ella, Vull fer una masterclass de creativitat. Em deixes? Dic, home,
3: portes obertes.
1: I quan s'adreçava als estudiants va dir: escolteu, sou estudiants de l'ESMUC. Respect. O sigui, jo recordo aquesta respect, perquè realment, clar, es presenten unes 500 persones, sí, i n'entren 150. Uf. I per tant, per força, el perfil dels nois o les noies que entren és ja...
2: Ja tenen un nivell important.
1: No? Molt important, sí, sí, sí. Aquest és, de fet, aquest moment de la selecció, que molta gent es queixa: oh, és que demaneu moltes coses de teoria de la música, demaneu... no només deixeu que toquin molt bé... Bueno, és aquest perfil que demanes, no? És a dir, que si només vols una part, pots anar a estudiar a molts llocs, no? És a dir, per poder gaudir d'aquest aprenentatge tan complet, necessites que la prova d'accés demostrin que estan en condicions.
3: Doncs saps qui la va passar i van
2: qui
3: entrar?
2: Va passar?
3: Els membres del quartet de saxos Caviart.
2: Ah, sí?
3: Que són la nostra sintonia.
2: La nostra sintonia, que han estat
3: van
2: aquí al programa.
3: Van estudiar l'ESMUC, sí. I com que amb aquesta cosa que els escoltem cada programa...
2: Però doncs, sempre amb el mateix.
3: Sempre amb el mateix. Han fet altres coses.
2: Sí, no només la nostra sintonia, que és el millor que han fet. Però
3: avui,
2: no,
3: ja que fem un programa tan especial, convidem-los també.
2: Clar,
3: i que ens
2: i
3: toquin el Summertime de George Gershwin, que així ens quedem amb un peu en la música, diguéssim, més popular i la clàssica. Doncs,
2: sí, anem fent el pont, no?
3: Fem el pont cap a després. Anem a escoltar aquests Caviart, amb aquesta versió fantàstica de George Gershwin.

0: Doncs ara escoltàvem els Kevi Art, els autors de la nostra sintonia, amb aquest Summertime de Gershwin. Què et sembla, Núria?
1: Bueno, és que a més, els Kevi Art han continuat vinculats a l'escola. Uh-huh, sí. O sigui, ells eren, jo els recordo molt quan estudiaven, ells eren modèlics, perquè aquesta mirada que tenen 360 graus sobre la seva carrera ja la tenien d'estudiants. Jo els recordo, tres estaven a quart i un estava a tercer, i ja es plantejaven: jo m'ocuparé de les xarxes socials, jo m'ocuparé de la planificació dels concerts, jo m'ocuparé... És a dir, des del primer dia van tenir una mirada molt professional sobre la seva vida futura. Clar. I continuen vinculats a l'SMUC, i cada any venen a fer un Kevi Art Meets SMUC, en el qual treballen una setmana amb l'alumnat de saxo de l'escola, encarreguen una obra amb un o una dels estudiants de composició, la treballen durant la setmana i acaben amb un concert. És a dir, que això ja forma part d'una de les activitats del 25è aniversari, perquè ells també hi participen, sí.
2: Parlant de les activitats
0: del
2: 25è,
0: no?
2: Va, què feu? Com ens hi afegim?
0: Com ho celebreu?
1: Tan difícil dir això, perquè ho celebrem fent el que fem normalment, però corregit i ampliat.
0: Això t'anava a dir, eh?
1: Aquesta és la cosa. Llavors,
2: que el que feu normalment
1: ja és
2: moltíssims concerts que són públics, que la gent pot anar-hi, que l'accés és lliure...
0: Potser que ho expliquis una mica perquè la gent que no ho sàpiga, no?, que té aquesta possibilitat.
1: Sí, se'm fa, us ho dic, se'm fa com impossible.
2: Com que els oients no poden veure, ara ha tret un patracol de papers
0: aquí. Que no s'acaben mai, no?
2: Que pot estar-nos fent la programació de Ràdio 4 fins demà passat.
1: Sí, la veritat és que sí. És a dir, és un any que mantenim de manera enriquida les activitats que fem normalment. És a dir, cada dimarts a 6:15 i el dimarts toca SMUC. Aquesta vegada, la programació dels dimarts toca SMUC, cadascun dels concerts té alguna cosa a veure amb el 25è aniversari. Mantenim la jam dels dimecres a la Llanterna. Mantenim la Camerata Casals, si no us he explicat mai, és una de les coses més precioses que passen a l'SMUC, que és que el Quartet Casals treballa durant una setmana o dues setmanes amb una orquestra. Ells són el cap de cada secció de corda, i sense director ni directora l'orquestra presenta, és igual, jo he sentit moltíssimes coses, l'Heroica de Beethoven, o ara aquesta vegada no recordo què fan, fem el concert al Tinell el dia 4 de desembre. És a dir, que aquesta és una de les activitats, però és una activitat habitual que aquesta vegada, com que el 25è aniversari el fem durar fins al desembre 26...
0: O sigui que es queda tot un any encara.
1: Sí,
0: tot un any.
1: Doncs reproduïm un dels concerts Marlboro en homenatge a Pau Casals. Però continuem fent les dues orquestres simfòniques, una més del segle XX i l'altra més antiga, amb la segona de Mahler i l'Amor Brujo. És que és com impossible.
0: No acabaríem mai, però ens queda un any encara de 25è aniversari.
2: Jo crec que la tornarem a convidar.
0: Sí, que ens vagi explicant més coses. I ara, doncs, l'hem d'acomiadar i acabar amb música, com sempre, no?
2: Acabem amb una compositora. Aquesta no va estudiar a l'SMUC, Kaija Sariajo. Meravellosa.
1: Però ens va fer la lliçó inaugural online l'any 20.
2: Doncs anem a escoltar, per acomiadar-nos, aquesta peça fantàstica de Kaija Sariajo, Solar. Amb ella ens acomiadem i acomiadem la nostra convidada d'avui, Núria
0: Sant Pere. La Núria Sant Pere, la directora general de l'SMUC. Felicitats i moltes gràcies per haver-nos apropat a aquest món tan meravellós que teniu. Que vagi molt bé.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continuen sense control els incendis forestals d'Àvila i Madrid, que avancen cap a Toledo, on s'ha decretat també la situació d'emergència nacional. Han cremat ja prop de 45.000 hectàrees i les flames han obligat a desallotjar o confinar unes 95.000 persones d'una cinquantena de municipis. Preocupa sobretot que no s'uneixin els incendis. Francisco Javier Marcos, cap de la UME, la unitat militar d'emergència que dirigeix l'operatiu contra el foc.
2: Proteger el Valle del Tietar, ese posible avance hacia Candeleda, Arenas de San Pedro. El límite ahora mismo que más nos preocupa es la zona de Pedro Bernardo, donde vamos a hacer un esfuerzo muy importante esta noche por detener el fuego y evitar también la confluencia de esos posibles incendios del norte de la provincia de Toledo con el sur de la provincia de Ávila.
0: Les condicions meteorològiques en les últimes hores no han estat favorables per a les tasques d'extinció del foc, com explicava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Confianza, seguridad, las condiciones meteorológicas son las que son y son con las que no se puede, evidentemente, hacer frente. No podemos cambiarlas, pero sí tenemos los medios y la actitud, evidentemente, para prevenir.
0: Portugal, Grècia i Itàlia han enviat efectius per col·laborar en les tasques d'extinció. El president del govern, Pedro Sánchez, que hi va visitar el lloc de comandament de l'incendi de la Serra de Madrid, que poc després va haver de ser desallotjat, avui té previst de visitar el d'Àvila. Aquests no són els únics focs que cremen a la península. A Castelló continua descontrolat l'incendi que crema des d'ahir a la vall d'Uixó. Hi ha 15.000 persones desallotjades d'una quinzena de municipis del sud de la província. 7 persones han resultat ferides, una de les quals es troba ingressada de la unitat de cremats de l'Hospital de la Fe de València. I a Manises, a València, també una persona ha mort en un altre incendi ja controlat. La víctima ha aparegut dins del seu cotxe cremat. I a França, un miler de militars i 1.500 bombers lluiten contra les flames a 3 punts diferents del país. Al sud-oest, a la zona de Bordeus, hi ha més de 220.000 persones evacuades i 33.000 hectàrees calcinades. 3 persones han estat detingudes. A casa nostra, l'Ajuntament de Cubelles sospita que poden haver estat intencionats els dos incendis que es van declarar ahir i dijous passat a la població, perquè en tots dos casos hi havia dos focus de foc. Aquest dissabte a la tarda es van haver de confinar diverses organitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal a conseqüència del foc que va cremar unes 8 hectàrees. En les últimes hores els bombers han treballat també en dos incendis més, el declarat divendres a Farrera al Pallars Sobirà i el que va començar ahir a Perafort, al Tarragonès, a prop d'instal·lacions petroquímiques, que va quedar controlat ahir mateix. Avui baixen les temperatures, però entre vent i tempestes, condicions gens favorables en cas d'incendi. Previsió per a les pròximes hores. Aimee Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya baixen notablement les temperatures. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 30 graus a Girona i 28 graus a Barcelona. Avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant aquest matí no es descarten possibles ruixats i tempestes al litoral. També durant la tarda podrien caure tempestes amb ruixats a zones del Pirineu i de Girona. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona amb possibles ventades. A més, tenim mala mar amb fortes onades a la costa de Tarragona i de l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Aquest matí s'ha restablert el servei a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, justament en el límit amb Barcelona. Adif en va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe ja va començar les marxes blanques per verificar el correcte funcionament i estat de la infraestructura i garantir la seguretat de les circulació. Finalment, aquest diumenge al matí s'ha restablert el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. I continua, mentrestant, la investigació sobre les causes de l'esfondrament. Una persona morta i 16 de ferides és el balanç d'un atropellament múltiple aquest dissabte a Berlín durant la celebració de l'Orgull a la capital alemanya, que va quedar suspesa. La policia ha identificat una persona com a sospitosa de l'atac, de 21 anys. Es tracta d'un integrant de grups islamistes que havia sortit en llibertat després de complir condemna en un centre de menors. Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment cada dia i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals segons un estudi d'Aldeas Infantiles SOS. La Confederació Espanyola d'Organitzacions de Persones Grans reivindica el paper actiu i la contribució silenciosa dels avis i àvies a la logística familiar.
5: I aleshores estem en una funció que moltes vegades la frase popular diu els pares són per educar els fills i els avis per gaudir-los. I en aquest moment crec que inclús en alguns casos s'està invertint aquesta frase. I és de que els avis estan per educar els nets i els pares el que fan, el gaudeixen el fi de setmana.
0: Avui és el Dia dels Avis, una bona excusa per reconèixer la seva contribució social i familiar. És tot de moment. Tornem a més notícies a les 10.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a l'edició d'estiu del Són quatre dies.

Tot seguit amb en Joan Morales, editor de la revista Descobrir, anirem fins a les Garrigues Altes. I recordarem la felicitació que li van fer al nostre company Vicenç San Clemente pel seu nomenament com a pregoner de la Festa Major de Gràcia que se celebra del 15 al 21 d'agost. I acabarem aquesta primera hora amb la Simona Levi, activista, fundadora d'Xnet. Repassarem què suposa l'aprovació de la primera llei per regular la intel·ligència artificial per part del govern. I també ens aturarem a Cadaqués, perquè hi ha una campanya que anima els turistes a aprendre a dir bon dia, sisplau, gràcies, o quan val, unes expressions del nostre dia a dia, una campanya amb la que Cadaqués vol impulsar l'ús del català entre

0: I ja tenim per aquí el Joan Morales, editor de la revista Descobrir. Què tal, Joan? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un plaer saludar-te en persona per primera vegada.
1: Un plaer ser aquí, també.
0: I, Joan, avui viatgem, ens proposes un viatge, segur que la música ja ens ha donat alguna de les pistes, a les Garrigues Altes.
1: Exacte, que és una part de les Garrigues, no? Situada al sud-oest de la comarca, podríem dir que és com una subcomarca. L'Observatori del Paisatge de Catalunya qualifica o certifica, no?, l'existència d'un paisatge de les Garrigues Altes que, en sentit estricte, no és només aquest sud-oest de la comarca, sinó també una part del Segrià, el que se'n diu el Segrià Sec, que són les Garrigues històriques. I bé, doncs són uns municipis situats en aquesta zona que, com bona part de les Garrigues, doncs tenen un paisatge vinculat a l'oli, sobretot a l'olivera, és la cosa més simbòlica, segurament.
0: La part més característica, la part amb la qual identifiquem o acostumem a identificar
1: sempre
0: aquesta zona.
1: La comarca, però a diferència d'altres Garrigues, és una zona, doncs, diríem, més feréstega, més muntanyosa, completament aturonada, a diferència de bona part de les Garrigues, que té un paisatge més pla i més extens, no? I això fa també, doncs, aquesta geografia fa, doncs, que també sigui especialment interessant i especialment desconeguda, no? És una zona, jo crec, poc transitada, no?
0: Sí, que no acostuma a ser el que digues, no, Joan? No es coneix gaire, aparentment, a priori.
1: No les Garrigues ja no serien precisament les de les comarques que potser
0: les més conegudes
1: coneixem més. Doncs imagina't, doncs, aquesta zona, no?, que està també una mica ja a cavall cap al sud, ja vinculada o abocada a l'Ebre, no?, a la zona de Bovera, sobretot, doncs ja s'aboca cap a la vall de l'Ebre, i per tant, doncs, una proposta que intentem doncs, que ajudi a descobrir una miqueta més una part del territori dels Països Catalans.
0: I de la qual en parlarem a continuació i que va molt vinculada a l'oli.

0: una zona que es vincula molt, que recordem molt amb el concepte de l'oli, com diguem, oi, Joan?
1: Sí, sí, de fet, jo diria que és, i en el cas de les Garrigues és dir molt, la zona on jo crec que s'està fent una feina més important i més interessant també de posar en valor no només el producte, no, que és un producte excel·lent, estem parlant probablement... No, això de dir el millor sempre és molt complicat, no?
0: És complicat de dir, i a vegades ens podem guanyar en amistats.
1: Primer això, i a més que tampoc, que hi ha un moment en què el millor, no el millor, no ho sé, però un dels millors olis del món,
0: un molt bon producte,
1: sense cap mena de dubte, no? Doncs no només de posar en valor aquest producte, sinó sobretot el paisatge que s'hi vincula, no? Perquè doncs el paisatge de secà és un paisatge que bé costa, no és... moltes vegades pensem, els millors paisatges de Catalunya, no? I aleshores, doncs, la gent s'imagina la Garrotxa, poder, s'imagina el Berguedà o la Cerdanya, és a dir, sempre són paisatges humits...
0: Identifiquem el color verd, a priori,
1: exacte, fins
0: no?
1: i tot
0: verd,
1: Pirinencs,
0: Pirineus,
1: no?
0: Exacte.
1: I això no té res a veure,
0: és un altre... Contrast.
1: És un altre paisatge, és un altre paisatge molt contrastat, efectivament, però a mi, des del meu punt de vista, absolutament preciós, no? I a més també un reservori de biodiversitat impressionant, que a més si li vincules tot el mosaic mediterrani de l'olivera, però no només l'olivera, en aquesta zona hi ha molt de cereal, en aquesta zona hi ha també molt ametller, hi ha molta altra fruita...
0: És rica, no és variada.
1: Exacte, és un mosaic, no? I això té un valor immens, i és un paisatge en regressió, un paisatge que les últimes dècades, per culpa de l'abandonament del camp, i en aquesta zona l'han patit especialment, no? Vull dir, encara hi ha molts pobles en període de despoblament, doncs fa que aquest bosc, sobretot de pi blanc, doncs vagi creixent, i aquest mosaic l'anem com perdent, no? Per tant, és molt important que zones com aquesta, doncs, es faci una feina de posar en valor tota aquesta activitat i tot aquest paisatge, perquè això és el que permetrà també, doncs, garantir la continuïtat, econòmica i de futur de tota aquesta, àrea.
0: Que no perdem, Joan, aquest mosaic del que ens parlaves ara. És a dir, aquesta diversitat, pel fet del despoblament, que no hi hagi un relleu al camp, malauradament fa, ja no pel fet de que no hi hagi un relleu, que és una tasca, doncs, molt dura, la del camp, però té porta associada aquesta pèrdua de la biodiversitat en aquesta zona que és maquíssima.
1: Sí, i a més, doncs, això, el fet de garantir, doncs, aquest valor de la qualitat del producte, no?, de situar-lo en el lloc que es mereix, també té com a conseqüència un augment de l'autoestima, que crec que en aquesta zona, com en tantes d'altres de l'interior rural del país, és especialment important. És a dir, no som conscients de fins a quin punt, els que som de zones urbanes, no?, de fins a quin punt històricament hem castigat l'autoestima d'aquesta gent, no? Pensem que, doncs, que això fa 50, 60, 70 anys, doncs la gent en massa va començar a abandonar aquests pobles perquè doncs consideraven que no hi havia futur en allà, no? I per tant que l'activitat tradicional, que té un valor històric i patrimonial immens, i ara en podrem parlar, suposo, doncs ha anat d'alguna manera, doncs, mig desapareixent, no?

0: llum.
1: Aquest patrimoni, Joan, també crec que ens vols destacar a les, per exemple, les construccions de pedra seca, no?
2: Sí,
1: exemple.
2: La pedra seca, que és una construcció accessible i barata, no? Uh-huh. Al final era tan fàcil com les rompudes del terreny, no? Hi havia tot de pedrots, i els pagesos necessitaven eliminar allò per poder conrear, uh-huh. I de la necessitat virtut en van aconseguir fer una arquitectura popular impressionant, que és patrimoni de la humanitat, no? Uh-huh. Doncs en aquesta zona de les Garrigues Altes tenim algunes mostres de pedra seca impressionants. Uh-huh. Tenim barraques...
1: Quines són?
2: Tenim barraques com, per exemple, la que apareix en la portada, d'aquest últim número, sí, sí. Però tenim moltes espones, tenim els jups a la zona, que són, jo diria que molt singulars, jo no havia vist com a mínim en altres àrees els jups amb aquesta forma gairebé com d'ou, no? Però que són molt, molt boniques. O, per exemple, basses, no? Hi ha una bassa, la bassa rodona que es diu de les Garrigues, que és del segle XVII, és una bassa, diguéssim, construïda per dipositar-hi aigües fluvials, que es va restaurar no fa gaires anys i en la qual actualment s'hi fan fins i tot concerts. Mm. Imagina't les dimensions d'aquestes construccions de pedra seca fetes pels mateixos pagesos de la zona, però que, a més, amb una acústica doncs, molt interessant. Hi ha molts elements de pedra seca en aquesta zona, fruit, com dic, doncs aquesta tradició agrària de fa segles i segles, mm-hmm. I això es tracta, diguéssim, una mica en aquest número, no? De també de posar en valor tot aquest element de patrimoni que, en el cas de les Garrigues Altes, estem parlant, a més, no només de l'època més immediata, del segle XX-XIX, sinó estem parlant fins i tot, per exemple, del paleolític o el neolític, mm-hmm. amb la cova dels moros del Cogul, on hi ha un centre d'interpretació interessantíssim i una experiència immersiva que permet d'alguna manera posar en valor i veure també, no?, en directe gairebé la creació d'aquestes pintures rupestres.
1: Com van ser,
2: i les tens allà al costat, a més, o, per exemple, època medieval, estic pensant, hi ha una necròpolis, la necròpolis del Saladar, mm-hmm. que és únic al país i per les seves dimensions diria que és extraordinària, perquè hi ha ben bé una cinquantena de tombes construïdes amb forats, amb lloses picades a mà, diguéssim. Hi ha, per tant, un munt d'elements vinculats doncs, a la pedra, a la terra, no? que fan de la visita en aquesta zona, jo crec que un viatge en el temps també extraordinari.
1: Parlem, Joan, recordem d'aquesta part parlem exactament de les Garrigues Altes, un entorn on els pobles expliques que la terra continua marcant el ritme, que els paisatges estan dominats, com expliquen, per oliveres, per ametllers, per camps de cereals i de zones boscoses, on per cert hi viu una gran diversitat d'espècies de fauna i de flora, oi?
2: Efectivament. Aquí, per exemple, val la pena destacar, doncs, l'escriptor Joan Perucho va ser jutge i va estar destinat a la Granadella, uh-huh. que vindria a ser, si em permeteu, que no s'enfadi ningú, la capital d'aquesta subcomarca, tot i que hi ha Juncosa, tot i que hi ha els Torms, els Soleràs, molts altres pobles, però la Granadella vindria a ser una mica l'epicentre. En Joan Perucho va ser jutge a la Granadella a finals dels anys 40 del segle passat, i en Joan Perucho posteriorment va descriure el paisatge de les Garrigues, mm-hmm. en algunes de les seves obres.
1: Com ho feia?
2: Sí, i per exemple, jo ara tinc aquí apuntada una frase, no?,
1: una
2: que deia exacta informació rural, no? El relat Diana i la Mar Morta descrivia la vida a la Granadella, i deia el silenci vast, vegetal, ple de sonoritats endevinades. Ell destacava, per tant, aquest silenci vegetal, no?
1: Que no és Quina ben falta bé... fa el silenci?
2: Sí, que no és ben bé un silenci, no?
1: Claro,
2: perquè la natura, evidentment, doncs, fressa i soroll n'hi ha, no?
1: N'hi ha sempre.
2: Continuament, però és un soroll que ens porta una pau i ens
1: de calma, de tranquil·litat, no? aquest silenci que ens recorda que només ens porta aquests sorolls ambientals, aquests sons, més que soroll, perdó, que ens donen una pau i una calma que ens fa molta falta.
2: Sí, doncs aquest silenci vegetal continua sent absolutament possible de viure avui en dia a les Garrigues Altes, i és un dels seus valors que destaquen també, doncs això, una zona que continua vivint aferrada als cicles naturals, on els cicles naturals, tot i que darrerament van canviant, evidentment, no? Aquesta setmana hem sabut doncs, que aquest mes d'abril ha sigut segurament el més calor calorós en aquella zona dels últims 80 anys. Però vaja, tot i que evidentment aquests cicles doncs, es van transformant, doncs la gent d'allà, parlem d'una zona eminentment rural, doncs continua vivint molt vinculada en aquests cicles, i per tant doncs, per la gent que som de ciutat i que moltes vegades ja no sabem ni si la lluna és minvant, és creixent, ja no sabem absolutament on vivim, doncs bé, fer aquesta immersió és també doncs, un viatge en si mateix, no?

0: I per acabar, Joan, recordem Joan Morales, editor de la revista Descobrir, que més podem destacar de les Garrigues Altes?
1: Sí, no, jo al final la veritat és que el que diria és, si et ve de gust de venir a les Garrigues, menjar bé, mal,
0: començant, també.
1: Sí, començant per sabent doncs que l'oli, diguéssim, d'alguna manera
0: té un component
1: que té força, és el component que lliga
0: tota
1: la gastronomia d'aquesta zona, sí, efectivament, i a més em consta doncs que també allà en aquest aspecte doncs porten temps fent una recuperació de receptari tradicional, han anat fent doncs tota una feina molt doncs d'entrevistar i de diguéssim de fixar el llegat de sobretot en aquest cas de les dones de les Garrigues Altes, que històricament doncs han portat tota aquesta gastronomia, per tant una zona per menjar bé i per emportar-se una bona garrafa d'oli verge extra, que sigui verge extra sobretot, i després doncs això, deixar-se dur, perquè hi ha moltes opcions de senderisme també, deixar-se dur per jo diria que pel magnetisme, no? De tota aquesta zona, com hem pogut comentar, doncs molt vinculada a la pedra seca, però no només la pedra, les balmes, les coves, que tot això hi són molt presents, i jo diria doncs al final això, també per sort és una zona que hi ha molts equipaments museístics, hem parlat de la cova dels moros del Cogul, però hi ha el Museu de l'Oli a la Granadella, o el Centre de l'Oli a la Granadella també, després també hi ha el Quadrat Bali, un molí d'oli absolutament espectacular, nou, és nou, ha guanyat dos premis arquitectònics, però està construït i endinsat dins de la pedra, fa 17 metres d'alçada, però pràcticament tots estan dins, per tant, amb un respecte absolut amb l'entorn, i per tant, doncs, hi ha molts cooperatives noucentistes, algunes construïdes per en César Martinell. En fi, vull dir, una
0: opció... Que no us avorrireu, no, és a dir, no. Que teniu múltiples opcions amb una
1: Seguríssim.
0: Bona garrafa d'oli, com deies, per fer senderisme o per la part museística, que també
1: Exacte.
0: És prou interessant. Joan Morales, editor de Descobrir, gràcies i molt bon dia.
1: A vosaltres, passi bé.

saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 Dies.

0: Per què?
1: És
0: per què?
1: És un honor, és un honor.
0: Per què? És un honor, però per què? Per què? A veure, explica'ns.
1: Home, mira, vull dir-te que si has nascut allà, si has crescut allà, si els teus avis et parlaven de la festa major de principis de segle, si els teus pares festejaven a la festa major i si has participat amb la vida associativa, en un tremig d'anar pel món, hòstia, que pensin en tu, la veritat, em vaig quedar absolutament sorprès. I és un gran honor i una gran responsabilitat.
0: Vicenç, parles d'honor, de responsabilitat. Quan t'ho van comunicar, què va passar pel teu cap?
1: Bé, la veritat és que estava ensenyant amb una gran amiga mexicana Cadaqués i amb la meva companya i em vaig tirar al mar.
0: Sí?
1: Estava pensant en tirar-me al mar i em vaig tirar al mar.
0: Ho vas celebrar d'aquella manera, no?
1: Sí, sí, la veritat.
0: Vicenç, en el teu pregó, en quines persones pensaran, perquè tu parlaves de la vinculació personal històrica amb la Festa Major, amb la Vila de Gràcia, a Barcelona, però amb qui penses? Amb quines persones penses?
1: Home, jo ara penso en els que vam començar la vida associativa als 70s i que ja no hi són, no? O sigui, sobretot l'Albert Musons, en qui vam començar la revista Carrer Gran, la Cristina Domingo i l'Oriol García Conesa, que vam començar un grup d'espectacles infantils a barris, a les places, a Lluïsos, que es deia Gràcia, Jocs i Rialles. Penso en la gent de l'agrupament Escolta, Bat Oliva, és a dir, amb el Josep Inglés. En fi, la gent que no hi és i que jo voldria que hi fos i que segurament hi seran.
0: D'alguna manera, perquè entenc que preguntar-te per com serà el pregó és massa aviat. No sé si t'ha donat temps a fer un mini esborrany en aquests dies de marge o de fer quatre ítems del pregó, Vicenç. No sé si encara...
1: Home, ha d'haver-hi... És secret, perquè ha de ser secret.
0: Clar, per això et dic, no m'ho pot desvetllar, per això dic... Però pinzelladetes, saps? Encara estem a 21 de juny, igual la gent després no se'n recorda.
1: Home, ha d'haver-hi... Jo crec que ha d'haver-hi una part de record, una part de reivindicació i una part d'homenatge a la gent que porta mesos i mesos ja preparant els guarniments a cada carrer. I bé, no puc... O sigui, tampoc no puc desenvolupar-ho molt més, però hi ha coses que han de caure.
0: Són temes que es tractaran. Com veus la festa... Digues.
1: No, i també crec que... Saps que primer hi ha un contrapregó i després hi ha el pregó.
0: Sí.
1: Jo crec que aquest any s'assemblaran bastant. Donada la situació, s'assemblaran bastant.
0: Que seran similar i atenció, perquè ja saps que és una de les dates marcades al calendari que mediàticament sempre els mitjans també i la societat d'aquells dies, que estan aquells dies per Barcelona, per exemple, doncs es fixa molt amb aquell pregó. És a dir, seràs un focus mediàtic, seràs notícia, Vicenç.
1: No ho sé. Jo el que estic acostumat és a estar darrere i a ser cronista. És a dir, des de la revista Carrer Gran estàvem a tots els carrers i places i després, curiosament, l'any 2009, 2010 i 2011, cada any vaig fer un documental de la Festa Major, encarregat pel Taller d'Història de Gràcia.
0: Sí.
1: I bueno, són documents bestials, sobretot ara, mirats ara, no? Perquè surten totes les persones, algunes ja no hi són, de tots els carrers i places, no? I clar, saps què es destaca? Bueno, una
0: sí,
1: mica.
0: Digues-hi, sí.
1: Com si Gràcia fos la vila d'Astèrix. És a dir, amb un món, no? de tant desenvolupament, de tanta IA, sí, i intel·ligència artificial i xarxes i no sé quantos, hi ha una vila com la d'Astèrix i Obèlix on els veïns conviuen i es passen mesos i mesos fent petites coses que esdevenen pues miracles com els carrers guarnits, no?
0: Aquí, petit oasi dins de la massificació, no? De la gentrificació, d'aquesta societat, d'aquestes ciutats que no tenen aquesta ànima i que, no? Que potser seria bo, no? Que recuperés la Festa Major de Gràcia, aquesta vinculació, que és opinió personal, que recuperés aquest to d'una festa per als veïns i veïnes, que mantingui aquesta essència durant molts anys.
1: Sí, i aquest és el repte, no? És a dir, ha estat tot absolutament massificat, però aleshores com mantenir la convivència aquella de treure la cadira i poder sopar amb els veïns. No? Com poder mantenir aquestes coses? No? I és un gran repte, és immens.
0: Esperem que aquest repte es pugui assolir per a tots els que ens estimem la Vila de Gràcia i la Festa Major. Vicenç Sant Clement, escolta, dic, clar, truquem-lo perquè sempre vens aquí, parlem d'Estats Units, parlem de Cuba, parlem de Mèxic,
1: sí, ara no em preguntes del tram, avui no parlem de tram.
0: Clar, deixem

0: per un dia que és notícia el bon amic Vicent San Clemente, deixa'm també que parli que vingui a hablar de su libro, no? Que parli de la Festa Major de Gràcia. T'agraïm moltíssim, Vicenç, que ens hagis acompanyat aquests minuts aquí als Són 4 dies, i escolta, el 15 estarem atents, el pregó, el 14 d'agost, estarem molt atents a les teves paraules.
1: I és un plaer que la premsa s'ocupi de les coses de peu de carrer.
0: Exacte, proximitat. Vicenç San Clemente, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Una abraçada.

0: Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.
1: El Consell de Ministres aprovava dimarts l'avantprojecte de llei orgànica pel bon ús i la governança de la intel·ligència artificial. Segons el ministre de Transició Digital, Òscar López, la norma busca regular un fenomen que afecta àmbits del nostre dia a dia, com l'economia, la política o la vida diària d'infants i adolescents. Saludem a aquesta hora Simona Levi, ella és fundadora d'Xnet. Simona, què tal? Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies de Ràdio 4.
2: Molt bon dia, un plaer.
1: En el nostre dia a dia, Simona, en què notarem l'aplicació d'aquesta llei?
2: De moment és un projecte i és un projecte de llei i ha de fer tota la tramitació parlamentària, per la qual cosa, i si acaba la legislatura, potser de moment no veurem res.
1: No ho veurem encara, és molt aviat.
2: És molt aviat. En tot cas, és tard o d'hora succeirà perquè és, de fet, la traslació del Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial que és d'obligatori compliment. Per la qual cosa, bàsicament, no inventa res, sinó que traslada, adapta aquest reglament. I hi ha part molt interessant, molt bona, que, per exemple, la transparència i l'obligació d'etiquetar tot missatge que sigui fet amb intel·ligència artificial, encara imatge, veu, tot, ha d'indicar molt clarament des del primer moment i sense cap possibilitat de dubte que és un producte amb intel·ligència artificial. Això és quelcom que estem demanant des de fa molt temps des de l'activisme. I després i també hi ha sancions molt importants per les males pràctiques del sector privat. Concretament, coses prohibides són la manipulació subliminal, l'explotació de vulnerabilitat, la puntuació social, o sigui, fer un perfil d'una persona i després donar-li qualificatiu respecte al seu comportament, la classificació biomètrica, i, o sigui, totes coses que són molt importants de prohibir i que, en tot cas, de fet, ja s'estan començant a prohibir per això, perquè és des d'Europa. El que és una mica més fluixet és la part de l'administració, és on hem de pressionar perquè durant la tramitació millori, perquè l'administració pot fer molt mal amb una mala aplicació de la intel·ligència artificial. No? Pot excloure persones... Digue'm.
1: No, t'anava a preguntar, Simona, per què? Per què pot fer aquest mal?
2: Clar, perquè, per exemple, ja estem veient el primer cas, que és un cas paradigmàtic a nivell d'estat espanyol, és, per exemple, l'assignació del bono elèctric, que fa molts anys ja un grup activista que es diu Civio va detectar que no s'estava fent amb criteri, o sigui, que persona que mereixien rebre l'ajuda per la connexió elèctrica no la rebien de forma molt massiva, i es va descobrir que era un problema de l'algoritme i aquest grup ha trigat més de 6 anys perquè s'obligués a la publicació de l'algoritme, que fins a aquest moment és secret, i fins ara, encara que han guanyat el Suprem, encara ara no se li ha donat accés a l'algoritme. I clar, si les decisions de l'administració es prenen de forma amb intel·ligència artificial i amb algoritmes, és molt important que hi hagi una transparència molt clara i que les sancions per fer-ho malament siguin molt dures, perquè també tenim altres exemples en el cas del maltracte al sistema Biogen, que té seriosos problemes a nivell algorítmic. Tenim altres casos, per exemple, en presons, concretament a Catalunya, que és una intel·ligència artificial que pren decisions en aquest sentit, i tot això és molt important que sigui transparent i que una mala aplicació pugui ser sancionable. I doncs, en aquest aspecte, és bastant fluix la llei, el projecte de llei de moment és fluix i és on hem d'insistir perquè millori.
1: On s'ha de millorar. Simona, crec que la llei també treballa per garantir elements com la protecció dels menors d'edat i la transparència dels algoritmes, no? No sé si m'equivoco.
2: Exacte.
1: Com es garantirà això?
2: Doncs hi ha moltes tendències. Per exemple, una cosa que s'ha afegit en el projecte de llei i que en l'avantprojecte de llei no hi era és un catàleg, diguéssim, un registre de tot la intel·ligència artificial que s'aplica en el sector públic. Això és molt important perquè així hem de poder consultar quines decisions estan mediades per màquines i quines decisions són estrictament humanes. Per la qual cosa, aquesta, per exemple, és un aspecte de la transparència algoritme, que hem de saber en quin àmbits tenim algoritme, hem de publicar, ha de ser públic tot el que es demana un algoritme, com s'entrena un algoritme per veure si s'han corregit els biaixos i totes aquestes coses de què sempre es parla. No? I respecte a la protecció dels menors, hi ha tot un aspecte molt seriós sobre, com deia al començament, no? Sobre, primer, fer evident que el que estem veient és intel·ligència artificial, no? Que no pugui haver-hi més la confusió de si el que estem veient és quelcom que ha succeït realment o si és quelcom que és completament inventat o, en tot cas, modificat per intel·ligència artificial. També hi ha una prohibició de la manipulació en àmbit de delicte de deepfakes sexuals, no? Això d'atribuir, de posar la cara de persona existent en imatges pornogràfiques. I després, evidentment, hi ha tot una sèrie de mesures sobre l'accés a... però això no es tracta exactament en aquesta llei, eh? El tema de l'accés dels menors, etc., no es tracta específicament en aquesta llei, però sí que l'aspecte de transparència, d'evitar al màxim la manipulació, sí que hi és present i és un aspecte que està tractat de forma prou curosa en aquest projecte de llei.
1: Parlava, Simona, del fet de protegir infants adolescents, protegir menors, però també, és a dir, els que no som ni infants ni adolescents, també pel fet de que a vegades no queda clar o no queda de manera explícita que un contingut que estem veient està creat per intel·ligència Exacte. Artificial. És a dir, que entenc que aquest avantprojecte el que ha de garantir és que sempre que ens trobem davant d'un contingut puguem identificar amb una facilitat, i aquí és la paraula clau potser, si no, corregeix-me si m'equivoco, amb facilitat que és un contingut sí. generat per intel·ligència artificial.
2: Sí, absolutament. I a més, ho diu expressament que des del primer moment, o sigui, no és que al final posen un cartellet dient intel·ligència artificial, no, que des del primer moment s'ha de saber que és intel·ligència artificial. Aquest aspecte és prou curós. Respecte a la transparència, encara que la voluntat del legislador és augmentar la transparència algorítmica, hi ha una falta greu, molt greu, que és que no hi ha cap indicació de que el codi ha de ser auditable i nosaltres, des de l'activisme, insistim molt que ja és el moment i ha de ser clar per l'administració i per les institucions que no podem continuar utilitzant tecnologia que no es pot auditar de forma pública i oberta. És com la lluita que tant hem fet per la transparència del sector públic, doncs ara l'hem d'aplicar a la tecnologia. No podem continuar tenint tecnologia que només ha auditat l'empresa que t'ho ven o l'administració que l'aplica. És important que el codi sigui completament obert, que, com deia, no? L'entrenament de l'algoritme i les ordres que li donem a l'algoritme siguin completament transparent, auditable, corregibles, i això, a més, és una intenció que Europa està avançant molt clarament. Per la qual cosa, aquest és una cosa que demanarem molt fort perquè s'esmeni durant la tramitació, si existeix aquesta tramitació parlamentària.
1: Clar, per exemple, el fet que l'algoritme que sigui públic, clar, això entenc que també s'ha de basar en un llenguatge entenedor perquè el pugui entendre la ciutadania.
2: Sí. En tot cas, diguéssim que és una mica... Jo faig sempre l'exemple del cotxe. Poder veure el motor del cotxe no vol dir que jo entengui del motor del cotxe, però ja el fet que no estigui tancat, que no he de confiar en el venedor o en qui l'utilitza, o sigui, a qui l'implementa, i que estigui obert perquè altres tècnics, qualsevol tècnic, ho pugui analitzar, és molt important. Per exemple, fa una setmana la Comissió Europea ha llançat el primer software d'això de verificació de data. Ara no vull obrir aquest meló, però va ser en software lliure i obert, i en menys de 24 hores ja era hackejat, però hackejat en el bon sentit, en el sentit que les persones en el món han fet un test d'estrès a aquest codi i ja li han trobat falla, per la qual cosa s'ha retirat immediatament i s'està treballant. I això és important perquè, encara que la Comissió Europea tingui molts mitjans per fer les coses bé, és important que podem analitzar, qualsevol persona que pugui analitzar ho pugui fer, i en això consisteix la vigilància democràtica ciutadana sobre les nostres tecnologies. Això és molt important. I, malauradament, en aquest projecte de llei no es parla d'això, que és una tendència que està guanyant a Europa per pressió de l'activisme de les associacions com la nostra, i és molt, molt important perquè no acabem en mans de lunàtics, que ja sabem que n'hi ha molts en aquest sector.
1: Sí. I pel que ens està explicant, Simona, entenc que potser la intel·ligència artificial el que hauria de regular-se és com una infraestructura de poder.
2: Exactament. És a dir, nosaltres parlem d'infraestructura pública digital, i per pública entenem que sigui un codi obert preservat per les institucions públiques, però no fet només per les institucions públiques, sinó que és un codi obert en el qual tothom pot aportar, des de persones individual, a empresa del sector públic, del sector privat, i que anem cultivant com un jardí comú i que tothom també pot aprofitar, no? Qualsevol empresa el pot utilitzar, qualsevol institució o persona el pot utilitzar, i que anem cultivant aquest codi de manera oberta. I veig que crec que estàs mencionant l'encíclica del Papa, perquè el que acabes de dir ressona molt en l'encíclica del Papa. És això que volies...
1: Sí, sí, clar, en aquesta qüestió, clar, per exemple, l'encíclica del Papa Lleó XIV es centra en defensar la dignitat humana davant aquests avenços de la IA. Posa el focus en aquesta qüestió.
2: Sí, exactament. I aquesta encíclica és particularment important perquè està feta amb coneixement. Per als activistes és bastant colpidor veure que des del Vaticà fan un document que és un document humanista, que no entra gaire en la tecnologia, però que quan menciona la tecnologia ho fa amb un coneixement i amb una precisió que ens agradaria moltíssim que fos la mateixa de moltes polítiques i de molts documents legislatius i polítics. I per això és un pas molt important, justament per defensar aquesta perspectiva, no? Una perspectiva de cultivar una tecnologia que sigui com un jardí que cuidem entre tots i totes, i que no sigui només un producte, no? Que no sigui només un producte que es compra, que es ven i que estigui pensat per generar benefici, i que, a més, que generi concentració, no? El fet de mantenir el codi tancat genera concentració de poder, perquè només qui ha produït aquest codi és qui ho pot analitzar, pot saber què fa, pot conèixer com processa les nostres dades, si entra o no entra en la nostra intimitat, si manipula o deixa de manipular. Uh-huh. I la importància de deixar-ho obert és justament perquè hi hagi un control de la humanitat sobre la tecnologia que està fent servir. I doncs aquesta encíclica és important perquè, a més, està fet conjuntament amb la empresa Anthropic, que vam veure fa un mes o menys, que es negava a donar tecnologia. O sigui, realment és l'antítesi, no? És l'antítesi, i és important que hi hagi una antítesi, fins ara no n'hi havia.
1: No n'hi havia, no, fins ara?
2: Exacte. I doncs ara hi ha una antítesi molt forta cap a una intel·ligència artificial, justament, de tipus controlada per la humanitat, i no controlada per grans corporacions propietat de lunàtics, diguéssim.
1: Exacte, és a dir, posem èmfasi en això que diu Simona, el fet que la humanitat hi posi el focus i el control sobre aquesta eina que ha de ser utilitzada com a com a eina, potser és molt obvi això que dic, però com una eina que en el nostre dia a dia ens pugui aportar algun benefici perquè que no ens jugui a la contra ni per fer coses perverses.
2: Exactament, i és per això que ja per nosaltres, des de l'activisme, no és concebible legislació que no impliqui també que tot ha de ser en software lliure, obert, auditable i que l'algoritme sigui completament transparent. Parlar d'alternativa a les Big Tech sense parlar d'això és o des de l'ignorància o des de la no voluntat de realment de canviar la cosa. I per la qual cosa tothom que ens estigui escoltant ha de saber que està molt bé les paraules, però si no hi ha un esforç de part del legislador de que aquesta tecnologia representi les seves paraules, és a dir, sigui oberta i auditable per a tothom, perquè la humanitat conegui el que la tecnologia està fent amb les seves dades i amb les persones, està mentint o no té prou competència per actuar. I per això és tan important que entre tots empenyem en aquesta direcció.
1: Doncs a veure la direcció aquesta i esperem, perquè potser, no sé si m'equivoco, però si govern, per exemple, i Església posen el focus ja amb la intel·ligència artificial, és que alguna cosa es mou, no, Simona?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que Trump i Elon Musk han fet coses totes dolentes, però el fet que ho demostrin tan clarament, jo crec que deixen molt clar per a tothom que si deixem aquesta perspectiva, que el món vagi en aquesta direcció, acabarem molt malament. L'ús de la intel·ligència artificial, per exemple, en la persecució de persona que hem vist als Estats Units amb el tema de l'ICE, és molt, molt clar. És tot basat en intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial que només coneix el president i l'empresa que la produeix. I és terrible, no? I per la qual cosa jo crec que hi ha un sentiment, han deixat un sentiment, un exemple molt clar de on no volem anar. I crec que hem d'aprofitar que tothom ho té molt clar en aquest moment per corregir la direcció i anar en la bona direcció.
1: En la decisió correcta. Simona Levi, activista pels drets digitals, també fundadora d'Xnet. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies i molt bon dia.
2: Gràcies per informar. Moltes gràcies.

0: L'Ajuntament de Cadaqués anima els turistes a aprendre a dir bon dia, si us plau, gràcies o quan val, unes expressions que són molt del nostre dia a dia. A través d'uns cartells vol impulsar l'ús del català entre els visitants amb aquestes paraules i expressions senzilles i ho fa a través d'una campanya que vol mantenir la llengua viva en les interaccions comercials. I per fer-ho parlem amb Núria Duran, ella és regidora de Turisme i Cultura de Cadaqués. Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, David.
0: Núria, aquesta iniciativa és senzilla, és molt rica. Com s'arriba a fer-la? Com es decideix fer-la?
1: Bé, nosaltres la idea va ser aprofitar doncs, que Cadaqués rep visitants de molts llocs del món per donar l'oportunitat de conèixer una part molt important d'aquesta identitat, no, nostra, que és bàsicament la llengua catalana. Al final, quan viatges, quan et desplaces, t'agrada descobrir doncs, la gastronomia del lloc, t'agrada descobrir els paisatges, tradicions, tot el que té a veure, no, amb aquell destí on t'has escollit. I creiem doncs, que la llengua és aquesta part fonamental també d'aquesta descoberta turística.
0: Uh-huh. En aquest cartell, Núria, veiem, doncs, veiem la façana molt icònica de Cadaqués, una imatge que ens ve al cap, segurament quan pensem al poble amb uns globus de diàleg, amb aquestes frases que deien bon dia, quan val, on és, si us plau. I també hi ha un QR. Què podem, a través d'aquest QR, Núria, què hi trobarem?
1: Aquest QR, com vosaltres l'obriu, el que us surten són totes les paraules que surten marcades en aquests globus que hi ha al cartell, i clicant doncs, es pot sentir la pronunciació en català. Uh-huh. A través d'unes persones voluntàries arrelades aquí a Cadaqués, doncs vam proposar-los i ells van estar-hi d'acord de que fessin aquestes gravacions amb àudio, per així d'aquesta manera doncs, es pugui escoltar immediatament la paraula com sona en català i faci també doncs, molt més fàcil atrevir-se a dir-la en aquest cas.
0: Uh-huh. I pel que fa al teixit comercial, com ha rebut aquesta iniciativa?
1: Doncs el teixit comercial, molt bé. És molt important, considerem nosaltres, que els comerços siguin part fonamental d'impulsar aquesta campanya. Hem repartit doncs, a tots els establiments el material promocional, que són doncs, els fulletons amb DIN A5, els cartells més grans, i així d'aquesta manera els mateixos comerciants, si ho consideren oportú, doncs, ofereixen als seus clients d'atrevir-se i aprendre doncs, a parlar aquest català.
0: Uh-huh. Aquesta campanya, no sé si ja heu tingut alguna interacció o alguna mena de resposta entre els visitants, entre els comerciants. Ara m'explicava Núria que estava molt ben rebuda aquesta iniciativa. No sé si heu tingut alguna mena de feedback.
1: Sí, nosaltres, com anem passant, com sabeu que d'aquest és un poble molt petit, la majoria ens coneixem entre tots, i al final tots anem comentant el dia a dia, no? I sí que és cert que hi ha hagut a diversos punts que ens han comentat doncs, que la gent li ha fet gràcia de veure aquests cartells, aquests fulletons, que s'han interessat doncs, per què s'havia fet, s'han interessat doncs, de poder-lo parlar, de poder-ho practicar, inclús amb els mateixos doncs, comerciants, i molt a un nivell molt més elevat dintre l'oficina de turisme. L'oficina de turisme són els que es dediquen a entregar aquest fulletó a cada visitant que entra i molts d'ells doncs, hi ha opinions diverses, hi ha opinions de molt positives, de que la gent li fa molta il·lusió que es faci, gent doncs, que no coneixien inclús que a Catalunya, a Cadaqués, es parlava la llengua catalana, mm-hmm. sinó que ho englobaven a nivell d'espanyol, doncs, mm-hmm. i per tant no coneixien que nosaltres parlem aquesta llengua. No? I s'han interessat realment molt doncs, per conèixer-la, poder-la practicar i poder saber més.
0: Mm-hmm. De fet, ara hi pensava, potser malauradament, però per a molts dels turistes serà, gràcies a aquesta iniciativa, una descoberta de la nostra llengua pròpia.
1: Totalment, totalment cert. Nosaltres ens hem quedat sorpresos realment que diversos doncs, dels visitants, tot i que ara encara no estem en temporada alta 100%, sinó que són principis de juliol i comencem doncs, a estar ja en el ritme més frenètic de l'estiu, però fins ara, des de fa un mes i mig que aquesta campanya ja va sortir, ja es va repartir als comerços, doncs tot i que el volum de turisme és inferior, que aquest tant % de turista ens hagi comentat que no sabien que a Catalunya teníem el català, no? Uh-huh. I per tant creiem que és molt important doncs, de seguir difonent-ho i animem totalment a altres poblacions doncs, que també ho puguin tirar endavant per anar donant l'impuls en aquest català.
0: Ara precisament, Núria, per acabar li anava a preguntar aquesta qüestió, el fet que potser heu esdevingut d'alguna manera, heu fet aquesta petita llavor perquè d'altres municipis, aprofitant la vessant turística, també puguin fer una iniciativa d'aquestes característiques. No sé si heu parlat amb d'altres municipis, que amb altres ajuntaments que hagin vist la vostra iniciativa i hagin dit Ostres, quina bona idea, i la copiarem de cara a la temporada vinent d'estiu.
1: No, no hem rebut cap feedback de cap altra població ara mateix, per ara, ni ens ho han preguntat, però esperem que hagi pogut arribar a molts d'ells. Al final és una actuació molt senzilla, té un cost reduït i té un gran valor simbòlic. Al final el que fem és promocionar el patrimoni, promocionem patrimoni, promocionem museus, promocionem tradicions, no?, des de les poblacions, però crec que també és responsabilitat de tots els ajuntaments catalans de promocionar i posar en valor la llengua pròpia, doncs, de tots els pobles i ciutats, com és el català. I per tant, al final, si nosaltres podem ajudar i podem donar peu a que això comenci i s'impulsi, doncs estarem encantats d'haver-ho fet.
0: Doncs per això ens volíem interessar, perquè ens semblava una iniciativa molt, molt curiosa i molt, molt adient. Núria Duran, ella és regidora de Turisme i Cultura de Cadaqués. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies a Ràdio 4 i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
0: I des de Cadaqués arribem al final d'aquesta primera hora del Són 4 dies, versió d'estiu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els incendis forestals que cremen a la península continuen sense control. El de la Serra de Madrid ha calcinat unes 24.000 hectàrees i el d'Àvila unes 21.000. Els dos focs, que es gestionen de manera conjunta sota la direcció de la Unitat Militar d'Emergències, han obligat a desallotjar o confinar prop de 100.000 persones. Els efectius confien que les condicions meteorològiques siguin més favorables que aquestes últimes jornades, però les dificultats són evidents perquè la dimensió del foc és immensa. El d'Àvila, per exemple, té un perímetre de 112 quilòmetres. El tinent coronel de la Unitat Militar d'Emergències, Alfonso Arribas, explica que el cap de l'incendi està relativament acotat, encara amb alguns focus actius, però preocupa la inestabilitat de tot el perímetre. Són declaracions al Canal 24 Hores.
2: El frente es muy discontinuo, por lo cual hay zonas ya que se han podido trabajar y están perimetradas y están frías, y otras zonas que están activas y otras zonas que están a caballo con reproducciones, con focos secundarios. Entonces tenemos personal a lo largo de todo el perímetro y vamos basculando el esfuerzo en función de la intensidad del incendio.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, visita a hores d'ara el centre de comandament que s'ha situat a Àvila. És la Serra de Madrid també la que està cremant. Toledo s'ha decretat, de fet, l'emergència d'interès nacional. Portugal, Grècia i Itàlia col·laboren aquest diumenge en tasques d'extinció i flames sense control també a Castelló, concretament a la Vall d'Uixó, amb més de 15.000 desallotjats. Juanfran Pérez Llorca, president de la Comunitat Valenciana.
3: Tiene un perímetro de unos 21 kilómetros. Es difícil aún determinar el número de hectáreas que ha quemado, eso ya pues lo iremos evaluando.
0: Un foc que deixa un balanç provisional de 7 persones ferides de diversa gravetat i a Manises, a València, un altre incendi ja controlat deixa un mort, un home que va aparèixer a l'interior del seu cotxe. I situació d'emergència també a França, al sud-oest del país, pel gran incendi de la Gironda, que ha cremat ja més de 42.000 hectàrees i que continua creixent. Aquesta nit les flames han guanyat terreny, empeses per les ratxes de vent que han assolit els 40 km per hora. Els evacuats ja són més de 220.000. Afectacions a les carreteres i també a la xarxa ferroviària, s'ha suspès la circulació al sud de Bordeus. I a casa nostra ha activat l'Infocat per risc extrem d'incendi, tot i que redueixen lleugerament els municipis en nivell 4, el més alt del Pla Alfa. Són 115, repartits en 12 comarques, sobretot a les Terres de l'Ebre. I a Cubelles, el Garraf ha estabilitzat l'incendi que es va declarar aquest dissabte poc després de les 4 de la tarda i que va obligar a confinar unes 2.500 persones de diverses urbanitzacions. La superfície afectada provisional és d'unes 8 hectàrees. Els agents rurals investiguen les causes d'aquest foc i no descarten que hagi estat intencionat. I ara el que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Noelia García Aymet, bon dia.
4: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya baixen notablement les temperatures. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 30 graus a Girona i 28 graus a Barcelona. Avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant aquest matí no es descarten possibles ruixats i tempestes al litoral. També durant la tarda podrien caure tempestes amb ruixats a zones del Pirineu i de Girona. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona amb possibles ventades. A més, tenim mala mar amb fortes onades a la costa de Tarragona i de l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Joaquín Calvente.
5: Ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, qui ha avançat la compareixença a la cambra de la consellera Niubó, a qui ha reiterat el seu suport.
6: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
5: Les proves PISA, recordem, mesuren els coneixements i les competències dels alumnes de 15 anys en lectura, matemàtiques i ciències, però les últimes realitzades a casa nostra no podran ser comparades de forma vàlida amb les anteriors ni amb les d'altres territoris. L'embolic té a veure amb una errada estadística en haver exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE.
0: Gràcies, Joaquín. I de l'exterior, dos apunts. A Berlín, a Alemanya, una persona mort i almenys 16 més han resultat ferides en l'atropellament múltiple d'aquest dissabte durant la celebració de l'Orgull a la capital alemanya i que es va haver de suspendre. La policia ha identificat una persona com a sospitosa de l'atac de 21 anys. Es tractaria d'un integrant de grups islamistes que havia sortit en llibertat després de complir condemna en un centre de menors. I a la República Democràtica del Congo ja són més de 1.350 les persones que han mort i més de 3.000 els casos positius confirmats d'Ebola. El brot va començar a mitjans de maig. En esports, la selecció femenina de waterpolo cau a la final de la Copa del Món davant els Estats Units per 13-9 i punt final a l'edició 113 del Tour de França. Aquest diumenge als Camps Elisis seran l'escenari de la darrera etapa i de la coronació de Tadej Pogacar, que si res no canvia entrarà en el selecte club dels que han guanyat 5 vegades aquesta ronda gala. I també us expliquem que Renfe recupera la circulació de tota l'R2 nord i sud i també l'R11, dues línies que estaven afectades des de dimecres per l'esfondrament de les obres de Montcada i Reixac. Hi ha limitació de velocitat, això sí, en el tram entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, i també s'ha recuperat el servei de l'R3 afectat per una incidència al sistema de regulació del trànsit ferroviari des de dissabte a primera hora del matí. Això sí, els trens circulen amb una demora d'una mitja hora. Ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Segona hora del Són quatre dies, versió estiuenca i de butxaca. A continuació tornarem a escoltar la conversa amb l'Usman Omar, que ens va visitar per presentar-nos la pel·lícula Viatge al País dels Blancs. Passarem per la cuina del nostre xef Raül Balam i acabarem fent màgia amb el Mac Stigman. Edu de Vicente, molt bon dia.
2: Molt bon dia.

0: Avui, Edu, comencem parlant d'una pel·lícula que és una delícia i que no ens la podem perdre.
1: Ja teniu la pel·lícula a la cartellera, heu d'anar-la a veure perquè us emocionarà, és molt maca. Estem parlant de Viatge al País dels Blancs, basada en una increïble història real.
2: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
3: Hola.
4: Hola.
3: I need your help.
5: I am alone here.
4: Tu tot sol? Però tu quants anys tens?
6: Vas en una situació irregular. És una falta grave.
4: I digue'm una cosa, Ousmane. Tu què vols fer aquí?
3: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
7: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
8: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
9: Amb tots vosaltres, Ousmane Umar!
1: Doncs Viatge al País dels Blancs tracta de la vida d'un noi nascut al petit poble de Fiasso, a Ghana, que un dia va quedar fascinat veient un avió i tota la seva vida va canviar. Va voler conèixer el que s'amagava darrere d'aquest enorme artefacte que surcava l'aire. Aleshores va néixer el seu somni de viatjar a Europa per descobrir el món. Amb només 12 anys es va embarcar en la gran aventura d'intentar conèixer l'home blanc, o com ell li diu, l'home taronja, i va emprendre una travessia plena de dolor imprevistos que va acabar a Barcelona, on el seu somni es va transformar en malson. Es va oferir per treballar, però ningú no volia donar-li una oportunitat. Va dormir al carrer i va formar part del grup de manters, però no va desistir mai en el seu esforç. Una dona catalana, aquí interpretada per la gran Emma Vilarasau, que sisplau, Emma, fes més cinema, que et trobem a faltar, que està molt bé el teatre, però et volem més al cinema. Doncs aquesta dona el va ajudar i gràcies al seu suport i voluntat va aconseguir aprendre castellà i català. Va aprovar el batxillerat, es va formar en màrqueting i relacions públiques i va culminar la seva trajectòria amb el màster en direcció, gestió i organització d'ONGs. I aquí ve el punt, des del meu punt de vista, més important. El 2012 va fundar la Nasco Feeding Minds per facilitar l'accés a l'educació digital, ja que va pensar que la solució pel futur de la gent del seu país no és emprendre un perillós viatge ple d'incògnites, sinó ensenyar als nens del seu propi país. I va comprar ordinadors rebutjats o que estaven ja passats de moda, i des de llavors, fes comptes, més de 20.000 alumnes han passat per les més de 30 escoles amb les que col·labora. Totes les seves experiències les va explicar al llibre Viatge als Països dels Blancs, que acaba de convertir-se en una emotiva i sensible pel·lícula plena d'optimisme i positivitat que marca el debut del realitzador Dani Sancho. I l'artífex de tot això és l'escriptor i protagonista, que es diu Ousmane Umar, una d'aquelles persones que intenten contribuir a crear un món millor, d'aquelles que cada dia fan més falta, amb un planeta ple d'odi, guerres i racisme.
0: Així és, Edu, i tenim el gran plaer, el gran honor de tenir-lo avui aquí al Són 4 Dies. Ousmane Umar, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, David. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i deixar vostres micròfons a visibilitzar i escoltar realitats que habitualment no és comú.
1: No, jo crec que les gràcies te les hem de donar tots tota la societat,
0: és el contrari,
1: a tu. Sí, sí. Perquè, aviam, sempre s'està parlant del tema dels pobres emigrants que han de venir a pateres, que han de patir molt, i tu has donat una solució. Clar, és veritat, és que és el que diem sempre. La qüestió de l'emigració no soluciona com s'està solucionant d'una manera absurda, sinó que la gent no tingui que fugir del seu propi país i que els hi donis les eines, no?
10: I tu, és que jo crec que hem de mirar el més bàsic. O sigui, a Ghana, només a Ghana, parlem 42 idiomes diferents, 42 tribus diferents. Wala, Gonja, Hausa, Sisala, Mampursi, Dagate.
1: Clar, per tu estudiar castellà i català ha sigut bufar i fent polles, perquè clar, dos idiomes només...
10: Ningú marxaria de casa seva si estigués bé.
1: Clar.
10: A aquí a Catalunya, quanta gent parla en wala?
1: Ningú.
10: Quanta gent parla en cuí? Hausa, sisala, mampurisi, dagate. Ningú m'entendria els meus costums, la meva forma de fer. Si estigués bé, tingués forma de progressar, prosperar, almenys, digueu-me tonto, però sincerament, després de gairebé 5 anys en aquest recorregut, vaig entendre que tots els meus companys que van morir al camí venien per falta de formació, informació i una oportunitat. Uh-huh. Una oportunitat. Jo no demano dues oportunitats, només una oportunitat.
0: Clar. Amb una oportunitat que és... Que fàcil sembla, no, sembla no, dir-ho, una oportunitat. Només i malauradament... Per què ens costa... Jo, veient la pel·lícula, que és meravellosa, és emocionant, és una delícia de pel·lícula, no creus que aquesta pel·lícula s'hauria d'ensenyar a tot arreu? És a dir, perquè ha de fer pedagogia. És una pel·lícula... Crec que una de les conclusions quan la veus és molt pedagògica, perquè com a societat n'hem d'aprendre tant.
10: Sí, David. Mira, jo crec que hem tingut la gran sort de... establir una amistat molt profunda amb el Dani Sancho, el director de la pel·lícula, que vam conèixer, ens vam conèixer fa més de 10 anys. Uh-huh. I durant aquest camí, com ben sabeu, com a experts professionals del sector cinematogràfic, sabeu que és molt difícil aixecar una pel·lícula. Uh-huh. I sobretot quan es tracta d'una persona, un director que és el seu primer pel·lícula, encara molt
0: el
10: més...
0: El seu debut.
10: Del primer debut, o sigui, encara molt més difícil que la gent confia, etcètera, no? O sigui, això ha sigut fruit de l'amistat, la confiança que hem establert des de fa més de 10 anys, que això ha demostrat que realment hem mastegat el projecte des de tots els diferents angles possibles. Uh-huh. I hem sigut capaços de transmetre realment el que a mi em va portar a sortir de casa. No caure en tòpics, sinó explicar la història de la humanitat. La història de la humanitat no té cap sentit si no estem en present la història migratòria. Si no haguéssim volgut progressar, sortir, anar més enllà a buscar, encara tota la humanitat estaria vivint encara en coves. Mm. És cert que durant aquella època la gent que sortia a buscar recursos, prosperitat fora del seu territori, es deien exploradors. Avui em dius que jo soc migrant. Potser hem de tornar a mirar una miqueta més els llibres d'història.
0: Doncs parlaves d'en Dani Sancho, que és el director d'aquest viatge al País dels Blancs, i el podem saludar. Dani, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos també aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4. Escolta, enhorabona, felicitats per aquesta gran pel·lícula, que crec que passarà la història, perquè és que ho repetim perquè ens ha emocionat a tots i a totes. Com ha estat el treball? Perquè l'Usman parlava de com us coneixeu, del vostre dia a dia, però com ha estat el treball amb ell i el fer aquesta pel·lícula?
5: Doncs mira, crec que l'Usman realment ha definit molt bé el camí que ens ha portat fins aquí. Ha sigut un viatge llarg, doncs basat en el respecte, en l'amistat. Quan definies abans, quan explicaves abans la vida de l'Usman, no? Mm. és abrumadora, no? És a dir, està plena de... És una llarga aventura, és un llarg viatge, ple d'obstacles, però alhora també ple de triomfs, no? Aleshores, quan ens vam posar a començar a escriure el guió, el repte era què volíem explicar, no? De tota la història, què volíem explicar i com ho podíem fer perquè no quedés senzillament com una persona que ha triomfat, perquè l'Usman ha triomfat en tants moments que inclús si ens passàvem podia generar inclús... doncs no volíem caure en un triomfalisme, no? Mm-hmm. Sinó que volíem intentar generar totes aquestes emocions que creiem i pel que ens està arribant, els està arribant al públic, que són emocions inclús contradictòries, no? Perquè la pel·lícula emociona, però molta gent diu, ostres, surto del cinema enrabiat, alhora sento esperança, alhora m'ha fet pena i alhora surto encoratjat, perquè la història de l'Usman doncs, té aquesta cosa que encoratja la gent.
1: És motivadora.
5: Aleshores, tots aquests mixed feelings era una mica el que volíem que la pel·lícula i la història de l'Usman transmetessin.
0: Mm-hmm. Remou en moltes direccions. És a dir, és que és alliçonadora, Però a vegades, clar, quan estàs davant d'una pel·lícula, d'una història que, com la de l'Usman, la que expliquem, que t'allissona en el sentit del que jo deia abans en un principi, no sé si encertadament o no, el fet de, com a societat, vivim tant al dia i tenim encara, en any 2026, tants prejudicis, tants prejudicis, que a vegades fins i tot pensem que els tenim resolts. I veient aquest viatge als Països dels Blancs, Dani Usman, ens heu fet veure que no. Que hem de fer un treball com a societat brutal.
5: Doncs que bé, perquè aquest era el nostre missatge principal, intentar aportar una mica d'empatia. Al final la pel·lícula és veritat que jo crec que, doncs això, no? Arribes a moltes emocions, però sí que volíem intentar tocar i sacsejar una mica consciències i intentar sacsejar una mica emocionalment sense ser alliçonadors, perquè el que hem intentat és que no sigui una pel·lícula alliçonadora, però que la vis a través dels ulls de l'Usman. No?
1: Un dels grans encerts per mi de la pel·lícula és els dos nois que he trobat per fer d'Usman de nen i de jove. Com va anar això? Qui es va escollir?
5: Doncs, mira, per arribar fins aquí, amb l'Usman, fa 5 anys, vam anar a Ghana i vam anar a rodar un teaser trailer, que és una peça, com un curtmetratge que fas per intentar aixecar el projecte i després poder ensenyar productors. Ens en vam anar a Ghana amb 5 companys, un d'ells era el director de fotografia que després ha fet la pel·lícula, un altre era la meva parella, imagina't que no tenia res a veure amb el sector audiovisual, i l'Usman, i vam anar allà i vam fer un teaser que realment doncs ens va servir i ens va obrir les portes a la pel·lícula. Qui protagonitzava aquest teaser ja era el Benjamin Cacrava, que és l'Usman que interpreta l'Usman adolescent.
1: És fantàstic.
5: Allà ja vam fer un càsting, vam tenir la sort de trobar aquest noi que és un absolut talent, és una meravella, és un nen superintel·ligent. L'Usman també s'interpretava ja allà, feia els seus primers pasos en el tràiler. I després la resta de càsting ha sigut pues, allà, per buscar el càsting a Ghana, que no era fàcil, anava passant gent i bueno, molta paciència. Hi ha molt talent sí. I la gent té una energia increïble. Ara, com que no hi ha indústria cinematogràfica, doncs aleshores van tenir que buscar molt.
1: Usman, m'agradaria saber, els teus pares han vist la pel·lícula, imagino, que els hi ha semblat.
10: Els pares
1: catalans
10: Montse
1: i la teva família de Ghana també si l'ha vist.
10: Doncs sí, per una banda, els pares d'aquí sí que ho hem vist, la Montse i la meva mare ja es coneixia amb l'Emma, es van conèixer, o sigui, viuen a la meva mare és Vall d'Oreig i l'Emma la Rosa de Sant Cugat, per tant, ja la meva mare ja sabia qui eren i quan abans de començar també l'Emma volia conèixer els meus pares en persona i van estar a casa, o sigui que la veritat és que va ser molt bonic i jo crec que, bueno, es va
1: sentir molt orgullosos. Tot i saber al final, es van emocionar?
10: Sí, la meva mare me'n recordo perfectament que al principi volia, vaig dir, oi, m'han dit que pots veure la pel·lícula sola, només en petit comitè, i vaig dir, no, jo vull anar al cine amb la gent, públic. Que no m'importa. No, mama, la primera vegada millor veure el sol, perquè pot ser emocionalment, no, anava fent la dura, de que no, que tal qual. Però al cine, el primer cop, li va trastocar.
1: I la família de Ghana l'ha vist?
10: Encara no hem tingut la sort.
1: Però la voleu projectar allà?
10: Això és justament el que estem treballant per poder fer també un premier allà perquè la gent d'allà ho poguessin veure.
0: Teniu alguna data, Usman, més o menys prevista o algun calendari aproximat, encara que sigui del que ens puguis explicar, clar?
10: Doncs sí, el que estem intentant és aconseguir col·laboradors, patrocinadors, perquè poguéssim portar la pel·lícula allà, perquè, clar, fer-lo allà, doncs, tal com diu el Dani, hi ha una indústria cinematogràfica molt limitada,
0: molt incipient,
10: per tant no hi ha, doncs, hi ha tots els recursos, hi ha limitacions de recursos per poder fer aquest tipus de coses i estem intentant treballar amb algunes possibles patrocinadors, empreses que treballen a Àfrica per poder fer això, però bueno, en fi, confio que ho aconseguirem.
1: Jo tinc una curiositat.
10: Sí.
1: Aviam, a la pel·lícula s'explica que tu arribes i et diuen on vols anar d'Espanya. I tu dius a Barça. El Barça t'ha convidat al Camp Nou Spotify o no?
10: Doncs mira, aprofito per donar les gràcies que just fa un mes la directora de la Fundació Nasco Feeding Minds, la Rachel Rebot, va anar a Ghana a inaugurar l'aula amb la col·laboració amb la Fundació de Barça.
1: Ah, molt bé.
10: Sí. Llavors, ens han patrocinat una aula, una reforma d'una aula que pràcticament té més de 300 alumnes I ara doncs tenim la confiança de que això ens permeti per poder seguir col·laborant amb la Fundació de Barça. Però al nou Camp Nou encara no he tingut sort de poder...
1: Doncs la Porta ja trigues, eh?
0: Fem una crida, no? Des d'aquí, des dels Són 4 dies, perquè vinga, el Joan Laporta, que s'interessi. Usman, abans parlàvem de la teva família, de com, què vas sentir quan veus la pel·lícula. Tu, clar, el fet de formar part de la pel·lícula, veure't reflectit a la pel·lícula amb els dos mans més joves i tornar-la a veure, tots aquests sentiments, com els gestiones?
10: Fuà! Estàs tocant la part més difícil del tema. Doncs no és gens fàcil, és complexa. És cert que, com tots nosaltres, no? És com demanar a una persona que ha viscut un dels pitjors traumes de la seva vida que torni a viure aquella experiència, no? I el més complex d'actuar o fer d'actor, en aquest sentit, en el meu cas, que no sóc un actor professional, perquè no havia fet mai una pel·lícula d'aquesta envergadura, doncs és que sembla molt fàcil des de fora, no?

0: superà, perché o sigui, això superava els interessos personals. Vaig haver d'apartar els interessos personals a focalitzar en interessos globals, no? Perquè no va de mi, va del món, va de la història del món, va de salvar la vida de molts altres nens que no han tingut sort per estar aquí. D'aquí la fundació, la feina de la Fundació Nasco Feeding Minds, que justament que ens cal, doncs, més ajuda a tots, sí, perquè nosaltres vam començar això.
1: Clar.
0: Però per poder continuar necessitem l'ajuda de tothom.
1: Clar, però és que és a mi el que m'emprenya, Usman, que veient que tu, una única persona humil, sense recursos, has fet el que has fet, això haurien de prendre nota els governs, tant els europeus com els africans, dic, eh? Perquè realment, si tenen el suport d'un govern, home, haurien de fer més coses, no? Podrien fer coses similars.
0: Sí, sí, sí, totalment. Això és justament el que estem intentant transmetre, de que nosaltres, l'objectiu d'aquesta pel·lícula, nosaltres, és visibilitzar el que he viscut i molts altres centenars de milers de persones que no arriben, no? I si he viscut tot això és per evitar que altres no pateixin. Clar. I tenim aquesta fundació per que treballa concretament l'origen del problema per evitar que això no passi. Però clar, necessitem mans, necessitem mans. I jo crec que totes les persones, tots podem fer alguna cosa. A vegades no es tracta de canviar el món. Només canviar el món d'una persona a vegades mereix la pena.
2: Evitar que els altres no pateixin. Crec que és una de les millors... hi ha moltes conclusions i amb l'Usman, també amb el Dani, estaríem parlant hores i hores i hores, perquè la pel·lícula, repeteixo molt, però és que és una delícia. Personalment és una de les que més m'ha commogut quan he pogut anar a veure una pel·lícula, i està molt i molt bé. I us agraïm moltíssim als dos, Usman, Dani, que ens hagueu acompanyat aquí al Són 4 Dies.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, i aprofitem per convidar tothom que encara no ha vist la pel·lícula, que està pràcticament tots els cines d'Espanya, i estarem encantats que aquest nou viatge de la pel·lícula cines que ens acompanyi per poder veure que entre tots podem realment fer aquest món un lloc millor.
1: I que empatitzem amb ella, que que és del que
2: ens la fem nostra per fer aquest món millor. Usman, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Últims minuts del Són 4 Dies d'aquest dissabte, i em fa molta il·lusió saludar aquí a l'estudi el Raül Balam. Raül, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Escolta, un plaer i un honor estar aquí compartint...
4: Avui ens desvirguem,
2: Sí, sí, la nostra primera cita.
4: Avui és la primera cita.
2: És la primeres vegades.
4: Mare de Déu, primeres mare de Déu.
2: Ai, què passarà? Ai, què passarà? Quins nervis!
4: I del que parlarem primeres vegades, i ja farem entrar aquesta persona tan important a les nostres vides,
2: sí, sí, ostres. Sí, sí, sí, sí, primeres vegades, perquè avui, clar, amb el Raül pensàvem, què podem fer? Què podem fer a la secció d'avui? I dèiem, calla, demà diumenge és el dia de la mare.
4: Demà és el dia de les mares.
2: I hem de dir, d'aquí el nostre petit homenatge, ara farem un repàs de les mares.
4: No sé si se'ns enfadaran
2: No, escolta, els hi fem un recordatori des d'aquí.
4: Sí, un recordatori.
2: A les nostres, que no passarà, és a dir, que no ho fem amb cap intenció, ni de criticar, ni de treure defectes. Ho farem de manera equilibrada.
4: I amb carinyo, amb amor.
2: Exacte.
4: Sí, perquè crec que les mares són... són aquestes persones tan importants a la nostra vida que moltes vegades sempre se'ns fan com molt pesades, però la mínima que necessitem alguna cosa és la primera que anem a buscar.
2: Estan allà.
4: La primera que anem a buscar.
2: Estan allà.
4: Això és veritat.
2: Sempre són les que... Sempre hi són.
4: Sempre hi són. Això és veritat. Sempre hi són, i si tenim la desgràcia de que no hi són, sempre ens encomanem a elles.
2: O ens en recordem.
4: Ens en recordem. Sempre estan presents, no? I és una cosa d'aquestes...
2: Aquest homenatge, Raül, tan maco a vegades, que és el fet de dir què faria ella
4: en aquest cas.
2: Que això és molt maco.
4: Sí, home, sí.
2: És molt maco.
4: Home, esclar, perquè això és que les tenim com a referents.
2: Exacte.
4: Com a referents, però hi ha molts tipus de mares,
2: Com les hem de definir? És a dir, si hem de pensar en definir una mare, què podem trobar?
4: És que jo crec que no hi ha adjectius per definir una mare, però sí que són com són, no? Són aquestes persones que a vegades les estimes molt i a vegades dius... que pesades són, no? A vegades...
2: Ara em fas aquest comentari.
4: Hi ha aquesta balança.
2: Ja ho faré, sí.
4: És que sempre l'encerten. Lo fort és que sempre l'encerten. Ja t'ho vaig dir, això és quan entra i fa més mal, perquè llavors penses, és que tenen raó,
2: Ja t'ho vaig dir, és que com que no em fa

0: com que no em fas cas.
1: Clar.
0: La frase aquesta, com que no em fas
1: cas. Que no
0: em
1: fas cas. Sí, sí.
0: Que t'està dient, m'has de fer cas.
1: Com vagi jo, com vagi jo.
0: I ho trobi.
1: I ho trobi.
0: Que va enfilant aquell passadís.
1: Sí, sí, va enfilant i et persegueix.
0: I ho troben, eh? I ho troben. Sí, això, sempre això, ho troben.
1: Això és veritat.
0: Sigui qui sigui, és magnífic.
1: I saben la resposta. Per això un dia de les mares és tan important, que cada dia hauria de ser el dia de les mares. Cada dia, però esclar, s'han de buscar els dies, no? Això és com quan hi ha el dia de la dona, que és molt important que hi hagi el dia de les mares.
0: Sí,
1: això és molt, molt, molt important.
0: Les reivindicacions sempre són importants i sobretot perquè és això, hem de buscar un dia, però sempre han de ser aquests dies.
1: Sempre
0: han de ser. Que només sigui un dia.
1: No, les has de tindre sempre present i tot el que direm avui ho pots fer qualsevol dia de l'any, eh?
0: Exacte.
1: O sigui, no fa falta.
0: Sí, no.
1: Perquè, esclar, hi ha tipus de mares i hi ha les que... les protectores, les que... tu mateix, les quan jo vagi, les que et mengen a petons, les que no, potser no et fan petons però t'estimen més que ningú, les que porten la sabatilla.
0: Ai...
1: A mi mai m'ho van fer, això, eh?
0: A mi tampoc, sí. Raül. No,
1: a casa, amb una mirada, ens
0: sí,
1: fulminaven,
0: sí, sí, sí,
1: jo crec.
0: Ja està. A vegades, amb la manera... Exacte, la manera de mirar, la mirada ja era...
1: Sí, no, a casa, dic...
0: Ara en caurà una de bona, ara.
1: A casa, la meva mare imposa moltíssim.
0: Però està bé, això, la sabatilla a la mà és un concepte.
1: És un concepte.
0: Que no sé si encara es fa, això, de la sabatilla a la mà.
1: Jo crec que no.
0: Jo crec que no.
1: I crec que de la meva generació havíem sentit a parlar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, era més d'abans, sí, era d'antes.
1: Les mares dels anys 50.
0: Exacte.
1: I aquestes coses. Les nostres, la meva, que va ser mare ja amb democràcia, per dir-ho d'una manera, ja era un altre concepte.
0: També, Raül, hi ha les mares que són confidents.
1: Sí.
0: És a dir, les que els hi pots confiar...
1: Coses. Sí, perquè... Però després aquestes que també, que els hi pots dir les coses perquè no ho digui a ningú, però llavors al cap de 10 minuts ja ho sap tota l'escala.
0: Sí. Exacte, que dius, això no li diguis a ningú.
1: Una mare ha de ser mare o amiga.
0: Ha de ser mare i amiga, jo crec.
1: Sí. Jo crec que de jove ha de ser mare, no el pots tenir com a amiga perquè és aquest moment que t'estan formant com a persona,
0: sí.
1: I ha de ser molt mare i molt recte. Jo crec que moltes vegades et voldríem fer altres coses, però com a mares han de fer jo, però mm-hmm. quan et fas gran i tu ja passes de la quarantena, es converteixen en millors amigues. Mm-hmm.
0: Jo crec que el canvi aquest està xulo perquè és molt bé l'evolució que fas.
1: Sí.
0: Perquè la fas tu com a persona.
1: Clar, et fa créixer.
0: I l'evolucions conjuntament, però el rol mare i amiga també està bé. És a dir,
1: sí, no, és molt maco arribar i aconseguir-la.
0: Clar.
1: És perquè dic, quan ets... Clar, quan estàs formant-te, a vegades penses, per què no em deixa sortir, per què no em deixa fer això, per què no em deixa fer l'altre, per què em fa recollir l'habitació. Però llavors, quan ets gran, saps quan has de sortir, saps que t'has d'arreglar, doncs has d'arreglar el teu entorn tots els dies. És que és l'aprenentatge.
0: Vas entenent. Vas dient, clar, m'ho deia per això.
1: Sí. Jo...
0: I ara ho faig, que és la frase, que després repetim molt, Raül, no sé si estaràs d'acord amb mi, m'estic semblant a ma mare.
1: Sí, bueno...
0: Soc ma mare.
1: Jo ho tinc...
0: quin moment he deixat... Que ara soc ma mare.
1: Jo soc rondinaire com el meu pare.
0: Ah,
1: sí, jo soc molt rondinaire com el meu pare. Però a mi em va passar una cosa a la... Quan vaig venir a moments, el 2009, i em vaig ficar al front d'una cuina, jo sempre deia, ostres, que és dura la meva mare i com és la meva mare, quan jo estava treballant al restaurant amb ella. Però va arribar un moment aquell dia, quan jo vaig començar a manar, per dir-ho d'una manera, que em vaig veure reflectat a la meva mare. Dic, ostres, tot el que jo criticava...
0: El que criticaves.
1: Ara ho estic fent.
0: I segurament vas dir, sabeu, és que ma mare ho feia així.
1: Sí, sí, sí.
0: I per això ho feia.
1: Això ho tinc jo com a referent.
0: Com a referent.
1: Sí, sí, sí,
0: i 100%. I també no podem deixar d'oblidar les àvies que també fan de mares.
1: Home, sí, aquestes són molt importants i que han sigut mares a les nostres mares.
0: Uh-huh.
1: Jo tinc una foto a casa que estic entre la meva mare, quan jo era petit, entre la mare i l'àvia, i és una foto que la tinc molt... molt, molt guardada
0: molt
1: a la sortida, sí. A la sortida, quan surto de casa, sempre les veig a elles dues, perquè al final són referents. La meva àvia va fer de mare quan la meva mare tenia que estar tant a la botiga, no? Mm-hmm.
0: Doncs, saps qui podria ser? Una mare i diva?
1: Qui?
0: Aquesta, la Cher.
1: Home, és que aquesta és la mare de tots. És la mare de dragones.
0: De mares, per això dic, calla.
1: És mare de dragones.
0: A veure, Cher, Dove l'amore, que en aquest cas és un remix, o sigui, una mare de mares que fa un remix.
1: Que fa remix.
0: Sobre l'amor.
1: I una mare, que bueno, és una dona que té... Que, bueno, és octogenària, aquesta senyora ja és una senyora, i és una senyora gran, però que va tenir una filla que un dia es va... Bueno, una filla transexual que és un fill i abanderada davant de tot, correcte, apoyant el seu fill, i això és el que ha de fer una mare, no? Si el teu fill creu en uns somnis o sent d'una manera, a l'apoyar-ho, dic, jo crec que no hi ha apoyo ni suport més gran, apoyo no es diu, suport, suport més gran, més gran que el que et fa una mare sempre. Sí,
0: que està molt bé el fet que cada casa i cada família és un món, però ara abans parlàvem de referents, no? El fet de dir, sí, són referents, però el fet de que les teves decisions vinguin amb aquest suport.
1: Clar.
0: Després, si són encertades, no són encertades, però com a mínim que ho sàpigues, a dir, tinc una mena de tela de suport, tinc com un coixí, sí,
1: és que
0: no prendré mal si caic.
1: És que jo dic, jo no sóc pare, ni tampoc mare, però és clar. Ser mare és que no quan neixes i et donen aquella, t'entreguen aquella criatura que ha sortit de dintre teu, no ve amb un manual. I quan saps de què va la cosa, perquè, per exemple, la meva germana i jo ens portem 6 anys, jo sóc el gran. Clar, jo era d'una manera totalment... d'una manera que és en Raül. I devíem pensar, doncs, el manual d'en Raül, la Mercè serà així. Quan va néixer la Mercè va ser el contrari d'en Raül. I allà van tindre que tornar a fer un aprenentatge de lo que és ser mare. Una nova etapa. O sigui que a vegades pensem, ostres, com són, però el que els hem fet patir també nosaltres, eh?
0: Ui, aquí no entrarem, Raül, a parlar del patiment que els hi causem, a vegades inconscientment, que a vegades dius... Ai, no ho feia amb aquesta intenció.
1: No, però a vegades... Clar, perquè com que la confiança a vegades fa fàstic...
0: Sí.
1: I això és el que ens passa una mica amb les mares. Sí. Per això demà és un dia de regalar.
0: Ara t'anava a dir, va... Exacte, hem explicat totes les qüestions. Hem fet una, podem dir, una anàlisi, una radiografia...
1: De les mares.
0: De les mares. Aquí els enviem aquí una forta abraçada.
1: I ara s'ha de...
0: I els petons.
1: I demà s'ha de regalar. O sigui, demà s'ha de complir... Ai, és que això no ho celebrem. És que això és el dia inventat per un centre comercial perquè comprem. M'és igual.
0: Regala. Regala coses a la mare.
1: Gasta-te'ls. Però no, no fa falta que compris. Ves-la a buscar i treu-la a passeig. Aneu a passejar.
0: Clar.
1: Aneu a fer una rambla amunt, una rambla avall.
0: Sí.
1: Aneu a mirar aparadors si a ella li agrada. A la meva mare li encanta i anem a vegades a mirar aparadors i arriba un moment que diu, oi, Raül, tinc els ulls cosits de tant que he vist. I ja està, és un dia meravellós.
0: Però ja l'has fet feliç en aquest moment.
1: Clar, és que és això.
0: És
1: I tu també ets feliç en aquell moment. O sigui, es fa una comunió d'aquell dia, potser deixar el pare i marxar els fills amb la mare i fer un només per ella, només
0: reina,
1: per tu.
0: Que sigui la reina de la jornada.
1: És que és la reina.
0: Que sigui la reina de la jornada.
1: La reina.
0: Dia de la mare cada dia, però la reina ha de ser aquell dia.
1: A mi a vegades em diuen, clar, com a gay, a vegades em diuen reina, i digo no, princesa, ara, que mamà aún vive. Mama. Clar, és que és això.
0: Encara no has arribat al tro.
1: Jo sóc la següent.
0: Estàs situat.
1: Sóc la següent, però esclar, encara tinc aquí la reina que reina al 100%. Però s'han de comprar coses, i coses que els hi faré il·lusió.
0: Què els hi pot fer il·lusió? Per algú que ens estigui escoltant, Raül, que digui, ara no sé, ara m'heu donat una idea, perquè no hi ha nut. O alguna que ens estarà escoltant i dirà, ah, que és demà.
1: Doncs espavila.
0: Ai, que és demà.
1: Sempre és el primer diumenge de maig.
0: Exacte.
1: Sempre.
0: És demà i depèn on vagis, igual no, el que volies fer no ho pots fer perquè és tancat.
1: Lo fàcil és les flors, fer arribar unes flors. Sí. Sempre agrada. Però bueno, al final això també és una mica lo fàcil. Mm-hmm. Pots anar, la pots treure a dinar. La pastra li pots comprar una cosa que li agradi. Per exemple, la meva mare, jo sempre ho encerto amb unes arracades.
0: Unes arracades.
1: Li encanten les arracades, doncs arracades.
0: Jo, per exemple, Raül, és l'altra opció que has comentat, el dinar. A mi m'agrada, és com una tradició, anem a dinar els dos.
1: És que és molt maco anar a dinar, això... Sí. I criticar, criticar la família, que aquell dia esteu tots dos i aquell dia pots allà perquè saps que ell et guardarà el secret i tu li guardaràs els secrets.
0: Que diràs, exacte, això quedarà entre nosaltres.
1: La complicitat.
0: D'aquell dia,
1: la complicitat.
0: Que no, només ho sabrà, i anem a deixar tothom allò, vinga, la crítica per la crítica.
1: O cuinar-li.
0: Ah,
1: això també és clar, molt...
0: Clar, a veure, perquè això, clar, recordem, secció aquí, que parlem també de cuina.
1: Clar, cuinar-li.
0: No hauríem de cuinar alguna cosa, Raül, vols dir?
1: Eh?
0: No hauríem de cuinar alguna cosa?
1: Sí, 100%. I dic, mira, ara jo estic fet i ja li he fet. Serà un dels regals que li portaré demà. Espero que no ens estigui escoltant, que segur que sí, però és igual, ja fem spoiler.
0: Que no ens escolti.
1: Fem spoiler. Clar. Jo hi vaig fer confitura de maduixots. de Sant Pol. I vaig fer, ja vaig fer uns pots, i demà li portarem un pot d'aquesta confitura.
0: Doncs,
1: o sigui que quan se la mengi, pensarà en el seu fill.
0: Dedicada i
1: clar,
0: exclusiva.
1: Clar, he de fer aquesta tarda, li faré una etiqueta ben bufona i tot, i demà li portaré doncs aquesta confitura de maduixots.
0: Amb un envàs especial per
1: l'ocasió.
0: Clar, amb
1: el pot. Sí,
0: què posaràs a l'envàs? Què tens pensat
1: posar? Faré una etiqueta, ficaré els ingredients, potser els ingredients, com que ja sap la recepta, perquè... Senyores i senyors, la recepta de la meva confitura de maduixots és la confitura de la mare.
0: Ai, ara. Ai.
1: La còpio? Sí.
0: És una còpia?
1: Al 100%.
0: Atenció.
1: Per què? Perquè
0: exclusiva. Aquí al Són 4 dies, 11:55. Raül Balam ens està explicant que és una còpia aquesta recepta de la mare.
1: De la senyora Ruscalleda. Clar que sí.
0: Però escolteu, aquí no teníeu una sintonia quan parlàveu de receptes o teníeu... Sí. Perquè a mi el Marc em va dir... Posa aquesta música.
1: Ah, però això saps què vol dir? Quan sona aquesta música?
0: És que ara t'anava a dir, et sembla bé que intenti fer la confitura, que em posi els deures? Clar, perquè en Marc...
1: Ara m'agrada.
0: A mi em posava uns deures.
1: Gràcies, Marc.
0: I dic, jo, clar, de cuina justejo.
1: Doncs sí,
0: però,
1: també.
0: Però m'agradaria no fer-ho. Dic, home, fins al juliol, fins al dia 19, igual tinc temps a...
1: Mare de Déu, aprendrem els dos un munt, eh?
0: El que passa que t'he buscat una altra cançó que està relacionada amb les maduixes. Què diu així?
2: Ai, nena, si vols venir amb mi al camp a collir maduixes, vigila que quan t'aixupis se't veuran les cuixes.
0: Ai, clar, perquè, a veure, anem a l'origen. Ara ens expliques en aquests 4 minuts que ens falten la recepta, Raül, però primer hem de collir les maduixes, entenc.
1: Sí.
0: No, això vaig bé.
1: Ojalà tinguéssim sort de poder anar a collir maduixes, perquè és una cosa molt bonica d'anar a collir maduixes. La setmana passada va ser la Fira de la Maduixa de Sant Cebrià de Vallalta, i podies anar a collir les maduixes i endur-te aquestes maduixes. O sigui que és una fira meravellosa, però és un dia que la fruita de la maduixa està en el seu millor moment. En el millor moment...
0: El punt àlgid.
1: El punt àlgid és ara. I ara és el moment de comprar-les, a part de menjar-te-les, o amb nat, o sense nat, o si li fiques anís, o jo soc de ficar-li vinagre, o jo soc de ficar-li suc de taronja, o jo me les menjo soles, però també de fer confitura. Ara és un bon moment de fer aquesta confitura, que tu la fas i la pots tenir doncs tot l'hivern, perquè no deixa de ser una conserva.
0: Doncs com ho hem de fer, això? A veure, Raül, tenim 3 minuts.
1: Mira, és molt fàcil. Tu has de tindre un quilo de maduixes.
0: Un quilo de maduixes.
1: Aquest quilo de maduixes s'ha de netejar. Com la netegem? Amb un bon gibrell amb aigua, sense treure el poll.
0: Sense?
1: No, perquè dic, a vegades les netegem ja tallades. Què passa? Que la maduixa té una pell tan fina que si les fiques amb aigua, de seguida entra aquesta aigua dintre i no et perd el gust.
0: Jo ho feia malament aquí.
1: Doncs ja està. Doncs les maduixes s'han de netejar i treure... si hi ha sorra o no, doncs, amb el copoll. Un cop ho treus, has de treure només l'obert, no has de tallar per la meitat. No. Només l'obert, perquè el que no vols és l'obert. I allò, ho talles a quarts i per un quilo de maduixes, 600 de sucre...
0: 600 de sucre...
1: i el suc de dues llimones.
0: Dues llimones.
1: Tu fiques en això, remenes i ho poses en un bol al foc. Que arrenqui el bull. Un cop arrencat el bull, pares foc i ho guardes a la nevera 24 hores. Allò farà les seves coses. A l'endemà, tu agafes aquestes maduixes amb aquest bol mateix, sense treure'l. I aquell pot tornar al foc. Arrenca el bull, escumes, vas traient tota aquesta bromera que farà i ho deixes coure uns 20 minuts. Al cap de 20 minuts agafes una culleradeta, la fiques en un plat net i fiques el plat en vertical. Si tot allò ja baixa en conjunt, tot unit, suc i maduixes, la confitura està feta.
0: És un èxit.
1: Llavors, això, si te la menges de seguida, la fiques en un tàper, un cop fred ho guardes a la nevera, o bulls uns pots aquests per confitura, un cop bullits per esterilitzar-los, l'omples fins a dalt, tapes el pot, gires el pot amb la tapa en contacte a la taula i ho deixes refredar. Per què girem el pot d'aquesta manera?
0: Per què ho fem?
1: Perquè tot l'aire estarà amunt. A dalt hi ha tan poc aire, no té lloc per escapament, que la calor fa un buit natural. I allò et farà un buit natural que llavors veureu la tapa, quan estigui fred i ho gireu, veureu la tapa que està una mica corbada cap a dintre, allò és que té un buit perfecte i allò ho pots guardar.
0: Allò ens ho assegura, no?
1: I allò pots guardar 4-5 mesos a la teva despensa en un lloc fresc i fosc, meravellosament bé.
0: O sigui, tindrem un bon regal fet per nosaltres, un homenatge a les maduixes.
1: I si et fas un quilo et sortiran més d'un pot que te'n podràs menjar de tu o qui vulguis de casa.
0: Escolta, Raül, jo que tinc la tenim aquí, podeu recuperar la recepta RNA Audio quan vulgueu.
1: Sí.
0: Interessantíssima. La faré.
1: Home,
0: és que me'n surti, no ho sé, però d'aquí 15 dies, si vols...
1: Home, d'aquí 15 dies...
0: Portaré, em comprometo a portar el resultat.
1: Ah, sí? Va,
0: no, sé per, no sé per què estic dient això.
1: No, ens està escoltant tothom.
0: Ens està escoltant tothom.
1: Aquí, qui porta el pa, qui porta les coses, tot, tot.
0: Ho organitzarem tots.
1: Perfecte,
0: Raül, m'encanta. Raül, un plaer.
1: El plaer és tant bé.
0: A veure, perquè avui començarem... Anava a dir... Començarem fent màgia, no?
3: Sí, aquest programa ja saps que és màgic.
0: Sempre.
3: I pot passar absolutament de tot.
0: Doncs som-hi.
3: Vinga, anem-hi.

0: A veure, estem escoltant un tema popularíssim de Febre del dissabte nit. Per què? Per què? Per què ens poses això?
1: Perquè he dit que parlarem de màgia i posem el Febre del dissabte
0: nit. I anem a música disco.
1: Doncs perquè avui parlarem amb un mag que, a més de fer màgia, és un gran ballarí. Uh-huh. I els seus espectacles, una de les músiques que sona és aquest You Should Be Dancing dels Bee Gees.
0: Que ens convida a fer aquests moviments amb els braços i amb els cops de malucs. Que segur que el convidat també els fa, estic ben convençut.
1: D'aquí parlem, doncs, del mag Ignasi Stigman, que, per exemple, ha fet muntatges com el Circ dels Impossibles, en el qual balla, evidentment. Mm-hmm. Però avui no toca parlar dels seus fantàstics shows de màgia, sinó que és notícia perquè acaba de treure un llibre titulat Màgia per cada dia, mm-hmm, editat per Columna i escrit a quatre mans amb la reportera Carme Escales, a la que estimem molt i que li envio un petó ben fort des d'aquí, som amics des de fa molts anys. I és una periodista que compagina això amb la docència. Uh-huh. El pròleg és a càrrec del prestigiós David Bueno, biòleg i genetista, uh-huh, de la Universitat de Barcelona, entre altres tasques, i explica com afecta la màgia al cervell.
0: Al cervell, al nostre cervell.
1: Està molt bé, això. Abans de començar a entrar en matèria, al llibre trobarem una explicació general dels llocs que hi trobarem, una petita biografia del mag i com entén el seu art, així com una introducció a la màgia pedagògica. Uh-huh. També fa una història de l'evolució de la màgia, que és molt interessant. Els drets d'autor, és a dir, si tu crees un joc d'aquests...
0: Has de patentar. Això té royalties.
1: S'ha de patentar perquè, si no, te'l copien. També parla de com ha estat l'evolució, la història de les dones en aquesta especialitat o les diferents tipologies que abasta, perquè hi ha faquiris, balla de tot, saps? Uh-huh. Igualment, hi ha un capítol dedicat a la seva passió, que són les que ella anomena, i em sembla molt xulo, les matemàgiques, sí, que sí, utilitza freqüentment en els seus muntatges i ens dona exemples concrets de com aplicar-les. Però anem al centre de la qüestió.
0: Entrem en matèria, vinga, va.
1: La part més atractiva, lògicament, comença quan ens explica efectes i jocs senzills que podem aplicar fàcilment. Mira, hi ha jocs de mans amb monedes, faquirisme, cartes, i el més important, la manera de posar-los en escena. Per què és tan important? El joc, com
0: la posada en escena, per crear un conjunt d'il·lusions i un ambient que ens convidi a creure
1: per
0: aquests espectacles.
1: Per distreure't, que estiguis pensant en una altra cosa o estiguis mirant cap a una altra
0: banda. Aquí m'estan...
1: Te la fot.
0: Toma.
1: És la manera de posar-los en escena per crear les il·lusions que busquem. És un llibre divertit, amè, i que pot agradar a tot tipus de lectors, però en especial el recomanem pels nens. Perquè,
0: els més petits, els infants.
1: Clar, perquè què passa? Que els nens llegeixen el llibre, s'hi fixen amb els jocs i ho apliquen a casa o a l'escola, aquests coneixements, i fan que al seu voltant tota la gent flipi.
0: Sorprenen a qualsevol. Doncs escolta, Edu de Vicente, el saludem, no? Ignasi Stigman, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal, David i Edu? Bé, estic superfeliç, supercontent. Ja estava aquí, bé, gaudint moltíssim, escoltant la ressenya que ha fet. Ha estat una ressenya, això. És meravellós.
1: Sí.
2: Superben explicat, que guai.
1: Moltes
2: gràcies.
1: Bueno,
2: estic supercontent i ho estàveu explicant superbé. I sí, sobretot, pretén ser una mica un estudi sobre tot el que seria, jo crec molt, la gent quan parla de màgia es pensen sempre en l'entreteniment, no? En un espectacle, un art escènic, que realment la màgia és així, i a mi m'encanta fer espectacles, però el que no sap la gran majoria de gent és que la màgia també es pot fer servir com una eina pedagògica. Jo, per exemple, com bé has dit, no? Jo faig espectacles on explico matemàtiques mitjançant els trucs de màgia.
0: A través de la màgia vehicular conceptes que després puguin aprendre els infants.
2: Exacte.
0: Està molt bé.
2: I llavors hi ha una part darrere de la màgia, hi ha molts fonaments matemàtics. Els mags utilitzem molt les matemàtiques, el càlcul, l'aritmètica. Després també els mags fem servir psicologia. I aquí és on entra, no, tota la part de que avui en dia la neurociència estudia la màgia, o sigui, per treure coneixements sobre com funciona el nostre cervell. O sigui, quan entens com funciona un truc de màgia, no la trampa, sinó com funciona en el cervell de l'espectador, doncs pots treure coneixements sobre com funciona el nostre cervell. Uh-huh. Perquè la màgia sempre passa, passa al cervell de l'espectador.
1: Tu fas molts espectacles, tens programes de televisió, una mica de tot, i ara fas un llibre. Com i per què se t'acut la idea de fer aquest llibre?
2: Doncs Doncs mira, és perquè jo vaig, durant uns anys he fet de professor a la Universitat Ramon Llull, he fet un curs que es diu La màgia com a eina pedagògica, en què, sobretot, principalment a mestres, a professors de secundària i també a estudiants de magisteri, els hi ensenyo això, a fer servir la màgia com una eina educativa, no?, per poder, doncs, sorprendre els seus alumnes i per poder transmetre coneixements i...
1: Ho estan aplicant?
2: Sí, sí, sí, llavors...
0: Que guai. Jo des de... Sí, a sobre, amb referència, és a dir, ho apliquen, això és fantàstic.
2: I llavors, bé, un dels alumnes que van venir a aquests cursos i que li agrada molt tot aquest tema, que és, a més és un professor que fa biologia i tal, sí, doncs va conèixer una persona de l'editorial, després també els hi van parlar de mi i llavors em van posar en contacte i es van veure un espectacle d'aquests de matemàgia, els hi va agradar molt la idea i d'aquí va néixer la proposta de tot el que jo he explicat durant aquests anys al curs de docents, traspassar-ho a un llibre. Llavors és un llibre doncs, que és útil per un pare que vulgui fer servir la màgia per sorprendre els seus fills, per una mare, per un polític, per un educador, per un metge, per qui vulgui.
0: O per aprendre potser Ignasi, és el que dèiem abans, la pedagogia, és a dir, és clar, que el meu fill o la meva filla, les matemàtiques no se'n surt. I a vegades se'ns escapen les eines. Clar. Diem, com podem fer que siguin, ja no atractives, atractives i que siguin eficients, que digui, m'encanten.
1: Molt, a més, no? Molt, molt, això. És el profe guai.
0: Clar, és a dir,
1: no diguis que no és el profe guai el que fa màgia.
0: El profe guai que fa màgia a sobre amb les matemàtiques.
2: Clar, bé, hi ha un professor d'aquests que va fer el curs, que és un professor de Lloret de Mar, d'un institut, que cada cop que acaba la unitat didàctica els hi fa un petit truc de màgia molt senzillet, molt bàsic, perquè tot el que expliquem en el llibre ho pot fer qualsevol, no cal ser un gran manipulador per fer-ho, no? I aquest professor, cada cop que acaba la unitat didàctica, els hi fa un petit truc. I la directora de l'institut un dia em deia, diu, és que tots els alumnes volen anar amb ell perquè, clar, tenen gana. És clar, el primer cop que tens ganes...
0: Que van motivats, van motivades. És a dir, que bé, vull que arribi la classe de les matemàtiques perquè ara he descobert la manera de com m'agrada. Ignasi, com us heu dividit com us heu repartit la feina amb la Carme? És a dir, doncs, com ha estat aquesta tasca?
2: Ha estat bastant conjunta. Quedàvem a casa seva o a casa meva i anàvem escrivint a poc a poc. Jo, sobretot, m'he encarregat molt dels jocs de màgia, els efectes, els trucs de màgia, que són totes les instruccions, tot això ho he fet més jo... I ella m'ha ajudat sobretot en la part de redactar, sobretot la part de la comunicació, perquè com bé dèieu ara
1: la
2: vosaltres...
1: La història, no?
2: Sí, sí, correcte. Tot el que seria, sobretot, sí, tot el que seria també la part de la comunicació és superimportant, vosaltres això ho sabeu, i llavors hi ha una part molt important que està relacionada amb com transmetre tots aquests coneixements, com exposar tot això, i llavors ella s'ha encarregat d'aquesta part i també de molta part de... Bueno, ho hem fet entre els dos.
1: Tu estàs acostumat a la teva posada en escena, la música, els balls, però com fas per treure tot això i convertir-ho en paraules per un llibre?
2: Doncs bé, amb molta paciència i hem anat fent, amb aquest llibre porto 5 anys des que va començar la idea i llavors amb molts esquemes. Jo, per mi, sobretot, el que em preocupava molt era que l'experiència del lector li quedés clara tot el que li volem explicar.
1: Que ho entengui bé.
2: Sí, perquè la màgia és un art que és molt visual. Clar. Llavors, transmetre-ho mitjançant les paraules...
0: És complicat posar-ho en paper perquè aquest element visual es quedi en paper.
2: Per una banda és complicat, però per una altra banda, tal com ho explico en el llibre, la millor manera per aprendre màgia és amb llibres. Perquè és la manera de... O sigui, tu quan veus un vídeo o quan veus algú fent un truc de màgia, la gent normalment... i vols aprendre, clar, la gent ho copia, tal qual, literalment. En canvi, quan ho llegeixes, tu has d'inventar tu, o sigui, tu has de gestionar i tu has de crear tu en el teu propi servei, no? I a partir d'aquí és on neix la creativitat. Cada un s'ho imagina d'una manera diferent. I és molt curiós, perquè hi ha gent que ens ha passat ja, ara fa 3 setmanes, que va sortir el llibre, i hi ha gent que ha llegit les mateixes instruccions i el llibre, el truc que fan, és diferent. O sigui,
0: els hi surt una versió o una altra, en funció de com després ho posa a la pràctica.
2: Exacte.
0: Ignasi, per tant, hem d'entendre que recordem màgia per a cada dia del Mac Stigman i la Carme Escales. Pot ser un manual d'on surtin futurs mags, és a dir, el futur...
2: Això esperem,
0: crec que el
2: a mi m'encantaria.
0: No sé si coincideixes amb nosaltres.
1: Mans.
0: El tenim aquí amb les nostres mans, sí. Com a mínim la base del futur.
2: Clar. Sí, sí, l'altre dia, el dijous passat, m'ho van dir uns alumnes de secundària, perquè hi ha molts joves de 13, 14, 15 anys que els hi agrada molt. Quan tenen l'edat del primer, segon de l'ESO, els hi agrada moltíssim la màgia... I
1: és una bona manera de lligar.
2: Això ui, també. Això,
1: clar, bé, aquesta edat...
2: Jo això no ho tinc tan clar, però...
0: És,
2: no.
0: És sexy, podem dir que el...
2: Home, però ajuda
0: la màgia és sexy, sí.
1: Pels adolescents.
0: Sí, no, sí. La màgia és sexy.
2: Per trencar el gel, per trencar el gel va bé.
0: Sí, perquè ara farem una... Ara ens anem a sorprendre, no? Sí. Aquesta persona, vinga, va, un truquet de màgia.
2: Mira, us faig un joc que, si voleu, està explicat ui, en el llibre, però si voleu us l'explico, és molt
0: sí,
2: senzill.
0: Vinga.
2: Necessito, això sí, que agafeu les calculadores del telèfon
0: agafem,
2: mòbil.
0: Vinga, el telèfon mòbil serveix.
2: Tens calculadora
1: jo no l'agafo perquè jo amb el mòbil estic en primer de mòbil.
0: És superfàcil. Calculadora no tenim sí, sí. I és difícil que en trobem. Per la del mòbil,
1: jo,
0: per exemple, sí.
1: Aquí...
2: Jo, si no, deixo aquí la meva, és superfàcil, si vols.
1: No,
0: sí, ja ho tinc preparat.
2: Llavors, mira, fem una cosa, David i Eduard, col·loqueu-vos el mòbil a prop, que jo no pugui veure el que escriviu, d'acord? Perquè és d'esbrinar. Mira, vull que, si us plau, quan puguis, Eduard, tens la calculadora...
1: Bueno,
2: sí, si no, ja, te la dono
0: la trobes,
2: a tu.
0: Edu, la trobes
1: espera
0: o
1: que me la trobo,
0: t'ajudem?
1: Ja sí, la trobo.
2: Molt bé. Llavors, mireu, vull que agafeu i escriviu un número de 3 o 4 dígits, el que vosaltres vulgueu.
0: De 3 o 4 dígits,
2: sí,
0: eh?
2: El que vosaltres vulgueu.
0: De 3 o 4 dígits.
2: Un cop l'heu escrit, la meva pregunta, David, jo puc saber d'alguna manera quin número heu escrit al mostre mòbil?
0: No.
2: Completament impossible. No. Ara vull que l'agafeu i el multipliqueu per 9.
0: Aquest número el multipliquem per 9.
2: I li doneu a l'igual.
1: Igual.
0: Igual.
2: Una pregunta, si jo no sabia el número que havíeu escrit anteriorment, encara que ara el multipliqueu per 9, jo puc saber el resultat?
0: No, no, perquè si no sabies, no.
2: Però anem a demostrar que la matemàgia existeix. David, el número que tens a la pantalla té 4 dígits?
0: Té 4 dígits, ara mateix en té 5.
2: 5 dígits, val. Doncs dels 5 vull que me'n diguis 4. Un, no me'l diguis, d'acord? I jo l'intentaré esbrinar.
0: T'he de dir 4, els
2: 4
0: que jo vulgui, eh?
2: Els que tu vulguis que i en l'ordre que tu vulguis.
0: En l'ordre que jo vulgui.
2: Comença, a veure.
0: Doncs mira, és... et dic, el 0...
2: L'estava veient, que fort, ho juro, Eduard, que l'estava veient. Què més?
0: L'1,
2: sí, també l'estava veient.
0: Un altre 1.
2: Sí.
0: I un 6.
2: El número que no m'estàs dient és un número 1.
0: Sí.
2: Sí o no?
0: Sí.
2: Increïble.
0: És correcte, clar.
2: És correcte.
0: Estem fent ràdio, no ho
2: aquí
0: podem ensenyar.
2: No ho podeu demostrar, però és tal qual. Sí, sí, sí. Ara, Eduard, tu tens un número de quants dígits té el teu...
1: 5.
2: 5. Doncs també digue'm en 4.
1: Mira,
2: i jo intentaré esbrinar el que tu no em diguis.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 1... El 2, també l'estava veient.
1: El 3 i el 4.
2: El 3 i el 4. El número que no m'estàs dient és el número 8.
1: Molt bé.
2: Sí? Ha sortit, no? Ha sortit.
1: Sí, sí,
0: bravo,
1: bravo.
0: Enhorabona.
2: Doncs
0: per favor, per
2: joc,
0: favor. Que no consti que això és real,
2: real
0: sisplau. Eh? No, ni ho hem parlat, ni ho hem pactat, per favor. Eh?
2: Aquest és un joc molt bàsic i us explico molt ràpidament
0: va, sí.
2: com funciona. Que quedi un secret entre els Són 4, els oients
0: entre
2: dels Són 4 dies
0: i nosaltres.
2: I nosaltres. El joc és que quan tu agafes un número, pot ser de 3, 4, d'infinites xifres, i el multipliques per 9, el resultat és múltiple de 9. Val? I els múltiples de 9, això s'estudiava a primer de l'ESO, els múltiples de 9 tenen una propietat que és que si tu sumes els dígits de qualsevol múltiple de 9, el resultat sempre és 9 o múltiple de 9.
1: Ah, 1, 2, 3, 4, surten 8.
0: Surten
2: 8, exacte. Fins al més proper, que seria... O sigui, bueno, 1 i 2, suma 3.
0: La suma 3.
2: 3 més 3, suma 6.
0: 6.
2: 6 més 4, suma 10.
0: Suma 10.
2: De 10 fins al 18, que és el múltiple de 9 més proper, van 8.
1: D'acord.
2: Llavors, jo he de fer una resta i ja sé que el número és 8. M'explico?
1: Sí, sí,
2: sempre
1: sí, sí,
2: funciona així. Llavors, jo, quan el que em passa... La trampa és que quan a mi, el David, m'anava... O tu, Eduard, m'anàveu dient els números, sí. Jo internament els anava sumant,
1: sí.
2: No?
0: Anaves fent el càlcul per saber el número que ens faltava.
2: Exacte, i quan tinc el resultat final, l'única cosa que he de fer és restar fins al número més proper de múltiple de 9, que sol ser 18 o 27...
0: Jo crec que ens hem de quedar amb això. És a dir, sí, a banda de la introducció que has fet, Edu, a banda de les explicacions que ens està donant l'Ignasi, i amb aquest truc, jo crec que l'únic que heu de fer és anar, quan acabi aquest programa, sisplau, quedeu-vos fins al final...
1: És un regal molt xulo, eh?
0: Exacte, és un regal. I, ara que s'acosta l'estiu, doncs escoltem.
2: És una bona lectura d'estiu.
0: Boníssima lectura d'estiu. I com diguem, per fer algun truquet així... escolta... vols que faci un truc de màgia
2: per trencar el gel.
0: Dels números per trencar el gel? El trobo fantàstic.
1: Sí, sí, sí, està molt bé. Escolta, Ignasi, i tu sempre estàs preparant coses, fent coses. Digue'ns, has estat fins ara fa poc a l'Aquitània.
2: Sí.
1: Ara quan et podrem tornar a veure...
2: Doncs mira, us donaré una exclusiva, encara no està publicat.
0: Ai, atenció,
2: però el Són 4 dies s'ho mereix.
0: Vinga,
2: és
0: va.
2: Que a partir de l'octubre torno un altre cop al Teatre Aquitània amb un espectacle nou.
1: Oh!
2: Que no, encara no us puc dir el títol, però ja sortirà aviat i serà a partir de l'octubre. Estarem tots els diumenges també a les 12 del migdia. Uh-huh. I la idea és que farem temporada, estarem un temps i
1: només
2: seguirem...
1: Els diumenges al migdia.
2: Només diumenges al migdia és perquè és doncs l'horari que a mi més m'agrada.
0: Anava a dir, nosaltres haurem de córrer molt, no, o ens hauràs d'esperar o podrem...
2: Però quan sortiu d'aquí ja us esperaré. Algunes funcions les fem dissabte, o sigui, algunes hi haurà dissabte.
0: Aleshores sí,
1: no, tampoc.
0: Depèn de... Clar, si és matí, no.
2: No, però dissabte a la tarda.
0: Ah, a la tarda, sí.
2: Però principalment seran diumenges, però els dissabtes a les 5 hi haurà algunes.
0: Dissabtes a les 5, sí, aquí sí que podria. Doncs, Ignasi Stigman, un plaer, recordeu aquest llibre Màgia per a cada dia amb el Mac Stigman i la Carme Escales. Un plaer.
2: Moltes
0: i gràcies per haver-nos fet fins i tot aquest truc de màgia que a mi m'ha deixat trasbalsadíssim. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, de debò.
0: Tornem dissabte vinent. Bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els incendis forestals que cremen a la península continuen sense control. El de la Serra de Madrid ha calcinat unes 24.000 hectàrees i el d'Àvila unes 21.000. Els dos focs que gestionen de manera conjunta sota la direcció de la Unitat Militar d'Emergències ha obligat a desallotjar i confinar més de 100.000 persones. Portugal, Grècia i Itàlia col·laboren aquest diumenge en tasques d'extinció. Les dificultats són evidents perquè la dimensió del foc és immensa. El d'Àvila, per exemple, té un perímetre de 112 quilòmetres i amenaça el Valle del Tietar. El de Madrid té un perímetre d'un centenar de quilòmetres. El tinent coronel de la UME, Alfonso Arribas, explica que el cap de l'incendi d'Àvila està relativament acotat encara amb alguns focus actius, però el perímetre és molt inestable. En declaracions al Canal 24 Hores, confia que les condicions meteorològiques siguin més favorables.
2: El dia d'ayer fue muy complejo, muy complicado. Hubo muchas zonas de compromiso. Y prácticamente nos limitamos a la autoprotección, dedicarnos a proteger esas evacuaciones y, en último lugar, al ataque directo al fuego. Hoy vamos a poder dedicarle más esfuerzos a ese ataque directo y nos va a dar más oportunidades a quitarle intensidad. En ese sentido va a ser más favorable que el día de ayer.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ja s'ha desplaçat al centre de comandament ubicat a Navaluenga, a Àvila. És, juntament amb Toledo, una de les dues províncies on s'ha decretat l'emergència d'interès nacional, també a la Comunitat de Madrid. Per cert, estem esperant que ara comparegui Sánchez. I flames sense control a Castelló, concretament la Vall d'Uixó, amb més de 15.000 desallotjats, l'alcaldessa Tània Baños assegura que és la pitjor nit de la història i que les previsions a curt termini no són gaire favorables.
3: Las noticias en la evolución del incendio de momento no son favorables y no podemos a día de hoy, yo creo que, o a hora de hoy, ser optimistas con la evolución y hay que seguir los trabajos que se están haciendo donde los medios aéreos ya llevan horas trabajando.
0: I aquest diumenge efectius de Castella i la Manxa podran col·laborar en les tasques d'extinció, ja ho estan fent també d'altres comunitats autònomes. Tasques d'extinció en aquests incendis que afecten la península. Després d'una bona notícia, s'aixequen totes les restriccions a Guadalajara derivades de l'incendi de la Mierda de fa una setmana. Emiliano García Page.
4: Es una medida realmente optimista y esperanzadora en el momento en que estamos viviendo en toda España. Y esta medida de normalidad nos lleva a poder desplazar también equipos a los grandes incendios que se están acumulando muy cerca de nosotros, al lado precisamente de la provincia de Toledo, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Castilla y León.
0: Aquest 2026 han cremat a Espanya més de 152.000 hectàrees, o el que és el mateix 6 vegades més que ara fa un any durant el mateix període. I a casa nostra ha activat l'Infocat per risc extrem d'incendi, tot i que redueixen lleugerament els municipis en nivell 4, el més alt del Pla Alfa. Són 115 de 12 comarques, sobretot a les Terres de l'Ebre. I a Cubelles, al Garraf, s'investiga la intencionalitat del foc que es va declarar dissabte a la tarda i que durant unes hores va obligar a confinar 2.500 persones a cremar unes 8 hectàrees. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Ho ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, des d'on ha mostrat plena confiança en la seva consellera.
5: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: La conseqüència d'aquest error en la mostra catalana de les proves PISA és devastadora, segons l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. En un comunicat afegeixen que hi ha errors administratius, tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització assegura que s'han assabentat de la problemàtica per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. Avui és el Dia Internacional dels Avis i les Àvies, la veu de l'experiència, un pont entre generacions, font d'aprenentatge i, des de fa uns anys, figures indispensables perquè els seus fills puguin conciliar. Increment de la responsabilitat en detriment de la llibertat. En Josep Carné és el president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
6: I aleshores estem en una funció I moltes vegades la frase popular diu els pares són per educar els fills i els avis per gaudir-los. I en aquest moment crec que inclús en alguns casos s'està invertint aquesta frase. I és de que els avis estan per educar els nets i els pares el que fan, el gaudeixen el fi de setmana.
0: Segons un estudi d'Aldeas Infantiles, el 85% dels avis participa en la cura dels nets, dels quals gairebé un 30% ho fa cada dia, dedicant-hi unes 16 hores setmanals. I amb els avis i les àvies ens acomiadem. Ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'incendi forestal declarat a Àvila és extraordinàriament complex per les condicions meteorològiques i, segons les declaracions del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, l'origen seria una imprudència.
2: Màxima prudència, màxima responsabilitat. Este incendio se ha provocado por una imprudencia. La Junta de Castilla y León se va a personar como acusación contra quien ha provocado este incendio.
0: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una segona com a presumptes autores del foc que es va declarar a Burgohondo. Mañueco, d'altra banda, lloa la coordinació impecable entre totes les institucions i reconeix l'eficàcia d'algunes mesures preventives, sobretot en matèria d'evacuació i confinament. També agraeix el suport rebut per part de les altres comunitats autònomes, també països com Itàlia, Grècia, Portugal o Turquia. Mañueco ha demanat que es declari Àvila com a zona catastròfica i el president del govern, Pedro Sánchez, confirma que el Consell de Ministres ho aprovarà aquest dimarts. Des del centre de comandament de Navaluenga, Sánchez ha enviat un missatge també d'agraïment a tots els efectius alcaldes i alcaldesses i demana a la població prudència perquè venen hores decisives.
3: Quedan hores complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control, la lucha contra el mismo.
0: El perímetre de l'incendi de Vila és de 112 quilòmetres, però molt inestable, i el de Madrid de 100 quilòmetres. En total són més de 100.000 les persones desallotjades i confinades, 16 municipis d'Àvila, 12 de Madrid i 11 de Toledo. Els Reis tenen previst visitar en els propers minuts un dels poliesportius que acull a centenars d'aquests desallotjats, el que s'ha habilitat a Villamanta, a Madrid. I a Castelló, a la Vall d'Uixó, una vintena de mitjans aeris intenten controlar un incendi forestal molt virulent, amb un perímetre d'uns 21 quilòmetres que amenaça la Serra d'Espadà, a més de nuclis urbans. Una quinzena de localitats han estat evacuades, estem parlant de més de 16.000 persones. I situació d'emergència també a França, al sud-oest del país, pel gran incendi de la Gironda, que ha cremat més de 42.000 hectàrees i que continua creixent aquesta nit. Les flames han guanyat terreny, empeses per les ratxes de vent que han assolit els 40 quilòmetres per hora. Els evacuats ja són més de 220.000 persones. I a casa nostra ha activat l'Infocat per risc extrem d'incendi, tot i que respecte ahir es redueixen lleugerament els municipis en nivell 4, el més alt del Pla ANFA. En són 115 a 12 comarques, sobretot a les Terres de l'Ebre. Perill per risc d'incendi, però també per pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta de l'Inuncat. Les precipitacions podrien ser intenses al Maresme, al Vallès Oriental i a la Selva. Tornen a funcionar les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, tot i que amb limitació de velocitat en aquest tram. És, de fet, el que es va veure afectat aquest dimecres per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies de Montcada. Recuperat també el servei de l'R3 després d'una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Esfondrament en aquestes obres de soterrament, problemes a Sants a Barcelona, un esvoranc també a Sant Gervasi per les obres de la línia L9 del metro. Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que aquestes incidències s'han produït per l'alt volum d'obres que s'estan fent a Catalunya.
4: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública en aquest moment a Catalunya. Com feia anys que no vèiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents. Per tant, nosaltres seguirem fent una aposta ferma per millorar les infraestructures i posant els màxims estàndards, evidentment, per evitar que hi hagi incidències d'aquest tipus.
0: Declaracions des del Vietnam durant la segona jornada del viatge oficial d'Illa pel sud-oest asiàtic. I nosaltres ho deixem aquí, tornem en 55 minuts amb més notícies.
1: Ràdio 4.
5: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
6: Doncs aquí estem, diumenge, les 12 del migdia, i en marxa, musicalment parlant, des de Ràdio 4. És un plaer acompanyar-te un dia més. Gràcies per escollir-nos i gràcies per voler passar un matí de terrasses, bona música i algun que altre consell d'estiu, que sempre va bé tenir-los, no? No sé on ens portarà avui en Toni Cano, perquè ell marxa i em diu: després et dic coses, d'acord? Viatjarem en el temps, viatjarem per la música i ho farem d'una manera molt feliç. Mira, he escollit una cançó per començar que crec que t'agradarà moltíssim. Bon rotllo i una miqueta de peli, color groc. I un tema que et sonarà, segur. Pharrell Williams, es diu Happy, la cançó. I tot i que ell no tenia molt clar si publicar-la o no, ara no sabríem què fer sense ella, eh? El més sorprenent d'aquesta cançó, saps què és? Que va crear un vídeo de 24 hores de durada on la gent reaccionava davant de la cançó i això es va convertir en el primer vídeo viral de la història, potser, no? Bon dia i benvinguts amb Gel i Llimona, la teva terrassa musical des de Ràdio 4.

0: estic pensant que potser tu és el primer dia que connectes amb Ràdio 4 a aquesta hora durant l'estiu i dius, què està passant? Ahir vam posar en marxa el programa musical de l'estiu, la terrassa musical de l'estiu de Ràdio 4, i es diu Amb gel i llimona. Els dissabtes i els diumenges, entre les 12 i dos quarts de dues, posem música, bon humor i alguna que altra sortideta de terrassa, Això s'encarrega el Toni Cano. Les que li doni temps de visitar, Que estic segura que se n'aniria a moltes més.
1: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.

0: va escriure aquest This Love. És una lletra molt personal i la veritat és que... Bueno, ell durant molt de temps no va voler explicar en qui s'havia inspirat. Tampoc cal saber-ho, no? Bueno, escolta'm, parlant d'amor i desamor, vaig explicar-te una curiositat de l'estiu que potser tu no sabies. I és que a l'estiu sentim molt a les cigarres, a que sí? Diuen que quan comencen a sonar les cigarres, l'estiu ja és aquí. I la veritat és que no s'equivoquen gaire, eh? En realitat, no sentim un cant, sinó el so que produeixen els mascles al fer vibrar unes membranes que tenen situades a l'abdomen per atraure a les fèmines. Quanta més calor fa, més actius estan i més intens resulta aquest concert natural. De fet, la seva activitat baixa, i molt, quan baixen també les temperatures. Així que, encara que de vegades semblin un despertador gigant... He dit gigant i volia dir gegant, eh? El que fan és avisar-te que estan pujant les temperatures. Així que són un termòmetre força fiable. Escolta-les. I a partir d'aquí potser pots escollir el teu vestuari.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.

que va escriure aquesta cançó inspirant-se també en una ruptura sentimental, Nena de Conte, però sempre ha preferit que cada persona trobi la seva pròpia història dins de la cançó. Resulta que és un tema melancòlic, però ens dona a tots un bon rotllo espectacular, eh? Aire optimista! El tema que va confirmar que Nena de Conte era un dels grans noms del pop espanyol de finals dels 2000. I aquesta què? Va, seguim parlant d'amor. Si t'enamores, accepta les persones amb la seva llimona i la seva sal. Aquesta és la manera de que la relació funcioni.

0: grup que no podrem tornar a veure junts perquè estan molt enfadats entre ells. Bé, a vegades la gent s'arregla, però és difícil, eh? Cold, un dels seus èxits i grans himnes, que a més, doncs no acabava de convèncer fins i tot l'Estravet, eh? Això que tots cantem, Always Believe in Your Soul, Your Gold, el van voler eliminar, eh? T'imagines aquesta cançó sense aquest tros? Impossible. Per sort, ho van deixar com aquella cosa que ens passa quan anem a les terrasses. Després connectarem, ja tenim preparadíssim en Toni Cano, no sé on està, ara quan el truquem ens ho dirà, però sí que us he d'explicar una cosa que passa quan arribes a una terrassa i et demanes la beguda ben fresqueta perquè ho necessites. A veure, no hi ha cap estudi que ho demostri, eh? I no ho convertirem en ciència, però aquesta sensació jo crec que l'hem viscut tots, eh? Sí, tu demanes la teva beguda ben fresqueta, però resulta que sembla que el temps va molt més lent des que l'has demanat i fins que t'arriba. Els psicòlegs diuen que això té un nom. Espera subjectiva. Quan desitgem molt alguna cosa, el cervell percep que triga molt més en arribar, el que sigui, aquesta cosa, eh? El més curiós és que en quan apareix el cambrer amb la safata, se t'oblida per complet l'espera que estaves patint, eh? Allò de, ai, va, a veure si arriba, no? Ai, ai, a veure si arriba. Toni, tu arribes o no arribes?
1: Toni Cano, història a peu de parasol.
2: Ei, Leo, mira, avui et faré dentetes. Si tens gana, prepara't, perquè m'han dit per fer un bon vermut molt a prop de la ràdio. O sigui que després, si vols, quan acabem el programa, venim cap aquí els dos. O sigui,
0: no ho descarto.
2: Aquí millor.
0: No
2: jo,
0: ho descarto.
2: Jo no aniré a buscar-te. Vine tu aquí, on estic? Doncs estic en un carrer molt maco, el nom es diu Carrer de l'Amistat. Hola, què tal, Guillem?
3: Què hi ha? Bona tarda, benvingut.
2: Feu cantonada amb el Carrer de l'Amistat, que això és molt important per fer un bon vermut, uns bons amics.
3: Clar, aquí és el que venen a prendre vermut entre amics, entre família, molt important.
2: I estem en un local, ojo, que va néixer a finals del segle XIX.
3: Sí, emblemàtic el local. Nosaltres ja l'hem agafat una miqueta més tard, però mantenint l'essència.
2: És molt més jove, evidentment. No et veig jo tu amb molt del segle XIX.
3: Ja m'agradaria tenir tanta experiència, però no arribo tant.
2: Series molt gran, eh? I estem a la Pubilla del Teulat. Sí. És aquest local que acabo d'entrar, la barra. Per cert, m'encanta perquè aquí el terraceo es fa en versió molt nostra, molt mediterrània. Hi ha uns barrils que estan envoltant tota la cantonada i la gent està allà dreta, prenent el seu vermut, les seves tapes, que quina pinta de tapes. Ojo, avui crec que... Ui, no sé si després faré la segona connexió, perquè és espectacular. Guillem, estic veient, teniu aquí només un aparador de formatges. Només de formatges.
3: Sí, havíem pensat que a part del vermut que ens porta amb patates, gildes o anxoves, el formatge, nosaltres que aquí també venem vi, a granel d'aquest costat, doncs era una bona opció per menjar durant el dia.
2: Clar, perquè al costat tenia una bodega tradicional, una bodega que, evidentment, té tant de temps com té aquest bar, no? Això de la mateixa família, tot...
3: Exacte, aquí vam voler, no?, en comptes de posar taules i donar servei a aquella part d'allà, deixar aquí la taverna i d'aquell costat seguíem la mateixa idea de vendre vins a doll a la gent del barri, sobretot, perquè això és mantenir una miqueta el teixit de la gent d'aquí.
2: Ara estem vermuteando, però això comença molt d'hora, a les 9 del matí, i aquí es fa re de branch, re de modernidades, aquí es fa un bon esmorzar de forquilla. I tenim truites, tenim croquetes, tenim bombes, hi ha de tot. Bueno, espectacular. A mi se m'està fent la boca aigua només de mirar. No sé si podré arribar a fer la connexió. Aquesta mira que és breu, però sencera. A veure, aquelles truites que pinten tan bé, què són? De què són?
3: Pues sempre tenim la clàssica, que és de patata i ceba.
2: Amb ceba. Sense ceba no, no?
3: No.
2: Amb aquesta polèmica, qui vulgui ha de ser amb ceba.
3: O s'enamora o no s'enamora. Sempre tenim la clàssica, sempre tenim alguna de l'hort, no? Amb alguna verdura o xampinyons, espinacs.
2: Aquestes d'espinacs, potser?
3: Aquestes de xampinyons amb formatge, però també tinc espinacs amb escamorça, amb el formatge fumat.
2: Què dius?
3: Aquesta té bastant d'èxit, sí.
2: Ostres, però és que ja només sentir-la és ja... I després l'altra del costat
3: és... I la del dia, que sempre tenim alguna opció, parmesà, aquesta és de xoriço, utilitzem també xoriço de León. depèn.
2: Ei, m'agrada molt. Jo que més tinc aquesta part de la família que em toca, Maragato, ojo, el choricito de León, cabo està, com anar de cortos por el húmedo, quina meravella. I les croquetes, també teniu croquetes per aquí. Aquestes croquetes són de...
3: Pues tenim tres opcions: calamar amb la seva tinta, pernil o gorgonzola, la bomba de la pubilla i els bunyols de bacallà.
2: Molt bé. Amb el tema de la croqueta negra, anem a fer una mica de pedagogia amb aquesta secció. A l'endemà et passa com si has menjat arròs negre? Et passa igual?
3: Ho hauràs de descobrir.
2: Vale, ho dic, no. Sobretot és per la gent de fora que s'espanta, que després, clar, veu que hi ha alguna cosa negra que diu, què és això? Doncs simplement que has menjat una cosa que està cuinada amb la tinta del calamar, que és boníssima, i que a més li dona aquest color. Bé, i les chips. Teniu unes chips que a més li feu una salsa vostra, que no és la famosa salsa aquesta que coneix tothom, de la marca Espinaler, diguem-ho. Aquesta és vostra, feta aquí a casa.
3: Exacte. Ben voler tenir aquesta idea igual que l'Espinaler de tota la vida. Nosaltres tenim una patata especial que la fem, és fregida, però més gruixuda. O sigui, té un al dente natural. I la salsa aquesta nostra, pues, jo crec que a futur potser ens convertim com l'Espinaler i hem de començar a vendre la salsa a litros.
2: Jo li torno la connexió a la Leo i el que fem és fer un bon tastet. Vaig a fer un vermut que tenen aquí en barrica de Reus.
0: Déu-n'hi-do.
2: I després us explico una mica tot plegat aquesta experiència, perquè a més hi ha biquinis, Leo, biquini, que m'encanta el biquini a mi.
0: Per favor. Això serà tremendo, I així estarem tot l'estiu, repassant bars, terrasses i llocs on podràs menjar molt i molt bé. Gràcies al Toni Cano, que ens ho explica tot.
1: Amb gel i llimona, cançons sense filtre solar.
0: Ara no sé si deixar l'automàtic i anar-me'n amb el Toni. No, em quedo amb vosaltres. I si de cas després ja baixarem

no recorda el videoclip d'aquesta cançó, Freddie Mercury i tots els components de Queen disfressats o vestits com a dones de casa parodiant una popular sèrie britànica, eh? Tothom va entendre la broma, però als Estats Units doncs van decidir que, ostres, que el vídeo no es podia... No podia sortir a la MTV. Qui els hi anava a dir, eh? La cançó va arrasar a tota Europa i als Estats Units va tenir un recorregut molt més discret. Anys després, Brian May va reconèixer que aquell videoclip els hi va tancar moltíssimes portes als Estats Units. Bueno, però la cançó era la cançó de la nostra vida, o una d'elles, com la que ve a continuació. Saps allò que diem a vegades de que encara que et diguin que no, tu has de seguir intentant? Doncs una miqueta és el que va passar amb el tema que escoltaràs a continuació, del 1984. Primer els hi van dir que no, eh? Però la discogràfica va dir, va, tornem a intentar. La van tornar a gravar, van canviar gran part de la producció i tampoc va passar gaire cosa. Però el videoclip va ser el que va trencar-ho tot. Take on me, aha! Una animació feta a llapis brutal. I el Morten Harkett.

0: Vaya tros de tema, eh? The Bangles, Walk Like an Egyptian. Saps on ens van inspirar? Doncs mira, anaven en un ferri. I al mirar com la gent havia de fer equilibris per no caure, va dir, mira, caminant com egipcis. Cuidado, perquè aquesta cançó no està cantada per la cantant principal i les altres integrants li fan els coros. No, no. Cada estrofa està cantada per una de les components de The Bangles. Una cosa una mica poc habitual, eh?, en els grups de pop. Escolta'm, vull parlar-te d'una cosa curiosa de l'estiu. Bueno, de l'estiu no, de qualsevol època de l'any. Quan vas buscant ombra, saps allò? Que dius, qualsevol ombra va bé. No, no. I els egipcis això també ho sabien, eh? Estic segura d'això. No totes les ombres refresquen igual. És a dir, que aquest estiu, si vols posar-te ben fresquet, pren nota d'això, eh? Sota d'un parasol tindràs més calor que sota un plataner. Sí, un plataner d'ombra, eh? O d'un gran pi. Notaràs molt la diferència, de veritat. L'arbre no només bloqueja el sol, també allibera vapor d'aigua a través de les seves fulles i refresca lleugerament l'aire que l'envolta. Per això, les ciutats que planten més arbres no només són les més boniques, també són les més agradables per passejar quan apreta la calor. Són refugis climàtics molt interessants. Així que la propera vegada que busquis ombra, mira cap amunt abans d'obrir el parasol.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona.

La proposta musical de The Weeknd, quan va decidir fer un canvi d'etapa i es va juntar amb Daft Punk, per aquest Starboy. Curiositat. Va ser una de les últimes grans col·laboracions del mític duet francès Daft Punk abans de que anunciessin la seva separació definitiva al 2021. Bueno, estem acabant aquesta primera horeta junts, on ja hem anat a visitar una terrasseta. Després veurem com s'està posant el Toni Cano a la nostra salut. I seguirem repassant grandíssimes cançons. Ens en queda una per tancar aquesta hora. I ho farem d'aquella manera que tant i tant ens agrada, amb una versió d'un clàssic de la música disco que no van saber la repercussió que tindria fins que no la van treure. The Commoners, Don't Leave Me This Way. Amb això tanquem aquesta hora, ens anem a la informació. I tornem de seguida. Jimmy Somerville, que no feia falset. Era la seva veu.

0: és la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, comencem a Castelló, a la Vall d'Uixó, perquè el foc avança sense control i el perímetre ja arriba als 40 quilòmetres. Ha cremat una superfície com a mínim de 4.500 hectàrees. Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana.
2: La situació és difícil, les condicions meteorològiques van a seguir sent males i que, además, en la zona que està el frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos.
0: Ara són una vintena els mitjans aeris i prop de mig miler d'efectius. Les flames amenacen la Serra d'Espadà, a més de nuclis urbans. Una quinzena de localitats han estat evacuades, més de 16.000 persones, confinades també les poblacions de la Vall d'Uixó i Betxí. Millors condicions les que presenta l'incendi forestal declarat a Àvila, tot i que és extraordinàriament complex per les condicions meteorològiques. Les tasques d'extinció durant la nit han estat positives, però la dimensió del foc és immensa i el perímetre inestable. El president del govern, Pedro Sánchez, parla d'hores decisives.
3: Quedan horas complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control, la lucha contra el mismo.
0: El perímetre de l'incendi d'Àvila és de 112 quilòmetres i ha cremat més de 21.000 hectàrees. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà la declaració de zona catastròfica després de la sol·licitud del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. La prioritat, afegeix, ha estat salvar vides i poblacions.
4: Vamos a volcarnos para recuperar el daño físico, pero también el daño emocional. Y hasta este momento no ha habido pérdida de vidas humanas, que esa ha sido siempre nuestra principal preocupación. Proteger la vida de las personas que aquí vivían, proteger la vida de los operativos.
0: També lloa la coordinació impecable, diu, entre totes les institucions i reconeix l'eficàcia d'algunes mesures preventives, sobretot en matèria d'evacuació i confinament. També agraeix tot el suport rebut per part de les comunitats autònomes i també països com Itàlia, Grècia, Portugal o Turquia que han enviat efectius. Devastador també l'incendi de Madrid amb un perímetre de 100 quilòmetres i una afectació de 24.000 hectàrees i unes 90.000 les persones desallotjades i confinades de gairebé 40 localitats, 16 d'Àvila, 12 de Madrid i 11 de Toledo. Agraeixen el suport, però volen tornar a casa.
5: I cada vez más peor. No sé si vamos a estar una semana o no, sé.
6: Prefiero estar aquí que no quemándome.
7: Total. Y un aburrimiento ya, con ganas de irte a casa.
8: Una tromba de agua y apaga todo esto y nos podemos ir a casa ya tranquilitamente.
0: Els Reis han visitat aquest diumenge un dels poliesportius que acull centenars de desallotjats, el que s'ha habilitat a Villamanta, a Madrid. I a casa nostra encara està activat l'Infocat per risc extrem d'incendis. 115 municipis de 12 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Preocupen sobretot les Terres de l'Ebre, el Tarragonès i també el Segrià. Risc d'incendi d'una banda i de l'altra fortes pluges. Continua activada l'alerta de l'Inuncat. Les precipitacions més intenses s'esperen al Maresme, al Vallès Oriental i a la Selva. Des de l'Aiment, Noelia García, endavant.
9: Avui diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 31 a Girona i 29 graus a Barcelona. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquesta tarda a la zona nord-est es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona. És una informació d'Aemet.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Ho ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, des d'on ha mostrat plena confiança en la consellera.
10: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: La conseqüència d'aquest error en la mostra catalana de les proves PISA és devastadora, segons l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. En un comunicat afegeixen que hi ha errors administratius, tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen, diuen, un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització assegura que s'han assabentat de la problemàtica per la premsa, lamenten també que les direccions hagin estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit, diuen, d'actuació. I nosaltres ho deixem aquí a partir de 2:15, ja ho saben, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4.
11: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
12: Doncs ja tornem a ser aquí, després de la informació, amb ganes de seguir posant-te molt bona música, de refrescar-te i de donar-te energia positiva des de Ràdio 4. Ja ho hem estat fent durant aquesta primera horeta. Ens en queda mitja. Hem de tornar a la pupilla del teulat a veure el Toni Cano. Bueno, més que veure'l, a sentir-lo, eh? I escoltar unes quantes cançons més que traslladaran en el temps i et faran viatjar només a través de la ràdio. És meravellosa, la màgia de la ràdio. I si li posem 24 quilats, encara més meravellosa.

0: a luxe, eh? A luxe i sexy, tot junt. I molt d'estiu. Molt de terrasseta, molt per escoltar-ho. Mentre et prens qualsevol coseta a la teva terrassa preferida durant aquest estiu. Anem a veure com de preferida està sent aquesta terrassa pel Toni. Hola? Hola, Toni. Digue'm cosetes, va, carinyo, que no et sento. Hola, hola.
1: Ei, Leo, ara em faré el ressupó, vale? Vull dir, repetiré, perquè és que està tot boníssim. Les patates, boníssimes, aquestes patates. O sigui, com tu bé deies, unes patates una mica més gruixudes. Patata.
2: A tota la vida, és que aquí, sense enganys.
1: Totalment, o sigui, aquí no hi ha artificis. Això és el que és, una patata tallada, fregida i molt bé. I hem de dir que la vostra salsa, molt bona. Sé que no m'explicaràs la recepta, perquè això és un secret gairebé, però la base és d'all, no?
2: Porta all, si és veritat. L'has encertat.
1: Molt bé, molt bé. Ei, per cert, que podem fer un viatge per tot Catalunya sense sortir de la Pubilla. Per què? Doncs perquè tenim xuxos de Girona, tenim cargols de Lleida, tenim també formatge, també algun formatge de Lleida, tenim de Tarragona, tenim de Reus, el vermut, o sigui, podem fer allà un gira per Catalunya sense sortir d'aquí.
2: Per suposat, és la intenció, no? Jo crec que tenim bon producte aquí al voltant, de proximitat, i jo crec que aprofitem aquest espai per oferir-ho.
1: I a més, m'encanta perquè heu mantingut tot, o sigui, heu mantingut com era aquesta taverna, la bodega també, i aquesta sala que teniu per grups, que és molt interessant, bueno, per grups o per qui vingui en parella tal qual, per fer una esmorzada forquilla, no?
2: Com Déu mana, perquè ja el branch del barri ja afecta bastant, no?, el tema del comerç, i jo crec que nosaltres volem apostar, fer la resistència amb l'esmorzada forquilla.
1: Són los resistents, perquè estem al Poblenou, i clar, al Poblenou, doncs, malauradament, hi ha una forta implementació de gent d'expats que a vegades doncs, fan difícil mantenir doncs, l'autèntic, i vosaltres esteu decidits a mantenir l'autèntic.
2: Sí, jo crec que al final, si veus l'opció de fer un branch, endavant. Cadascú té la llibertat, però nosaltres formem part d'aquest grup de resistència de l'esmorzar de forquilla, que a vegades ens identifica, és la nostra cultura, i per què deixar-ho?
1: Clar, no s'ha de dir, home, sisplau, aquesta tradició que tenim tan bonica. A més, o sigui, hi ha els ciclistes. A mi m'agrada molt fer una mica d'esport, caminar i després fer l'esmorzar, perquè com a mínim així et sents molt millor, saps? O sigui, dius, vas a fer una caminata, bicicleta, tal, no sé què, i després, pam, a menjar a saco, i dius, molt bé, i després tornes a menjar.
2: Home, diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, i aquí a Catalunya ho sabem, i jo, amb un esmorzar com aquest, jo que tens ja...
1: S'havia d'esmorzar com un rei, no? S'ha d'esmorzar com un rei, menjar com no sé qui, i acabant, doncs, sopar. I no s'ha de sopar. Ara està molt de moda, això del dejú intermitent, allò de 14 hores, 16 hores sense jalar. Tu fas o què?
2: No sóc d'aquests. No,
1: jo, estona.
2: A la meva família no hi ha hagut aquest costum, i jo el seguiré. En tots han viscut bastants anys, amb bona salut.
1: Doncs ja està.
2: Per què canviar-ho?
1: Però si és que tenim la dieta mediterrània, si moltes vegades ens fiquen al cap mil coses quan dius tenim una dieta espectacular que no hem d'estar mirant. Per cert, he fet un vermut molt especial, perquè teniu vermut negre, vermut blanc i teniu el Michael Jackson, que és el que he fet jo, que és blanc i negre.
2: Sí, una clienta va venir fa uns mesos a consumir i directament m'ho va demanar així. I jo li vaig dir, sorprès, no sabia el que era.
1: Clar, algú t'entra per la porta i et diu, Guillem, vull un vermut Michael Jackson. I tu dius, però què m'està demanant aquesta senyora? S'ha confós o què?
2: Li vas demanar si tenia copyright o registre i em va dir que no. I li vaig demanar si ho podia utilitzar. I em va deixar des de llavors, el sí, el venem. I...
1: Però és una barreja que està molt bé, o sigui, fa un marit, o sigui, espectacular. Hem de dir que el vermut blanc és menys dolç que el negre?
2: Exacte, el vermut negre té més sucre afegit i, en canvi, el blanc és més sec i aromàtic i jo crec que...
1: Clar, i la combinació és que fa un punt que no és tan dolç, perquè és veritat, és el que he trobat, no? És un vermut dolç, però no excessivament dolç, com pot ser a vegades el negre, que dius, ostres, amunt, ja tinc prou, però el vermut és que és tramposo, perquè entra molt bé i després...
2: Aquí, a partir del segon, donem l'avís als clients que és millor que canviïn de beure, perquè si acumulen diversos vermuts poden tenir problemes aleshores o el dia següent.
1: Teniu un comptador de vermuts. A partir del segon, em sembla molt bé.
2: Sí, tenim una responsabilitat com a negoci que venem alcohol, jo crec que...
1: Clar, i a més que, o sigui, evidentment, el consum d'alcohol sempre de manera molt responsable. Som la ràdio pública, és un missatge que hem de donar i que creiem en ell. Jo amb aquesta secció ho estic fent bé, he fet un i ja està, perquè he d'esperar la Leo perquè ha de venir cap aquí. I per cert, ara mateix et vull preguntar, una cançó que per tu sigui estiu, una cançó que diguis, buah, la sento i ja estic... A la sorra, a la platja, i estic a la muntanya i estic gaudint de l'estiu.
2: He venut tot el català, però una cerejé ben forta a la platja seria una bona cançó per l'estiu.
1: Una cerejé ja de jebe tu bejebe.
2: En jebe jova...
1: En jebe and de buni... Clar, això era com... Les Ketchup havien entès un rap i van fer una cançó que va ser un èxit internacional.
2: És que a més és com l'idioma de l'estiu, perquè veus un tinto de verano, fa calor, no te'n tires gaire, al final...
1: Estàs una mica... Bueno, i també és veritat que hi ha molts amors d'estiu que es fan amb gent estrangera i aquí som especialistes en parlar amb la gent sense saber els idiomes, si ens entenem. O sigui, el Mediterrani és de fer-se entendre encara que no parli l'idioma.
2: Sí, sí, és una forma d'ensenyar i de parlar i de comunicar-nos i sí, sí, no ens importa, fins i tot, al final, jo quan entra qualsevol persona, jo el primer li parlo en català. I fins i tot n'hi ha gent de fora que intenta seguir-me i ens entenem encara així, o sigui que...
1: Doncs perfectíssim, així, clar que sí. Hem de fer, hem de cuidar i hem de mimar la nostra llengua. Doncs felicitats i per tots els amors d'estiu li dediquem aquesta cançó a Cereje Jadeje, aquesta per tu, Guillem. Moltes gràcies.
2: Gràcies, un plaer.
0: Gràcies, Guillem, gràcies, Toni. El Holiday Rap en versió Spanish Version.

0: Déu-n'hi-do, les ketchup. A dia d'avui encara les balla tothom i ja pot ser molt seriós que comença a sonar la Serehe i se te'n van els peus. I està bé, deixa que se te'n vagin.
1: Amb gel i llimona, cançons sense filtre solar.
0: Sense filtre solar i amb olor a estiu, perquè sí, l'estiu té una olor característica. A lo millor jo et podria preguntar ara a què et fa olor l'estiu, però si hi ha una cosa que passa cada estiu, a part del terraceo, el vermuteo, el playeo i totes aquestes coses, és que les nits fan una olor diferent. Segur que alguna vegada has sortit al balcó de nit i has notat una olor diferent a la resta de tot el dia. I és que quan baixen les temperatures i no hi ha sol, moltes plantes intensifiquen l'alliberació de compostos aromàtics. És el cas del jasamí o la dama de nit o algunes madreselves, eh? No sé dir-ho en català, mira, aquesta no la sé dir en català. D'aquesta manera, elles atrauen insectes pol·linitzadors nocturns. Per això, algunes nits, o moltes, gairebé totes, tenen un perfum que no necessita explicació ni ambientador. Perquè sí, hi ha records que entren pels ulls. Però l'estiu, sovint, entra per l'olfacte i també per les oïdes.
1: Amb gel i llimona, la recepta musical dels teus caps de setmana.

Un dels grans èxits del pop català d'aquest segle, eh? Molts la interpreteu com una història d'amor, però els seus autors, Gossos, sempre han dit que parla sobretot del pas del temps i de la necessitat de gaudir de cada moment abans de que s'escapi. Així que anem nosaltres a gaudir molt d'aquest estiu i deixem-nos portar gaudint molt de cada un dels instants

porten a qualsevol lloc, a qualsevol terrassa i, sobretot, a totes, facis el que facis, demana que el que et posin tingui gel i llimona. Marxem per avui. Bon cap de setmana, bona resta de diumenge. I ens tornem a trobar la setmana que ve, eh? A Ràdio 4, amb aquesta programació estiuenca que tant i tant ens agrada. Toni, vinc cap a la pubilla.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, cap de setmana negra pel que fa als incendis forestals. La pitjor part se l'emporten a Àvila, Madrid i Toledo, d'una banda, i a Castelló, de l'altra. A Catalunya hem tingut ensurts, com el deia la tarda a Cubelles, al Garraf, però molt lluny de l'autèntica tragèdia que s'està vivint a altres punts de l'Estat. Els incendis forestals són un drama cada estiu. Enguany es comptabilitzen a casa nostra prop d'un miler de focs amb unes 5.000 hectàrees cremades. Una preocupació

0: qüestió cada cop més gran i més urgent de resoldre en una situació d'emergència climàtica com la que vivim, un perill que ens afecta a tots, però no sempre en som conscients. Avui, 115 municipis catalans es troben en perill extrem d'incendi forestal, sobretot a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Més de 200 poblacions tenen risc molt alt i 300 més són al risc alt. Molta precaució per tal d'evitar més focs. Avui han baixat les temperatures, però l'entrada de vent i les tempestes no són condicions favorables en cas d'incendi. Situació i previsió del temps, Aimee Noelia García.
1: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 31 a Girona i 29 graus a Barcelona. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquesta tarda a la zona nord-est es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona. Demà dilluns pujaran les temperatures i es preveu una setmana més càlida. De moment, demà màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, possibles ruixats a zones de Girona. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona i 18 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Aquest matí s'ha restablert el servei a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Aquest tram estava interromput des de dimecres quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al barri de Vallbona de Barcelona. Un cop reparat l'esvoranc per part d'ADIF, ahir a la tarda van començar les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de recuperar el servei ferroviari que s'ha reprès aquest matí, tot i que amb limitació temporal de velocitat en el pas en el punt afectat. Mentrestant, es continuen investigant les causes de l'esfondrament. I més coses.
2: Jo ara m'he jubilat i em vull dedicar a fer tai chi, o anar amb una coral, o anar a fer no sé què. Però resulta que no ho puc fer perquè he d'anar a buscar els nets.
3: Hoy me tocaban a mí y nos los llevamos a los ríos, a la montaña.
4: Podrien tenir un cangur? Sí, podrien tenir un cangur.
0: Els avis són el pilar fonamental de la societat actual. Els avis cuidadors són l'autèntic motor de la conciliació i logística familiar. Això té efectes positius, com ara que viuen més, segons alguns estudis, i millor, amb més deteriorament cognitiu, però també provoca un desgast físic i emocional, perquè no tenen llibertat per disposar de la seva vida un cop jubilats. Per això es parla de la síndrome de l'avi i l'àvia esclaus. Reflexions en aquest dia dels avis, en parlarem en aquesta edició cap de setmana, i parlarem també amb el religiós síndic de Barcelona, David Bondia. Amb l'Oler Vacas, als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
5: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Protecció Civil ha aixecat aquesta nit el confinament per incendi de 2.500 veïns de Cubelles, al Garraf. Han estat els darrers a viure aquesta situació cada vegada més recurrent. Des del mes de juny, a Catalunya, s'han confinat 140.000 persones per incendi forestal. El canvi climàtic ha provocat que cada vegada hi hagi més focs de sisena generació, que són més violents i es propaguen amb més rapidesa. Davant aquest nou escenari calen noves estratègies. Els bombers defensen que quedar-se a casa és més eficient i en moltes ocasions salva vides. Laura Zorriaga.
6: Enguany s'han registrat prop de 1.000 focs al territori. Són 200 més que l'any anterior. La meitat d'ells són incendis forestals. El risc més elevat recau sobre la població que viu a nuclis disseminats a l'entorn rural. Els bombers defensen el confinament com a estratègia de seguretat que més agilitza les tasques d'extinció. Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat a l'ACN.
7: Hem de saber que hi ha diferents maneres de protegir la població. Hi ha les evacuacions, que òbviament és el més segur sempre i quan sigui planificada i amb temps, i hi ha el confinament, que és la més eficient i la que es pot fer més ràpid. ¿Vale? El que no podem permetre'ns és que la gent es trobi a mig camí entre una evacuació i casa seva, perquè aquest és el lloc on estadísticament i històricament hem tingut tots els incidents i sobretot tots els morts.
6: Des de juny, 40 confinaments per incendis forestals han afectat més de 140.000 habitants. Segons Protecció Civil, la simultaneïtat de les flames, la violència d'aquestes i la velocitat de propagació han causat un canvi d'estratègia. Ara el confinament es produeix a l'inici de l'episodi. Sergio Delgado, sotsinspector de Protecció Civil a l'ACN.
8: El que hi ha és un canvi molt clar en el moment que es fa el confinament. És a dir, estem fent confinament en els inicis dels incendis, precisament a 15 dies bombers, per aquesta velocitat que tenen les afectacions inicials, avançant-nos sempre al potencial més o menys probable que pot tenir l'incendi.
6: Delgado assenyala que el sistema de missatges és alerta, ha agilitzat molt la tasca de comunicació per part dels efectius, però matisa, no és infal·lible i cal valorar cas a cas. Si rep una ordre de confinament, les recomanacions inclouen tancar portes i finestres i tapar aquelles escletxes per on pugui colar-se el fum.
0: Més coses. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Joaquín Calvente.
9: L'embolic amb les proves PISA té a veure amb una errada estadística en haver exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE. Per tant, els resultats no podran ser comparats de forma vàlida amb els anteriors ni amb el d'altres territoris. El president Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó i ha avançat la seva compareixença demà al Parlament per donar explicacions.
10: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
9: D'altra banda, Salvador Illa ha defensat l'aposta del seu govern per millorar les infraestructures a Catalunya i ha instat a extremar les mesures per tal d'evitar accidents com el recent esvoranc de la línia 9 de metro o la fuita de gas a la plaça de Sants.
10: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública a Catalunya. Com feia anys que no veiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents.
9: El president ha recollit el guant llançat pel líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que proposa que la Generalitat assumeixi l'execució d'obres de manteniment i ampliació de l'AP7. I ja es mostra disposada a adaptar-se a la directiva europea que insta a finançar les autopistes amb pagament per ús.
0: Doncs el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, confia a continuar arribant a acords amb el govern central, com el que va fer possible la llei d'amnistia, Joaquín.
9: En aquest sentit, Junqueras demana a Pedro Sánchez que faci tot el possible perquè es compleixi la llei. I és que el líder dels republicans, entre d'altres, continua inhabilitat per la sentència del procés. Malgrat la supressió del delicte de sedició del Codi Penal pactat amb el PSOE, el Tribunal Suprem va decidir mantenir la pena íntegrament, un fet que ha retret Junqueras. Són declaracions a l'agència EFE.
11: Aquest és un cas absolutament singular en el món. No hi ha cap altre país del món on sigui possible imposar una pena per un delicte que no existeix. Això només passa a Espanya.
9: Per això, Junqueras dubta de què farà l'alt tribunal amb els casos que resten a l'espera de ser amnistiats, tot i l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei.
11: Imposen penes per delictes que no existeixen i quan estan obligats a amnistiar aquestes penes, es neguen a fer-ho. Llavors, què pot passar? Doncs és evident que, vista l'experiència, pot passar qualsevol cosa. També és cert que cada vegada els hi és més difícil.
9: Junqueras veu un futur judicial incert per a Pedro Sánchez perquè assegura una part dels poders de l'Estat l'han posat en el punt de mira, tal com ha passat a altres mandataris d'alguns països llatinoamericans.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista a la CN, apunta com a repte principal de cara a les eleccions municipals de l'any que ve la unió de les forces progressistes i democràtiques per fer front a l'extrema dreta.
12: A mi em preocupa que les enquestes diguin que un de cada tres electors i electores potencialment a Catalunya i a Barcelona puguin votar opcions d'extrema dreta. I ens sobta que les forces democràtiques i progressistes no actuïn a vegades en coherència amb això. Perquè crec que el repte democràtic que tindrem a l'any 27, bàsicament en termes polítics, és aquest. És com esclafem a l'extrema dreta.
0: David, bon dia. Renova com a síndic de Greuges de Barcelona durant 5 anys més. L'últim ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova la seva reelecció aquest divendres després que Bon Dia ha guanyat el procés de participació ciutadana en què s'enfrontava la també advocada i exdiputada Gemma Calvet. Bon Dia prendrà possessió del segon i últim mandat a l'octubre, un cop s'acabi el mandat actual. David, bon dia, benvingut i felicitats per la reelecció.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Un segon mandat per al qual ha comptat amb el suport de socialistes, comuns, Esquerra i Junts, l'abstenció del PP, i en contra només va votar Vox, que considera que no cal tenir un síndic de Barcelona perquè ja tenim síndic de Greuges i defensor del poble. Què els contesta? Per a què serveix un síndic de la ciutat?
13: No, jo ho revertiria, aquesta situació. És a dir, l'administració més propera a la ciutadania és l'administració municipal, per tant, la sindicatura municipal és la que és més propera a la ciutadania.
0: 5 anys més per endavant, quins són els objectius principals d'aquest segon i darrer mandat, segons marca la Carta Municipal de Barcelona?
13: Sí, en aquest segon mandat el que vull fer és desenvolupar aquelles propostes que vaig presentar el 2021, però també ampliar-les sobretot en un tema que em sembla que és fonamental, que és que tothom parla del dret a la ciutat, tothom ara s'està parlant del dret a quedar-se a la ciutat, a mi em sembla que li hem de donar una volta a això, i hem de parlar del dret a viure bé a la ciutat, que això implica moltes coses, implica que no s'expulsi a veïns i veïnes de la ciutat, implica accedir a habitatge digne, implica plantar cares al soroll i a la brutícia, implica que tots els col·lectius de gent gran, persones amb discapacitat, joves, puguin participar en la construcció de ciutat, enfortir els serveis socials per garantir dret a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Per tant, el que implica sobretot és buscar una Barcelona sostenible i repensar la ciutat des del benestar urbà i atrevir-nos a pensar altres formes d'habitar la ciutat, garantir aquest dret a viure bé a la ciutat.
0: El lema de la seva candidatura era precisament aquest, defensant el dret a viure bé a la ciutat, una ciutat que es queixa, que es fa fora els veïns i veïnes amb preus abusius de l'habitatge, accés de turistes, etc. L'habitatge i també la lluita contra el sensellarisme és un dels objectius claus de la sindicatura, oi?
13: És un punt central perquè l'habitatge és la peça que mou tots els drets humans de proximitat. Donem-nos compte que i no només és un problema de Barcelona, sinó és un problema de l'àrea metropolitana, és un problema de Catalunya, és un problema de l'estat espanyol, és un problema d'Europa i és un problema mundial, aquest dret a l'habitatge i sobretot a l'habitatge digne i assequible. Per tant, hem d'enfortir aquesta garantia del dret a l'habitatge, hem de defensar aquest dret a l'habitatge. De les primeres actuacions d'ofici que faré el 2026 serà veure com les lleis que garanteixen l'habitatge assequible igual no s'estan implementant, no s'estan implementant de forma correcta, i sobretot això, de veure també, com dèieu, el tema del sensellarisme. El tema del sensellarisme no es pot abordar només com un tema d'emergència, sinó que s'ha d'abordar com un problema d'habitatge. I per això el que farem és implementar això que hem anomenat el Pla Zero Carrer, és abordar una metodologia innovadora i col·laborativa per intentar treure a la gent del carrer. El que ens donem compte és que cada vegada s'estan posant més recursos habitacionals, més recursos econòmics, però cada vegada hi ha més gent al carrer. I, per tant, implementarem aquesta metodologia que implica que tant des de l'àmbit municipal com des de l'àmbit de les entitats com des de l'àmbit econòmic es treballi de forma conjunta per veure que és una crisi resoluble i també una crisi que és d'escala metropolitana, i per això ho implementarem en un barri de Barcelona i en un barri d'una ciutat de l'àrea metropolitana per veure que podem combatre allò que es diu l'efecte crida. És a dir, si Barcelona ho fa bé, cada vegada vindran més persones sense llar a Barcelona. No, el que volem fer és canviar, i és l'efecte mirall, veure què es pot fer bé a Barcelona i es pot fer bé a una ciutat de l'àrea metropolitana i replicar-ho a un nivell de país per combatre el sensellarisme i no només abordar-ho com una emergència, sinó abordar-ho, i no només abordar-ho des de serveis socials, sinó abordar-ho com una crisi d'habitatge i també intentar no crear dependència, sinó buscar projectes de vida i buscar autonomia. Per això sumem entitats de caràcter econòmic, com la PIMEC, com la Fundació La Caixa, com el Col·legi de l'Advocacia, per veure que no només és treure a la gent del carrer, sinó fomentar autonomia perquè no continua creant dependències.
0: Vostè reclama més pressupost i més personal per a la institució per tal de poder fer més incidència.
13: Sí, el personal de la institució es crea el 2005, avui en dia tenim una mica més de personal, però és el mateix personal que es tenia a l'any 2015 i a l'any 2021, hem augmentat les nostres formes d'actuació. Jo crec que hauríem de tenir més personal. S'hauria de difondre més a la ciutadania quin és el rol de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, i, per tant, de les primeres coses que demanaré és augmentar els recursos, no només recursos econòmics, sinó també recursos d'espai, recursos de poder arribar a altres àmbits. sobretot perquè el que busco és que no sigui només una sindicatura reactiva, no només una sindicatura que rebi queixes, sinó una sindicatura proactiva, que tinguem capacitat d'impulsar actuacions d'ofici i anar més enllà de la queixa. Ara, l'últim trimestre del 2026, presentarem 3 actuacions d'ofici que venim treballant. Una és sobre el tema de la participació, de com hi ha molt de marge de millora en temes de participació. Una segona actuació d'ofici serà sobre els menjadors socials, com els menjadors socials a la ciutat de Barcelona i a 7 de la tractat municipal, però han de ser no només menjadors, sinó que han de ser socials, que la gent que acaba en una situació d'haver d'anar a un menjador pugui socialitzar en aquest menjador. I després un altre que presentarem és el tema de crear una oficina de la mediació dins de la sindicatura. El que permetria és que no es fessin més grans les problemàtiques i aportar solucions de forma sistèmica.
0: David, bon dia. Reelegit síndic de Barcelona, és també president de l'Aliança Global de Defensors Locals. Gràcies i molta sort en aquesta nova etapa.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar sempre pendent del que fa la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
0: Parlava el síndic dels menjadors socials. L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat precisament el projecte Alimenta, que ofereix una alimentació saludable i digna a persones vulnerables. Ha sumat 3 equipaments nous que se sumen als 7 ja existents a la ciutat. Llorenç Llop.
14: El programa Alimenta creix en solidaritat i suma 3 espais més. Aquesta iniciativa altruista impulsada per l'Ajuntament el 2021 arran de la Covid-19 segueix creixent amb 3 noves ubicacions a Sants Badal, gestionat per la Fundació Can Pedro, al Raval, desenvolupat per Impulsem el Magba i Eixamples Carre, a càrrec de Mescladis. El projecte va atendre l'any passat 263 persones i va servir més de 19.000 àpats a persones com el Juan, que acut al centre de Can Pedro amb la seva dona i la seva filla.
15: Mucho agradecimiento porque en una situación tan difícil, tan complicada en este momento que estamos pasando, ha sido llegar aquí y te abren unas puertas que jamás habíamos pensado de la forma que lo están haciendo. Es totalmente... Casi no hay palabras para describirlo.
14: El projecte busca transformar el model tradicional de menjador social i posicionar-se com un centre de serveis orientat a promoure l'autonomia de les persones, com en el cas del centre de Can Pedró. Ho explica la seva directora, Teresa Villoro.
16: Hem reformulat el que és el projecte de menjador, que és un centre de serveis, i amb el paraigües d'Alimenta el que intentem és que realment ells siguin autònoms, tinguin una dieta sana, equilibrada, i al mateix temps doncs, que ells puguin ser autogestionar la seva pròpia alimentació, les seves pròpies necessitats.
14: Els centres destaquen la importància no només de garantir menjar, sinó també d'oferir una alimentació saludable adaptada a la realitat de cada família, a més de reforçar l'educació alimentària des de la infància per prevenir problemes de salut i fomentar hàbits saludables.
0: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment, cada dia, i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi d'Aldeas Infantiles. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar. Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideres útil, però pot ser també una càrrega que t'impedeix gaudir de la jubilació. Reflexions en aquest dia dels avis. Maria Gómez.
17: Són sentiments trobats perquè els avis i les àvies gaudeixen de passar temps amb els seus nets i crear així un vincle afectiu, però reconeixen que sobretot s'han convertit en una peça clau per a la conciliació familiar. Això els suposa perdre certa llibertat i assumir molta més responsabilitat. Reflexions que ens verbalitza en Josep Carné, és president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
18: El que passa que ara he d'agafar aquest i l'he de portar a futbol, i aquest altre l'he de portar a ballet, i aquest altre l'he de portar a anglès. I això pues, ens angoixa a nosaltres i sobretot ens angoixa és la responsabilitat que estem adquirint. Moltes vegades tu et montes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, faré això altre, que al final ve troncat perquè els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
17: Un volum de feina que assumeix amb gust, però ens diu acostuma a ser encara més alt en el cas de les àvies. La Loli té cura dels seus nets, però això sí.
19: Cuando me necesitan, pues resulta que me lo paso muy bien con ellos. Siempre hay que esperar a que te llamen, porque a nuestra edad ya no queremos tener obligaciones. Pero sí que es verdad que si no es así, no los tendríamos.
17: Limitar horaris és una bona manera perquè el temps que passen plegats sigui de qualitat. És el que experimenta l'Elvira.
4: Quan nosaltres estem criant els nostres fills, no tenim temps, no tenim paciència, sempre anem estressats. Quan fas d'avi, el que pots fer és gaudir-los.
17: Qui també gaudeix del seu net de 3 mesos és la Consol, això sí, conscient que també l'haurà de cuidar.
20: Els divendres teletreballen els dos, per tant, el divendres ho tenen solucionat. Ens queden 4 dies a la setmana. Llavors, sembla ser que 2 dies, 2 matins, es cuidarà una àvia i els altres 2 matins l'altra àvia.
17: Són algunes de les veus que hem recollit avui en el Dia Mundial dels Avis i les Àvies.
0: Poques vegades els sentiments íntims d'una dona s'obren en canal per ser cantats i musicats. Els dubtes durant l'embaràs o el vaivé emocional de la menopausa apareixen a Diario d'una Madre, escrit per Cristina Pavarotti, filla del tenor italià desaparegut, amb música d'Alberto García de Mestres. Estrena absoluta avui al Festival de Peralada Agnès Valle.
21: Criada en un univers molt femení entre ties, àvies i germanes quan els seus pares estaven de viatge, fins i tot.
22: Mucho tiempo con mis tías, ¿eh? Yo tomé pecho también de mi tía, por ejemplo, ¿no? Todo esto femenino siempre ha trabajado mucho en mí la gana de contarlo.
21: Amb fonts d'inspiració tan properes, Cristina Pavarotti ha escrit el llibret de Diario de una Madre, des que neix una dona fins als seus últims dies, amb música d'Alberto García de Mestres, amb Rubén Fernández Aguirre al piano i vivenciat per la soprano Sabina Puertolas.
23: Musicalmente es una obra de arte. Los textos son para llorar. Estás embarazada, pues no es todo tan happy. También a lo largo de esos 9 meses te embarga el ¿qué estoy haciendo? Cambia tu cuerpo, no entiendes el porqué, las hormonas, el marido. Oh, es todo un horror. La menopausia. Eso, qué maravilla, que no entiendes el qué te pasa. O sea, y que este oleaje en mar adentro. Está todo tan maravillosamente escrito.
21: Fins les primeres paraules oblidades, la pèrdua de familiars o escollir un final digne. Un cicle de 14 cançons i 2 interludis a Diario de una Madre, d'estrena absoluta aquest vespre al Festival de Peralada. I, per cert, un equip de Ràdio Televisió Espanyola hi serà per enregistrar-lo per a una posterior emissió tan radiada com televisada.
24: Al sol me quiere.
0: Això aquesta nit a Peralada i ara mateix aquí als esports. Jaume Riello, bona tarda.
25: Què tal, Olga? Bona tarda.
0: Avui acaba el Tour.
25: Avui acaba el Tour. Molt especial, la prova ciclista. Estem vivint història de l'esport, perquè serà el 5è que guanyarà Tadej Pogacar, que entrarà en el Selecta Club de Miguel Indurain, Bernard Hinault, Jacques Anquetil i Eddy Merckx, tots ells 5 vegades campions de la prova per etapes més important del món. Saludem ja el nostre corresponsal, avui trepitjant París, Jorge Agüero. Què tal? Molt bona tarda.
26: Què tal, Jaume? Bona tarda.
25: Després del que estem vivint amb Tadej Pogacar, Jorge, el debat és si és ja el millor ciclista de la història, si en un escenari completament hipotètic avui l'eslové anunciés que deixa aquest esport, que deixa el ciclisme, exageraríem si el consideréssim el més gran?
26: Doncs mira, Jaume, és una qüestió, la veritat, que està molt a peu de carrer aquí a França i, aviam, hi ha gent i molts especialistes, no, que et diran que sí, i no només pel que ha guanyat Pogacar, sinó també pel context, és a dir, és una època aquesta on el ciclisme està hiperprofessional finalitzat i amb un nivell de mitjana altíssim dins del pilot. Ara bé, amb les dades a la mà i en tot allò que no és el Tour de França, doncs encara no ha guanyat tantíssim Tadej Pogacar com va guanyar Eddy Merckx, a qui el sobrenom del caníbal, la veritat, no li ve per casualitat, i procedeixo amb la comparativa, Jaume. Mira, tots dos tenen, i ho podem donar per fet, 5 Tours de França, però és veritat que Eddy Merckx també va guanyar 5 Giros d'Itàlia, mentre que Pogacar només en té el que va guanyar el 2024. La Vuelta a Espanya, Pogacar no l'ha guanyada, Merckx sí que la va guanyar en una ocasió, l'any 73, i després hi ha més barems encara per seguir comparant. Per exemple, Pogacar ha guanyat 13 monuments per 19 que va assolir el caníbal. Si comparem victòries parcials, això sí que ja és una absoluta bogeria, Jaume, és a dir, parlem d'etapes, no? Merckx és inassolible, 525 victòries d'etapa per 126 de Tadej Pogacar, que tampoc és una dada, la veritat sigui dita, que estigui malament. I aquesta seria una mica, Jaume, la comparativa responent a la teva pregunta, però és clar, ningú compta que l'eslové es retiri de moment. Per tant, coses que li manquen, com podria ser la Vuelta a Espanya, que veurem si participa doncs, en aquesta edició, sembla difícil, o també l'or olímpic, que tampoc el va guanyar Eddy Merckx, que només va participar en uns Jocs Olímpics, doncs coses com aquesta, o el 6è Tour, doncs podríem arribar.
25: I que té 27 anys, Jorge Pogacar, que la gent estigui sí, tranquil·la, sí, que sí, encara sí. Queda Pogacar per estona. L'Eslové, de fet, passejarà avui ja vestit de groc, una vegada més pels Camps Elisis de París. Jorge, l'etapa havia de ser de 132 quilòmetres, però finalment s'ha retallat, s'ha limitat únicament al circuit dels Camps Elisis pels incendis que pateix França.
26: Sí, correcte, és una qüestió de seguretat nacional, podríem dir, perquè la gendarmeria francesa ha hagut de mobilitzar efectius extra a les zones devastades pel foc que malauradament doncs, també pateixen aquí a França i davant la impossibilitat de poder garantir la seguretat en tot el recorregut, doncs s'ha hagut d'escurçar, seran 88 quilòmetres, tot es farà només a París, concretament als Camps Elisis amb el tradicional circuit que després d'aquesta modificació doncs el faran el completaran 9 vegades i per cada 3 vegades per cada 3 passos es farà una pujada al Montmartre que amb l'experiència de l'any passat amb aquest mateix recorregut que ja el van estrenar, doncs es pressuposa que aquesta pujada serà decisiva. A les 5:50 de la tarda s'encetarà aquesta 21ena i darrera etapa que vora de les 7:40 doncs està prevista a l'arribada.
25: Això pel que fa avui, en la jornada d'ahir, Jorge, l'equatorià Richard Carapaz va guanyar l'etapa amb la meta situada a l'Alpe d'Huez, és la seva segona victòria d'etapa.
26: Sí, la locomotora del Carchi, que també ha fet un molt bon Tour de França, consolida, a més, amb la victòria d'ahir al Mallot de la Muntanya i va dur-se l'etapa reina, no?, el corredor de l'Education First. Més enllà de Pogacar, Remco Evenepoel acabarà segon aquest Tour de França, Isaac del Toro tercer, completaran tots dos avui el podi a París, el mexicà de 22 anys, Jaume, que ha estat, sens dubte, una de les sensacions d'aquesta edició i que s'emporta a més el mallot blanc, és a dir, el millor jove amb menys de 25 anys, Mats Pedersen, el danès del Lidl Trek, mallot verd de la regularitat, i pel que fa a la representació espanyola, bé, doncs Juan Ayuso acaba setè, no ha estat per ell un bon tour, especialment aquesta darrera setmana, els catalans Abel Balderston i Joel Nicolau, recordem, els dos del Caja Rural que debutaven, doncs avui tindran l'honor de dir que han complert el seu primer Tour de França.
25: Doncs aquesta tarda, última etapa del Tour, com és tradicional pels carrers de París, serà el cinquè que guanyarà Pogacar. Gràcies, Jorge, bona tarda.
26: Una abraçada.
0: I Waterpolo, la selecció espanyola femenina, ha tancat la Copa del Món amb medalla de plata.
25: L'equip nacional ha caigut aquest matí contra els Estats Units a la final per 9-13. Sentim la capitana Paula Leighton, que explicava les sensacions que tenen després d'aquesta ensopegada.
1: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
0: I pel que fa al mercat de fitxatges, Jaume, tenim una nova incorporació al Barça femení.
25: Sí, parlem de futbol. La central Martina P. Fernández torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton. Tercera incorporació de les de Pere Romeu en un estiu en què han perdut peces importants, com ara Alexia Putellas, Mapileón o Ona Batlle. Aitana Bonmatí ha reconegut que ha tingut també ofertes importants, però que té molt clar que el seu lloc ara per ara és el Barça.
2: Ha venido mucha gente, però el Barça sempre ha sigut sent el Barça i per això hay jugadoras que siguen queriendo venir al Barça, ¿no? El Barça no será el club que pague más, ni que tenga seguramente las mejores infraestructuras, pero el Barça es el Barça y el Barça tiene una imagen muy potente, y no solo por la imagen, sino por cómo jugamos, ¿no? Y creo que eso no lo encuentras en ningún club en el mundo.
25: Demà l'equip de Pere Romeu arrencarà la pretemporada. En atletisme, última jornada dels campionats d'Espanya, a Màlaga, la mataronina Marina Martínez s'ha emportat l'or als 1.500 metres, aquesta tarda pendents del 200, i de Jael Bestué, que busca ser per setena vegada campiona d'Espanya, i en Fórmula 1, en una hora, comença la cursa del Gran Premi d'Hongria.
0: Gràcies, Jaume.
25: Bona tarda.
0: Són les dues. Cap de setmana negra pel que fa als incendis forestals. La pitjor part se l'emporten a Ávila, Madrid i Toledo, amb unes 77.000 hectàrees cremades i prop de 100.000 persones desallotjades o confinades. Preocupa també la situació a Castelló. El foc de la Vall d'Uixó crema sense control i obliga a evacuar una quinzena de municipis. A Catalunya hem tingut ensurts, com el d'ahir a la tarda a Cubelles, al Garraf, però molt lluny de l'autèntica tragèdia que s'està vivint a altres punts de l'estat. Maria Gómez.
17: Enguany a casa nostra es comptabilitzen prop d'un miler de focs amb unes 5.000 hectàrees cremades, una preocupació cada cop més urgent de resoldre en una situació d'emergència climàtica. Avui, 115 municipis catalans es troben en perill extrem d'incendi forestal, més de 200 poblacions tenen risc molt alt i 300 més són al perill alt.
0: Avui han baixat les temperatures, però l'entrada de vent i les tempestes no són condicions favorables en cas d'incendi. Situació previsió per a les pròximes hores. Aimet Noelia García.
3: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 31 a Girona i 29 graus a Barcelona. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquesta tarda a la zona nord-est es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona. Demà dilluns pujaran les temperatures i es preveu una setmana més càlida. De moment, demà màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, possibles ruixats a zones de Girona. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona i 18 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Aquest matí s'ha restablert el servei a les línies CR2, CR2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Aquest tram estava interromput des de dimecres quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al barri de Vallbona de Barcelona.
17: Un cop reparat l'esvoranc per part d'Adif, ahir a la tarda van començar les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de recuperar el servei ferroviari que s'ha reprès aquest matí, tot i que amb limitació temporal de velocitat en el pas afectat. Mentrestant, es continuen investigant les causes de l'esfondrament.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya.
17: Ho ha anunciat el president de la Generalitat de viatge institucional al Vietnam i l'ha mostrat el seu suport. D'altra banda, ella ha recollit el guà llançat pel líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, perquè la Generalitat assumeixi l'execució d'obres de manteniment i ampliació de la P7.
5: Crec que hem de fer perquè crec que no ens pot passar amb la xarxa viària, el que ens ha passat amb altres infraestructures, per exemple, ferroviàries o aeroportuàries, que hem anat tard.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista a l'ACN, apunta com a repte principal de cara a les eleccions municipals de l'any que ve la unió de les forces progressistes i democràtiques per fer front a l'extrema dreta.
12: A mi em preocupa que les enquestes diguin que un de cada tres electors i electores potencialment a Catalunya i a Barcelona puguin votar opcions d'extrema dreta. I ens sobta que les forces democràtiques i progressistes no actuïn a vegades en coherència amb això. Perquè crec que el repte democràtic que tindrem a l'any 27, bàsicament en termes polítics, és aquest. És com esclafem a l'extrema dreta.
17: A l'edició cap de setmana hem parlat amb David Bondia, reelegit com a síndic de Greuges de Barcelona durant 5 anys més. Bondia prendrà possessió del segon i últim mandat a l'octubre, un cop n'acabi l'actual. Entre les seves prioritats, lluita contra el sensellarisme.
13: Hem de defensar aquest dret a l'habitatge. De les primeres actuacions d'ofici que faré en el 2026 serà veure com les lleis que garanteixen l'habitatge assequible igual no s'estan implementant o no s'estan implementant de forma correcta, i sobretot això ha de veure també el tema del sensellarisme i no es pot abordar només com un tema d'emergència, i per això el que farem és implementar això que hem anomenat el Pla Zero Carrer per intentar treure a la gent del carrer.
0: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment cada dia i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi del Dies Infantils. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar.
17: I a l'edició cap de setmana hem recollit alguns testimonis amb motiu del Dia Mundial dels Avis i les àvies són l'Elvira i el Josep.
4: Podrien tenir un cangur, però la veritat és que en el meu cas és puntualment que tinc a la canalla. Quan fas d'avi, el que pots fer és gaudir-los.
6: Tu et montes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, i faré això altre, que al final ve truncat perquè
7: els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
17: Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideris útil, però pot ser també una càrrega que impedeix gaudir de la jubilació.
0: Doncs així acabem amb un homenatge als avis. Tornem amb més notícies a les 3. Bona tarda.
8: Edició cap de setmana. Ara escolteu Codi 6 amb Oriol Nolis. Ràdio 4. Escolta.
9: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
10: Benvinguts a Codi 6. Les primeres hores després d'una desaparició són determinants per poder-la investigar i és clau el moment en què s'interposa la denúncia. En el cas d'avui parlarem d'Òscar González Barco, desaparegut a Santa Coloma de Gramenet fa 6 anys i a qui encara no han trobat. En el trencaclosques d'aquesta història es creuen també la delinqüència, el consum de cocaïna i el diagnòstic d'una malaltia mental.
11: Tenia 38 anys. Cuando desapareció. Ahora, en la fecha, tendría 43 años.
15: Lo que te puedo decir de Óscar es que era una persona que era conocida por nosotros, evidentemente se le había detenido en algunas ocasiones.
11: Y los chicos del piso le dijeron a mi hermana Soraya que mi hermano Óscar llevaba un mes sin ir a dormir a casa.
16: Precisamente esas 48-72 horas son las más importantes, las más cruciales para poder dar con el paradero, con la pista de esa persona.
11: Porque mi hermano se juntaba con muchísima gente aquí en Santa Coloma. Gente que ahora te ven, te agachan la cabeza.

0: Ràdio 4.
1: Ara escolteu una selecció dels millors programes del Més que Esport de la temporada.
0: Més que Esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Ja ho sabeu, un nou cap de setmana aquest mes d'octubre que us acompanyem aquí a la sintonia de Ràdio 4. Com sempre, el Més que Esport en aquesta nova temporada, dissabtes i diumenges fins a les 3 en punt de la tarda i avui amb l'Alba Campos al control de so. Dissabte 11 d'octubre, avui hem decidit viatjar. Ja sabeu els habituals oients del Més que Esport que ho fem sovint perquè ens agrada conversar amb esportistes catalans, ells o elles, que estan pel món. Esportistes que un dia van decidir deixar la zona de confort i emprendre una aventura lluny de casa, una aventura tan professional com personal, una experiència vital. Doncs bé, avui volem que aquesta experiència vital ens l'expliqui des de Mèxic tot un internacional amb Espanya, campió del món l'any 2000.

0: 19, també campió d'Europa amb la selecció espanyola i excapità del Barça de bàsquet, que la temporada passada va marxar des de Lleida, on jugava, per continuar desenvolupant la seva professió i passió, el bàsquet, a la ciutat de Monterrey, on juga el seu actual equip, el Fuerza Regia. Ell és Pierre Oriola.
1: Pierre David Oriola Garriga, més conegut com Pierre Oriola, va néixer a Tàrrega el 25 de setembre de 1992 i es va formar com a jugador de bàsquet al club de la seva ciutat abans de fitxar per les categories inferiors del Lleida, fins que als 16 anys va arribar al Manresa, equip amb el que va debutar a la Lliga CB la temporada 2009-2010. Va jugar a l'equip del Bages fins al 2013, que va sortir buscant minuts al Força Lleida i al Penyes Huesca abans de tornar a l'ACB amb el seu fitxatge pel Sevilla i després l'estiu de 2016 pel València Bàsquet, equip amb el que va guanyar la Lliga i va jugar les finals de la Copa del Rei i l'Eurocup. Al juliol de 2017 es va anunciar el seu fitxatge pel Barça i, vestit de blaugrana, va guanyar la Lliga i la Copa del Rei i va jugar la final de l'Eurolliga de la temporada 2020-2021 amb derrota contra l'Efes Turc. A finals de setembre de 2022, després d'una temporada marcada per les lesions, Oriola, fins aleshores capità de l'equip, va anunciar la seva sortida de l'equip blaugrana explicant que es tractava d'una decisió tècnica amb una rescisió unilateral del club que posava fi a 5 anys del seu somni, segons va remarcar. Aquell mateix mes d'octubre, el lleidatà va fitxar pel nou projecte del bàsquet Girona de Marc Gasol, on només va jugar 4 mesos abans d'emprendre la primera aventura lluny de casa, a l'AEK d'Atenes, per jugar després a l'Andorra i de nou al Manresa i al Força Lleida, el seu darrer equip a la Lliga CB la temporada passada. El 16 d'agost de 2025, Pierre Oriola va fitxar pel Fuerza Regia de Monterrey, de la Lliga Professional de Mèxic, on juga actualment.
2: Més que esports, amb Marc Galluc.
0: Doncs avui és un plaer saludar en la distància el nostre convidat, el Pierre Oriola, des de tan lluny, a Mèxic. Per tant, bona tarda per tu, Pierre. Bon dia, perquè és molt duret, hi ha bastants hores de diferència amb Monterrey. Com estàs?
3: Hola, bon dia, bona tarda per vosaltres. Bé, bé, estic bé. Jo normalment em llevo d'hora i sí que cap problema.
0: Jo m'imagino, i això els hi pregunto a molts esportistes amb els que he parlat en aquest espai els últims anys, que això de viure en un lloc que hi ha tanta diferència horària, en aquest cas 8 hores, amb casa vostra, sempre heu de portar com dos rellotges, no?, perquè esteu en contacte amb uns i altres.
3: Sí, jo intento anar a dormir d'hora, perquè així aprofito per llevar-me d'hora i poder estar més hores parlant amb la meva dona, no? Perquè si tot va bé amb les coses del meu fill, ella, amb les seves coses, llavors intento aprofitar aquestes hores, no? De poder anar a dormir d'hora mentre ells encara dormen, per jo llavors llevar-me i que la diferència no sigui tan... No? Que no em llevi molt tard i que ella ja, com aquell qui diu, se'n vagi a dormir.
0: Clar, les estratègies que una ha de seguir, perquè clar, aquesta és la primera vegada que tu sí que vas estar a Atenes, que hi ha una hora de diferència, però vull dir que no és diferència pràcticament, però sí que és la primera vegada que estàs i pel que veig allunyat dels teus, és a dir, que la teva dona i el teu fill són aquí a Catalunya, no?
3: Sí, són a Granollers, que és on vivim, i bueno, és lo difícil de separar-te, no? Perquè al final a Atenes estàs a 2 hores i mitja de vol i en un tres i no res hi ets. Ara amb les facilitats que tens amb vols des de Barcelona que tens a tot arreu, doncs a Atenes en tenies més d'una al dia, llavors era bastant fàcil. Però ara aquí a Monterrey al final les connexions són més diferents. Vol directe a Monterrey no en tens des de Barcelona, has d'anar a Madrid perquè tinguis un vol directe, llavors ja, com aquell qui diu, perds tot el dia, no? I després posa amb la diferència horària de 8 hores, doncs es fa diferent tot.
0: Potser és el més difícil que t'has trobat en arribar. O sigui, tu has viatjat sempre sol quan has estat treballant fora de casa?
3: A Atenes vaig viatjar sol, és a dir, la meva dona va venir, encara no teníem el nostre fill, llavors era molt més fàcil, tot a nivell logístic, però sí, ella em va acompanyar la primera setmana, va tornar, ella per feina s'ho podia anar combinant, però bueno, anava venint, no? Estava dos, tres setmanes teletreballant des d'allà, tornava i treballava pues, des de casa a Granollers, llavors bueno, anava fent.
0: Clar,
3: aquí
0: era
3: és més
0: fàcil,
3: difícil,
0: sí.
3: Exacte, aquí han vingut tres setmanes perquè ella s'ho ha pogut combinar, però ja quan el nostre fill ja va començar doncs, la llar d'infants...
0: Quina edat té el nen?
3: Ha fet un any i quatre mesos, just ara.
0: Sí,
3: llavors,
0: sí, petitó.
3: Exacte. La logística és diferent i la meva dona també treballa, té el seu negoci, llavors és complicat compaginar-ho tot.
0: Clar, i és el que més es troba a faltar, m'imagino, no? En la distància, Pierre?
3: Sí, sobretot el dia a dia amb ells dos, veure també que el meu fill, perquè al final el temps passa molt ràpid i veig que el meu fill, tot i que encara té un any i quatre mesos, creix superràpid, va fent moltes coses, no?, superràpid, i perdre d'aquests moments doncs es fa difícil, no? Llavors també doncs, intentar ajudar la meva dona amb tot, per al que comporta doncs, tenir un fill, el que ell hagi de treballar, quan el nen està malalt, doncs a veure amb qui es pot quedar, no? Doncs, tota aquesta logística és el que més m'està costant i evidentment els trobo faltant el dia a dia.
0: Clar, lògicament. Però bé, suposo que té altres parts doncs, que compensen. No sé, quan va rebre aquesta oferta per anar-te'n a Mèxic, lluny, amb aquestes, doncs, aquests obstacles familiars i logístics que em deies, tu vas pensar molt o vas decidir aviat que era una bona oportunitat per tu?
3: No. Mira, m'ho vaig pensar, és a dir, la primera oferta que em van fer la vaig refusar, vaig dir que no m'ho plantejava i que no volia anar, perquè, bueno, primer de tot no em motivava gaire, era Mèxic, era un lloc que no coneixia, amb la Lliga Mexicana no és una lliga molt coneguda, i jo no tenia molts referents, llavors vaig dir que no, vaig preferir esperar, però al cap d'una setmana van millorar l'oferta, i, bueno, pensant-ho... tant amb el meu agent com amb la meva dona, entre els tres vam acordar que al final era bo per mi, que era bo una mica sortir de la zona de confort, en un lloc on no coneixia, on diguéssim començar de zero, a part, siguem sincers, econòmicament també era molt bona oferta i al final t'ha de compensar tot. I el temps era pues, molt poc temps, no? Eren tres mesos màxim, i al final pues, vaig decidir que sí i endavant.
0: I ara com ara, et penedeixes o estàs content?
3: No, a veure, estic content. Estic content perquè crec que ho necessitava, perquè crec que haver-me quedat a casa i esperar oferta entrenant pel meu compte doncs hagués sigut, jo crec que pitjor a nivell mental, perquè al final és dur quan no tens equip o estàs esperant equip i estàs entrenant pel teu compte i veus que els altres ja han començat, veus que els altres doncs, van fent pretemporada i tu, com aquell qui diu estàs a casa teva o entrenant tu sol, doncs es fa dur mentalment. Llavors crec que va ser la millor forma doncs, de mantindre'm no en actiu, de mantindre'm doncs, en competició, de posar-me en forma. I com t'he dit, com que són tres mesos, a partir de novembre ja tornaré a estar a Catalunya i ja podré estar un altre cop disponible per poder doncs, fitxar per l'equip que sigui.
0: Perquè la teva idea és aquesta, continuar lògicament jugant a bàsquet i que aquests mesos et serveixin per desconnectar una mica, com deies, i també per tornar en plena forma, no? Ho estàs ara mateix?
3: Sí, ara m'ha costat perquè, clar, jo venia de l'estiu, de com aquell qui diu sí que entrenar, però no és el mateix que portar ritme de competició. Quan arribes aquí et trobes que la competició ha començat, que cada setmana són dos partits i les primeres setmanes se'm va fer dur a nivell d'agafar doncs, ritme, a nivell de trobar-me bé físicament, però ara ja estic crec que en un molt bon moment, on ja estic en molt bona dinàmica, amb un molt bon ritme i ara ve el millor, que just aquest dijous comencem el playoff.
0: O sigui, ve la part decisiva de la temporada, que sempre és la més emocionant i la que més gaudiu els esportistes amb aquella adrenalina. L'adrenalina a vegades també la porta la música.

0: perquè els nostres convidats sempre ens posen la seva música i avui el Pierre Oriola, que està amb nosaltres aquí al Més que Esport des de Mèxic, ens ha demanat que aquest tema de Sia ens topeu. Explica'ns el per què, on et trasllada o què et diu aquesta cançó, Pierre?
1: Bueno, una mica el que diu el títol de la cançó, no? Aquest imparable, que, bueno, jo crec que qualsevol cosa que et proposis i que la facis amb ganes, amb força, amb entusiasme i decidit, doncs jo crec que som imparables quan ho fem, com t'he dit, no? amb ganes i decidits. I és una cançó a part que també em recorda el meu fill, perquè just ens van demanar, quan la meva dona es va posar de part, que preparéssim una llista musical perquè ella estigués més tranquil·la i tal, i aquesta va ser la cançó amb la que el meu fill va néixer.
0: Ah, mira, doncs és un record per tota la vida, no?
1: Exacte, llavors una
0: sempre
1: cançó
0: que lligada.
1: Que tinc present als partits, que escolto sempre la meva llista de música, i és l'última cançó que em poso abans de sortir a la pista.
0: I et dona forces el nen que es diu?
1: El meu fill es diu Roc.
0: Roc, el Roc.
1: Sí.
0: Et dona forces amb aquesta música.
1: Exacte, i a sobre també té aquest nom
0: sí,
1: potent,
0: t'anava
1: Roc,
0: a dir,
1: no?
0: Amb aquest nom llavors, segur que et dona força.
1: Exacte.
0: Segur que sí, que t'acompanya a cada partit. Perquè, escolta, ho deies, aquí estaràs 3 mesos, ara ens centrarem més en com són aquests 3 mesos a Mèxic, però al final, des que vas sortir del Barça, doncs amb les lesions, tot el que va passar, i després ha estat a diversos equips, no ha estat fàcil, no?, trobar una estabilitat.
1: La paraula és aquesta, no he trobat una estabilitat, m'ha sigut molt difícil, he anat canviant cada any d'equip i, bueno, la meva idea sempre ha sigut estar en un projecte anys on estar a sentar-me allà, a poder ajudar el club i l'equip a créixer, però no ha pogut ser possible. Llavors, bueno, he anat vivint aventures, he anat canviant de club, cada club la veritat que m'he sentit molt bé i crec que ja l'any passat ja vaig recuperar el meu nivell òptim.
0: El Força Lleida. Bé,
1: sí, al costat de casa,
0: de
1: al costat de la meva família, els meus pares. Llavors, bueno, no ens vam trobar, no vam ser capaços de trobar una entesa entre el club i la meva part, però bueno, al final així és aquesta vida, i ara doncs, amb aquesta aventura de Mèxic, al final crec que descobrir una nova cultura, descobrir un nou país, un nou continent, i bueno, content també d'haver-ho fet.
0: Tema lesions, bé?
1: Sí, no? sí, això ja està més que superat, està passat, i l'únic que em centro és intentar disfrutar els anys que em quedin jugant, pues, disfrutar-los al màxim.
0: I què t'has trobat aquí a Monterrey? Dèiem abans el tema de l'horari, però què més t'ha fet? Doncs, d'entrada, una gran rebuda et vas trobar, no? Perquè et van anunciar, doncs, campió del món. A més, he vist que amb rètols en català, vull dir, s'ho van currar, no?
1: Sí, bueno, jo he intentat també una mica mantenir d'on vinc, no? Jo estic molt content i molt orgullós de venir de Tàrrega, de Catalunya, d'on vinc, de parlar l'idioma que parlo, i és una mica volia també mantenir això, no? Que sapiguessin, doncs, la gent de Mèxic. Al final tothom coneix Espanya i és normal, però bueno, jo volia també remarcar una miqueta de la zona d'on vinc, no? I al final doncs, vaig intentar doncs, mantenir això dintre del que podia, però sí, la rebuda va ser molt bona, des del principi. Crec que m'han rebut molt bé, m'han ajudat molt amb tot, ja et dic, el tracte personal que tenen amb mi és brutal, molta calor, Monterrey és una ciutat molt calorosa, amb un canvi de clima bestial, és a dir, ara pot sortir el sol, però al cap de mitja hora pot estar caient un aiguat molt gran.
0: Que és molt canviant, molt canviant.
1: Sí, el clima canvia molt ràpid. Normalment, ja et dic, ara mateix, sent octubre, està fent uns 30 graus de mitja. Vull dir que és, a part, és una calor, hi ha molta xafogor a fora del carrer. Però, bueno, la ciutat és, ja et dic, tens de tot, és segura. Vull dir, nosaltres vivim a la zona de San Pedro Garza, que és la zona més rica de tot Latinoamèrica, i és supersegura, ja et dic, tens tot el que necessites i estem molt a gust.
0: Està molt bé, això. I el tema del bàsquet, deies abans, la Lliga Mexicana no és una referent, però quin nivell t'has trobat? Com estan en tot, en aquest sentit, esportivament parlant?
1: Bueno, A veure, no és una lliga molt, com t'he dit, molt coneguda. El nivell és molt diferent a Europa. És un bàsquet
0: Clar.
1: molt més americà, un bàsquet molt més individual. I a part aquí juguen dos partits seguits, és a
0: Ah,
1: dir, es
0: sí?
1: fa només una volta i es juguen sempre back-to-back, que això significa que jugues divendres i dissabte contra el mateix equip sempre. Per
0: Clar.
1: no fer anada i tornada,
0: Perquè les
1: en dues voltes...
0: distàncies són llargues, no? Suposo.
1: Exacte, llavors ho fan només amb una, diguéssim, amb una volta i o toca jugar els dos partits a casa o els dos partits a fora. Llavors,
0: Això és diferent, no ho
1: aquí sí.
0: havies fet mai, això, no?
1: No, aquí, ho havia fet amb competicions a FIBA, amb la
0: Clar,
1: selecció, no?
0: clar.
1: Amb campionats, però al final el campionat et dura el que et dura, però aquí és cada setmana el mateix, no? I ara, quan comencem el playoff, passarà el mateix, que els dos sempre primers partits són back-to-back, i no és fàcil adaptar-te, perquè al final pots jugar molt bé el primer partit, però el segon partit pot ser que no comencis bé, pot ser que el cansament doncs surti, i no és fàcil adaptar-te a aquest canvi, no?, de jugar dos partits seguits, i sobretot mentalment també. Però bueno, jo crec que la Lliga té recursos per créixer, és una lliga amb un poder econòmic brutal, però crec que els hi falta encara experiència i saber una miqueta cap a on volen tirar.
0: Clar, si tenen els recursos econòmics ja és un pas important i després és saber com gastar aquests recursos, no? De quina manera
1: Exacte, exacte.
0: fer més competitiu a aquest bàsquet. En tot cas, ja ho dèiem abans, et van rebre doncs, allò com per tot el dalt, no? Per dir-ho d'alguna forma, campió del món amb la selecció espanyola, referent capità del Barça, tot això suposo que s'ho sabien molt bé. Com és el públic amb tu o hi ha molta expectació per veure't?
1: Bueno, al principi sí, recordo que vaig rebre bastants missatges en xarxes. A part aquí també la sort que hi ha, que com que hi ha vol directe a Madrid, a Monterrey, hi ha molt espanyol que viu aquí a Monterrey. I a part, bueno, tenim també l'equip de futbol, els Rayados de Monterrey, també hi han tres jugadors espanyols, ja l'entrenador és en Domènec Torrent.
0: Ah, sí, l'hem
1: Llavors,
0: entrevistat en aquest programa, també.
1: doncs mira, al final jo crec que hi ha una petita expedició aquí de gent espanyola i també catalana, perquè hi ha en Dome i els seus assistents també, que són catalans. Llavors, bueno, crec que, ja et dic, des del primer dia m'han tractat superbé, m'han obert les portes de tot arreu, l'afició és superagradable amb mi, sempre té paraules bones i ja et dic que estic super, super content.
0: Tens oportunitat de parlar català, llavors, de tant en tant.
1: Sí, perquè a part amb en Dome ens veiem sovint, perquè bueno, jo tinc molt bona amistat amb el seu gendre, l'Oriol Paulí, i la seva dona, la Carla, i al final, doncs, aquestes connexions que es fan, doncs he pogut, no?, anar a sopar tant amb el Dome com amb la seva dona, la Gemma, hem pogut fer diverses activitats, he pogut disfrutar d'un partit seu també a l'estadi de Rayados. Llavors, bueno, intento mantenir aquest contacte i sobretot, doncs, almenys et sents còmode, no?, parlant el teu idioma i amb algú que al final és d'on vius.
0: És de casa. Sí, ara que dius
1: Exacte.
0: a futbol, perquè tu jugues a bàsquet, és la passió, però també ets futbolero, no? A tu t'agrada el futbol.
1: Molt, molt, molt futbolero. Llavors intento, sempre que puc, als llocs on he jugat, he intentat anar a veure l'equip. Si hi havia equip de futbol, doncs he intentat anar-lo a veure, i en aquest cas, aquí, no?, a Rayados, aquí hi ha dos equips, hi ha Rayados i Tigres, però bueno, a la Beldo, al Dome, a Rayados, doncs ja et
0: Ets
1: dic, he
0: de
1: anat a...
0: Rayados, ara ets de
1: Ah,
0: Rayados, no?
1: exacte,
0: Allà a
1: exacte.
0: Mèxic,
1: Sí, exacte.
0: perquè a casa queda, no sé si segueixes també doncs, el Barça o segueixes l'actualitat de casa, diguéssim, futbolística i de bàsquet, també.
1: Sí, ho segueixo tot, ho
0: Tot,
1: segueixo
0: eh?
1: tot,
0: Tu, tot.
1: dins el que puc, perquè és complicat, com que els horaris aquí
0: Clar, són
1: són
0: tan
1: 8 hores de
0: diferents.
1: diferència. En Champions, a vegades, ja et dic, l'altre dia veient el
0: El
1: Barça
0: PSG.
1: Paris Saint-Germain, estava dinant i estava veient el partit, no? I també intento seguir la Lliga ACB, i l'Eurolliga. Llavors estic al dia de tot i intento seguir-ho al màxim.
0: Ben connectat. Doncs ara connectarem de nou amb la música, ja que parlem de casa, música en català.
2: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

0: nen que vaig ser jo.
1: No sé si també balla el nen que vas ser tu, potser a la plaça del teu poble, potser a Tàrrega, no sé, perquè aquesta cançó del Charango, des de Mèxic, Pierre.
2: Bueno, perquè Charango és un grup en honor seu, perquè és un grup que vaig seguir durant molts anys, on vaig anar a concerts seus i vaig ser un gran fan, i en honor seu. I després també una mica per el que t'he explicat abans, no? Intentar portar per tot arreu d'on soc, de Catalunya, doncs, aquest català, no? I en honor també a totes les festes majors de tots els pobles i ciutats que hi ha a Catalunya, que doncs, els correfocs, els correaigua, els correbars, totes les activitats que es fan. I és una miqueta en honor a aquests pobles i aquestes ciutats que es fa i sobretot una mica portar doncs, Catalunya arreu del món.
1: Escolta, i llavors si ja estàs ensenyant català a algun company o alguna cosa, els hi poses la música en català o què?
2: Em pregunten realment sí, perquè al final senten que quan parlo amb la meva dona o amb amics els meus pares em pregunten i és tan diferent i tal, diu, perquè hi ha alguna paraula que hem entès però veiem que parles molt ràpid i tal, dic això al final quan passes temps a Catalunya i encara que no parlis català, no, si parles una llengua llatina, al final més o menys, no, la gent castellano parlant, quan venen a Catalunya, doncs evidentment al principi poder els hi costa, però a la llarga doncs van entenent tot, no? Llavors els deia, al final si us passeu una temporada a Catalunya ho acabareu entenent.
1: Doncs a veure si et venen a veure quan estiguis a Catalunya. Per cert, els companys d'equip són mexicans i han de diverses nacionalitats.
2: Doncs hi ha diverses nacionalitats, hi ha 5 mexicans i la resta són americans, i jo.
1: O sigui, 5 mexicans, la resta americans, i tu el català de Tàrrega, que està allà a Monterrey, sí. Em parlaves abans de la ciutat, deies que té de tot, és una ciutat maca per visitar? Ja és que fem una mica també de turisme, ja que parlem
2: amb tu. El centre, sí, el centre històric està molt bé perquè a part conserva els carrers aquests amb els adoquins, no? Típics de fa tants i tants anys i pues, l'arquitectura que hi ha és, ja et dic, hi ha 3 o 4 carrers que el diumenge hi fan un com un mercat així molt típic d'aquí i et permet doncs, poder visitar tota la zona del centre. Després hi ha un parc que es diu el Parc Fundidora i t'explica una miqueta la història d'aquest parc, per què es diu així, pots caminar per allà, és un parc enorme, i el centre està bé, i pots visitar algunes coses, però ja et dic, jo no em moc gaire de la meva zona, perquè, a part de que no tinc cotxe aquí, em moc amb Uber, vull dir que és... està molt ben comunicat i tot està perfecte. Al final, com que estic en una zona on ho tens tot, ja no mous cap a l'altra zona, saps?
1: No,
2: exacte,
1: cal.
2: No, perquè al final, com que estàs còmode on estàs i aquí també hi ha parcs, pots sortir a caminar, prendre alguna cosa, vull dir, és espectacular, tot és molt verd i està molt bé.
1: O sigui que val la pena passar aquest temps aquí i a nivell esportiu, horaris d'entrenament, tot això és, no sé, s'assembla al que fas a casa o no? Al final és bàsquet, no?
2: No, és el mateix, és el mateix. Al final ja l'esport ha evolucionat tant que ja no s'entrena 2 cops al dia, abans s'entrenava 2 cops al dia, però ara doncs, amb la ciència i amb els estudis, no, que s'han practicat, doncs ja es deixen una sessió al matí, que comencem a les 9:30 i acabem sobre la 1, més o menys. A les 9:30 doncs, tenim una sessió de gimnàs d'una hora, més o menys, i després, doncs, depèn del dia, tenim sessions de vídeo per... no, analitzar el rival o analitzar coses nostres i ja comencem la sessió d'entrenament a pista, que és 1 hora i mitja, més o menys.
1: I després la resta del dia teniu lliure?
2: Sí, aprofites per fer el que vols, des de doncs, estudiar. Jo ara estic fent un màster de gestió esportiva.
1: De gestió esportiva.
2: Llavors estic en ello, aprofito algunes tardes doncs, per estudiar, per fer doncs, els diferents treballs que tinc del màster i si no, després doncs, ja et dic, surto a passejar una miqueta, a prendre alguna cosa, berenar... intento fer diferents coses, no només quedar-me a casa, sinó que intento també sortir una miqueta i airejar-me.
1: Un màster en gestió esportiva, suposo que pensant ja en el futur, en el dia que s'acabi el que és la carrera esportiva, veig que tindries intenció de continuar lligat al món de l'esport.
2: Sí, ja vaig fer un màster d'organització i gestió d'events esportius, perquè, bueno, crec que si d'algú sé durant 15 o 16 anys que porto de carrera és d'esport i en aquest cas de bàsquet, llavors, bueno, intentar-me formar en aquest àmbit, no sé què passarà quan em retiri, encara no ho he acabat de pensar, tinc dues o tres idees al cap, però sí, és una de les idees que m'agradaria, no?, seguir vinculat i lligat al món del bàsquet des de fora i intentar, doncs, aportar i ajudar, doncs, des de la meva experiència i, evidentment, formant-me, doncs, amb algun club, amb alguna federació, doncs, intentar ajudar.
1: I seguir vinculat al món del bàsquet, però de moment com a jugador, ara a Monterrey, i quan tornis, doncs ja veurem a on. Per què són 3 mesos, Pierre?
2: Sí, ja veurem el què. Al final jo no m'agrada no pensar més enllà, perquè sempre que ho he fet les coses no han sortit bé.
1: Ja, ja, i dius, llavors... anem sobre la marxa, no?
2: Exacte, intento anar sobre la marxa el dia a dia, ara estic aquí, disfrutant aquí. Evidentment, amb ganes també de tornar, perquè com t'he dit abans, es troba a faltar la família.
1: Clar, la dona i el nen, el Roc, que va creixent, que creixen molt ràpid.
2: Exacte, però bueno, ara toca intentar acabar bé la feina, intentar arribar a la final i guanyar-la.
1: Clar, o sigui, jo t'ho deia perquè et van dir ja 3 mesos perquè era el que faltava per acabar la temporada. És això?
2: Sí, és a dir, la Lliga...
1: Sense opció de dir, em quedo a Monterrey. No, eren 3 mesos i cap a casa.
2: Exacte, perquè aquí la Lliga dura des del juliol fins al novembre.
1: Ah, d'acord.
2: Llavors, el novembre acaba i no torna a començar fins al juliol següent.
1: Clar.
2: Llavors, al final, ja et dic, són 5 mesos, jo vaig arribar a meitat d'agost, finals, i et dic, eren, per
1: I,
2: mi
1: i
2: són 3 mesos.
1: Que queda. I quines opcions esportives teniu ara en aquests play-offs?
2: No, les tenim molt bones.
1: Aneu pel títol, aneu pel títol.
2: Sí. Nosaltres, Fuerza Regia és l'equip amb més títols de la història de la Lliga. Llavors és un equip que durant tots els anys que hi ha hagut Lliga ha estat en el play-off. En 5 ocasions l'ha guanyat. Llavors, bueno, anem a por ello, anem a intentar revalidar el títol que no aconseguim des de 2023, no fa tants anys, però...
1: Clar.
2: Però tenim ganes de guanyar-la i portar doncs, aquesta copa cap a Catalunya.
1: Molt bé, doncs mira, a buscar el títol amb alegria.

0: Alegria d'Antònia Font per acabar. Per què, Pierre?
1: Per el que diu la cançó, alegria.
0: Alegria, no? Clar que sí.
1: Exacte.
0: Amb alegria,
1: no, estem contents, estem vius, que la vida és una alegria i que l'hem de disfrutar el dia a dia i passar-nos-ho bé i que al final doncs, deixar una mica els problemes de banda i centrar-nos, crec, en les coses que són importants i que valen la pena.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge. El que val la pena és que estiguis el millor possible el que et resta aquí a Mèxic. A veure si podeu portar el títol cap a Catalunya. Has portat el català a Mèxic, tu et portes el títol a casa després, et sembla?
1: Home, i tant, firmo ara mateix.
0: El signes, no? Doncs, Pierre, un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé i quan siguis a casa a veure si un dia ens vens a veure. Gràcies.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu. Ses veus deixaven de riure. Ja ho diu el Pierre, ens acomiadem, però amb alegria. Tornem demà diumenge. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Sense control, l'incendi que es va declarar dissabte a la tarda a Castelló, a la Vall d'Uixó. El perímetre ja és d'uns 40 quilòmetres i almenys ha cremat unes 4.300 hectàrees. Hi ha una quinzena de municipis evacuats i alguns pobles més confinats. Les persones desallotjades o que no poden sortir de casa són unes 16.000. Juan Fran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana.
2: La situació és difícil, les condicions meteorològiques van a seguir sent males, y que además en la zona que está el frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos.
0: Combatre les flames des de l'aire i a prop de mig miler d'efectius treballant sense descans. S'investiguen les causes d'aquest incendi? Segons Pilar Bernabé, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, no serien naturals.
3: Todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: És un dels punts que preocupa de la península, l'altre a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i de Toledo, on han cremat més de 77.000 hectàrees i 100.000 persones han estat evacuades i confinades. Els Reis han visitat un dels poliesportius que acull centenars d'aquests desallotjats, concretament el de Villamanta, a Madrid. Escoltem la reina Letícia.
4: Escuchar cómo se sienten y cómo cuentan cuál ha sido esa salida precipitada de su casa, cómo se han sentido, la tristeza que describen, la angustia, la incertidumbre y esas preguntas que dejan en el aire, ¿no? ¿Cuándo voy a volver? ¿Cómo estará mi casa? ¿Qué me voy a encontrar? Y sobre todo esa pregunta de qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar.
0: Per la seva banda, el rei Felip VI destaca la coordinació exemplar, diu, entre totes les institucions. En la mateixa línia s'ha pronunciat el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. El foc d'Àvila amenaça el Valle del Tietar després d'una nit relativament positiva. Els efectius han pogut contenir el cap de l'incendi, però el perímetre de 112 quilòmetres continua molt inestable. Àvila serà declarada zona catastròfica el proper dimarts durant el Consell de Ministres. El president del govern, Pedro Sánchez, reitera la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
5: Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios, el comportamiento de los incendios, estos climas tan adversos y extremos donde pasamos de una borrasca a un gran incendio o a grandes nevadas en muy poco tiempo, nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante muchísimo tiempo.
0: Restablert el servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, un tram que estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, concretament al barri de Vallbona de Barcelona. Els trens tornen a circular des d'aquest matí, però es manté una limitació de velocitat en el punt afectat. La resignació entre els usuaris es manté.
6: Esto me agota. Porque, bueno, tú sales de trabajar con un horario, unas cosas, y cuando llegas a casa no sabes cuándo vas a llegar.
7: Creo que estas obras durarán, yo qué sé, un fotimer d'any durarán. No sé si los veré acabadas, yo.
8: Retraso día sí, día no y tal. Claro, es complicado con todas las obras.
0: Adif va acabar de reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda van començar les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de recuperar el servei ferroviari. Aquest esfondrament, més problemes a Sants, també l'esvoranc a Sant Gervasi per les obres de la línia L9 del metro. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que aquestes incidències s'han produït per l'alt volum d'obres.
9: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública en aquest moment a Catalunya. Com feia anys que no vèiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents. Per tant, nosaltres seguirem fent una aposta ferma per millorar les infraestructures i posar els màxims estàndards, evidentment, per evitar que hi hagi incidències d'aquest tipus.
0: Declaracions des del Vietnam durant la segona jornada del viatge oficial d'Illa. I de l'exterior, una persona morta i almenys 29 persones ferides de diversa gravetat en l'atropellament múltiple d'aquest dissabte a la tarda a Berlín durant la marxa de l'Orgull. Les autoritats parlen d'atemptat islamista. Alexander Dobrindt és el ministre de l'Interior d'Alemanya.
10: En Berlín, Anne.
0: La policia busca el presumpte atacant, un home de 21 anys que seria integrant de grups islamistes. Havia sortit en llibertat després de complir condemna en un centre de menors. En esports, Gran Premi de Fórmula 1 d'Hongria. Ara a les 3 ha començat la cursa amb Lando Norris sortint des de la primera posició, Leclerc segon i Piastri tercer. Fernando Alonso ho ha fet des del 16è lloc i Carlos Sainz des del 18è. I recordem la medalla de plata que s'ha penjat la selecció femenina de waterpolo a la Copa del Món després de caure a la final 13-9 davant els Estats Units. Ara sí, ho deixem aquí. Més notícies en 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Radio 4.

Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Finalitzarem el mes de juliol avui estrenant un bar de cine en format estiu, molt refrescant, que és el que li pertoca i se li escau aquestes dates. Donarem entrada avui a la música, que lliga molt bé sempre amb el cinema. Hem convidat a Carlos Bayona i comencem amb l'Àngel Quintana i un llibre en el que ret tribut a Bob Dylan.

0: Àngel Quintana, benvingut, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, bé, bé, molt feliç.
0: Escolta'm, Bob Dylan, un crític de cinema, s'ha de passar de tant en tant per la música.
1: Sí, però és que hi ha una cosa natural, en el meu cas, sobretot en el cas de Bob Dylan, i potser, no sé, un disc sobre música clàssica i el cinema no m'atreviria, però en el cas de Bob Dylan sí, perquè mira aquesta cançó que estem posant, Hurricane, forma part gairebé de la melodia de la meva vida. És a dir, jo me'n recordo tenir 15 anys i anàvem a una discoteca a l'Escala i era la cançó que sonava tot el dia i va ser la porta d'entrada potser no, però una de les portes d'entrada, perquè estic parlant d'això, doncs, l'any 75 que surt, doncs va ser doncs, un èxit, doncs, una cançó molt popular al seu moment.
0: I tant. I parlant de Dylan i el cinema, com fas tu en aquest llibre, filmar la llegenda, una cosa porta a l'altra, no?
1: Sí. A veure, el cas d'aquest llibre és curiós perquè, i ara ja l'edició catalana, però primer va sortir una edició en francès. Això és perquè hi ha una editorial francesa que jo havia publicat un llibre petit sobre Lorca i el cinema i ells, era l'època de la pandèmia, em van dir, no tens alguna altra idea? Jo dic, home, dic, han donat el Premi Nobel de Literatura, ara feia 3 anys que l'havien donat, a Bob Dylan, dic, també és un gran poeta, per què no feu Bob Dylan i el cinema? I perquè la col·lecció es deia Cinema dels Poetes. I era bàsicament doncs, de textos poètics i el primer llibre, que era més petit, estava més centrat en les lletres de les cançons i les ressonàncies que tenia amb el cinema. També parlava, evidentment, doncs, de les pel·lícules de Renaldo i Clara, la pel·lícula dirigida per ell, o de Pat Garrett i Miller de Kid, totes aquestes pel·lícules. Però, i bueno, això va aparèixer el 2022, el vaig escriure durant la pandèmia, i per tant, doncs, això m'ho passava bé durant la pandèmia, veient pel·lícules de Dylan i escoltant les cançons, i després va sigut la revista Enderroc que van dir, doncs, bueno, per què no ressuscitem això? I jo, doncs, encantat, i de fet he fet un llibre que és el doble d'aquell primer llibre, doncs, editat a França.
0: M'estalvies moltes preguntes, perquè tenia ganes de preguntar-te. Jo venia amb el llibre sota el braç i pensant, li he de preguntar si és que és un fan de tota la vida de Dylan, o és que s'ha documentat moltíssim, no?, per escriure aquest llibre, Dylan i el cinema.
1: A veure, sóc fan, però amb el sentit de que sempre ha estat present en la meva vida de Dylan, jo dic, des d'aquesta època, i no he deixat d'escoltar-lo, però no sóc com un fan amb el sentit aquell de col·leccionar-ho tot el que surti de Bob Dylan. Evidentment, des de que vaig començar a fer aquest llibre, doncs potser sí que he anat comprant molta més bibliografia, i sí que doncs, i els discs principals ja els anava comprant doncs, de forma natural, però per exemple doncs, Dylan ha publicat molta cosa que és els bootleggers, que són les edicions de falses presses i coses d'aquestes, i hi ha el bootlegger senzill de 2-3 discos, però hi ha el que en té 10, doncs bueno, aquest no l'he comprat en el sentit aquest de ser algú que va buscant-ho tot sobre Bob Dylan, no, en tot cas, el que he necessitat per documentar amb el llibre, però sí que és alguna cosa així des de molt jove, eh? Si algú em deia, doncs, quin és el teu cantant predilecte, Bob Dylan, i jo sempre he sigut, doncs, de Bob Dylan. Les meves filles han sigut més de Bruce Springsteen, i jo he sigut més de Bob Dylan.
0: No fas una biografia, no és una biografia, no és un biòpic, podríem dir, en format llibre, però sí que repassem moments, no?, de la vida i obra de Dylan.
1: Sí, sí, sí, és evident, perquè de biografies, evident, n'hi ha moltes i de gent que està molt bé. Us recomano una que m'agrada, que és no la va poder acabar, perquè és un senyor que es deia Robert Shelton és el que acompanya Dylan des del començament, que el coneix quan estava al Greenwich Village, i ell es mor poc temps després de la Rolling Thunder Review, que és la gira que coincideix amb Hurricane, i, bueno, amb el disc Desire, del qual hi ha la cançó de Hurricane. Però és sobre entre Dylan al començament, és un dels grans textos, però bueno, n'hi ha d'altres. Jo no pretenia fer tant la biografia, sinó, bueno, explorar, probablement per la casualitat aquesta de que la col·lecció aquesta del Cinema dels Poetes, doncs, ja em portava cap aquí, i després anar explorant, I a mesura que anava posant, me donava compte de que hi han com molts de Bob Dylans. És a dir, que no hi ha només el Bob Dylan cantant, evidentment, que està al centre de tot, però també hi ha un Bob Dylan cineasta. També es podria haver fet un llibre sobre Bob Dylan pintor. De fet, jo tinc un catàleg de pintures de Bob Dylan d'una exposició que es va fer a Turí, però que després també doncs, es havia fet a Tòquio, i perquè ell, doncs, hi ha un disc que és Self-Portrait, doncs, que la portada doncs, és un dibuix d'ell, Planet Webster també. Tot això, doncs, ell també pinta, ell doncs, ha sigut doncs, guionista d'algunes pel·lícules, ell ha sigut doncs, director d'una sola pel·lícula, que és Renaldo y Clara, però bueno, ha intervingut en el muntatge d'altres, ha sigut novel·lista, va fer doncs, una novel·la experimental que es deia Taràntula. És a dir, hi ha diversos Bob Dylans més enllà del Bob Dylan oficial, per dir-ho d'alguna manera.
0: Això ho van veure els que van fer la pel·lícula amb Kate Blanchett, no? Sí, per exemple, sí. Que tenia moltes cares, no?
1: Sí, sí. Jo, per exemple, una de les pel·lícules que sempre he tingut present és la pel·lícula doncs, amb Kate Blanchett, I'm Not There, de Todd Haynes, i que jo recordo que la vaig veure, mira, l'única vegada que he anat al Festival de Venècia, i vaig quedar com molt parat veient la pel·lícula, i em va remoure moltes coses. I va ser, potser, com vaig donar compte, doncs, bueno, que Dylan el tenia com molt interioritzat
0: veient
1: aquella pel·lícula. Sí, perquè anava descobrint algunes de les claus, perquè és una pel·lícula que hi ha moltes claus. I sí que una mica la idea aquesta de que hi ha diversos Dylans, si recordeu la pel·lícula, hi ha 6 personatges que fan de Bob Dylan, i 6 actors, i una, bueno, 5 actors i una actriu, en aquest cas, sí. Kate Blanchett, doncs m'ha fet pensar molt aquesta idea de la màscara, de les múltiples cares de Dylan, com hi ha molts Dylans diferents, bueno, i aquest és una mica la idea. Ara porto una samarreta que posa el títol d'una cançó d'ell, del darrer disc, que és I Contain Multitudes. Això doncs ve d'un poema de Walt Whitman, que a mi li agradava molt, i que ve a reflexionar sobre de quina manera cada un de nosaltres, dintre de nosaltres, hi ha molts altres jos. És a dir, som com un dipòsit de multitud de coses apreses, de moltes capes. I, en certa manera, Dylan és això. És a dir, és el Robert Cinnamon, té un pseudònim que és Bob Dylan, però hi ha tot aquest Bob Dylan que he dit, però també hi ha doncs, la seva trajectòria. Hi ha el Dylan folk, el que es retira d'això, que agafa la guitarra elèctrica, però també hi ha el Dylan, aquest dia que ha vingut el Papa per aquí, doncs és el Dylan que va tenir una època mística i va cantar davant del Papa Joan Pau II, sí. Una època, però després va fer un disc que deia Infidels que era tot una altra cosa. És a dir, i per tant, o hi ha el Dylan gairebé del final que fa versions de Frank Sinatra. És a dir, és algú que és com una esponja que ho va xuclant tot, i per això doncs, hi ha tots aquestes màscares que marquen la personalitat de Dylan.
0: Tu parlaves de claus. Hi ha moltes claus cinematogràfiques en les lletres de Dylan, no?
1: Sí. Això ha sigut una de les grans sorpreses que he tingut. És a dir, a veure, hi ha dos coses fonamentals que després iran sortint, que si com les dues pel·lícules que marquen més a Dylan, una és Tigresil de Pianist, de François Truffaut, i potser algú diria, bueno, una pel·lícula clàssica americana, no, Tigresil de Pianist, que ell descobreix el Greenwich Village amb els cinemes d'art i assaig dels anys 60, doncs, a aquella època, i com que és la vida del personatge és Giles Aznavour, que és un músic de jazz, això doncs el trastoca. I l'altre és un clàssic del cinema francès també, que és Les Enfants i Pagadí, de Marcel Carné, que no sé com es va traduir, bueno, Els Nens del Galliner, perquè el Pagadí en francès és el Galliner, que és bueno, un dels grans clàssics del cinema francès, amb Arletty, i que, com fa Renaldo y Clara, s'inspira una mica en la història, que Renaldo y Clara també és una pel·lícula molt complexa, amb moltes capes, però s'inspira en la història de Les Enfants i Pagadí. Però després hi ha claus, és a dir, el Mr. Tambourine Man, doncs, en certa manera, no és ni ve de Fellini, però no és de l'Estrada, però no és ni Gelsomín de Sant Panó, sinó aquell altre personatge que feia Richard Basehart, que és el Il Mato. Després vas veient, doncs, per exemple, una actriu que té molta passió, la Bette Davis. Hi ha doncs, referències doncs, del Bosque Petrificado i pel·lícules, doncs, La Loba, tot això, doncs, apareixen. Uh-huh. I que vas veient que té tota una cultura cinèfila, que és al darrere, i que va apareguent a les lletres de moltes i moltes, de moltes cançons. Per exemple, Les Enfants i Pagades, i a part d'això, en el darrer disc, doncs, bueno, aquesta cançó de l'Ai Contem Multitud, doncs ell parla del Boulevard del Crim, que és on te passa, ah, doncs, de París, que és on te passa, doncs, Les Enfants i Pagades.
0: Àngel Quintana, tens una memòria prodigiosa, de veritat. Escolta, el de la portada és el Timothée Chalamet, sí, o és el Dylan jove, de veritat? Perquè això és com el Museu de Cera, no? Que no pots distingir a vegades.
1: Bueno, sí, era una mica un joc, i també l'editorial em diu, bueno, quina fotografia fem? Jo vaig dir, bueno, podríem haver posat la Cate Blanchett, també, però era molt la idea d'ells, de dir, bueno, doncs l'última versió que la gent reconeix és la pel·lícula interpretada per Chalamet, que per altra banda, a veure, és una pel·lícula que a mi m'agrada, és a dir, jo crec que més enllà de ser un biòpic més clàssic respecte a I'm Not There, és sobretot una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que parla de la joventut, d'aquesta idea de què vol dir ser jove, i això doncs està molt bé.
0: Dylan era, o es podria dir que és una mica el que era Godard, també, aquestes escapades que feien, sí, aquest amagar-se, aquest fugir...
1: Sí, tenen punts en contacte, És a dir, per exemple, tots dos tenen un accident de moto, tots dos desapareixen més o menys al mateix moment, després, doncs... A veure, encara que no... És a dir, no hi ha, les pel·lícules de Godard no hi ha música de Dylan, sí que hi ha com aquesta personalitat d'infants rebels, cada un del seu àmbit, doncs això doncs té... Però després hi ha una coincidència que més aquí l'esmento d'una mica, que és la idea aquesta de la passió pel collage. És a dir, les lletres de Dylan moltes vegades venen a partir de refregits, de citacions que venen d'altres. És a dir, fins i tot ell agafa diàlegs de pel·lícula i els incorpora a les seves lletres. I és com les històries de cinema de Godard, que ell fa doncs, també aquesta idea del collage, d'anar barrejant citacions i, per tant, construir una cosa nova.
0: Tu has anat traient aigua del pou, no?
1: Sí.
0: D'alguna manera.
1: Hi ha un disc de Dylan que es diu Love and Death, que vol dir doncs, estimar i robar, i és una mica que això, és a dir, roba allò que estima i aquesta idea de l'apropiació
0: ho incorpora, no?
1: i això Godard també ho vol dir-me.
0: Aquest llibre convida els que freqüenten concerts, aquests que ara s'han tornat bojos amb els Primavera Sounds, sí, i aquests festivals, ha mirat cap al cinema, també, no? Jo hi crec molt en aquests intercanvis culturals, tu no?
1: Jo, evidentment, jo crec que per exemple, m'ho he passat molt bé amb el llibre perquè he sortit una mica del cinema, i el que estem molt al cinema, a vegades estem massa tancats i ens convé airejar-nos. I en aquest cas, doncs, m'he airejat doncs, amb la música, però jo crec que també al revés, és a dir, jo m'he trobat, no sé, gent de molt de la música, em diu, no m'havia donat compte d'aquestes coses, d'aquestes jocs amb el cinema en el cas de Dylan, i que en el llibre els he obert una mica aquesta porta de dir, bueno, hem de començar a pensar la gent d'una forma com més interdisciplinar, i en el món del cine passa el mateix, és a dir, a veure, s'ha parlat, no sé, per posar un exemple, d'Ingmar Bergman com a cineasta, però Ingmar Bergman era una gran figura del teatre. Fins a quin punt podem entendre el Bergman cineasta si no hem conegut...
0: Sense el Dramaten, no?
1: Sense el Dramaten d'Estocolm i tot el que va representar. Bueno, doncs en Dylan, és a dir, probablement no podem entendre moltes coses sense Renaldo i Clara i tot el que representava d'aquests jocs. I Renaldo i Clara, en certa manera, és la font d'inspiració d'I'm Not There.
0: Bob Dylan forma part d'una generació de músics irrepetibles. Comparem amb Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ara ja ens cau l'ànim als peus, no, Àngel?
1: Sí, jo hi ha coses que ja no puc, malgrat que sempre tinc curiositat. Fa cosa de 2 anys vaig anar amb un concert dels que venen tots aquests de les músiques urbanes catalanes, a veure què era, i em va costar. Però bueno, intento anar-hi, no? A vegades, però bueno, em costa.
0: Això és el que té el periodista, no? Una pregunta que no m'agradaria haver-te de fer, però què passarà, què farem amb el Cinema Truffaut de Girona?
1: Bueno, el Cinema Truffaut, a veure, és... és molt complicat, és un cinema que nosaltres, jo formo part del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, porto, doncs, hem portat 25 anys doncs, gestionant, i van crear la idea, i ara per un problema d'una licitació doncs, ens hem quedat doncs, que el portarà una altra empresa. Nosaltres ens sentim com molt decepcionats per la política municipal, per l'Ajuntament, per les formes de fer, i ens hem entrat en un embolic burocràtic legal que és complicadíssim. I ara, doncs, bueno, en aquests moments estem una mica esgotats, perquè doncs, bueno, allò que has creat, que anava bé, que funcionava, que ho has de deixar, evidentment, doncs, tenim empenta i jo tinc moltes ganes de fer moltes coses, però sí que és aquella cosa, dius, bueno, per què? I per què, doncs, per unes bestieses, vull dir, unes bestieses que són els procediments de licitació d'avui dia, doncs, que es van fer malament, que no es contemplava tant el pes de la part cultural. La part cultural valia un 51%, la part econòmica un 49%, i això doncs volia dir doncs que la persona que ho va validar, és a dir, quan la part cultural doncs, és un 51%, només amb un sol tècnic ja n'hi ha prou. Si hagués sigut un 70%, hauria d'haver-hi 3, i per tant hauria sigut com un resultat més just. I bueno, doncs és allò de que estem en un món en el qual això també ho vas aprenguent, és a dir, de quina manera la política, per molt que creguis, no sé, en una gent, en unes idees, una persona, en un partit, o jo crec en una idea forta de la democràcia, i evidentment ho tinc molt i molt clar, però després t'adones fins a quin punt hi ha tot un món que són els tècnics que dominen la política, i això arriba un moment que fa passar-te.
0: Remuntarem.
1: Sí, no, ja... I bueno, si no, doncs farem, després d'en Dylan farem un altre i anirem fent.
0: Àngel Quintana, excel·lent crític cinematogràfic, que no és crític musical perquè no vol, i si no, llegiu aquest llibre, Dylan i el cinema, i us n'adonareu que el comentari no és gratuït. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Bueno, moltes gràcies per ser-hi sempre i endavant.

Rambler Lawn down in New Orleans.

0: Carlos Bayona, benvingut, et va colar el Timothy Chalamet com Bob Dylan, a tu?
1: Sí, no, la peli estava bé. Tampoc era una meravella, perquè tampoc sé què em volia explicar, no? Era una pel·lícula que anava de la transició del Dylan quan feia folk i va agafar la guitarra elèctrica, llavors en aquella època era com un sacrilegi, no?, que els cantants de folk fessin música elèctrica, però la pel·li estava bé, no?
0: Funcionava. Amb Carlos Bayona ens hem creuat moltíssimes vegades en cinemes, en festivals, però fins ara no havíem quedat aquí en un estudi de ràdio i hem pensat que era el moment, que ara a l'estiu...
1: Jo sóc fan, Conxita, ja ho saps.
0: Què dius, ara? Jo sóc fan teva, vostra, no? Perquè quan parles de Carlos Bayona has d'ampliar.
1: Home, no?
0: Sempre.
1: És
0: una dupla, no? És una dupla, no?
1: Sí, sí.
0: Hermano de, però que no s'ha resignat a ser la sombra, a ser l'ombra de Juan Antonio Bayona, sinó que tu tens una vida pròpia molt remarcada,
1: sí, home,
0: i molt important.
1: Sí, home, jo en algun sentit sí que ho soc, l'ombra del J. Bayona, perquè sempre estic allà darrere d'ell per arribar on ell no pot arribar, perquè ell sempre està fent coses de cinema. Llavors, el meu treball diari és tractar de totes aquestes coses que no tenen gaire a veure amb el cinema, les porto jo, no? Tot i que a vegades sí que he fet coses i he produït alguna cosa que s'ha d'estrenar, però no és la meva primera feina.
0: I tu saps molt de música, el teu àmbit era la música, dic que era... Perquè ara jo crec que el cinema ocupa tant de pes com la música,
1: clar,
0: no?, dintre de la teva activitat.
1: Tinc un problema, és que jo de dilluns a divendres, caps de setmana he d'estar atent al telèfon, però jo treballo a la Trini, que és la productora del meu germà. Però clar, jo tots els dijous a la nit estic al Razzmatazz de Barcelona posant música, llavors els divendres són criminals perquè acabo a les 5 de la matinada i a les 9 estic ja a l'oficina, llavors ja tenim una edat per fer això, no? Ja costa una miqueta, però bueno, anem fent.
0: Clar, lo d'anar a dormir tard no lliga a vegades amb matinar, no?
1: Clar, aquesta setmana, per exemple, dijous estic al Razzmatazz i divendres a la tarda estic sortint. Anem a Múnich a punxar i llavors serà una mica complicat divendres, però bueno.
0: Quina vida més interessant, no?
1: Bueno, està bé, no em queixo. Està bé anar d'un lloc a un altre i fer una cosa, fer una altra. És el que m'agrada de la meva feina, no? Perquè no t'estàs gaire... Estàs un temps treballant a l'oficina, fent preproducció del que sigui, després saltes a fer un rodatge i t'estàs a Nova Zelanda, t'estàs a Sierra Nevada i tornes a l'oficina, quan et canses de l'oficina ja estàs... Ara jo tinc ganes de que el Jota faci una pel·li ja per sortir de l'oficina, que portem molt de temps a l'oficina.
0: Ja tens una mica de mono, no?
1: Ja tenim mono
0: de rodatges.
1: D'anar fora,
0: sí,
1: a veure,
0: sí,
1: què fa.
0: És una mica una vida aventurera, també, gràcies al cinema, no? Vius moltes aventures, no?
1: Sí, jo, la meva vida és una mica com la vida de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, perquè la gent es pensa que jo sóc un Agustín Almodóvar, no? Un gran productor de cinema que jo veig que aquí al costat, a la Sagrada Família, és un
0: envoltat de turistes,
1: un classe,
0: no?
1: Un classe de classe mitja total, no tinc, la meva vida no és de gaires luxes, però de sobte un dia estàs als Oscars, no? O als Globus d'Or, com vaig anar, no? I de sobte és com estàs vivint una vida que et dius aquesta vida a mi no em pertany, però bueno, de prestat, però està bé.
0: En el cinema

0: Anem a fer un cinema, no es fa un milionari?
1: Home, jo ja t'ho dic, jo puc parlar per mi, jo no. Jo puc parlar per mi, jo no.
0: Depèn del plantejament,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: No? Has esmentat Agustín Almodóvar, que està fent molt bona feina, també des de fa molts anys. Ell s'ha deixat enganyar més amb els cameos que tu, no?
1: Jo he fet cameos, però sempre
0: perquè
1: em tallen.
0: Perquè n'ha fet uns quants.
1: Però a mi em tallen sempre. Les... Jo
0: sí?
1: he fet molts cameos.
0: Molts? Què
1: sí,
0: dius
1: sí.
0: ara?
1: Mira, amb el Javier Ruiz Caldera sempre faig cameos i després m'acaba tallant sempre. Amb el Jota també. Amb el Javier Ruiz Caldera, a l'última pel·lícula que sortia el Jota, hi havia una escena on sortia jo. I a mi em va tallar perquè fèiem el mateix personatge, jo el feia d'esquenes i ell el feia de cara, el Jota. I em va tallar. I a la Societat de la Nieve feia també de pilot d'helicòpter, perquè casualment la persona que va salvar, que conduïa l'helicòpter, que va trobar els supervivents, es deia com jo, es deia Carlos García, no es deia Bayona, però es deia Carlos García. Jo em dic Carlos García Bayona. I ens feia gràcia, mira, doncs el Carlos García farà de Carlos García. Però em van tallar. Dec ser molt mal actor perquè sempre em talla.
0: Ara que parles d'antecedents i de cognoms, el teu pare té molta culpa, no?, de que vosaltres us dediqueu al que us dediqueu i que us hagi passat tot el que us està passant a la vida, no?, perquè ell era cartellista,
1: feia
0: uns cartells increïbles.
1: Sí.
0: Podem veure una petita mostra en els cinemes Verdi. Quan anem als Verdi i pugem a la sala 4 o a la sala 5, aquests cartells que va pintar i que no deixem d'admirar.
1: Sí, hi ha un cartell al cinema Verdi, a l'Escac de Terrassa hi ha un immens...
0: també?
1: A casa meva, a casa de Jota, sempre... Si hi ha una paret, la pinta ell, no? Està jubilat i li encanta pintar, i sempre que podem li diem pinta aquesta paret i fes-me això i fes-me l'altre.
0: Us heu criat entre pel·lícules o...?
1: Sí, al meu pare li agradava molt el cinema i li agradava molt la música també, perquè jo me'n recordo que quan érem molt petits, tots els diumenges al matí, ell agafava i sempre comprava el número, el single número d'aquella setmana, en 7 polsades, amb el vinil aquest petitó, I cada diumenge al matí anàvem posant discos i ens feia una pseudo-sessió de disc-jockey.
0: I a tu per què et va donar per la música?
1: Perquè a mi és que m'encanta la música, és el que més m'agrada del món.
0: I llavors, sempre la tens al cap.
1: Sempre la tinc
0: sempre,
1: al cap.
0: Sempre tens una música al cap.
1: Sempre tinc la música al cap i sempre estic intentant trobar música nova. Quan una cançó ja té més de 6 mesos ja estic avorrit d'aquesta cançó i he de trobar una altra. Però, bueno, suposo que això és el que té ser disc-jockey, no? Que estàs tot el dia escoltant música per veure com la pots posar a les teves sessions.
0: I com veus la música de cinema en general? La veus fluixa, repetitiva, arrisquen poc, masses reversions de temes, així en general, com ho veus?
1: No, la música de cinema jo crec que... A mi m'agradava la música que es feia abans al cinema perquè era molt més melòdica, hi havia una melodia que es repetia i era fàcil de conèixer, era molt reconeixible, no? La música de John Williams, totes les bandes sonores clàssiques, l'Ennio Morricone, no? Tu poses Cinema Paradiso i saps directament, ostres, això és Cinema Paradiso, i ara escoltes una banda sonora de Hans Zimmer i... El Superman el coneixes perquè ets molt fan o la música d'Interestel·lar, però costa, no? És una música més atmosfèrica perquè ha canviat la música de banda sonora, ja no es busca tant la melodia, és més atmosfèrica, però sempre hi ha cosetes que estan molt bé, no? Sempre hi ha coses per trobar, no?
0: A John Williams li perdonem fins i tot si ens resulta una mica fluixa això, la música de l'últim Spielberg. L'has vista?
1: Sí que l'he vista, però mira, és que
0: no et va passar
1: la pitjor música de John Williams és millor que el 80% de la música de la resta. Llavors, és un artista, i si et sona, bueno, si és música de calaix, que la tenia allà i l'ha recuperat, doncs benvinguda sigui.
0: Morricone també, no? El tenim en el record.
1: Sí, sí.
0: També era un grandíssim compositor, no?
1: Sí.
0: Ara,
1: sí.
0: Per exemple, Alexandre Desplat, què et sembla com a relleu
1: sí,
0: de tots aquests?
1: Sí, a mi m'agraden més els clàssics, però... Però bueno, sí, està bé, no parlarem malament. No, ara he de dir que m'agrada molt el Giacchino, no? Perquè com li fa la música al meu germà, doncs m'agrada molt el Giacchino. I a més és veritat que m'agrada molt el Giacchino. Llavors, sempre hi ha gent que apareix, que fa coses noves. I és veritat que la música ha canviat, no és tan melòdica actualment, però bueno, no passa res.
0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Avui assagem un format més d'estiu, més musical, i per això hem convidat a Carlos Bayona. Estàvem parlant de Letres robades, una pel·lícula que aquest estiu a mi m'ha agradat, ha refrescat la cartellera i
1: sí,
0: les pantalles.
1: Sí, jo soc molt fan del John Carney, i totes les seves pel·lícules sempre tenen aquest rotllo musical que a mi m'agrada molt, no? M'agrada molt Once, Begin Again, Sing Street,
0: m'encantar. Meravellosa per mi, amb els músics de carrer, no?
1: Sí, també. Sí. És un tipus que té també la música entre la té a les venes i m'encanta.
0: Per què de cop tants biòpics? El del Michael Jackson ha tingut força èxit aquest estiu, també.
1: A tu et va agradar?
0: Vols que et digui la veritat?
1: Digue'm la veritat, perquè segur
0: que
1: penses com jo.
0: És que no la vaig veure.
1: No l'has vista?
0: Me l'he saltada, perquè coincidia amb el Barcelona Film Fest, així de clar. I ens hagués agradat, tenir-la al BCN Filmfest, però van decidir estrenar sense
1: jo
0: festival.
1: Jo me'n recordo que va sortir la filla parlant de la pel·lícula, no? I la seva opinió és molt similar a la meva. És una pel·lícula que és molt entretinguda i
0: punt.
1: I és entretinguda, i no esperis que t'expliquin la veritat. És una pel·lícula de Hollywood i com a pel·lícula de Hollywood funciona molt bé perquè és molt entretinguda. Però jo no sé què hi ha de veritat en aquesta pel·lícula.
0: I aquí ho deixem.
1: No?
0: No, home, no volem criticar
1: és
0: massa.
1: No, però és un personatge...
0: interessant.
1: No, molt interessant i...
0: I polèmic.
1: I polèmic, i no hi ha gairebé es passa de puntetes per la polèmica.
0: Per què tants documentals musicals de cop? Per què els hi ha donat per això al cine?
1: Però és que es fa molt biopics, no? Jo crec que a la gent... Jo no sé, igual és que com la gent ja no llegeix... doncs prefereix veure una pel·lícula i així s'aprèn la història del personatge en concret, no?
0: La d'Elvis en concert, aquesta la vas veure?
1: No, l'última que vaig veure...
0: Aquesta
1: se't
0: va escapar tu, eh?
1: Sí, i què tal aquesta?
0: Era molt bona.
1: Però no era una pel·lícula d'Elvis en concert, era un concert,
0: Lurman,
1: no?
0: Increïble, sí, sí. Una manera d'apropar-se a Elvis Presley, doncs mira, que crec aquesta... que no s'havia vist.
1: Aquesta me l'apunto.
0: Composar per
1: a nosaltres
0: cinema.
1: També ens han vingut, la productora ens han vingut propostes de biopics.
0: Sí? No diré
1: els noms, però ens han vingut també.
0: Ah, que apassionant.
1: Algun molt famós, però... i va marxar.
0: Que volien però... que els hi féssiu la
1: sí,
0: biografia.
1: No. Sí, sí, sí.
0: I per què veu dir que no?
1: No.
0: No veieu clar?
1: No, perquè són projectes que arriben, treballes, i a vegades surten i a vegades no, i aquesta vegada no van sortir.
0: Clar. I tu dones el... vistiplau en bandes sonores que són de la casa, en pel·lícules de la casa.
1: No, no, el major va ser molt d'això, no, jo no m'atreveixo a passar per sobre d'ell, no. No, quan jo què sé, quan el Giacchino va fer el tema, me'l va ensenyar i jo li vaig estar molt bé, no?
0: Un vistiplau, sí. No? Una assessoria. Una assessoria tècnica.
1: Jo,
0: no?
1: Com també quan tinc una mica de temps lliure, m'agrada fer música, doncs això, un parell de curs li he posat música, amics que em venen i em diuen em podries posar una música aquí i tal, i els hi ajudo una mica, però jo no. La meva filla, que està fent, ara està a la primera d'escac i també necessita a vegades música, jo li poso música, però no soc professional d'això.
0: Sí, et demana que li posis música en els... sempre utilitzen, els familiars, a mi m'han utilitzat molt, pel
1: home,
0: periodisme, els meus nebots.
1: Clar, quan s'està estudiant...
0: Sí. Tires a la família,
1: clar,
0: no?
1: Clar. Això ja ho va fer el meu germà i ara ho fa la meva filla.
0: Que bé, no? Quin orgull, no?
1: Sí, home, però és que no hi ha calés per res més. Llavors, la meva filla ve a mi i em diu, em pots fer una cançó? I jo li faig una cançó.
0: I ella vol ser...
1: I jo content, molt content.
0: Vol ser directora?
1: Ara ja està primer de l'ESCA, que està estudiant, i ella vol ser directora i bueno...
0: Com es diu?
1: Es diu Mara García.
0: Oia, l'hem d'apuntar aquest nom, eh?
1: Mara García, apunteu. Doncs, ha fet ja les seves primeres pràctiques i estem molt orgullosos d'ella.
0: I no li traieu del cap, allò del cinema?
1: Perquè no, perquè...
0: És molt bonic, però és molt dur, eh?
1: És superdur, però...
0: Com saps bé, no?
1: Sí, sí, s'ha de treballar molt i ja, ja el primer any de l'ESCAC et fan treballar moltíssim i surt de casa a les 7 del matí surt i torna a les 9 i les 10 i llavors ja sap que això és molt dur i sap que no tothom pot ser el J de Bayona, així que ha de treballar dur i fer-se ella un nom i ara mateix ho està gaudint molt i jo molt feliç.
0: Se'ls ha de dir també que no regalen res. No?
1: No regalen gent.
0: Que aquí no regalen
1: res. No hi ha res regalat.
0: Amb l'ESCAC no sabem el que tenim, oi?
1: No sabem el que tenim perquè treballen molt el que és el rodar i no s'aprèn més que rodant és la manera perfecta d'aprendre a fer cinema i ho fan molt. Estic molt content amb l'ESCAC, jo.
0: Com veus les bandes sonores en el cinema català? Ara, per exemple, aquest mes hem parlat d'Hermanos, la nova pel·lícula de dues germanes, també, curiosament, no? La Carol i la Marina Rodríguez. I elles han intentat fer una banda sonora també diferent, no? Tu creus que el cinema català aprofita prou els músics?
1: Tenim músics molt bons aquí també. Nosaltres treballem molt amb l'Arnau Bataller i tenim músics molt bons i si no fos bo no treballaria amb ell i ens està fent cosetes que són molt xules.
0: I això de que hi posin tantes cançons conegudes a les pel·lícules, com ho veus? Doncs, és un recurs fàcil, això, o no?
1: Bueno, no és un recurs, tampoc és tan fàcil, perquè s'ha de
0: pagar.
1: És car, no és gens barat, i a més que és car, que s'ha d'encertar, no hi val qualsevol cançó en qualsevol moment. I per això hi ha directors que són especialistes, no? El Tarantino seria un mestre de fer això, no? De triar la cançó perfecta en el moment perfecte.
0: A tu t'agraden els musicals?
1: A mi no m'agradaven gens i ara m'agrada molt.
0: Has canviat de manera de veure'ls.
1: Sí, no m'agradaven gens i fins i tot me'n recordo anar al cinema i veure Moulin Rouge i que no me'n va agradar gens i de sobte em va fer un clic al cap i ara mateix Moulin Rouge és una pel·lícula que m'encanta i m'encanten els musicals.
0: Un La La Land, per exemple.
1: La vaig veure, la vaig anar a veure al cinema quan la van estrenar, que les crítiques eren boníssimes, clar, i llavors vaig dir, home, està bé, però tampoc no està tan bé, no? I després he anat 3 vegades més al cinema a veure-la. Llavors, és que és una pel·lícula que m'encanta, també. Sí.

0: I Gris, la tornes a veure
1: Gris,
0: quan la posen?
1: I Gris, cada vegada que la posen a la tele, et quedes enganxat. És que no la pots deixar de veure,
0: cada,
1: no?
0: Cada estiu, no?
1: Sí, sí. Hi ha una cosa que es troba a faltar a les pel·lícules, que és que les pel·lícules, més enllà de les pel·lícules de Pixar o Disney, les pel·lícules abans tenien la seva cançó, no? Anaves a veure Pretty Woman i hi havia la cançó de Pretty Woman, no? O anaves a veure Top Gun i hi havia la cançó de Top Gun, no? I això ho trobo una mica a faltar, no? Hi ha com la cançó de, no?
0: Que la popularitzar, no?
1: Sí,
0: els
1: sí.
0: temes també a partir del cinema.
1: Sí, sí.
0: I aquesta tendència que teniu al cinema de gènere, de terror, què penses de les bandes sonores de terror? Estan al dia?
1: Home, les bandes sí. sonores de terror i la música electrònica, que és el que m'agrada a mi, sempre han estat molt de la mà, no? I això és una cosa que a mi m'encanta, no? Després és molt atmosfèrica també on la música de terror, no? I gairebé la música, ara estic obsessionat amb la pel·lícula Obsession i quan veus Obsession el treball de so i de música que té la pel·lícula és espectacular, perquè el to de la pel·lícula en una mateixa escena et canvia només amb el so i amb la banda sonora, no? I això em té atrapat a mi.
0: Va sortir molt content.
1: Jo l'he vist tres vegades ja al cinema. Tres vegades ja al cinema. Perquè la vaig veure a Sitges, vaig anar a la preestrena i l'altre dia vaig anar per primera vegada pagant. I vull anar a veure-la pagant-la perquè m'agrada molt.
0: I en públic, no?
1: I en
0: també
1: públic,
0: veure-la en públic.
1: Home, el passe de Sitges va ser espectacular. Perquè jo crec que gairebé ningú sabia amb el que anàvem a veure. Jo havia vist la seva primera pel·lícula del Carrie Barker, del Milk and Cereal, que era una pel·lícula que s'havia fet molt famosa a YouTube, i em va sortir una story al mòbil i vaig veure la pel·lícula a YouTube, i la pel·lícula estava bé, i mira, ostres, una pel·lícula que ha costat $800, no està malament la pel·lícula. I després, quan estava allà a Sitges, van presentar la pel·lícula, em deia, és la nova pel·lícula de Carrie Barker, i jo no, ni sabia qui era Carrie Barker, i em dic que va fer una pel·lícula per YouTube, i vaig dir, ostres, si jo el conec, jo he vist la seva pel·lícula. I el passe de Sitges va ser espectacular. La gent ho va viure, però normalment a Sitges la gent viu molt això, no? El sang i fetge, no? Quan hi ha molta sang. Però en aquesta pel·lícula hi ha escenes que no són de sang i fetge i la gent les vivia igual, no? O rient, o jo me'n recordo de cridar. Hi ha un moment de la pel·lícula que el personatge fa una cosa i tot el cinema fa la vegada. No! I això va passar a Sitges, no?
0: Sí, és com una catarsi, no?
1: Sí, sí, va ser molt divertit.
0: Clar, i això, quan et fas més gran, continues sent fan del gènere, del terror. És una febre que no passa, diríem.
1: És que no passa. I és que, a més, el terror té una cosa que la realitat i els problemes de la gent, del dia a dia, s'expliquen molt bé amb el terror. I aquesta, per exemple, aquesta pel·lícula d'Obsession, jo crec que és el retrat perfecte, el millor retrat que s'ha fet mai del que són les relacions tòxiques, i ho fa amb una comèdia molt negra, perquè crec que és una comèdia negríssima i molt divertida, però molt bèstia, molt bèstia, i la veus i et reconeixes, no? Dius, ostres, això m'ha passat a mi, no? I és una cosa que té el terror, no? Quan t'està explicant en la superfície, t'està explicant una cosa, però per sota t'està explicant coses com que dius, ostres, atenció amb això, no?
0: A part d'Obsession, alguna altra pel·lícula que hagis vist aquesta temporada que t'hagi deixat en xoc?
1: És de terror, és que les veig gairebé totes, no? I la que més m'ha agradat de lluny va ser Obsession. Vaig veure Backrooms, que està bé. Per mi és una pel·lícula que comença molt bé i després es perd una miqueta en la metàfora i ja em perdo jo una miqueta amb això. Però
0: et perds dintre de les habitacions.
1: Sí, ja a la tercera habitació ja em vaig perdre, ja vaig agafar la porta que no era. Però està molt bé la pel·lícula, eh? És molt recomanable també. No sé, comèdies molt negres vas veure per encima de Su cadàver, que era una comèdia molt divertida, que juga molt amb el muntatge i amb el que ha passat 3 dies abans. És una pel·lícula molt divertida. I m'agraden gairebé totes, les que són per passar-ho bé, la noche de bodas, dos, que la van estrenar, la que van estrenar també el Muschetti, que es deia, no me'n recordo el títol, però que les van estrenar gairebé a la vegada. Jo les miro gairebé totes, jo crec que és un dels gèneres que en quan surt una pel·lícula vas corrent a veure-la.
0: Obriran nous camins, el cinema no morirà, en això estem tots d'acord, no? El veurem d'una altra manera, probablement sí, i les sales s'han de posar les piles també, no?
1: Però això és l'eterna conversa de sempre, no? Quan va aparèixer la televisió als anys 50, el cinema s'acabava. Quan va aparèixer el vídeo. Als 80 la televisió s'acabava, no? Quan van aparèixer les plataformes el cinema s'acabava, no? I no s'ha acabat. I sempre continuarà, no? I mentre existeixen pel·lícules que costen 700.000 euros i fan 400, això és un negoci i no s'acabarà mai. Perquè això mateix, veure Obsession a casa no és el mateix que veure en una sala, no? Amb desconeguts al teu costat, que estan cridant, que estan rient. És que no hi ha res que es compari amb el cinema.
0: I mentre hi hagi menys privilegiades,
1: també, no? Sí, mira, una bona
0: també,
1: sessió
0: no?
1: de DJ és tan comparable com el cinema. Perquè tu pots escoltar la música a casa, però no és el mateix que estar allà mirant un DJ com està punxant.
0: Exactament. La música també és una bona manera d'entrar en el cinema, moltes vegades, o sí. Al revés, no? Des del cinema pots arribar a descobrir músiques o músics que n'imaginaves que existien, no?
1: Sí, sí, sí.
0: S'ha passat moltes vegades.
1: Bueno, i el que està passant últimament és cançons que la gent jove les està descobrint i de sobte doncs, la cançó de Stranger Things, no? Del Running Up That Hill, que de sobte és número 1 després de 30 anys, una cançó que en el seu moment no va ser número 1, no? Llavors, tot això és meravellós, no?
0: Carlos, tornant una mica al que dèiem al principi, tu apostaves per la música,
1: sí.
0: I de cop t'arriba al cinema i et dona la possibilitat també de viure coses noves, situacions increïbles, no? La més boja que has viscut en aquest temps, en aquests anys, quina seria per compartir alguna anècdota?
1: No sé... Clar,
0: tu has estat a llocs
1: que molts
0: oients...
1: No? Va ser una festa de Hollywood i de sobte et ve el Leonardo DiCaprio i et clica, no? fa un toc de puny, no? I diu, què passa, hermano? I jo li vaig dir, sí, soc el hermano.
0: Claro.
1: Em va dir, what's up, brother? I li vaig dir, sí, soc el germà. T'estàs confonent, no? Coses aquestes són molt divertides, no?
0: Uh-huh.
1: O, jo què sé, fer amics que tu dius, soc amic d'ell, no? Soc amic del Sam Raimi o de Danny DeVito, no? I de sobte estàs escrivint amb el mòbil amb el Danny DeVito, no?
0: Va ser supersimpàtic aquest home, no?
1: Parlem molt de política.
0: Ah, sí?
1: És un activista en contra de Trump i parlem molt de política amb el Danny DeVito.
0: Però us envieu whatsapps amb
1: ens enviem
0: el Danny
1: WhatsApp,
0: DeVito,
1: sí.
0: No? De veritat,
1: ens
0: no m'ho puc
1: WhatsApp,
0: creure,
1: ens enviem memes, sí, sí. I amb el Sam Raimi, cada vegada que estrena una pel·lícula ens escrivim i li dic, ostres, m'ha agradat molt aquesta pel·lícula. Aquesta escena és molt xula. Sí, sí.
0: El cinema és meravellós, no?
1: Sí, perquè a més són gent normal, no? I els hi agrada que els hi tractin com a gent normal, no? Jo no. Traient l'Spielberg, que sí que el vaig tenir davant, i no podia parlar-li com si fos una persona normal.
0: És un senyor molt normal, per això, no?
1: Però imposa molt, eh?
0: Com Woody Allen, no?
1: Sí, però
0: a mi... És una mica tímid, Steven Spielberg, que a mi m'ho ha semblat quan l'he vist a Venècia, per exemple, o a Cannes...
1: M'ha
0: semblat un senyor tímid.
1: Un senyor que em va venir, em va donar la mà i em va dir que estava encantat. I és que era, jo què sé, com trobar-te a Messi. No?
0: És com si et dona la mà al Rei Midas.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: Va ser molt espectacular. I he conegut altres directors molt grans, però mai he tingut aquesta sensació com vaig tenir amb l'Spielberg. No?
0: Coppola?
1: No, el Coppola l'he vist de lluny, però mai he arribat a parlar amb ell.
0: Ah, el tenim pendent, no?
1: El tenim pendent,
0: aquest,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Tu li a qui li demanaries al teu germà que fitxés per la propera pel·lícula? Tu tens alguna mitomania?
1: Ui, a qui m'agrada? Mira, això no ho sap ningú, però va estar a punt d'arribar a treballar amb el David Bowie, perquè estava, wow, estava en el, en el, en el, em sembla que era el cast final de Penny Dreadful, em sembla que era, o va arribar a ser un dels darrers noms d'un dels càstings que estava fent el meu germà, i t'imagines que hagués treballat amb el David Bowie?
0: Allò, increïble.
1: Això hagués estat increïble, impressionant, no?
0: Encara són en peu els Rolling Stones, eh? Ho dic que aquí te lo dejo, eh?
1: Sí, però jo no veig el Mick Jagger com un gran actor, no? Però el David Bowie sí que en feia de pel·lícules, no? I llavors això era com molt real, no? I m'ho va dir al cap de molt de temps, el Bowie va estar a punt de treballar, i ostres, què dius ara? Sí.
0: Els cinemes ja miner, també pels músics, no? Mira Zendaya.
1: Sí, no? Sí.
0: Ja ens estem oblidant de que ella era cantant, no?
1: I és una gran actriu, no?
0: Clar, sí.
1: Està espectacular ara de drama, no?
0: I tant.
1: Sí.
0: Carlos Bayona, quin gust poder conversar amb tu avui al Bar de Cine de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies, i nosaltres també estem esperant el nou projecte dels Bayona.
1: Ja t'ho dic jo l'estic esperant també, perquè és que quan al J li pregunten quina faràs i diu no ho sé, és que és veritat, no ho sap, ja tinc ganes jo de saber quina serà la propera pel·lícula del J.
0: De moment deixem passar l'estiu i gaudim també una mica,
1: no,
0: de platja,
1: no parem,
0: una mica de platxeta,
1: no? Si és que no parem de treballar. Sí,
0: una mica platxeta.
1: Ara vinc corrents a l'oficina de treballar i torno corrents a treballar. Llavors, a l'agost sí que farem, espero fer l'agost vacances i al setembre,
0: a veure si una altra vegada posar motors en marxa,
1: si
0: no?
1: Si ja es decideix el jefe a fer una pel·li o alguna cosa. Tenim ganes.
0: Carlos Bayona, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci.
1: Ha estat molt bé, gràcies.

Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4. Gràcies, amics del cine, per la confiança. A la ràdio, al cinema també es veu, ja ho sabeu. Víctor Domínguez ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla coordinant la producció i Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor que sempre dona el seu inestimable vistiplau. Conxita Casanovas, qui us parla i us saluda en nom de tots, ja sabeu que Va de Cine els diumenges a aquesta hora a Ràdio 4, l'agost també. Per tant, fins la setmana que ve. Petons, adeu-siau, aneu al cine.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Els grans incendis forestals al centre de la península comencen a donar senyals de millora després de calcinar 77.000 hectàrees a Àvila, Madrid i Toledo. Els equips d'extinció afronten encara hores molt complexes, pendents també de l'evolució del temps. Hi ha prop de 90.000 persones afectades, entre evacuades i confinades. Els reis d'Espanya han visitat les que han estat traslladades a la localitat madrilenya de Villamanta, on el rei Felip VI ha destacat la col·laboració entre les administracions en la lluita contra el foc.
2: La coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos. Yo creo que es un buen mensaje. Cuando vemos que unido se puede afrontar cualquier riesgo, es el mejor mensaje para todos. Dar una certeza de que se están empleando todos los medios posibles, medios humanos y materiales, para paliar esta situación y luchar contra el enemigo principal, que son los incendios.
0: El Consell de Ministres declararà dimarts com a catastròfica la zona d'Àvila afectada per l'incendi. Ho ha anunciat el president del Govern central, Pedro Sánchez, en la seva visita al centre de comandament instal·lat a Navaluenga, on ha insistit en la necessitat d'impulsar un gran pacte d'estat davant l'emergència climàtica.
3: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo, por desgracia, un año más en nuestro país, es muy difícil de asumir.
0: Demà el president Sánchez visitarà la zona afectada per l'incendi a la Vall d'Uixó, al sud de Castelló, on el foc continua sense control. Ja crema unes 4.300 hectàrees amb més de 40 quilòmetres de perímetre. El foc ha obligat a desallotjar unes 16.000 persones d'una quinzena de municipis i es mantenen confinats els veïns de la Vall d'Uixó i Betxí. Juan Fran Pérez Llorca és president de la Generalitat Valenciana.
4: La situació és difícil, les condicions meteorològiques van a seguir siendo malas, y que además en la zona que está los frente activo, el frente izquierdo, es un frente, una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos.
0: En les tasques d'extinció treballen més de 450 efectius i s'han anat incorporant més mitjans aeris, com hem escoltat, imprescindibles per combatre el foc que avança per una zona de difícil accés per a les brigades terrestres. Diana Morán és ministra de Ciència.
5: A lo largo del día se van a incorporar también más medios aéreos en un incendio que sabemos que es importante atajarlo de manera aérea.
0: I a casa nostra ha estabilitzat l'incendi a Tremba, al Pallars Jussà, que ha cremat una zona de vegetació agrícola. Les tasques d'extinció ja s'han retirat els mitjans aeris, però els bombers mantenen un dispositiu amb 7 dotacions. Avui a Catalunya hi ha 115 municipis de 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal, especialment a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. Es demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi forestal i es manté restringit l'accés a 6 espais naturals. Però el risc d'incendi és generalitzat, tot i la previsió d'intenses pluges avui al nord-est del país. Dit això, és moment de mirar cap al cel. Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 31 a Girona i 29 graus a Barcelona. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquesta tarda a la zona nord-est es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona. Demà dilluns pujaran les temperatures i es preveu una setmana més càlida. De moment, demà màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, possibles ruixats a zones de Girona. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona i 18 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Per avui, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per les precipitacions al nord-est de Barcelona i al sud de Girona, que poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora, i acompanyades de tempesta i localment de pedra petita, especialment al Maresme, Vallès Oriental i la Selva, però també al Baix Empordà, el Gironès, el Pla d'Estany, la Garrotxa i Osona. Es demana molta precaució en la mobilitat i consultar l'estat de les carreteres, especialment avui diumenge, en què molts vehicles retornen cap a l'àrea metropolitana. I en esports, en atletisme, dues noves medalles d'or per a atletes catalans als campionats d'Espanya que es disputen a Màlaga. Marina Martínez ha guanyat la prova dels 1.500 metres, és el primer títol absolut per a la de Mataró. Martí Sisè, de la seva banda, ha guanyat el salt d'alçada amb 2 metres 13, la millor marca personal. I en marxa, en automobilisme, la cursa del Gran Premi d'Hongria, de Fórmula 1. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 5, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitéemergència.org.
1: Ràdio 4. Gaudeix.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a Mahmoud, també a Blanco, perquè tenen una cançó d'Eurovisió que mereix ser escoltada aquí a Ràdio 4. També Simple Plan, Outkast, Katy Perry, i fins i tot en recuperarem una del Mundial de Futbol de 2014. I comencem amb el més nou i esperadíssim, diria jo, de Shakira, amb llàgrimes, amb forats al pit, amb moltes al·lusions a la seva ex-relació ja. I jo crec que toca escoltar la que més està sonant últimament, Monotonia, Shakira i Ozuna.

0: Monotonia, Shakira i Ozuna, i ho dèiem abans, era l'esperadíssim avançament del proper disc de Shakira, i d'ells ens n'anem a una altra cançó, a més, també és d'aquest 2022, en aquest cas amb Macaco, Pedro Capó, Álvaro Soler i Kai Mani Marley, i això es diu A Tu Manera.
1: Rastafari, righteousness overall,

I ara no ens quedem aquest any, ens n'anem uns quants anys enrere, al 2010, amb una cançó que trobem dins del disc Teenage Dream de Katy Perry, i no ho va fer sola, ho va fer amb Snoop Dogg, perquè junts van cantar California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

California Girls de Katy Perry i de Snoop Dogg. I anem encara una miqueta més enrere, perquè jo sé que alguns de vosaltres us agrada especialment aquelles cançons nostàlgiques de fa anys. En aquest cas, 2003, amb una cançó que, mira, amaga una curiositat al darrere, així que primer l'escoltarem i després us explico quina és la curiositat. Es diu Heya, o

La curiositat darrere d'aquesta cançó és que no sé si sabíeu que hi ha un estudi d'una autoescola britànica que va començar a investigar quina era la cançó que més distraia la gent al volant i van arribar a la conclusió que la que més distraccions feia era aquesta, la de Hey Ya, de Outkast, així que si l'escolteu al cotxe, aneu amb compte. No sé si aquesta propera també ens distraurà o no, però jo crec que ballarem tots. Tabú, Don Omar.

I de Tabú de Don Omar a una cançó que és un homenatge, jo diria que un homenatge a la vida. La canten Camila Cabello i Ed Sheeran i es diu Bam Bam.

I no volem deixar tampoc aquests ritmes llatins més ara, després d'haver escoltat Bam Bam de Camila Cabello i Ed Sheeran, i ens n'anem, jo crec que amb el rei de la salsa, almenys és la meva humil opinió, Marc Anthony, perquè sí, perquè fem sonar aquí ara mateix a Ràdio 4, valió la pena.

Arriba el tornara dels Maroon 5 amb una cançó una mica polèmica pel seu videoclip, no tant per la lletra en si, però escolta, la cançó ens encanta i per això la volem escoltar en aquesta tarda de dissabte. Això es diu Animals. Baby,

I anem ara amb una cançó que jo diria que segueix el rastre d'altres èxits com Breaking Me, com Your Love. És del DJ i productor alemany Topic i s'ha aliat amb Robin Schulz, amb Nico Saltos, amb Paul Van Dyk per fer això que es diu In Your Arms.

I atenció amb el que ve ara. Any 2005. Disc Zapatillas. A més d'un ja us comença a sonar això. I, evidentment, de qui era aquest disc? Doncs de El Canto del Loco. I allà hi trobem un dels, jo diria, dels grans èxits de la música espanyola dels 2000, que es diu Besos. Atiende por...

0: ese guiño de ojos sin complejos.
1: Sona Besos del Canto del Logo, quin records, eh? I com ha plogut des que l'escoltàvem per primera vegada. I ens n'anem una altra que va sortir justament un any després de Besos del Canto del Loco, que és Big Girls Don't Cry, any 2006, i a més amb una exintegrant dels Black Eyed Peas. Perquè qui canta és Fergie.

Us ho dèiem a l'inici del programa que recuperaríem un moment d'Eurovisió d'aquest any que es va... Jo diria que va ser de les cançons que més van sonar després d'Eurovisió. Evidentment no és la que va guanyar, però sí que és una de les que una mica ens va robar el cor. Mahmoud i Blanco canten Brividi.

I si avui parlàvem de nostàlgics, jo crec que els més nostàlgics d'aquí, dels que estem escoltant ara mateix Ràdio 4, jo crec que agraireu, perquè si us dic Simple Plan, però no Simple Plan d'ara, no, perquè recordem que han tret nou disc, que recuperarem potser alguna cançó de les més noves en d'aquí unes setmanetes, vinga, va, alguna de les noves recuperarem, però ara ens n'anem a aquelles dels inicis del 2000 i concretament amb aquesta. Welcome to my life.

Barcelona, jo diria que és una ciutat que agrada tant que hi ha diferents cantants que li han dedicat cançons. Els primers que em passen pel cap, per exemple, Ed Sheeran, que l'escoltàvem abans, Freddie Mercury, evidentment, amb Montserrat Caballé, i també els Charango. Així que ens quedem amb aquests, amb els Charango, perquè precisament van fer aquesta sota el nom de Barcelona.

Us ho dèiem a l'inici del programa que avui volíem acabar amb això. És una cançó que als qui us agrada el futbol, evidentment, la coneixereu seguríssim, perquè Pitbull, Jennifer López i Claudia Leite canten We

Jaguan, Pitbull, Jennifer López i Claudia Leite, una cançó que, evidentment, ja us ho dèiem, els que us agrada el futbol segur que la coneixereu perquè va sonar i molt durant el Mundial de l'any 2014, el Mundial de Brasil. Així que amb aquesta nosaltres ens acomiadem.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Els grans incendis forestals al centre de la península comencen a donar senyals de millora després de calcinar 77.000 hectàrees a Àvila, Madrid i Toledo. Hi ha prop de 90.000 persones afectades entre evacuades i confinades. El delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, tot i la prudència, es mostra optimista.
2: Somos optimistas porque el extraordinario esfuerzo que se está realizando está dando resultado y por lo tanto vamos a seguir trabajando exactamente en esta misma dirección y con esta misma intensidad, la máxima, absolutamente la máxima.
0: I a Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó és la situació és més complicada. El foc continua sense control, ja crema unes 4.300 hectàrees amb més de 40 quilòmetres de perímetre. El foc ha obligat a desallotjar unes 16.000 persones d'una quinzena de municipis i es mantenen confinats els veïns de la Vall d'Uixó i Betxí. I al sud de França, la situació també és molt complicada. Hi ha tres grans focs actius. Però preocupa especialment el de la Gironda, al sud-oest, on ja se superen els 220.000 evacuats. Les flames han cremat 42.000 hectàrees i s'acosten perillosament a Bordeus. Ja es troben a tan sols 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana. En les tasques d'extinció treballen 2.500 bombers amb una vintena de mitjans aeris, entre els quals un avió militar de gran capacitat, un Airbus 400M adaptat. A més, 1.500 militars i prop de 1.200 policies i gendarmes s'encarreguen de les evacuacions i col·laboren en les operacions de rescat i seguretat. Aquest diumenge, la pregària de l'Àngelus, el papa Lleó XIV ha recordat la situació tant a França com a Espanya.
3: A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno...
0: Dio el Papa davant dels devastadors incendis que aquests dies estan colpejant diverses localitats de França i Espanya. Ho estic seguint de prop i convido tothom a pregar pels afectats i per la tasca dels serveis d'emergència.
3: Il lavoro dei soccorritori.
0: I ara repassem altres notícies de l'exterior amb Laura Zurriega. A l'Iran, una embarcació ha explotat a l'estret d'Hormuz després de xocar contra una mina marina.
4: Segons l'agència de notícies Tasnim, el buc hauria abandonat la ruta marcada per Teheran, com assegura. No s'ha fet públic si hi ha hagut ferits o quin és l'origen de l'embarcació. La gestió d'Hormuz, per on circula un 20% del trànsit petrolier mundial, ha centrat la disputa entre l'Iran i els Estats Units. Donald Trump ha aturat els bombardejos després de l'escalada de les últimes dues setmanes. Segons apunten mitjans de comunicació nord-americans, per falta de munició.
0: I a Palestina, el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, reclama una acció internacional urgent per aturar la violència dels colons israelians a la Cisjordània ocupada.
4: Segons l'agència UAFA, Abbas ha escrit directament a líders dels països àrabs de la Unió Europea i les Nacions Unides perquè s'apliqui la resolució 2334 del Consell de Seguretat que declara il·legals els assentaments israelians, volíem dir, a la Cisjordània ocupada. Divendres, 4 palestins i 2 soldats israelians van perdre la vida en un enfrontament al nord del país, segons Human Rights Watch. L'origen va ser un atac d'una cinquantena de colons contra els habitants de Tel.
0: A Berlín, les autoritats eleven a 29 la xifra de ferits per l'atropellament múltiple durant les festivitats de l'Orgull, en què una persona ha perdut la vida. Parlen d'atemptat islamista i cercen un home de 21 anys com a presumpte autor dels fets.
4: El canceller alemany Friedrich Merz ha condemnat els fets.
5: Meine Gedanken... Unsere Gedanken sind in diesen Stunden...
4: Els nostres pensaments estan amb les víctimes d'aquests atacs terroristes, els familiars i els seus amics. Farem tot el possible per capturar els autors el més aviat possible i pensarem en conseqüències. Els extremistes no tenen lloc a la nostra societat, diu Merz, perquè atempten contra la nostra llibertat. El presumpte autor, Abdul B., havia sortit en llibertat després de complir condemna en un centre de menors.
0: De tornada a casa nostra, l'operació tornada d'aquest cap de setmana pot complicar-se aquesta tarda per la protesta anunciada per part de diverses organitzacions agràries que tenen previst tallar la C-14 a Tàrrega, com ja van fer divendres, en contra dels CEPA, les zones d'especial protecció per les aus i contra la fauna salvatge. Lleida, Joana Cendra.
6: És la mesura de pressió per exigir que reverteixin els danys provocats per la fauna cinegètica i demana també un replantejament de les zones EPA. Sentim Aleix Foix, de Pagesos o Conills, i Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
7: Tenim més conills que mai, veiem més conills que mai. i està clar que el pla de control poblacional no està funcionant.
8: I no suportarem que surti el conseller dient que ha baixat la densitat. La densitat dels conills no ha baixat, perquè els danys són cada vegada més.
6: Si en una setmana el govern no mou fitxa, repetirà la protesta la setmana vinent, en aquest cas a les C12 a Maials. Totes dues carreteres són molt transitades per anar a destins de platja els caps de setmana.
0: I en esports, en automobilisme, l'anglès Lando Norris amb McLaren ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 6 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Soc el Guillem Bautista i avui us presento De Festa en Festa, la meva nova cançó. Parla de quan estàs coneixent algú i fas servir la festa com a excusa, no? Quan les coses encara no estan molt definides i no saps cap on aniran, ni què som, ni res, però tens moltes ganes de veure aquella persona i les trobades fortuïtes, les casualitats, et donen la vida, perquè el que vols és seguir-la coneixent. I llavors la festa apareix com un espai o com una manera d'acostar-te a aquella persona i alhora d'evitar tot aquest malestar que t'està generant aquesta situació d'incertesa, no podríem dir. I la cançó bàsicament narra tot això. Espero que us agradi tant com a nosaltres fer-la. És una cançó d'autor, amb un toc pop, festiva, i res, que esperem que la gaudiu molt.

La proposta festiva d'en Guillem Bautista, que ell mateix ens ha presentat aquesta nova cançó que ha dut per títol De Festa en Festa, oberta aquesta segona hora que avui estem destinant a la música de ball cantada en català amb 30 minuts de la mà del nostre DJ resident, el DJ Pandereta. Abans, però, des de Mallorca ens arriba Xisca i Una Locura.

0: Catalunya Express. Tardes de música en català a Ràdio 4.
1: Que no hi ha varietat? Escolta el Catalunya Express de Ràdio 4. T'has...

0: gent, Magel.
1: Saps què passa, amore? Estic superagobiada. Anem fluint.
0: Va, no fotis. Anem fluint, va, no fotis. Podem fluir al meu llit fins que flotis. Si tens ajuda a estudiar, puc fer-te cafè, xat GPT, cigarret i quatre cotis.

La força del hip-hop en català i la música que ens porta Bye Bye, acompanyat de Les Niñas del Coro i Víctor Pizza amb Catalano Kinkies. Després escoltaves a Mac Boycott i Tommy Lepp i la cançó Contrapès, del hip-hop més pur o més original a una cançó que té més a veure amb l'escena urbana, a càrrec de Gosset, Rooftop. Rooftop.

0: Catalunya Express. Tardes de música en català a Ràdio 4.
1: Que no hi ha varietat? Escolta el Catalunya Express de Ràdio 4.

0: Aquest és el número 1 de la setmana, el termòmetre del Catalunya Express.
1: Marxem, com sempre, repassant el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Sexeni amb Lamine Yamal. El 2 es faran Guillem Bautista i Fred dins de casa. I el número 1 el comparteixen els Estopa i els Tiets amb Camila. Marxem amb ells. Adéu-siau.
2: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: L'incendi a Ávila ja ha arrasat 50.000 hectàrees i és el pitjor de la història d'Espanya. Un incendi que ha mobilitzat efectius i recursos de 12 comunitats autònomes, però també mitjans de Portugal, Itàlia, Grècia i Turquia. Laura Zurriaga.
2: La vicepresidenta tercera, Sara Gessen, ha explicat des del centre de comandament de Naval Carnero que els tres grans focs actius, Ávila, Madrid i Toledo, han cremat 77.000 hectàrees.
3: Y si hablamos de esta situación operativa 3, hablamos de aproximadamente 77.000 hectáreas afectadas, de las cuales 50.000 aproximadamente corresponden a Ávila, en el caso de Madrid más de 25.000 y en el caso de Toledo hablamos de más de 2.000. Es decir, en el caso de Ávila estamos hablando del mayor incendio forestal de esta, vamos a decir, de la historia reciente en nuestro país.
2: Hi ha prop de 90.000 persones afectades i no es descarten noves ordres de desallotjament. El delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, tot i la prudència, es mostra optimista.
4: Somos optimistas porque el extraordinario esfuerzo que se está realizando está dando resultado y por lo tanto vamos a seguir trabajando exactamente en esta misma dirección y con esta misma intensidad, la máxima, absolutamente la máxima.
2: A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó continua sense control. Ha cremat unes 4.300 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 16.000 persones. Antonio Rodrigo, sotsinspector dels bombers a Castelló i director del centre de comandament.
5: La previsió no és muy buena, ¿vale? El único que ha aumentado es la humedad respecto de ayer. Ayer teníamos una humedad del 10-15%, hoy tenemos de entre el 30 y el 40%. Eso nos dará una ventana de oportunidad.
2: Enguany ja han cremat al territori espanyol 153.000 hectàrees, una xifra que multiplica per 6 la campanya d'incendis del 2025 en el mateix període.
0: A casa nostra, a la xarxa de Rodalies, avui s'ha recuperat el servei ferroviari a les línies R2, R2 Nord i R11, després que Adif reparés la infraestructura malmesa per les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac i després que Renfe hagués realitzat les anomenades marxes blanques de convois sense passatgers per comprovar que s'hi pot circular amb seguretat. Tot i això, es manté amb una limitació de velocitat de manera temporal en el tram afectat per l'esvoranc de dimecres. Després de gairebé 4 dies sense trens, els usuaris han celebrat el restabliment del servei malgrat que tenen molt present les contínues afectacions al servei.
6: Esto me agota, porque bueno, tú sales de trabajar con un horario, unas cosas, y cuando llegas a casa no sabes cuándo vas a llegar.
7: Aquestes obres duraran, jo que sé, un fotimer d'any duraran. No sé si les veuré acabades, jo.
8: Retraso dia sí, dia no, i tal. Claro, es complicado con todas las obras.
0: D'altra banda, està interrompuda la circulació a l'R13 i R14 entre la plana Picamoixons i Lleida-Pirineus. Hi ha un servei de transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. I per avui, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió d'intenses pluges al nord-est de Barcelona i al sud de Girona, que poden superar els 20 litres per metre quadrat entre els sols mitja hora, acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Es demana molta precaució la mobilitat i consultar l'estat de les carreteres, especialment avui diumenge, en què molts vehicles retornen cap a l'àrea metropolitana. I això és precisament el que fem ara. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs de moment, a aquesta hora, destacar el tall per manifestació a la C14, a l'altura de Tàrrega, en els dos sentits de la marxa. També està tallat l'accés des de l'autovia 2 en aquest punt a Tàrrega, en els dos sentits de la marxa pel mateix motiu. Pel que fa a volum de trànsit, va augmentant ara una miqueta el volum de retorn de cap de setmana. Es va notant en algunes vies de la costa, en el cas, per exemple, de la Costa Brava, la C31, a la zona entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en direcció Llagostera, també la Nacional 2, a la zona de Tordera, en sentit sud, i alguns punts de moment amb intensitat de l'autopista AP7, com és a Sant Celoni o a Granollers, en direcció al sud, també la zona de Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, també destacarem punts de lentitud, de moment no massa, ara que, per exemple, de la Pota Nord, aquí l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet al nus de la Trinitat i també l'inici de la ronda de dalt entre el nus de la Trinitat i Roquetes en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
0: I a totes les platges de Calafell uneix la bandera vermella per onatge, vent i mala mar. Està prohibit el bany. A la Pobla del Montornès, al Tarragonès, i altres municipis adjacents porten gairebé una hora sense electricitat. La manca de subministrament elèctric afecta al voltant de 2.300 abonats. Els operaris treballen per restablir el servei. I en esports, en ciclisme, tot just ha començat l'última etapa del Tour de França a París, passejada de Tadej Pogačar amb el maillot groc per l'avinguda dels Camps Elisis. L'eslové ha entrat en el selecte grup de ciclistes que han guanyat 5 vegades la cursa francesa. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 7, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Per tant...
1: Després d'anunciar el comiat i anunciar després una bona colla de concerts abans que s'acomiaden a finals del 2026, la Fúmiga, davant d'aquesta allau d'amor que els hi ha arribat a través dels fans que han esgotat les entrades a molts dels concerts i que els hi han demostrat la seva estimació, els hi ha sortit de dins fer aquesta cançó tan emotiva que es diu Gràcies per tant. És la manera d'obrir aquesta segona hora de Catalunya Express que avui compartirem amb la Carola Ortiz i les cançons del seu disc Enllà. I un altre cantant que també vol demostrar i el seu agraïment a tota la seva colla de fans és el Guillem dels Búhos, que també anuncia una gira de 20 concerts per celebrar l'aniversari de la banda. Ells de moment no pleguen i ho fan amb aquesta cançó tan sentida i emotiva que es diu No vull despertar.

0: Seguirem rodant, és un dels temes d'aquest disc que avui ve a compartir amb nosaltres una artista agarenca, exiliada, que és la Carola Ortiz. Carola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Però ets recenca, d'acord, però no de residència.
1: Sí, d'acord, no sé.
0: Ah, no ho sap, tampoc. Ostres, ara m'has xafat la guitarra aquí.
1: Bueno, és que sóc molt, molt viatjada, jo, molt viscuda, sí.
0: Explica. No, per tant, clar, a mi em va dir, no, és que és de Terrassa, aquesta noia, però veig que...
1: De naixement.
0: Per dir, aquí has voltat molt, molt? Sí. Fins a quin punt?
1: Bueno, des de... he viscut a Nova York.
0: Collons.
1: A Latinoamèrica bastant, també a Europa, òbviament, doncs Itàlia, Alemanya, bueno, Berlín, molts anys, França, per la península, i després ja van començar Orient, doncs Turquia...
0: Països on has viscut,
1: l'Índia. Bueno, països on he estat més d'una vegada.
0: Ah.
1: T'estic dient, sí.
0: Déu-n'hi-do. Ets nòmada, per tant.
1: Sí, d'esperit, sí. D'esperit i de carrera, perquè és que vaig d'un cantó a l'altre, vamos, amb una facilitat...
0: Tampoc, no ho sé, potser per tu és molt normal, però no sé si és molt habitual trobar-se un cantant i clarinetista.
1: No. No, n'hi ha molt poques.
0: N'hi ha molt poques?
1: Molt poques, sí. Bueno, sé que alguna jove hi ha que ha tocat algun tema meu a les proves de l'ESMUC, per exemple. Una noia em va escriure, ai, que vull fer el teu tema Amor Prohibido. I gent m'escriu, ah, és que tinc un alumne de cant que també és clarinetista i li he passat un tema teu. Però no n'hi ha. Poques. Potser n'hi ha una a Brasil, que jo conec, i ja està.
0: I com va confluir això en la teva persona, el fet de cantar i de tocar clarinet?
1: Bueno, cantar és com, no?, ja filla de músic i des de petita a la gibrelleta ja cantava, vull dir, això...
0: Ja venia amb l'ADN.
1: Sí, i el clarinet, doncs, a la meva mare, que em va posar bueno, jo volia ja tocar la guitarra al conservatori perquè la meva cosina gran ho feia, i ella em va dir, home, guitarres n'hi ha per sota les pedres. I la meva mare em diu, mira, t'agrada aquest instrument que es diu clarinet? I em va posar el concert de clarinet de Mozart, que era la banda sonora del Memòries d'Àfrica.
0: Mm-hmm.
1: I en Robert Redford, que en pau descansi, ja.
0: Pobre.
1: I llavors vaig dir, oh, sí, bueno, clar, perquè és que a més és que és l'obra mestra de clarinet, vull dir, l'adagio del concert de Mozart, no? I vaig dir, sí, m'encanta. I em va dir, pues mira, el podràs posar-te amb una maleteta, perquè, clar, jo sóc filla de contrabaixista, ella es va casar amb un contrabaixista. I em va dir, te'l podràs posar amb una
0: maleteta? Que és aquell instrument tan pràctic.
1: Exacte, és un armari, eh? Llavors em va dir, pues mira, te'l poses amb una capseta, perquè, clar, es desmunta, i podràs viatjar per tot arreu. I, a més, el pots tocar amb molts estils. O sigui, com si la meva mare, jo ja amb 7 anys, em veiés la meva vida, perquè ha estat això.
0: Fan de Woody Allen, entenc.
1: De les pel·lícules.
0: El personatge té bueno, les seves coses.
1: Sí, que ara es veu que ha vingut a viure... Oh, que s'ha comprat una casa a Gràcia, m'han
0: dit. Sí?
1: I dic, ai, tant de bo me'l trobi i li pugui preguntar quina boquilla fa servir, jo què sé, saps, de clarinet.
0: L'altre dia l'Andrea Motis, no, potser ho vas sentir tot, explicava en una entrevista que va començar a tocar la trompeta perquè no hi havia cap altre instrument lliure a l'escola de música.
1: A la Sant Andreu, no?
0: Exacte, i no sé si tu... Bé, ara m'ha explicat que no, eh? No és el teu cas, diguéssim. El teu va ser conscient, en parar...
1: Bueno, va ser la consciència de la meva mare, sí. Però és que el va encertar perquè... La trompeta igual, eh? Però el clarinet és un instrument que m'ha permès connectar-me, doncs, des de músics de la Índia, no?, fins al Brasil, fins al jazz, òbviament, o música africana. Bueno, és que és un instrument que encaixa amb tot.
0: I aquest, enllà, ara em deies que és un disc d'encàrrec.
1: Sí. Sí, això no ho poso a la nota de premsa, però...
0: Però, bueno, tu m'ho has dit i jo ho deixo anar.
1: Sí.
0: Que has fet a mitges amb un poeta que és el Darío Ola Ortúa.
1: Sí, Ola Ortúa.
0: Que és d'Argentona, si no m'equivoco.
1: Sí, bueno, és de Barcelona, però, però ja viu... O sigui, sí, va heredar aquesta finca del Viver i viu allà.
0: I tu vius a Argentona, també.
1: Sí, sí.
0: I la connexió ve per aquí.
1: Sí, ve per aquí. Ve perquè ell organitza... La festa del Viver un cop l'any i el vaig tenir el plaer de conèixer-lo. Això fa ja 7 anys, eh? O 6, vull dir, fa temps. I ell em va dir, és que a mi m'agrada molt el jazz en fusió amb altres coses. I vaig pensar, uau, doncs li he d'ensenyar.
0: Fusió què vol dir? Amb un gin tònic, per exemple?
1: No, fusió musical. Fusió musical. Bueno, amb mesclat, no sé com ho va dir. I vaig dir, ostres, aquest senyor serà un mecenes, eh? I,
0: efectivament.
1: Mira, al final, sí, he tingut molta sort, molta sort.
0: Però no deu ser habitual.
1: No,
0: gens. Amb coses d'aquestes. Tu, la teva carrera, segurament no t'ho has trobat abans, amb això.
1: Mai, o sigui, jo, vamos...
0: Que et poso un disc, que te'l pago.
1: Sí. No, ha estat un regal. Ha estat un regal, jo crec, de tot l'esforç de tants anys, perquè, clar, és que tocar el clarinet és dels instruments més difícils. I cantar, i tot el que he fet, i tots els viatges, mare meva, o sigui, el meu amor per la música ha estat molt, bueno, i és, no?, molt gran, i la meva curiositat, i la meva passió, i és que, bueno, vull dir, m'he patejat mig món allà carregant el clarinet, saps?, i vull dir, a l'esquena. Llavors, bueno, sento que hi ha com una mica de que hi ha hagut una màgia, no?, que ens hem trobat, perquè ell està encantat, o sigui, tu pots imaginar-te com un poeta, que no és un poeta, diguem-ne, que té molts llibres, sinó és un senyor que li agrada escriure poesia. Doncs ell, clar, li ha fet aquestes cançons i és que està en un núvol.
0: Ja m'imagino. A més, has anat amb tot el pack, amb la teva banda, la Sandrine, la Bartolomeu, l'Omar, no?
1: Sí, bueno, l'Omar és un guest,
0: és un guest, un artista, convidat,
1: exacte. Però sí.
0: Però sí que la Sandrine i la Bartolomeu és la teva banda que t'acompanya totalment, oi?
1: Sí, tinc diverses bandes.
0: Uh-huh.
1: És una de les elles, però són, molt estimats i grans músics. I hem fet, sí, més de 60 concerts, hem estat a Estats Units, a Canadà, a Itàlia, a Suècia, molts llocs, a França...
0: Ja veureu que estilísticament el disc hi ha una mica de tot, hi ha tango, hi ha swing, hi ha fado, i s'obre amb una havanera.
1: Sí, Quan la lluna.
0: Quan la lluna, escoltem-la.

0: Quan la lluna és la nostra convidada d'avui, que és la Carola Ortiz, amb aquest disc que ve doncs, una mica d'un encàrrec que li han fet i que ella ha fet amb molt de gust i que l'ha portat a tornar a cantar en català. És el teu segon disc en català.
1: Sí.
0: Sorprèn-me. Sí. En quantes llengües has cantat tu?
1: Abans t'he dit 22, però potser no són tantes, eh? Però bueno 17,
0: segur. Posen 17 o 18, que sí, ja són llengües, eh?
1: Sí, és que l'altre dia, bueno, vam obrir, aquest estiu vaig obrir el festival Jordi Savall amb un grup que es diuen Sembla Mediterrània, que ja esperem que ens sentireu a parlar, i em sembla que al concert vaig cantar amb 6 llengües.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vull dir que és que... I no les parlo, eh? No les parlo. Però sí, sí.
0: I sent segura cantant-les i defensant-ho, eh?
1: Sí, sí, sí. És que m'agrada molt la música, saps? Quan la música m'agrada, és igual... Llavors, bueno, sí que sé una mica el que estic dient, no?, per sobre, però clar, no paraula per paraula. Però bueno, no hi ha res per mi com cantar en català.
0: Això... Ho dius de veritat, això? O ho dius per quedar bé?
1: No, ho dic de debò perquè és la

0: així. És absurd,
1: no
0: sé, també.
1: És absurd, és absurd. No ho sé. La veritat és que encara no ho sé. Bueno, potser és una qüestió de que també vaig treure pecat aviat amb una pandèmia, postpandèmia... Qui sap, eh? Però bueno, el que sí que tinc una anècdota molt divertida de cantar en català a fora és que el seguirem rodant, aquesta, la primera peça que heu posat. Mm-hmm. La primera vegada que la vaig cantar en públic va ser a la Índia.
0: A la Índia.
1: Perquè estava calenteta, recent sortida del forn, i vaig dir, ai, mira, em sembla que us agradarà. I els hi va xiflar, no, xiflar, perquè el rotllo flamenquito, bueno, a la Índia, bueno.
0: Sí.
1: Sí, estava de gira amb un trio, que de fet vindrem aquí a Europa de gira al maig, i que són dos indis i jo. I bueno... al final, d'una Stories vam veure aquesta cançó, vale, del primer concert, i els hi va flipar tant que vam acabar tocant, fent un bolo corporatiu amb una conferència d'intel·ligència artificial a Bangalore, que és la seu de la intel·ligència artificial, davant sí. de 1.000 indis. 1.000 indis, i jo, l'única blanca de tot això, i cantant en català, el seguirem rodant. Bueno, i els hi va encantar.
0: Escolta, quan et trobes amb un públic que en principi no entén la llengua, el català, fas alguna cosa per contextualitzar o per explicar la cançó que
1: sí,
0: interpretaràs?
1: Sí,
0: com ho fas, això?
1: Sí.
0: Com es fa?
1: Pues,
0: en anglès,
1: presentar
0: suposo.
1: Presentar-ho en anglès, English. Uh-huh. I speak English, of course.
0: Escolta, totes aquestes gires internacionals que fas amb tants grups, tants projectes, d'on venen? Et passes l'any viatjant pel món o què?
1: Bueno, no viatjo tant, eh? La gent em diu, ai, no sé què dic.
0: Ara en poca estona m'has dit unes quantes coses que ostres, això és mig món ja.
1: Sí, no, home, al llarg de, sobretot, 10-15 anys he viatjat, però viatjo un cop o dos a l'any, tampoc és tant. Però sí, és una mica el destí, eh? Una mica el destí. Bueno, jo em defineixo com una curiosa, una artista exploradora musical, curiosa, i aquesta curiositat, bueno, clar, doncs... em porta pel camí trobar-me amb gent, no? Però allò de la Índia, bueno, ja remunta a fa 9 anys, eh? Del primer disc em va portar allà per una amiga en comú, i d'allà doncs seguirem rodant. Vaig seguir anant, també. Com una inversió una mica personal, eh?
0: Sí.
1: També, sí. Sí, o sigui, la gent es compra cotxes i jo viatjo.
0: Anava a dir, perquè també és això, és una aposta personal, el fet de voler ser nòmada o viatjar i no tenir...
1: És una qüestió de prioritats.
0: Exacte.
1: Sí,
0: i t'ha d'agradar, perquè s'ha de gestionar també, això. Vull dir,
1: sí,
0: no és fàcil viatjar
1: sí.
0: pel món, eh?
1: Ah, sí, sí, els canvis d'horari, els canvis de dieta, els canvis de llengua, els canvis de codis, de vestiment... Bueno, és que, clar, jo...
0: A la Xina has actuat mai?
1: No, ah? No.
0: Allà
1: encara
0: sí que has d'anar amb un manual, perquè allà és tot al revés d'aquí, és complicadíssim. Entenc, sí. per tant, que aquest disc és un regal per tu.
1: Sí, és un regal. És el disc... mira, és que ara vinc d'una entrevista i ho tinc tot molt fresquet. M'ha dit ell, és el disc menys sofert. Dic sí, perquè jo gaudeixo molt del procés creatiu, m'encanta. Però com que sóc tan autoexigent i poso unes expectatives molt altes per com sóc jo... també hi pateixo molt a l'hora de fer un disc. I hi ha llàgrimes, hi ha suor, hi ha moltes hores i, bueno, m'ho curro molt, no? Vull dir, si escolteu els altres discos, coros i instrumentacions i, bueno, i capes i capes i cada cançó té una producció diferent. I aquest l'he gravat a trio, cosa que... És que jo crec que aquest el vaig gravar així, pim-pam, perquè no pensava que acabaria sent un disc al principi, saps? Però al final dic, bueno, i què?
0: Hi ha aquest senyor que està emperrat que li posi música als seus poemes i doncs ens hi posarem.
1: Sí, ens hi posarem, jugarem. I clar, ho farem fàcil perquè com que paga ell, doncs tampoc li... Que al final vas pujant i déu-n'hi-do, eh? És que és caríssim fer
0: clar, perquè tu, a banda de cantant, ets l'arranjadora i la productora del disc.
1: Sí, en aquest cas sí. Sí.
0: Vull dir que tu carregues tota l'esquena, diguéssim. Tota la feina aquí, eh?
1: És que és el que m'agrada. Mm. O sigui, i de fet, el videoclip, si el voleu veure, de Seguirem Rodant, que ha quedat xulíssim, al meu canal YouTube, també he fet la idea original, diguem-ne, el guió, l'he fet jo. Sí.
0: Ah, està bé.
1: Vull dir, m'encanta. És que, aviam, això sí, que tinc la sort de que estic molt connectada amb la meva essència creativa. També sóc filla d'artistes, en la seva època molt bohemis, ara no tant, i bueno, doncs ha sigut una mica el que jo he crescut.
0: Explica'ns qui són els seus pares.
1: Mm?
0: Qui són els teus pares?
1: Ah, la meva mare, la Montse Rodó, és filla de la pastisseria Rodó. Si hi ha algú de Terrassa que vas escoltant, potser se'n recorda d'una certa

0: certa edat. Llavors ella va estudiar a l'Institut del Teatre, escenografia i interiorisme. I clar, jo, pues, a través d'ella, pues, actors que sortien a TV3, no, les sèries, a teatre, vull dir, m'he crescut veient els Flotats, fent de Cyrano, vull dir, vestuaris, parlant-me de vestuari, de teles, anant a buscar teles, vull dir, que això de part de mare. I després, de part de pare, hi ha dels avis, que era fotògraf i un músic d'oïda molt dotat, es veu el meu avi, que treia les cançons, flipat del jazz, gran fan de Woody, del Benny Goodman.
1: Benny Goodman. Mm-hmm.
0: Clarinetista, que no sé si ve inclús d'aquí, jo que sé, alguna cosa, no? D'aquelles sincronies. I després el meu pare, doncs, vamos, tinc fotos d'ell, hi ha fotos per internet d'ell amb 23 anys a la Jascava.
1: A la
0: Terrassa.
1: Jascava.
0: Vull dir que... No, a l'antiga Jascava.
1: A l'antiga Jascava, clar.
0: Ah, és on es van conèixer els meus pares. I els Amics de les Arts jugant escacs. Vull dir que és que són llocs que sí. A mi la onda bohèmia de Terrassa, això sí que m'agrada. Em sento allà com a casa. I veig... Hi ha aquest punt una mica excèntric, dels terrassencs.
1: Dels terrassencs, sí.
0: Oi que sí?
1: Els del meu, allò, diguéssim,
0: Oi que sí?
1: Sí?
0: Doncs jo sóc filla d'això. Sí, sí, sí. Un personatge, que diuen la gent.
1: Un,
0: no?
1: Personatge. No, un personatge. Exacte. Mira, fa una estona hi havia aquí un duet que potser els coneixes, la Zelosa.
0: Les tens... I tant! Ai, tinc una curiositat amb la Zelosa.
1: A veure, jo ara els acabo de conèixer i m'han caigut tan bé.
0: Són
1: encantadores.
0: Són encantadores i molt cracs.
1: I sí, molt cracs. Però no sé com ara que parlaven de coetus.
0: Sí.
1: I dic, home, això, per allà hi va passar la Clara Peia, però veig que hi has passat tu també.
0: La Clara Peia no, a coetus.
1: No?
0: Ah, no.
1: Doncs
0: jo
1: hi he pujat de peu. Jo he buscat, i m'ha sortit,
0: La Clara Peia, pianista.
1: Sí?
0: No?
1: No. Ostres, doncs...
0: Jo conec l'Aleix des de que feia les maquetes de coetus.
1: Doncs he fotut de peus a la galleda, perquè sí, bueno. Sí, Clara Peia, ho he buscat...
0: Haguessis hagut de dir la Carol Ortiz.
1: Ah, ja, però no, ja.
0: Perquè, a més, si haguessis dit la Carol Ortiz, ella t'haguessin dit.
1: No,
0: o no,
1: saps amb qui m'he confós? Amb la Judit Niederman.
0: Ah, això sí, la Judit Niederman.
1: M'he confós amb la Judit.
0: Sí. I,
1: però jo les he marxat convençuts que la Clara Peia... Ah, sí. El dia que les trobis, digue'ls-hi.
0: Vale.
1: Aquell tio de la ràdio no en té ni idea... I es va enganyar.
0: La
1: Judit sí que havia passat, és veritat. I tu també n'has format part.
0: Sí, sí. I de fet, jo, gràcies a això, vaig començar a donar tallers de folklore i vaig donar un taller, el taller de músics, el superior, que jo vaig donar classes uns anys. I llavors, quan em vaig trobar les Alosa, els vaig dir, ai, molt bé, ho feu superbé, i em van dir... Carola, que vam conèixer el Pandero Cuadrado gràcies a tu, el teu curs. Dic, mira, veus, plantando semillites.
1: Doncs hem parlat del Pandero Cuadrat. Que sí. Hi ha el debat aquest de que no és català, es veu.
0: Bueno, el de Penya Parda és de Penya Parda.
1: De Penya Parda, que no sé on és, però deu ser per allà.
0: Jo hi he estat i m'he fet el meu pandero allà amb la Juana, catalán, que és l'única que fa el pandero d'una manera... amb la tècnica ancestral de les àvies. Sí.
1: Volem el meló de la percussió o ens quedem amb el clarinet?
0: Com vulguis. Bueno, de fet, la portada
1: estàs aquí amb un pandero?
0: Estic amb un... Sí, aviam, més que un pandero, això és un...
1: Una pandereta?
0: No, això, aviam, en anglès en diuen bendir o frame drum.
1: Frame drum.
0: És bueno, grec, otomà, àrab, digue-li com vulgui. És de l'est del Mediterrani. I, clar, per mi aquest símbol, a part de que és un cercle, no?, i simbolitza aquesta ciclicitat de la que parla bastant el disc, no?, d'aquests morts i renaixements i d'aquest... que la vida és un continu, no?, és petites morts i renaixements. I, a més, també aquest cercle... és com molt femení, no? Sembla una lluna, una mica, no? Aquí el pandero, i, bueno, que sí, que ara li dic pandero, però que no es diu pandero, que es diu bendir.
1: Bendir.
0: Bendir. I, de fet, originàriament era un instrument tocat per les dones. Es poden veure les àmfores, inclús, a les àmfores gregues, es veuen dones amb bendirs. Vull dir que és un instrument... Bueno, és una imatge així com poètica i suggerent, tal com és el disc, també.
1: Sí, perquè aquí ho fas servir com si fos la lluna, pràcticament, no? D'alguna manera estàs a carona la lluna.
0: Sí, que és cíclica, també.
1: Exacte.
0: No?
1: Escolta, Blau de Blaus, hem de fer una parada, perquè portem molta estona aquí xerrant,
0: posem,
1: i jo crec que la gent vol escoltar una cançó.
0: Val.
1: Blau de Blaus és un fado, pot ser? O no? O m'equivoco?
0: És una milonga.
1: Una milonga.
0: Una milonga.
1: Quina és la diferència?
0: La milonga és dins del gènere del tango, és la lenta.
1: Ah.
0: I el baix sempre fa... Tum, tum, tum, tum,
1: que guai, estem aprenent tant avui. Escoltem això, va.

0: Una milonga inclosa en el disc de la Carla Ortiz que es diu Enllà i que avui comparteix una estona amb nosaltres. Enllà, què vol dir per tu? Per què el títol és Enllà? O parteix d'algun poema d'això?
1: Sí, parteix d'una mica un denominador comú i una personalitat també de... Bueno, una combinació de... Perquè en Darío em va enviar com 300 poemes. I també els que jo vaig escollir, no? Que tenim... Sí que és un personatge, en Darío, una persona que et sorprèn, perquè, bueno, doncs té el seu context i tal, però és que després et parla del cosmos amb una facilitat, sí? És un senyor que està connectat bueno, podria dir el més enllà, no? Uh-huh. Però per no anar a lo clàssic més enllà, vaig quedar amb enllà, que seria... trobo que és suggerent i que ens remet això a tot el que... Bueno, aquesta part que parlo, no?, de l'espiritualitat, d'una cosa més transcendental, de l'amor, de la natura, no?, de la bellesa del dia i la nit, no?, quan la lluna, que és aquesta venera, no?, que és el moment aquest en què es troben el dia i la nit, el sol i la lluna, és una mica... parla, doncs, això, de coses com més transcendentals i del que normalment potser, doncs, he arribat a cantar.
0: Mm-hmm. No sé. També s'ha de dir que el Darío Olaortua, a banda de ser el promotor d'aquest disc i el responsable de les lletres, és el fundador de la Fundació Setba, que utilitza l'art com a eina de transformació social i que tenia la seu a la plaça aquí al centre de Barcelona, a la plaça Reial.
1: Va comprar el pis del Lluís Llach.
0: Del Lluís Llach, que havia estat a l'Ocanya.
1: Ah, és veritat.
0: Vull dir que un pis amb història.
1: Sí, és un pis amb història, i tant. Sí.
0: I aquí us heu ben trobat en aquest projecte.
1: Sí, és que ell, ja et dic, és un esperit també molt, molt artístic. I és un gran amant de l'art, de la música, bueno, a casa seva té unes obres d'art magnífiques. Vull dir que bé, jo ja et dic, el vaig veure i vaig dir aquest senyor, un mecenes, i al final, després de 7 anys...
0: Que jo crec que falten mecenes, hi ha d'haver més gent com el Darío.
1: I tant.
0: No?
1: I tant,
0: que doni suport tant. A la creació artística, perquè si no... Sí. És que fa 20 anys era diferent, però ara costa molt viure de la música.
1: Sí.
0: A tu no, perquè voltes pel món. Però...
1: No, a mi em costa molt. Hi ha molta gent que ho fan molt bé i, bueno, ja et dic, vull dir, alumnes que tenen més feina que jo, saps? Vull dir, és així. És fort. No sé molt bé... No sé, és difícil entomar-ho, però, bueno, quan tens una bona època, doncs estàs de subidón. I quan no tens bolos, és bastant un baixón.
0: Clar, que tu com a professora a l'ESMUC, entenc, estàs o no?
1: No, vaig estar al taller de músics.
0: Taller de músics.
1: A l'ESMUC he fet alguna substitució, però ara he deixat les classes.
0: Ah.
1: És que, aviam, faig classes a casa, però vaig pensar, mira...
0: A l'OSA vam passar pel taller de músics, crec, no?
1: Sí. Mm-hmm. Vaig pensar, mira, apreta aquesta època que encara, saps, pots arriscar i que no, això, no t'has hipotecat ni el que sigui, després ja, si convé, ja passaré més.
0: No, que estic pensant que algú que s'ha dedicat a la docència el temps que, algun temps, que deu veure passar gent amb molt de talent i deus pensar, ostres, que els hi costarà aquesta gent trobar el camí i guanyar-se la vida amb això, tot i tenir aquest enorme talent, no?
1: Sí,
0: i ha de ser molt
1: trist,
0: també. Bueno, trist no ho sé, però ha de ser...
1: Sí, és que justament una de les raons per què ho vaig deixar això, perquè era com, és que els veia molt flipats, perquè l'Operació en Triunfo ha fet molt mal.
0: Ha fet molt, sí? Sí, la gent entra amb la mentalitat de...
1: Lo petaré.
0: No?
1: Bueno, si vas amb la mentalitat de... Ojo, que jo vaig conèixer la... Bueno, vam cantar juntes amb la Rosalía.
0: Sí.
1: I la vaig veure molt, molt...
0: Enfocada,
1: sí, molt, però una cosa descomunal.
0: Per tant, vols dir que ja ho veus?
1: Jo ja veia que aquesta noia triomfaria, però clar, tant no m'ho esperava. Però ja es veia que aquesta noia... Sí. Algo mental, de caràcter, bueno, molt maca, però un focus amb 20 anyets que tenia quan la vaig conèixer,
0: 20
1: bastant
0: anys.
1: Fora de lo comú.
0: Per tant, focalitzar i saber què vols i cap on, i com ho has d'aconseguir, i treballar molt, també.
1: És el secret.
0: I tenir sort, perquè jo crec que també hi ha...
1: Sí.
0: Has de caure en el lloc adequat, en el moment adequat, no? I això,
1: sí.
0: A vegades depèn de la sort, també.
1: Sí, el que passa que... Jo crec que tard o d'hora, és a dir, jo, per exemple, els primers anys de treure els meus discos, pensava que tenia molta mala sort i, bueno, m'han passat de tot i, bueno, ara mateix, ahir tenia un bolazo a Barcelona i es va cancel·lar tot el festival. Vull dir, a vegades passen coses d'aquestes. Però després dius, ostres, no? Si persisteixes, i òbviament és la dificultat de sobrepassar aquests moments de crisi, venen recompenses, sí? Com aquest disc, per exemple. Vull dir, és que qui pot dir-ho? És que segur que poquíssima gent ho pot dir, que els hi han pagat un disc fet a mida, més o menys.
0: Tu, Carola, per tant, vols dir que en alguna cosa has pensat, llenço la tovallola, ja no me'n surto.
1: Moltíssimes vegades.
0: Però deu passar a tothom, a totes les músiques, a totes les feines creatives,
1: és
0: no?
1: Que,
0: deu
1: a més
0: passar
1: a
0: un
1: més...
0: moment de tenir aquella crisi de dir, ai, vols dir, sí, què hi faig jo?
1: Sí, a més és que, saps què passa? Que he rebut moltes crítiques, jo, perquè... precisament per això, per ser un model que no n'hi ha i molt lliure, perquè jo he fet una mica el que he volgut.
0: Quina
1: no...
0: sort, també.
1: Sí, però la llibertat té un preu.
0: Té un preu, sí, sí, totalment d'acord.
1: Eh?
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Bueno, com que sóc molt allà, molt tossuda jo també, i, bueno, hi he conegut... La veritat és que, vull dir, és que m'he rodejat de grans, grans, grans artistes que m'han, bueno, en el seu moment, doncs, m'han guiat, m'han recolzat i, bueno, he tingut... Bueno, és que és un acte de fe. O sigui, fer una carrera de solista, compositora, és un acte de fe.
0: Persistir és la paraula, eh? Jo em quedo amb això, eh?
1: Sí.
0: Carola, abans de començar em deies que estaves pendent d'un bolo que t'ha de sortir a Itàlia i que no sé si no és un dia d'aquests i que
1: la setmana que ve
0: i encara no saps si l'has tancat o no.
1: Sí.
0: Però a banda d'això, que ja veurem si t'envien a Itàlia o no, quina és la teva previsió de curt termini?
1: No, bueno, us convido bàsicament al concert de presentació d'aquest disc, que és el 21 de novembre al Tradicionarius, al CAT, al Centre d'Artes Tradicionarius, a Gràcia. I, bueno, que serà un concert molt bonic, que està dins de la programació del Tradicionarius Tardor, que és un teatre molt cuco, que és un bon format, 300 persones, i que és un lloc que hi he presentat tots els meus discos, vull dir que és que me sento com a, vamos, com al saló de casa, i serà molt bonic. I tindrem a l'Omar, també, de convidat, i potser una ballarina, encara no ho sabem.
0: Doncs ens anotem, 21 de novembre, m'has dit?
1: Sí.
0: El Tradicionarius, presentació d'aquest disc...
1: A les 8:30 del vespre.
0: 8:30 del vespre. Bueno, doncs això, busqueu aquesta data i apunteu-vos per anar a veure Carola Ortiz, aquest disc que es diu Enllà. Carola, ha estat un plaer conèixer-te.
1: Igualment, Joan.
0: M'ha encantat tenir-te aquí. I res, espero que no sigui l'última cop que coincidim.
1: Exacte.
0: En qüestió que et traguessis en català i et convidarem.
1: Vale, encara que tingui una cançó al disc.
0: Bueno... Això es pot discutir, no, però si hi ha certa afinitat, i a més sent de Terrassa, com no?
1: Vinga,
0: amb quina cançó tanquem?
1: Doncs amb Quan la Lluna, no? L'heu posat o no? O si no...
0: No l'hem posat. Sí que l'hem posat, clar, sí.
1: Vale. O el Poc a Poc també és molt xuna.
0: Va, doncs
1: molt xula.
0: Ens quedem amb Poc a Poc.
1: Poc a Poc, Poc a Poc.
0: Carola, gràcies, fins una altra.
1: Vale, Joan.

0: Acabes d'escoltar L'home dibuixat, la versió de l'Ivet Nadal, d'un clàssic d'en Jaume Sisa. Tot això fa una part, és l'avançament, de fet, d'un projecte molt interessant i que ha portat a l'Ivet Nadal a llançar un àlbum ben aviat que du per títol Cada dos cels, un homenatge a les figures de Jaume Sisa i Pau Riba. Un disc on l'artista reinterpreta amb una visió moderna i actualitzada algunes de les cançons més essencials d'aquests dos compositors, tan capdals per la cultura del país com són Sisa i Riba. Noia de porcellana, Qualsevol nit pot sortir el sol, o aquesta cançó que acabes d'escoltar, que es diu L'home dibuixat, integra en aquest nou treball de la Ivet Nadal i que es publica aquest pròxim 31 d'octubre. Nosaltres arribem al final d'aquesta edició del Catalunya Express i us deixem amb uns que ben aviat i ben segur es convertiran en clàssics. Són la Ludwig Band. On t'has ficat aquesta nit? Tornem demà. Adéu-siau.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'anyor.

0: tomata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror. I vomitaré a l'aigüera...
1: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. L'incendi d'Àvila és el pitjor de la història d'Espanya. Sara Gessen, vicepresidenta tercera.
3: En el caso de Ávila, estamos hablando de el mayor incendio forestal de esta, vamos a decir, de la historia reciente en nuestro país.
1: Un incendi que ha arrasat 50.000 hectàrees i que ha mobilitzat efectius i recursos de 12 comunitats autònomes, però també mitjans de Portugal, Itàlia, Grècia i Turquia. L'incendi de Madrid ha cremat 25.000 hectàrees i el de Toledo, 2.000. En total, els tres grans focs a l'estat han cremat 77.000 hectàrees. Hi ha prop de 95.000 persones afectades i no es descarten noves ordres de desallotjament. Enguany han cremat 153.000 hectàrees al territori espanyol. És una temporada d'incendis extraordinàriament complicada, assenyala Agsen.
3: 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
1: A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó continua sense control. Ha cremat 4.300 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 16.000 persones. Antonio Rodrigo, sotsinspector dels bombers a Castelló i director del centre de comandament.
4: La previsió no és muy buena, ¿vale? El único que ha aumentado es la humedad respecto de ayer. Ayer teníamos una humedad del 10-15%, hoy tenemos de entre el 30 y el 40%. Eso nos dará una ventana de oportunidad.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà demà a la zona afectada. I a casa nostra els bombers donen per controlat l'incendi declarat aquest dissabte a Cubelles. Un incendi que ha cremat 8 hectàrees de massa forestal i que va obligar a confinar 2.500 veïns fins la nit d'ahir. Des de juny, 40 confinaments han afectat 140.000 veïns del territori català. Davant la violència de les flames de sisena generació, els confinaments són cada vegada més habituals. Agilitzen la tasca dels afectats actius i protegeixen a la població. Els veïns que enfronten un perill major, diuen els bombers, són aquells que viuen en nuclis disseminats a les zones rurals. Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat a la CN.
5: Hem de saber que hi ha diferents maneres de protegir la població. Hi ha les evacuacions, que òbviament és el més segur sempre i quan sigui planificada i amb temps, i hi ha el confinament, que és la més eficient i la que es pot fer més ràpid. ¿Vale? El que no podem permetre'ns és que la gent es trobi a mig camí entre una evacuació i casa seva, perquè aquest és el lloc on estadísticament i històricament hem tingut tots els incidents i sobretot tots els morts.
1: A Catalunya, 115 municipis tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi, però a la vegada al litoral barceloní i al sud de Girona continua activada l'alerta de l'Inuncat. Volíem dir que les precipitacions més intenses s'esperen al Maresme, al Vallès Oriental i a la Selva, on podrien registrar-se fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, ha quedat restablert el subministrament elèctric per a 2.300 abonats que havien perdut aquesta tarda, segons ha informat Protecció Civil. Notícies de l'exterior. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha anunciat que ampliarà el desplegament de l'operatiu militar a la Cisjordània ocupada després dels enfrontaments de divendres en els que 2 soldats israelians i 4 civils palestins van perdre la vida. Uns enfrontaments, Joaquín Calvente, que segons Human Rights Watch van estar provocats pels colons a Tel.
6: Sí, i davant dels fets, el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha demanat una actuació internacional amb urgència. Segons l'agència Bafa, ha escrit als líders dels països àrabs, de la Unió Europea i de Nacions Unides per a que s'apliqui la resolució 2334 del Consell de Seguretat de l'ONU, que declara il·legals els assentaments israelians a la Cisjordània ocupada. D'altra banda, a hores del seu viatge als Estats Units, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assenyalat la seva intenció de desmantellar l'acord penal internacional a Marco Rubio, el secretari d'Estat estatunidenc. El seu fiscal, Karim Khan, havia emès ordres de detenció contra Netanyahu i Putin per crims de guerra, però ha estat destituït per conducta sexual inapropiada. Ara Netanyahu diu que volia arrestar per desviar l'atenció.
1: Moltes gràcies, Joaquim. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula aquesta hora. Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Bona tarda. En aquests moments, pel que fa a incidències, destaquem, per una banda, la C14, que es manté tallada a l'altura de Tàrrega, en els dos sentits de la marxa, recordem, per manifestació, també l'enllaç o l'accés, vaja, des de l'autovia 2 en aquest punt de Tàrrega per agafar la C14, es manté igualment tallat. També recordem el tram afectat per obres de l'autovia 2 a la zona de Copons, amb retencions en sentit Barcelona, i també tenim un tram d'uns 4 quilòmetres, 4-5, vaja, de lentitud amb retencions a Vilafranca del Penedès, entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca, en sentit nord, en bona part per un vehicle variat que hi ha hagut en aquesta direcció. Augmenta en general el volum de trànsit de retorn d'aquest diumenge tarda. Es nota en el tram nord de la P7, a la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, amb molta intensitat en sentit sud, o també la C31, la zona entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. És tot de moment. Bona tarda.
1: També és tot per part nostra. Tornem, ja ho saben, al punt de les 8 amb més informació en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
8: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
2: Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

Hola, hola, bona tarda. Aquí seguim nosaltres, al territori clandestí, ja sabeu, temporada estiuenca, i per tant, doncs, recuperant, recordant alguns dels moments que hem viscut en aquesta temporada 25-26 aquí al nostre programa. De llibres a la biblioteca inflamable tenim per donar i vendre. De fet, aquests dies, l'Oriol Rossell i qui us parla, estem mirant de fer una mica de neteja, que ens costa, perquè desprendre't dels llibres, si més no, si els has llegit, i a més els consideres especialment interessants, és molt dolorós. De fet, no ho fem mai. El que fem és comprar prestatges o senzillament, doncs, anar fent columnes de llibres al terra. Diuen que la cultura no ocupa lloc, no us ho creieu, això és mentida, però a nosaltres no ens fa res. I avui, doncs, seguirem acompanyades de llibres que ens parlen, però això ja ens ho explicarà l'Oriol Rossell, de com i de quina manera entenem la moda i com la moda interactua amb la política. Parlarem de Karl Marx i també parlarem de Karl Lagerfeld. Imagineu-vos, o sigui, dos personatges que en principi podrien semblar o són absolutament contradictoris. La moda avui especial protagonista aquí al nostre programa. Cadascú entén la seva moda a la seva manera, com per exemple el nostre o la nostra primera convidada, Arca.

Mallorca, una creadora que fuig precisament de modes i que es reinventa pràcticament a cadascun dels seus nous treballs, cosa que nosaltres li agraïm de manera molt especial. Una altra presència molt interessant i que té a veure amb la moda, entre altres coses, perquè combina la seva vessant musical amb la seva vessant al capdavant de tot allò que té a veure amb la producció i imaginació de roba, és la Pili.

0: RT, produciendo.
1: Produint. Des de Terres Manxegues produeix música i moda. Aquesta dona, que també ens agrada moltíssim, ella és la Pili. Però ho dèiem, avui parlem de moda a la nostra. Bueno, de moda i, per suposat, d'anticapitalisme a la nostra biblioteca inflamable.

0: I després del seu pas per la presó model de la ciutat de Barcelona, arriba Oriol Rossell.
1: Home, fa uns anys com a titular hagués molat, però ara, afortunadament, era per raons no delinqüencials, o de moment no delinqüencials encara.
0: Sí, vés a saber, perquè darrerament, escolta'm...
1: Que era, com bé dius, en la model, a gaudir d'aquestes xerrades, d'aquestes propostes, d'aquests desafiaments ideològics i conceptuals que es van proposar aquesta primera edició del Festival RIT, que va molar molt.
0: Uh-huh. I avui ens portes un llibre... Em fa la sensació que força atractiu, no? Si més no, des del seu títol.
1: Sí.
0: D'aquells que criden l'atenció als aparadors de les llibreries.
1: Criden molt l'atenció i, de fet, no deixa de ser un volum que s'inscriu en una tradició ja prou avoltada de llibres que parlen del món de la moda. No prolonguem més, això. Manual anticapitalista de la moda, de la Tansy E. Hoskins, publicat per Capitan Swing. Acaba de sortir, sincerament, no me l'he pogut acabar tot, perquè acaba de sortir fa res, em va arribar fa una setmana, com aquell qui viu, que està molt bé. I com et dic, forma part de tot un... Hi ha una llarga genealogia de textos sobre la moda. Hi ha un clàssic que és el sistema de la moda de Roland Barthes. Ara mateix aquí a Barcelona la Rita Rakosnik està fent un podcast molt uh-huh. interessant sobre moda, sobre pensament, sobre política. Sé que també hi ha alguna cosa amb text que encara no he localitzat, que ho va presentar fa poc amb el Marc Giró, si no recordo malament, però no ho tinc sota el radar ara mateix. Quina diferència hi ha amb d'aquest tipus de treball, amb aquest manual anticapitalista a la moda? Sempre aquests estudis solen tenir un component crític, però en aquest cas sí que és veritat que la Tansy Hoskins el que fa és anar una mica al moll de l'os de l'essència mateix de la indústria de la moda. Parteix... Te'n recordes fa uns anys que va haver-hi aquell esfondrament horrorós a Bangladesh que van morir 1.138 persones? Sí. Uh-huh. D'un edifici que estava en un estat deplorable i a on s'estaven fabricant vestits i complements per grans marques occidentals, doncs parteix d'aquesta anècdota, tristíssima anècdota, per analitzar el funcionament ja no simbòlic de la moda, sinó, i aquesta que jo crec que és potser la principal aportació que fa aquest llibre, el funcionament matèric, és a dir, material. D'on surten les coses? Què costen les coses? Com es gestionen els materials? Com s'explota les persones? És a dir, s'ha parlat molt, com et dic, de la moda des de l'àmbit conceptual. La moda és algo important, no podem menystenir-la. Tots i totes ens vestim, tots i totes, d'alguna manera, volem mostrar-nos d'una manera a través de la nostra vestimenta. Jo, ja ho saps que jo, con todo, soc bastant presumit. Crec que la roba és algo sumament important, perquè finalment és un índex de la teva personalitat. La gent, si tu portes, ara mateix tu portes unes ulleres, per cert, estupendes, que no t'havia vist, que són noves, no?
0: Sí.
1: Portes unes ulleres blaves.
0: Les ulleres de
1: del cerca, les gafes del cerca.
0: Les gafes del cerca.
1: Portes unes ulleres blaves fabuloses. Per què no són d'un altre color? Per què has escollit aquest color? Què vols explicar amb aquest color d'ulleres, no? Tu i jo som uns rancis, anem vestits de negre. Per què anem vestits de negre? Se'ns ha mort el canari? No. És el dol per l'alegria del món, perquè som uns cenissos, no? Però ho expressem amb tot allò que ens cobreix el cos i que moltes vegades no només l'oculta, sinó que a vegades intentem que el millori, que l'estilitzi. Per tant, la moda és algo superimportant, eh? Jo no estic menystenint-la en absolut. Crec que és algo molt digne d'estudi, molt respectable. Ara bé, després ja, com tot, hi ha la indústria de la moda.
0: Uh-huh.
1: I això sí que, amiga, és otro percal, mai millor dit. Per tant... Manual anticapitalista de la moda, Tansy Hoskins, Capitan Swing, el llibre d'avui aquí a la Biblioteca Inflamable.

0: La moda está íntimamente ligada al capitalismo, que la industria de la moda no existiría sin la explotación capitalista del sur global, de las mujeres y de la mano de obra migrante, así como tampoco sin las racistas prácticas comerciales coloniales. No se puede entender la moda hasta que no se comprende el capitalismo.
1: Vinga, que comencem fort, eh? No se puede entender la moda sin entender el capitalismo. Gran frase per una samarreta.
2: Sí, sí, de para camí.
1: Moda, biblioteca inflamable.
2: Parlem de moda, exacte. Per cert, mencionar que em sap greu que estigui tan sonat, perquè quan s'hi posa el Kanye West fa temarral.
1: Sí, sí, sí.
2: I això
1: sí,
2: és
1: sí,
2: un temarral com una casa de pagès. Parlant de moda, que també té molt a veure amb la moda, el Kanye West, de la pitjor manera possible,
1: sí,
2: sobretot des que ha decidit fer una línia amb esbàstiques. Hòstia, que boig està, broma. No, però bromes a part. Perdó. Jo puntualitzaria en aquesta frase. La moda tal com l'entenem, és a dir, la indústria de la moda. Torno a fer aquesta distinció entre lo matèric i lo simbòlic. Uh-huh. Val? Evidentment, tot lo simbòlic està connectat a lo matèric en aquest aspecte de la moda. A més, és un àmbit força estrany, perquè té un punt, això, de producció industrial, però al mateix temps té aquest punt artístic, no? Parlem dels grans i les grans dissenyadores com grans artistes, però al mateix temps es deuen a un mercat de compra-venta, diguem, després del romanticisme, del mercat de l'art, del mercat de la literatura. No tenen, jo trobo que estan una mica més a vora les grans estrelles de la cuina, d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, mira, ara que fa 4 dies, no?, que ha mort en Giorgio Armani.
2: Exacte.
1: Vull dir, a veure, està considerat tot un personatge del món de les arts i la cultura.
2: De fet, ara que dius Giorgio Armani, és molt divertit que la Tansy Hoskins, en aquest manual anticapitalista de la moda, diu, aquest llibre parla de dos Karls, Karl Marx i Karl Lagerfeld. Uh-huh. Està molt ben trobat el joc, no? Com es relacionen Karl Marx amb Karl Lagerfeld, no? És una mica el joc que proposa. Sí que és molt interessant també que, més enllà de les grans... Aviam, com t'ho diria? No és una mica fàcil, si vols, perquè també t'estan donant tots els arguments, són tots de calaix, pues anar... Això, a fotre't amb Armani, amb Hermès, amb Prada i amb totes aquestes marques mastodòntiques que tots sabem, diguem, la cultura elitista, uh-huh, i sobretot classista que va de la mà d'aquestes marques, en tant que són símbols d'estatus. Òbviament, no tothom es pot comprar un bolso Gucci. Uh-huh. No tothom es pot comprar no sé què de Yves Saint Laurent. Aleshores, evidentment, el fet de poder accedir a aquests objectes, a aquestes marques, instantàniament et proporciona un estatus en la societat, aquesta societat de classes que diuen que no existeix, però dic jo que jo crec que sí, però vamos, sé jo que hi veig raro, no? Sinó que el que fa la Tansy Hoskins en aquest manual anticapitalista de la moda és també parlar de les marques barates, i això és molt interessant. Sobretot, als Estats Units, Walmart, Zara, H&M, tots aquests on, finalment, ens acabem vestint los más comunes de los mortales, perquè no tenim calés. També explica com, i això és molt interessant i té a veure amb aquesta idea de no es pot entendre la moda sense el capitalisme, perquè és una estructura, diguem que serveix per estructurar en classes el mercat tèxtil, també està parlant com existeix l'aspiració, igual que en el capital, no?, de superar la teva classe i pujar en l'escalafó de classe. Explica, per exemple, els conflictes de les múltiples denúncies que han patit, doncs, H&M, Zara, sobretot, per copiar els dissenys de l'alta costura. I al mateix temps, com l'alta costura busca una certa justificació casual, no? Perquè, clar, finalment, les marques d'alta costura... És una dada molt interessant que explica. Les marques d'alta costura no viuen de vendre roba. No es venen tants vestits de 50, 60, 70 mil euros, sinó que venen perfums, bolsos, objectes, però de vendre els grans vestits que veiem a les passarel·les, no venen.
1: Entre altres coses, perquè a més en moltes ocasions els deixen per fer-se publicitat a si mateixos, eh?
2: Absolutament. Això, per cert, no té res a veure, eh? És una bestiesa. Però fa poc la meva filla gran em va convèncer per veure Paquita Salas.
1: Ah.
2: He rigut molt. I hi ha uns episodis que l'ajudanta va treballar una marca d'aquestes, un estudi, que lloguen, bueno, cedeixen sabates i vestits a les sí. famoses per les gales i tot això, és bastant divertit perquè diu que els hi tornen, els hi deixen unes sabates Prada i els hi tornen unes del Zara, saps? Oye, què passa aquí, saps? Que hi ha una mica de despiste. Però llavors, sí que el que planteja un dels eixos fonamentals d'aquest manual anticapitalista de la moda, la Tansy Hoskins, publicat per Capitán Swing, que és el llibre del que parlem avui, és la indústria de la moda com inherentment explotadora. Uh-huh. Si existeix la indústria de la moda, és perquè existeix persones, sobretot dones i menors d'edat, al tercer món, que són explotats i explotades per poder oferir material, matèries a molt baix preu i que, evidentment, el marge de benefici, el superàvit, sigui molt ampli. Val? No només... És que el que hem d'entendre és que quan pensem en aquests llocs com el Rana Plaza, que es va enfonsar a Bangladesh, aquest edifici, no és només els que estan treballant per Zara o per H&M o per Primark o per aquestes marques, diguem, econòmiques i a l'abast de tothom. No, no, no, no. És que les grans marques d'alta costura també funcionen així. De fet, no fa gaire, va ser molt divertit. No sé si ho vas veure. Quan va començar tot el follon dels aranzels de Trump, el govern xinès va amenaçar...
1: Sí.
2: Saps del que et parlo?
1: Sí, sí, sí. D'aquesta plataforma estupenda de venda.
2: De Shein?
1: Sí.
2: No, no, no. No. No, no, van amenaçar...
1: Aquesta és una altra, eh?
2: Sí, sí,
1: altra,
2: però van amenaçar de que farien públic d'alguna manera que el que es ven al Zara moltes vegades es fa exactament igual que el que es ven amb una altra marca molt més cara. Diu, aviam si destaparem aquí tot el sidral. Tot i que jo estic convençut que si es destapés i tu sabessis que el teu Gucci es fa exactament igual que el vestit del Zara, si poguessis et seguiries comprant el Gucci, perquè no t'estàs comprant una prenda de roba.
1: T'estàs comprant prestigi,
2: exactament. No? Però aquesta és una de les qüestions que explica, parla això de la moda no només com a roba, sinó com un sistema econòmic global que genera unes ganàncies espectaculars, enormes, i que gran part d'aquestes ganàncies es fonamenten en l'explotació laboral. Quelcom que sabem tots i totes i fem veure que no ho sabem, perquè estem cansats de comprar-nos samarretes que podem veure made in Bangladesh, made in Turquia i made in no sé on. No és casualitat que estiguin fetes allà. Llavors, evidentment, el que fa la Tansy Hoskins és, aquest és el revers de... Bueno, això és la globalització, la famosa globalització és aquesta. El problema és, què passarà quan ja no quedi a on anar a explotar més a la gent, perquè cada cop segueix buscant. Explica la tragèdia al Rana Plaza, diu que el dia abans, uns dies abans, molts treballadors i treballadores d'aquell lloc van advertir que hi havia fissures a la paret, que això no pintava bé, i els hi van dir que si no anaven a treballar perdien la feina. Moltes d'aquestes persones van morir, 1.138 persones, insisteixo, per fer vestits perquè els blancs ens puguem donar el gustasso. She take my money. Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: espera de varios años para poder comprarlos. La diferencia entre el coste real de un material de cría intensiva, pero considerado de lujo, y el precio inflado del bolso permitió a Hermès registrar un récord de beneficios netos de 6.389 millones de euros en 2020.
1: I el pitjor de tot és que no...
2: És que havia, la dada.
1: No, sí, però és que no pots refugiar-te amb allò de, bé, jo no compro aquests bolsos, jo no faig aquestes coses, jo no contribueixo a aquestes bestieses. El pitjor de tot és que tots tenim una consciència adaptada en major o menys mira a les nostres possibilitats econòmiques i ens adaptem. És a dir, el senyor que té molta pasta diu, jo tinc molta pasta, vull aquest bolso de pell de cocodril que fa Hermès, i la persona que no té aquests diners diu, jo vull la samarreta de 5 euros, en compraré 3 i se me la repampinfla, si per fer aquestes 3 samarretes hi ha un nen de 10 anys que està treballant 12 hores al dia.
2: I l'impacte mediambiental de tot això, perquè la indústria de tèxtil, hem de tenir en compte que és un dels majors contaminants del planeta. Per començar a utilitzar una quantitat d'aigua salvatge, després pesticides, químics, genera residus que no t'explico, la fabricació de fibres sintètiques, estem parlant d'algo que és, realment té un impacte mediambiental molt gran. Al marge d'això, sí que és veritat, i tornem a aquesta qüestió aspiracional que et deia abans, no? Per què serveixen les marques de baix cost? Perquè tu sentis o pensis o creguis que tens una alta capacitat adquisitiva. És a dir, vale, no em puc comprar això, un bolso d'Hermès, però amb 20 pavos em puc comprar 3 o 4 samarretes.
1: Clar.
2: I això et fa sentir bé, perquè dius, oye, ni tan mal, no? M'he comprat 4 samarretes per 20 euros. 4 samarretes que estan, i em perdonareu, banyades amb sang, no? Vull dir, que sorgeixen d'un patiment, clar. La qüestió és, com sempre, no? Necessites aquestes 4 samarretes? Què estàs sublimant amb la compra d'aquestes 4 samarretes? La frustració de ser pobre i no sentir-te pobre. És com les companyies low cost d'avió, no? Tothom pot anar amb avió, tothom se sent ric per un dia, no? Tothom se sent turista. Tothom... Que no estic dient que el viatjar hagi d'estar reservat a l'elit ni res per l'estil. El que estic dient és que, fixa't, no? Una cosa, jo a vegades ho comento amb els meus pares, que em fa molta gràcia, quan vaig a casa dels meus pares a dinar o a sopar, tenen els mobles de quan es van casar, no? Els pares es van casar fa 53 anys. No, què coi? Més, 56 anys. I clar, dius, ostres, quantes vegades m'he canviat jo el mobiliari de casa? Anant a aquella botiga sueca que tots i totes sabem i tenim en ment, no? I això et fa sentir bé, perquè dius, no m'agrada, el canvio, no? I venga, i anar generant, i anar deforestant, etcètera. Vull dir, és un mecanisme molt pervers, tot el tema low cost, perquè és generar aquesta il·lusió de... Allò que parlem sempre, no?, del Tony Blair, tots som classe mitja, no? Tots podem fer de tot. Però, bueno, però... expenses de què?
1: És que per mi el més maquiavèlic de tot això i el més terrible és precisament que som conscients. O sigui, som conscients que quan et compres una samarreta de 3 euros, aquella samarreta requereix que hi hagi gent treballant en unes condicions que no són, per exemple, sí, doncs, amb les que treballa la gent d'un país, diguéssim, amb unes lleis laborals, entre cometes, més o menys correctes. Som tremendament conscients.
2: Tu creus? O sigui, jo crec que...
1: Vull creure que
2: jo
1: sí.
2: Jo crec que
1: o m'agradaria creure que no, però crec que sí.
2: Jo crec que ho sabem, però no volem saber-ho. És evident que si una prenda es fa pagant justament a preu de mercat, diguem normal, la matèria primera, la mà d'obra, etcètera, ni tu ni jo ens la podem permetre. Mm-hmm. Perquè una camisa costaria molts diners, no? Per tant, volem roba, però no la podem pagar. Què ens està oferint el mercat? Poder pagar-la. A canvi de què? De la misèria dels altres.
1: Mm-hmm.
2: No? Aleshores, insisteixo, no és simplement... necessito tapar-me, o necessito... No, jo crec que estàs... té un punt molt compulsiu,

0: Hi ha una, no és un desig, és una compulsió, saps? De consum, a través del consum, d'aquest consum accelerat i d'aquest consum absolutament desorbitant, sentir-te bé, no? Sentir-te bé perquè pots, d'alguna manera, no? Ja et dic, és sumament complicat, perquè on està el límit, no? On està el límit? Realment hem de dir, pues, com que no em puc comprar roba, em conformo en comprar-me'n molt poqueta i mantenir el sistema de classes cada vegada més evident. És sumament complicat i és alguna de les qüestions que tracta, com et dic, la Tansy Hoskins en aquest manual anticapitalista de la moda que ha publicat Capitán Swing i que és extremadament interessant, sobretot en el seu seguiment de tot el procés productiu de la moda, saps? No només des de les grans cases del disseny, no?, de l'alta costura, fins també aquestes cadenes superbèsties tipus Primark, Walmart, etc, etc. D'on surt, com es fabrica, amb quines condicions, per què estan desarticulats els sindicats, per exemple, que és una qüestió també bastant peliaguda en el món de la moda, etc, etc, etc.
1: Tot i que sempre venim, o majoritàriament sempre venim vestits de negre, com deia l'Oriol Rossell, en aquesta temporada ens hem plantejat una mica de mirar a veure si trobem la llum al final del túnel, perquè si no ens fa la sensació que ens fotrem una hòstia de campionato. Així que després et preguntaré si la Tansy Hoskins doncs parla també. Hi ha gent que és feliç no comprant-se roba, compartint-la o fins i tot anant a buscar roba de segona mà, reciclant roba. Aquí una estona m'expliques, vale? Seguim llegint.

0: because it matched with her persona.
1: El punk está en las pasarelas, las camisetas de Che Guevara están en todas partes. El kefia palestino se ha vuelto tan ubicuo como el estampado de leopardo. Y Liberty es una tienda, no un eslogan. Nada es sagrado, todo está disponible para la reproducción. Se sentó este precedente en el siglo XIX, cuando los turbantes africanos diseñados por esclavas jamaicanas fueron copiados por las mujeres blancas ricas como una moda insular. I said I see a jail sanders. I love a people's costume national. Yeah, and a mule and me. Quina ràbia fa això, veritat? Quan veus allà el teu grup favorit amb aquella samarreta que tu guardes amb tot el carinyo del món, que ja no es veu el logo després de tantes i tantes rentades que li has fotut i l'han ametrallat.
2: Ja.
1: La veus exposada en aquelles botigues.
2: Hi ha una història molt divertida al respecte, que fa uns anys, no sé si te'n recordaràs, Prada, em sembla que va ser, van fer un... amb una d'aquestes passarel·les famoses, la Setmana de la Moda de Milano, no sé què, la París o no sé on, es va liar perdíssima perquè van treure una línia que era tot inspirat amb la Baader-Meinhof, que seria el grup terrorista alemany, amb la fracció de l'Exèrcit Roig, no? Amb Ulrike Meinhof, a Thomas Baader, etc. No? I va haver-hi un gran escàndol. Però, clar, te recordes de la Patricia Hearst?
1: Sí, home,
2: que la van segrestar. La imatge de la Patricia Hearst amb la boina és ultra cool. O sigui, és tota una icona dels 70, no? Ja és part del món de la moda. Llavors ja aquesta relació... Aviam, jo entenc, la crítica, jo també la faig, em fa molta ràbia i tal, però per una altra banda, ostres, hi ha una sèrie de mecanismes molt fascinants que té la moda, que és capaç de, com t'ho diria, raptar la realitat i convertir-la en una altra cosa, no? Principalment en una mercaderia. Però no és només banalitzar els símbols, és algú més, no? És un procés, a mi és un procés que em té molt, molt capficat i m'interessa moltíssim. Evidentment fa molta ràbia, no? I dius, quin sentit té, no? I donen ganes de cremar-ho tot quan veus que el Che Guevara el venen al Primark, per dir-te alguna cosa, m'estic inventant, eh? Però, per una altra banda, el mecanisme és absolutament fascinant, perquè no se m'acut cap altre àmbit. Bueno, sí, clar, això d'alguna manera és el que comença a fer també Andy Warhol amb el pop art, no? Quan fa la sopa Campbell's, les llaunes de sopa Campbell's, no? Hi ha aquest desplaçament de lo real a lo simbòlic, a lo banal, si vols, i amb aquesta doble vessant que et deia, no? La moda és art, però també és pragmàtica, és útil, és funcional, no? Ostres, és una cosa super, super, super interessant, no? Perquè, a més, clar, qui es posa una samarreta comprada al Primark del Che Guevara? O sigui, ordeno bé la frase. Una samarreta del Che Guevara comprada al Primark, no? Amb quina intenció te la poses?
1: Comunista beligerant, no.
2: Clar, però te la poses perquè és el Che Guevara. Clar, el problema està, parlant de la consciència que dèiem abans, quan saps que estàs pagant per una cadena d'esdeveniments absolutament sinistres per tenir una samarreta amb un símbol que va totalment en contra d'aquests esdeveniments absolutament sinistres, no? És la gran paradoxa de tot plegat. Però sí que és veritat, com et dic, que la relació de la moda amb la realitat és extremadament interessant a nivell semiòtic, a nivell de símbols, no? Hi ha una altra qüestió que explica parlant d'aquestes cadenes, que explica la Tansy Hoskins en aquest manual anticapitalista de la moda, que és, també m'ha agradat molt, que és com són aquestes cadenes, precisament per aquest consum ràpid i de qualitat generalment baixa, són les que més acceleren els processos de moda. És a dir, d'allò que es porta i allò que no es porta. I la temporada que ve es porta exactament el contrari al que es porta aquesta. No només estan generant un desig d'estar a la page, que deien, no? No només estan generant aquest desig compulsiu d'inscriure't en un relat històric d'aquí i ara, és a dir, jo me n'entero, jo estic en la onda, diguem, a la onada, a la page, no?, que diuen en francès, sinó que, a més, juguen amb la consciència de que tu pots pagar, perquè és molt barat. Fixa't com les grans marques, les marques realment totxes, en el fons són bastant més conservadores. I un vestit de, no sé, de Prada, de Saint Laurent o alguna cosa així, d'aquí tres temporades
3: serà un vestit de Prada,
2: serà un vestit
3: de Saint Laurent,
2: però en canvi una punyetera camisa a l'H&M la temporada que ve ja no té cap mena de sentit ni d'utilitat. Per tant, la mateixa voracitat que tenen les grans marques a l'hora de crear aquesta exclusivitat, aquests bolsos que valen 200.000 pavos d'Hermès fets amb quatre cocodrils, pobres bèsties, és la mateixa voracitat que tenen les canes. Diguem que serien un tauró i un grup de piranyes. Voraços són els dos, no?, d'alguna forma. Una mica una merda imatge, que se m'ha acudit ara, però s'entén perfectament, saps? I són aquestes cadenes les que encara estan fent més mal. Consti que no estic deferent jo a Prada, ni a Saint Laurent, ni res d'això. Però, òbviament, com que funcionen per volum, és a dir, funcionen a grans quantitats de producte, de mercaderia venuda, necessiten generar aquesta tensió, no? I que avui... L'altre dia em va... Vaig explicar-te la meva vida, per variar. L'altre, tu saps que vaig haver d'anar a tres punyeteres botigues perquè jo sempre vaig amb pantalons pitillo i ja no estan de moda i ja no en trobo?
3: Ah, estimat.
2: I ja no en trobo, ja em fan anar amb uns pantalons cagats, alts fins aquí al melic, que semblo el tio Norio.
3: Què m'has d'explicar sobre aquesta història? I, bueno, i si ja tens cossos no excessivament normatius, ja no t'ho explico.

0: El trabajo de un diseñador no es el arte por el arte, sino el arte por el beneficio, un medio alineado para un fin que entorpece la creatividad y el potencial. Lo que hace falta es cortar el vínculo entre el diseño y el dinero, hasta el punto de que el arte y el diseño dejen de ser los peldaños de ascenso en una carrera y se vean alineados. Debemos rechazar de plano la idea de que la creatividad definitiva reside en una pequeña camarilla de europeos blancos.
1: Caram, aquesta frase m'ha vingut al cap la gastronomia. He establert un paral·lelisme entre la moda i la gastronomia.
2: I per què ho dius d'aquesta manera?
1: Ai, no sé, mira, m'ha sortit de l'ànima així, tu. Ja, és veritat.
2: Desenvolupa'm això d'aquest paral·lelisme.
1: Home, qui hi ha al capdamunt dels grans grups gastronòmics o dels grans restaurants i dels grans estudis de moda? Hombres blancos eurocèntricos.
2: Sí.
1: No? Majoritàriament.
2: Amb la trampa de que es genera un miratge d'inclusivitat des del món de la moda que no és tal. Per exemple, amb la comunitat LGTBIQ+. No? Evidentment hi ha moltíssimes persones LGTBIQ+ en el món de la moda, però això no està ressonant en que les condicions de vida de les persones LGTBIQ+ de la resta del món i sobretot de segons quins continents hagi millorat. M'explico? Cal tenir en compte que, a més, com deies fa un moment, que està molt bé aquest comentari que has fet dels cossos no normatius, per dir-ho d'una manera, clar, què són els cossos normatius i la clau? Qui dictamina?
1: Exacte.
2: És el mateix món de la moda el que dictamina què és un cos normatiu i què no. És a dir, el món de la moda genera prejudici, no? I decideix què és bonic i què no és bonic. L'altre dia sentia que torna, i això és horrorós des del meu punt de vista, com a pare també és una cosa que em preocupa, torna a l'heroin chic, te recordes, dels 90? El look heroinoman de Kate Moss.
1: Sí,
2: noies
1: sí,
2: cadavèriques.
1: De fet, l'altre dia es va denunciar la presència d'algunes models a una desfilada, crec que vas, ara no recordo, una d'aquestes últimes grans desfilades de moda, i sortien defensant-se com dient... em sembla que van sortir defensant-se dient que tenien
2: la talla.
1: No, els papers del metge...
2: que estaven sanes.
1: De que estaven sanes. I dius, a veure, perdó, eh?
2: Bueno, jo estic cansat de que cada botiga, una 32, sigui una cosa... depèn de 32, no sé, el tallat americà, no me'n recordo, però que la meva talla depèn de la botiga, em va, no em va, m'apreta, em sobra, no hi ha un estàndard. De fet, tinc un amic que fa samarretes que em va fer molta il·lusió, perquè li vaig comprar una, li vaig encarregar una, fa serigrafies, li vaig demanar una samarreta i vaig anar a buscar-la i dic, no, dic, jo gasto una XL, diu, no, una L, dic, ja m'agradaria, dic, una XL, diu, no, no, una L, i les seves L's em van com un guant i penses, oi que bé, em sento, puc portar una L, però clar, després me'n vaig a una altra botiga, em poso una XL i semblo un llom embutxat, m'explico? Amb la qual generen confusió, generen prejudici, estableixen uns dogmes que, a més, canvien quan volen, no? Què hem de fer amb tot això? Seria una mica la qüestió. Perquè, clar, el que és interessant en aquest manual anticapitalista de la moda de la Tansy Hoskins, que ha publicat Capitán Swing, és el llibre del qual hem parlat avui, encara estem fent-ho, és que la Tansy Hoskins no està en contra del món de la moda. És a dir, està en contra d'aquest vincle que sembla... indestructible entre moda i capitalisme. Però ella diu, la moda és algo natural, és a dir, el voler expressar amb allò que ens posem a sobre la pell és lògic, és normal, i no té res de dolent en si mateix. Llavors proposa diverses coses, no? Una d'elles l'estàvem comentant tu i jo a micro tancat, que és el compartir i el reciclar. Sí? És a dir, compreu roba de segona mà, que la vida, que la roba tingui...
1: Que és superdivertit anar a comprar roba de segona mà.
2: I que la roba tingui vida, d'alguna manera, no? Que tingui una vida llarga, i és xulo que una prenda passi per diferents cossos, no? D'alguna manera, i tingui diferents significats en funció de qui la porta, no? Després hi ha una altra qüestió que a mi... és una mica abstracta, tal com ho presenta l'autora, però a mi m'agrada molt que diu que la moda s'ha convertit en un espai de resistència, no de conformitat amb el capitalisme. No vol dir que ens posem tots samarretes amb eslògans o no sé què, sinó que la manera d'entendre com ens vestim, per què ens vestim, sigui realment un espai de reflexió. Sona molt loco, si vols, però és com totes les nostres activitats quotidianes, totes són susceptibles de convertir-se en un espai de reflexió, de per què fem el que fem, no? Perquè de seguida te n'adones que no estàs fent el que tu vols, sinó el que està programat perquè tu facis. M'explico? també cal anar amb compte, perquè una del... A més, és un punt que m'ha interessat molt del llibre, d'aquest manual anticapitalista a la moda, la Tansy Hoskins, el Capitán Swing, és que fa una... No diré una crítica, però sí una anàlisi molt sever d'aquesta suposada roba ètica o sostenible. Aviam. Està molt bé, òbviament, però ja arriba a una conclusió que a mi em sembla molt interessant. Els canvis, les accions individuals no serveixen de res. El que fa falta és un canvi sistèmic, una transformació sistèmica. Si a més tenim en compte que la roba ètica o sostenible moltes vegades, precisament per la paradoxa de que està feta de manera justa, no se la pot pagar qualsevol.
1: Sí, aquest és el tema.
2: Tornem, abans feies l'analogia amb la cuina. Jo hi ha una cosa que em fascina, no? Que és tenir una alimentació sana amb productes ecològics, de proximitat, no se la pot permetre qualsevol. Mm. És a dir, que no només ets pobre, sinó que a més has de carregar amb la consciència d'estar menjant merda, parlant clar, saps? I d'estar contribuint a les deforestacions, a les sobreexplotacions del sol, als transgènics, etcètera, etcètera, perquè no et pots comprar un punyetero quilo de pebrots ecològics i tal. Amb la qual cosa, hòstia, no hi ha res millor en aquest món que ser ric. Tu i jo ens hem equivocat molt, tia.
1: Ah, ja.
2: Perquè ets ric i pots tenir la consciència tranquil·la siguent, perquè ets ric, precisament. Em sembla win-win situation.
1: És que els rics normalment no tenen gaires de problemes.
2: No, no, ni d'escrúpols, també t'ho diré.
1: Exacte, ni d'escrúpols, ni, en fi. Estimat, ho dèiem a l'inici d'aquesta Biblioteca Inflamable, que era un llibre molt atractiu, des de la seva portada fins a tot allò que ens parla, perquè és quelcom molt pròxim al nostre dia a dia. No són circumstàncies d'aquelles...
2: És, en general, la nostra primera presa de contacte amb els altres. Tu quan trobes, a no ser que siguis molt liberal, tu trobes la gent vestida quan la coneixes per primera vegada.
1: Sí, normalment sí.
2: I forma part de la teva lectura i el teu enteniment d'aquella persona. És important, és forma part de la identitat, insisteixo.
1: Manual anticapitalista de la moda, Tansy Hoskins. Per cert, que ara estàvem comentant amb l'Oriol i com fem tots aquests dies, us adreceu-vos a les xarxes, ja sabeu que allà us podeu tornar a escoltar més tranquil·lament a la nostra Biblioteca Inflamable i us afegirem uns quants documentals perquè s'han fet darrerament documentals molt, molt, molt interessants al respecte de tot això que hem parlat i us els anirem posant i si vosaltres voleu anar fent més llista, mira, més bona feina. Oriol, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana propera.

Acomiadem l'Oriol Rossell, però, a veure, us hem de dir adeu. Adeu fins a setmana vinent, eh? A totes vosaltres. Avui la moda, leitmotiv del nostre programa. Mireu, si hi ha un grup cultural, allò que abans s'anomenava, això és terrible, les tribus urbanes, especialment enamorat de la moda, aquest ha estat pràcticament des dels anys 60 els que coneixíem com a mots. I aquí, a la ciutat de Barcelona, doncs el grup mot per excel·lència, en permís, dels Brighton 64, evidentment, era la gent de Los Negativos. I ja sabeu vosaltres que precisament aquesta temporada van marxar a Lleida per parlar amb la gent de Gersen Records, que és un segell discogràfic independent molt enamorat i que va néixer precisament a través de tota aquella psicodèlia i aquella música pop que tenia com a protagonistes doncs aquest grup social, que era la gent Mod. Celebraven el seu 30è aniversari i ho van celebrar editant el treball discogràfic de Los Negativos, aquell meravellós pícnic caleidoscòpic que va sortir el 1986. Doncs bé, precisament Los Negativos són els encarregats avui de posar el punt i final al nostre programa, al nostre territori clandestí. Tornarem dissabte vinent a partir de les 7 de la tarda i com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. És una notícia de darrera hora. La policia alemanya ha batut el presumpte autor de l'atropellament múltiple durant les celebracions de l'Orgull aquest dissabte, en el que una persona ha estat assassinada i 29 han resultat ferides. Ho han fet a Spandau, un barri residencial de l'extraradi berlinès. Segons les autoritats alemanyes, Abdul B, de 21 anys, estava vinculat a l'islamisme més extremista. L'home es trobava en llibertat després de complir condemna en un centre de menors. Hores abans, el canceller Friedrich Merz havia condemnat uns fets que titlla de terrorisme.
2: Meine Gedanken, unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern.
0: Els nostres pensaments estan amb les víctimes d'aquests atacs terroristes, els familiars i els seus amics. Els extremistes no tenen cabuda a la nostra societat, ha assenyalat el canceller a la sortida de la missa en honor a les víctimes. I l'incendi a Castelló, la Vall d'Uixó, ha obligat a confinar els veïns d'Onda. Són més de 26.000 persones que se sumen als veïns de la pròpia Vall i Betxí. En total, hi ha 64.000 persones confinades i 16.000 desallotjades. Demà, el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà a la zona afectada. L'incendi a Àvila, que ha cremat 50.000 hectàrees, ja és el pitjor de la història d'Espanya. Sara Gessen.
3: En el caso de Ávila, estamos hablando del mayor incendio forestal de esta, vamos a decir, de la historia reciente en nuestro país.
0: Els tres macrofocs a l'estat, el d'Àvila, Madrid i Toledo, han afectat 77.000 hectàrees en total i 95.000 persones es troben evacuades o confinades. No es descarten nous desallotjaments. A ells s'ha dirigit el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
4: Que no están solos, que sabemos perfectamente que es una situación de una enorme ansiedad, incertidumbre, impotencia.
0: Feijóo ha lloat la coordinació dels equips d'emergència, però ha evitat parlar d'un pacte d'estat contra els incendis forestals com proposa el govern. I a Catalunya els bombers donen per controlat l'incendi de Cubelles, que va cremar 8 hectàrees de massa forestal. 115 municipis continuen en alerta per risc d'incendis, mentre al litoral barceloní i a Girona s'ha activat el pla Inuncat per les fortes pluges. Les precipitacions més intenses s'esperen al Maresme, al Vallès Oriental i a la Selva, on podrien registrar-se fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Més qüestions. Pagesos de les comarques lleidatanes tallen aquest diumenge la carretera C14 a Tàrrega, a l'Urgell, com van fer divendres passat, per reclamar una solució al problema de la sobrepoblació de conills i un replantejament de la gestió de la CEPA, les zones d'especial protecció per a les aus. Aquest dilluns hi ha prevista una reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Diu Pere Roquer, president de Saja, que reclama que hi hagi canvis o continuaran, diu, les mobilitzacions.
5: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat i, dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
0: I a Camarasa, a la Noguera, ha mort un jove de 25 anys ofegat al riu Segre. Havia estat arrossegat pel corrent de l'aigua després de saltar des d'unes roques a la zona del Congost del Mu, Joaquín Calvente.
6: Tot i l'ampli dispositiu de recerca dels bombers, ha estat la decisió de parar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per rebaixar el cabal del riu, el que ha fet possible la localització del cos. Estava enredat amb unes branques a la llera del riu, uns 50 metres avall del darrer punt del virament. Se l'ha tret de l'aigua i se li han practicat les maniobres de reanimació sense èxit. Els sanitaris també han atès i valorat un company del jove mort que també havia saltat al riu, però ha pogut sortir de l'aigua. No ha estat necessari traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de l'aixecament del cos i de la investigació dels fets. Aquesta és la cinquena víctima mortal en aigües interiors i la 26a si es tenen en compte els morts a les platges i piscines de Catalunya des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil recorden extremar les precaucions i, en cas de trobar-se indisposat, avisar immediatament els socorristes o trucar al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida dels serveis d'emergència.
0: Gràcies, Joaquín. És diumenge 26 de juliol. A aquesta hora volem saber com s'ha circulat per les carreteres catalanes. Eduard Sánchez, Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
7: Bona tarda. A aquesta hora recordem que es manté tallada per manifestació a la C-14 a l'altura de Tàrrega, en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit o vies amb aturades, destaquem en el cas de la C-31 l'amplitud aturades entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. També altres vies de costa, la Nacional 2 a la zona de Tordera en sentit sud. La mateixa autopista P7 entre Cardedeu, la zona de Llinars, també en sentit Tarragona. I en el tram de Vilafranca del Penedès, d'aquesta autopista P7 es mantenen també encara aturades, en aquest cas en sentit nord, en sentit Barcelona. Vies de costa com la C31 a l'altura de Cubelles o com l'autopista de Maresme a l'altura de Sant Andreu de Llavaneres i en sentit Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
0: I els esports? L'holandès Mathieu van der Poel ha guanyat la darrera etapa del Tour de França als carrers de París. L'eslové Tadej Pogačar ha conquerit el seu cinquè Tour. És tot per ara, ja ho saben. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
8: Molt bona nit. Aquest estiu volem recuperar els millors moments de plurals i singulars. I començarem amb el programa que es emetrà el passat 8 de març, Dia de la Dona. Aquell dia, el 8M, van voler visibilitzar dones que han estat invisibilitzades i van fer dues entrevistes. La primera a la Brigitte Vassallo, que en el llibre La fossa abierta recorda a la seva mare, una dona d'origen rural i que va haver d'emigrar. També ens va visitar la Sílvia Sicore i la Mara Augusto, dues dones que es van casar fa tot just un any. La Sílvia és una dona trans i la Mar, una dona cis. Doncs aquest 8M volem parlar amb una dona, membre del col·lectiu LGTBI. Ella és la Brigitte Vassallo, que acaba de publicar un llibre sobre una altra dona, en aquest cas sobre la seva mare. El llibre s'anomena La fossa abierta. Brigitte, molt bona nit.
9: Hola, molt bona nit.
8: Tu, en el teu llibre, avui que és el Dia de la Dona, visibilitzes, en aquest cas, una dona, però que simbolitza també la visibilització de moltes dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història. En aquest cas, una dona rural, una dona doncs, d'una classe social, podem dir que mitja-baixa, no? I que va venir en un moment a Catalunya, que també es va invisibilitzar aquesta realitat i que avui en dia, molt sovint, tampoc es veuen aquestes dones tot el que van fer per casa nostra. Qui era la teva mare?
9: Doncs la meva mare era una dona a camp, efectivament, d'un lloc molt petit, a Galícia, on tothom estem emparentats, on els cementiris, tots els cementiris tenen el nostre cognom, que va sortir d'allà per anar-se a París. Mm-hmm. Aquest salt que a mi encara em fascina, no? Anar-se a París, possiblement sense saber llegir i escriure, no sé si sabria una mica, però potser no, perquè aquesta dada no he aconseguit recuperar-la. I on va haver d'aprendre, per suposat, francès, es va posar a servir d'interna a la casa d'una gent rica, una gent que tenen un castell i que juguen al golf. Llavors, jo crec que va fer molts salts, no? Aquests salts són molts salts. Jo crec que hi ha un salt també de gènere, fixa't, no? En aquesta migració, perquè el ser dona a París i el ser dona al meu poble es diu de la mateixa manera, però representa coses molt diferents, no? Jo sempre penso en Sojourner Truth, quan feia aquell parlament, no? De, és que jo no sóc una dona, quan deia, no ens deixeu votar perquè dieu que som molt febles, que som més febles i jo suporto totes les embrunes i tots els cops de fuet que em doneu perquè ella era una dona esclavitzada, és que jo no sóc una dona. I a mi m'ho fa pensar molt, perquè, clar, la meva mare, com totes les meves veïnes camperoles i totes les dones camperoles, no tenen aquest tipus de gènere, no sé, la feminitat per elles no és tenir la cintureta d'abella i no poder fer no sé què, no tenir força, no? És una altra cosa. Llavors crec que també va haver-hi una mutació de gènere en aquesta migració.
8: Ara parlarem de les dones rurals, però tu ara has parlat que la teva dona va emigrar a França. Ara Espanya és un país que rebem immigració, però sembla que s'hagi oblidat que durant molts anys vam ser nosaltres els que vam anar, i tampoc tan lluny. Vam anar a França a servir I aquestes dones que se'n van anar a França a servir, hi ha una pel·lícula de la Carmen Maura, no sé si l'has vist, Les xiques de la sexta planta, que explica molt bé la vida d'aquestes dones, no? Però, a part de la pel·lícula, sembla com que s'hagi oblidat el que aquestes dones... I, ostres, és part de la nostra història.
9: Sí, i és una desgràcia, que no ho tinguem més present. Jo crec que aquesta és una de les coses que hauríem de repensar-nos, seure una mica, amb una mica de silenci, no?, dins de tot aquest, al mig de tot aquest soroll en el que vivim, perquè, efectivament, nosaltres hem estat sempre a terres de molta migració. Catalunya també, tota la migració interna camperola a Catalunya, de la qual tampoc no s'ha pogut parlar encara, no? Totes les comarques que han perdut tota la població, el Priorat, bueno, tot el camp de Tarragona, que encara avui dia és com diuen la mateixa gent d'allà, no? La sala de màquines del país. I a més, com s'ha fet tota aquesta migració, quina informació tan important tenim els fills i les filles, les descendents de tota aquesta gent, per, de cara a com construir un país que no sigui xenòfob. Tenim una informació de primera mà que hauríem d'estar elaborant i compartint, no? Jo crec que és una mena de deute històric nostre entregar això. I després també és molt interessant en aquestes anades i tornades migratòries, no? Perquè molta gent està arribant aquí sent descendent de gent d'aquí, perquè les migracions van ser múltiples, i és fascinant veure quina diferència suposa els llocs d'arribada, no? Va ser molt diferent anar a França que anar, per exemple, a Mèxic o anar a Argentina. Els retorns també són molt diferents, no? Quan retornes de França, bueno, ets una mena d'expat, no? Una mena de guiri. Quan retornes de Mèxic o d'Argentina, et menges també tot el racisme i la xenofòbia, no? Tota aquesta complexitat i aquesta riquesa de l'experiència migratòria que nosaltres vam viure, bueno, la nostra gent, no?, a partir dels anys 50, que és el que jo estudio, jo de fet crec que és un tresor que tenim i que val molt la pena que l'observem i que l'entreguem pel bé, no pel mal.
8: Però molt sovint no som ni conscients, com que ens oblidem. Potser aquestes generacions fins i tot no han volgut transmetre a les seves persones descendents tot el que van patir. Jo, en el meu cas, per exemple, els meus avis materns eren de Navarra, els de paterns un era d'Aragó i l'altre era una persona, també una senyora d'un poble de la Terra Alta. Però tot aquest ruralisme, a la meva família, com que tampoc està impregnat, no? Com que s'ha oblidat, o que ells mateixos tampoc han transmès el que vam ser o el que vam viure en aquells anys.
9: Sí, jo crec que un dels èxits d'això que jo anomeno la civilització industrial, no?, perquè és el que ens va passar als anys 50, no?, va ser la penúltima batalla, diguem, la penúltima gran batalla del capitalisme contra el món camperol, amb l'entrada a l'estat espanyol, que recordem que estàvem a l'època franquista, llavors és també una experiència que es creu en moltes altres coses, es fan els pactes de Madrid, no?, i és llavors aquests dies, mira, estan de moda perquè estan les bases d'Estats Units i tota la disputa sobre les bases. Amb els pactes, que va ser una mena de plan Marshall, no?, Estats Units va dir, mira, us donem pasta, acceptem el règim franquista, que va durar encara dues dècades, i a canvi fiquem el capitalisme industrial, no?, que ens interessa, a més amb la batalla contra la Unió Soviètica llavors, i fiquem les bases industrials, no? Llavors, això porta també una narració i un èxit narratiu, no? Perquè de sobte aquest sistema, aquest nou sistema, és qui imposarà el seu relat. I el seu relat és que aquella gent que venia al camp eren inferiors, que eren incultes, brutos, fins i tot com més masclistes, més homòfobs, més racistes, més tot. O sigui, tot el dolent es posa cap a ells. Analfabets és una paraula que es va utilitzar molt quan jo prefereixo pensar que veníem d'una cultura oral que era perfectament vàlida i que és perfectament vàlida. Llavors això la gent també ho incorporem. Aquesta mena de vergonya epistèmica, no? De, uf, allà és millor no mirar allà i és millor... Perdoneu. És millor no pensar que venim d'allà, perquè és vergonyós fins i tot pensar que venim d'aquella gent bruta que encara té la terra sota les ungles, no? Llavors, que no ens expliquin... D'una banda, també hem de pensar que aquestes generacions van passar el franquisme, van passar la guerra en molts casos, van passar el franquisme i van passar la transició. Tant el franquisme com la transició són exercicis de silenci. Llavors, quan han passat tantes dècades, jo crec que la gent ja s'ha acostumat a no explicar-nos això, a no explicar-nos les nostres vergonyes, a apostar pel nostre futur, que nosaltres ja siguem una altra cosa. Però llavors aquí ens trobem una dicotomia, no?, que jo m'ho he trobat molt escrivint aquest llibre. D'una banda, voler la història de la meva mare, voler-la, a més, per publicar-la, no únicament, però sí com a parts de tot un engranatge d'un llibre. A més, no és una mare mitificada, perquè no és la Verge Maria, com em deia una amiga l'altre dia, sinó és una mare còmplice del maltractament del meu pare cap a mi. Llavors, com construir tota aquesta figura sent al mateix temps honesta amb allò que jo crec, que és que tothom té dret a la pròpia intimitat, i aquesta és la intimitat de la meva mare, encara que també sigui la meva. Llavors allà he provat de fer un treball fi de memòria on, en lloc de buscar l'anècdota sobre la meva mare, el que busco és un procés històric que la meva mare va viure i que les meves veïnes i les seves cosines i tanta gent al voltant de la vida de la meva mare van viure igual, perquè una migració és un procés de la història, no és una cosa individual. I llavors saber que el que li va passar a la meva tia Elda o a la meva tia Concha, al final és el que li va passar a la meva mare, i que aquesta història col·lectiva també és una manera de tenir una mare d'algun gest, d'alguna forma.
8: En aquest llibre, La fossa abierta, tu visibilitzes aquestes dones, i per fer el llibre crec que has trigat 6 anys.
9: Sí, 6 anys, unes 300...
8: Has fet moltes entrevistes...
9: Unes 300 entrevistes.
8: Aquí és entrevista. Ara parlarem d'una persona en concret de França que jo crec que és també clau,
9: sí.
8: Perquè explica molt com ens veuen i com ens van veure i com som en el fons els humans, no? Però amb qui has parlat?
9: Doncs mira, aquest llibre, a diferència d'altres llibres que he escrit, aquest llibre sí que partia realment del no saber, de no tenir tan sols una hipòtesi, o sigui, del no estar entenent res. Llavors el llibre mateix m'ha anat guiant i la vida ha anat creuant coses, no? Ha estat com un tot plegat que m'anava també donant nous espais de testimoniatge, no? Jo no tinc accés al meu arxiu personal, no? Per això que acabem de parlar de la violència que hi havia a casa meva. Jo del que volia parlar no era de la meva història personal, sinó d'aquestes migracions dels anys 50, de com la gent es va desplaçar del camp a les ciutats i quina mutació va suposar això. I de sobte, primer, començaven a aparèixer persones que m'anaven indicant el camí en la conversa, no? Entendre que aquesta qüestió jo l'estudiava des de Catalunya només, però no va passar només a Catalunya, això ha passat com a molts altres llocs, no? Llavors dia, vale, que no es tracta del lloc d'arribada, sinó de l'origen. He d'anar pensant millor aquest origen. I llavors aquestes 300 entrevistes són a tot l'estat espanyol, però també a Itàlia. Me'n vaig anar a Itàlia perquè necessitava una mica de mirall, perquè ha estat, clar, una investigació dura a nivell emocional per totes les coses que creuen. Llavors jo necessitava passar un temps estudiant des de la calma, saps? De dir, mira, em sap molt de greu el que us ha passat, però això a mi no m'afecta. Però, clar, és fort la cosa emocional, no?, que tenim els humans i els animalets, que quan et comença a explicar les coses, allà ja es comença a generar un bicle i et comença a afectar també, no? Llavors, en aquest sentit va ser un fracàs. Però me'n vaig anar a Itàlia, de tots els llocs on podia haver anat, perquè és l'únic país del sud d'Europa que és el que jo volia estudiar, no? Jo estudio Europa per un compromís amb el coneixement situat. És l'únic país del sud d'Europa que no tenia dictadura als anys 50. Llavors, jo volia veure si, sense el franquisme, si la història dels camperols i les camperoles hagués estat diferent, el destí, més que la història, el destí. Si també volia veure si hi havien hagut discursos, no, en contra d'aquesta industrialització i a favor de la pagesia d'una altra manera, que és que l'estat espanyol, si hi havia, no va ser possible mostrar-los, no? I llavors, a Itàlia ha fet tota una recerca que jo crec que ens serveix molt per fer de mirall, que és el que jo proposava, no? De dir coses que tenim molt naturalitzades, veure que aquí al costat ha passat diferent o que ha passat amb uns altres matisos, ens ajuda a tornar a revisar el nostre i dir, ah, mira, això podria haver anat així, aquí no hem posat aquestes preguntes, aquí no ha anat així. Ara el llibre ja està signat per Itàlia, arriba l'any vinent allà. Jo espero que a Itàlia també els serveixi per fer aquest mirall i que no sigui aquesta sensació de que vinc jo a explicar-li a Itàlia a les italianes, que això seria també una llàstima.
8: I creus que va afectar o va influir el fet que hi hagués una dictadura? O a Itàlia també... També hi ha el procés d'industrialització amb l'automòbil, no?
9: Sí, tot, exacte.
8: És bastant semblant, en el fons.
9: Sí, mira, una de les coses que jo he après amb aquesta investigació i que és així com decebedora És que dona igual la facció política, dona igual les esquerres, les dretes, les propostes d'organització política, que un lloc que entra, que un cop que entra el capitalisme en un espai, és el capitalisme qui mana.
8: Podem parlar de la dictadura dels diners, no sé.
9: Sí,
8: no? Els que acaben manant.
9: Sí, sí. Hi ha un exemple molt interessant com els Borbons que regnaven a Nàpols, allò que es diu el regne de les dues Sicílies, van deixar aquest regne, bueno, el va deixar un dels reis per passar-li al seu germà, però per venir a ser rei a Espanya, no? A Itàlia, el regne de les dues Sicílies el va mantenir en un feudalisme clar. Quan va venir cap aquí, va iniciar l'estat liberal aquí, perquè és el que li interessava aquí, i el regne de les dues Sicílies va haver d'esperar aquest estat liberal a que arribés Cavour, que era totalment contrari a aquests Borbons, no? Llavors, vas veient els tic-tacs de la història i vas veient que des de l'inici del capitalisme, no, des del segle XV a finals del XV, tot va tirant cap allí en els espais. I això també té una conseqüència en el nostre pensament, no? Com tot el nostre pensament urbà en realitat és un pensament derivat del capitalisme i de la il·lustració i de la modernitat, fins i tot quan estem pensant l'anticapitalisme.
8: Tu, per fer aquest llibre, La fossa abierta, com deies, has anat a Itàlia, però també parles molt de França, i has escrit a una persona que és Charmat, no?
9: Sí,
8: Charmat, que és la persona que la teva mare va cuidar quan aquest senyor era nen.
9: Sí.
8: I t'has trobat un silenci.
9: Sí, també ha estat com ben...
8: La primera carta sí que et va respondre, crec, sí, però és que es va equivocar, no?
9: Sí, jo crec, això és una teoria meva, però no l'he pogut comprovar, clar, perquè com que no em parla, però jo crec que va ser un malentès idiomàtic. Quan jo li vaig dir en francès, estic fent un treball, una investigació sobre la família, crec que es pensava que era la seva família, però és una intuïció només.
8: És una família adinerada de França, sí, com dies vivia en un castell.
9: Sí. Quan estava la meva mare, vivia en el barri 16, al 6e arrondissement a París, amb un carrer que donava a la Maison Balzac, o sigui, hi ha com molts creuaments allà també que són bastant poètics, amb un carrer que es deia dels Castanys, de Magonier, i la meva família va deixar de passar gana perquè amb aquells diners que guanyaven allà van comprar un camp de castanys, no? Es donen totes aquestes nades i tornades ben poètiques. Doncs aquest monsieur Charmat, la meva mare va treballar 10 anys d'interna a casa seva i els va criar, perquè tant ell com el seu germà Frederic eren nens petits. I jo recordo bé, perquè era una família molt present a casa meva.
8: Que per la teva mare també seria important, no? Era com un nen que havia criat.
9: Molt, jo entenc que molt important. És que ella parlava molt d'afecte d'aquesta gent, i les fotos de la meva mare amb aquestes criatures estaven en el nostre àlbum familiar. Un àlbum on, per exemple, amb mi hi ha molt poques fotos, i amb la meva germana una mica, però o sigui, hi ha molt poques fotos familiars, però aquestes estaven, formaven part de la família, no? Llavors, jo en el meu cap pensava que aquesta gent té informació sobre la meva mare, perquè els records d'infància d'aquest nen són records de la meva mare. I necessitava coses també molt pràctiques, com saber on vivien, o sigui, molta informació molt pràctica. I volia fotos, perquè jo, amb la meva innocència, imagina't quina innocència de classe és això, jo imaginava que l'àlbum familiar del Charmat estaria la meva mare. Ni que fos de refilón, o sigui, ja no m'esperava que tinguessin un retrat d'ella, potser sí, però tampoc no m'esperava, però pensava, segur que les festes, segur que està la meva mare servint la taula, no? I llavors que podia també treure alguna informació d'ella. Però no, el senyor Charmat no ha volgut parlar amb mi, diu que no té res a dir-me, i diu que les fotos les ha anat llançant, les fotos dels àlbums familiars les ha llançat, perquè no es pot guardar tot, no veus, em deia, no es pot guardar tot. Així que això em permet també construir una ficció a dins del llibre, no? D'escriure-li les cartes, o sigui, dir-li les coses que jo li hagués dit si hagués pogut parlar amb ell, dir-li més emprenyada del que hagués estat si hagués pogut parlar amb ell, i una mica fer una venjança poètica cap a aquest silenci seu, no? I de dir, molt bé, si tu no em vols explicar la meva història, jo vaig a inventar-me la teva. I la vaig a publicar.
8: És que és això, tu, clar, jo no sé si Meixi Charmat sap que tu ets escriptora, que tens una altaveu a Espanya, ara estàs a una ràdio, estàs a la ràdio pública espanyola, diguéssim, a un canal català, però no deixes de tenir, surts a més mitjans, si ell és conscient de que la filla de la persona persona que el va cuidar, que per ell és una persona que segurament sigui una sirvienta, no diguéssim.
9: Sí, total.
8: Ostres, pues, està tenint més, més difusió que ell mateix, no?
9: Sí, total, total. Clar, però això és com la, el balanç de poder, no? Segurament, si jo no hagués estat tot això, també m'hauria d'haver contestat, no? Com aquesta història de, clar, la meva mare que té ell,
8: si
9: és
8: no
9: meva.
8: Si no costa res.
9: Clar, no, però ell considera, efectivament, que aquesta història no val res, i que jo no la mereixo perquè tot el que més dona, no? Com hi ha tota una història i una teoria de la subalternitat, mm-hmm, que es posa en marxa amb aquesta interacció tan petita amb aquest senyor amb un castell. Per això em sembla també tan interessant ficar-la al llibre, no? Perquè és super significativa.
8: Tu dius que escriure aquest llibre, La fossa abierta, ha estat sanador per tu. Per què? Per què t'ha sanat? De quina manera?
9: Sí. M'ha sanat haver pogut fer el procés de retorn a l'aldea d'on vaig sortir, havent de tallar els ponts, no? Vaig sortir d'allà per això, per una situació de violència, però a més, mm-hmm, d'anar-me molt lluny.
8: De trencar amb la teva família.
9: De trencar amb tot, de trencar amb tot, no? Per poder... I he pogut tornar quan ja no... Jo ja no necessitava res, quan jo no necessitava ni que m'entenguessin. No, i llavors, com poder arribar tranquil·lament un altre cop a l'aldea, i qui m'ha volgut preguntar per què te'n vas anar, a explicar-ho tranquil·lament, que això també ha estat molt important, no? Ha estat sanador perquè hi ha una recerca genuïna, honesta, per provar d'entendre qui era la meva mare. Més enllà de la violència que, mm-hmm, vaig patir amb ella i a casa, i la lesbofòbia que vaig aprendre amb ella claríssimament i a casa, no? I aquesta recerca també m'ha reconciliat, encara que no he trobat aquest clau ardent que busco durant tot el llibre, no? Aquesta mare meravellosa que de sobte la vida la va portar a ser una altra cosa. No l'he trobada, la veritat, no sé si hi és. Però aquest caminar al costat d'ella, quan ella ja no estava, m'ha ajudat com també a humanitzar-la, perquè també tenim una cosa amb les mares de mite, no? La mare, i quan hi ha hagut trauma pel mig, la mare... Bueno, aquella mare era una dona que va fer la seva vida, entenc que el millor que va poder amb les circumstàncies que tenia, que va prendre decisions que jo no hagués pres, però les meves circumstàncies no són les seves, no? Mm-hmm. Llavors aquesta humanització d'ella, si sens dubte, a mi m'ha sanat mogollon. I després jo escric moltes vegades per endreçar-me una mica al món, no? Tot aquest soroll del que parlava al principi, no? Quan jo no entenc el que està passant, per mi és com molt complicada l'existència. Llavors jo el que faig és provar d'entendre el que està passant. Això no vol dir no justificar-ho ni estar d'acord, no? Però quan ho entenc, mm-hmm, dic, vale, és això. Llavors a mi se'm calma el cap, i també és la meva forma també de participar en lo col·lectiu, endreçar, i soc una mena Marie Kondo, no? En aquest sentit, com agafar la cosa, endreçar i entregar-la, per si és útil també.
8: Bueno, suposo que és una explicació, allò que no pots entendre, no?
9: No puc entendre,
8: i a vegades, sí, també acabes entenent a persones que, bueno, pues cada circumstància,
9: sí,
8: és diferent.
9: Sí.
8: Parlaves de lesbofòbia. El fet de ser membre del col·lectiu LGTBI et va fer trencar amb la teva família?
9: Sí. Fixa't que és que jo he viscut lesbofòbia abans de ser lesbiana, sempre ho dic, perquè és una cosa realment des de molt petita que jo identifico, no? Aquesta violència cap a mi i aquesta violència a casa, que jo tampoc no sé si a casa la identificaven com a lesbofòbia o m'identificaven a mi com a lesbiana, perquè vaig fugir molt abans de poder-me preocupar d'aquestes qüestions.
8: Potser, sí, t'identificaven amb algú que era diferent.
9: Que era diferent, no? I que era dolent. Que era diferent i que era
8: per
9: dolent.
8: Per ells era dolent, aquesta, sí, diferència.
9: Sí, clarament. M'identificaven com una nena que no era prou refinada, que no tenia els atributs de la feminitat hegemònica, no? Que era, ostres, que contestava, que agafava la paraula, no? Que era com, o sigui, que no es quedava enrere, que no acceptava que les coses són així, que no somreia tota l'estona, que jugava a futbol, que era sempre la delegada de la classe, tota aquesta cosa així, d'aquesta energia, no? Que identificaven com algo dolent.
8: Que tenies autoritat, no?
9: Sí, que no m'avergonyia, sobretot, de tenir-la, no? Que no em semblava, uh-huh, una cosa que fos un problema, però jo veia que els nois també ho tenien. I jo he de dir una cosa, que és que jo vaig estudiar en una escola de monges, només de noies, i jo no vaig entendre que hi havia una diferència amb els nois fins que vaig sortir d'aquella escola, perquè vaig tenir la sort, sense que jo vulgui defensar cap institució, però jo vaig tenir la sort en aquella escola que les monges ens van deixar ser el que volguéssim. Llavors hi havia tot aquell espai que jo ocupava tranquil·lament i que jo no sabia que fos un espai prohibit per mi fins que vaig sortir del col·le i me'n vaig anar a l'institut a conviure amb nois, i llavors allà va ser heavy, heavy, heavy. com la reconstrucció de tot allò. Llavors, això, la lesbofobia té moltes potes i té molta presència, i a la meva vida, molt abans de que jo em pogués preocupar,

0: deixen viure d'una manera doncs, tranquil·la amb la seva parella o sols a la, al món rural. Com creus que avui en dia el món rural veu a les persones LGTBI? Perquè també hi ha l'idea preconcebuda que no es pot viure, però sí, hi ha gent que viu, eh?
1: Sí, sí, aquest és un dels èxits narratius de la ciutat, no?, i del món urbà, de dir el camp és homòfob, no?, LGTB-fòbic, i la ciutat no. A la ciutat hi ha LGTB-fòbia, com si fos una cosa excepcional, no? Per començar, com les lluites socials i tot allò que hem guanyat, no, en lo social, ha estat per la lluita de la gent. O sigui, la ciutat ens odia a tothom, ens odia a tothom. Si hem aconseguit crear alguns espais, ha estat gràcies a l'esforç de molta gent durant moltes generacions, no? I aquest esforç també es dona en el camp. El que passa és que avui dia al camp queda tan poca gent. Al mateix temps, les lluites s'estan fent, però són invisibles per la ciutat, que això també a mi em fa molta pena, no? Per exemple, sempre se'm ve al cap, a Galícia va haver-hi una lluita de dones contra Fenosa, fa poc, a Saint Croix, si algú vol buscar, i a més està documentat amb fotos, amb unes imatges al·lucinants de les dones en contra de la Guàrdia Civil, allà ferotges, i després no tenim samarretes amb la foto d'aquestes dones, saps? Quan són les nostres mares ideològiques, també, no? Si no, segueix insistint que el camp és segons quines coses. El camp hi ha de tot, desgraciadament. El camp no és impermeable a totes les dinàmiques de gènere que es donen, per tant, també, clar, que hi ha homofòbia i que hi ha de tot, però no és perquè sigui camp. I també s'està treballant i s'està lluitant. D'altra banda, fixa't que hi ha exemples també superinvisibilitzats. Per exemple, a la meva zona, ja es dic, jo soc d'una zona de la Galícia interior, on aquest estiu van haver-hi els incendis, estic mig instal·lada quan no estic a Catalunya en una aldea on queden dues persones. Sí, és tot molt agafat per pinces tota l'estona, no? I és un lloc que ha estat molt incomunicat sempre. O sigui, jo me'n recordo quan va arribar la tele, que, i avui dia encara la telenovela, que és la cosa que interessa més, de vegades no hi és perquè no ens arriba la tele, no? Imagineu-vos com aquest context. Doncs, quan jo era petita, com a mínim, s'explicava aquesta història. Aquí, quan neix una persona que és home i dona alhora... L'anomenem Ventura, de nom, perquè és un nom que serveix per home i dona. I així, quan sigui gran i vegi el que és, ja té el nom. Clar, això és una experiència intersex.
0: Sí, i superavançada.
1: Superavançada, no?
0: És acceptar, doncs, les persones intersex,
1: sí,
0: o la identitat de gènere, no?, que decideixis en un futur, sí, que avui en dia a moltes persones de la ciutat els hi costa molt tot això.
1: Molt, molt. Llavors, sense pensar que tot fos ideal, no?, però sí que hi ha una cosa a les aldees, que és que les veïnes i els veïns es necessiten. Avui dia, quan jo vaig tornar, no, després de 30 anys de no estar allà, les meves veïnes em miraven i em deien, sembles un home? I li dic, sí, no? I em deien, és que si és així, si segueixes, t'haurem de canviar el nom. I jo, sí, no? I llavors
0: Ventura.
1: Ens fotíem a riure. Ens fotíem a riure perquè que hi hagi una persona més és una alegria que jo crec que supera altres fets, no? I si aquesta persona és una bona veïna i tal, doncs hi ha moltes possibilitats que allò estigui funcionant bé. A la ciutat el que ens han explicat és una altra moguda, no? És que tu pots viure de manera individual, que no necessites de ningú, que et pots confrontar. És veritat que les ciutats ens donen una possibilitat de ser anònimes, que a la gent que som diferents ens va molt bé de vegades, no? Llavors, no és que tot sigui d'un color o d'un altre. A mi el que em sembla interessant és que no jutgem la cosa abans d'anar a veure cada cas particular i que no pensem, sobretot, que l'homofòbia o l'LGTB-fòbia és una cosa intrínseca ni als llocs petits ni al camp, perquè no és així. És una cosa sistèmica i transversal.
0: Avui, 8M, hem volgut convidar la Brigitte Vassallo, que ha escrit aquest llibre, La fossa abierta. Has entès més a la teva mare?
1: Sí. Sí. Sense justificar-la, sí que hi ha hagut una reconciliació en aquest sentit, eh? No una reconciliació física, ja no és possible, no? Però és com... He conegut a la dona que hi havia allà darrere, i això m'ha fet bastant de bé, sí.
0: Has conegut a la dona, avui és 8M, com has viscut el dia d'avui? Quines reclamacions creus que s'han de fer el dia de la dona?
1: Tenim moltes per començar. A mi em sembla que hem d'encertar més qui és l'enemic. Qui és l'enemic? El sistema està fent un joc superinteressant, que és una triangulació, i de dir-nos, nosaltres estem malament, i sabeu de qui és culpa? per dir una cosa, dels migrants.
0: Marcar sempre un enemic, no?
1: Un enemic que no és.
0: Assenyalar.
1: Que no és.

0: és. O sigui, un enemic que no és, perquè sempre s'assenyalen grups que no tenen ni tan sols prou poder per ser l'enemic. Cosa que no vol dir que si el tinguessin, qui sap el que farien, però és que no el tenen, no? O les dones trans. Ah, mira, les dones trans són l'enemic, però si no tenen ni el poder per ser l'enemic. Com han de ser l'enemic, no? Llavors, aquesta triangulació el que fa és que agafa el problema que és real, no? Com la subalternitat de les dones en sentit ampli i tal, però ho utilitzen per generar violència per altres grups que estan violentats i que hauríem de fer una aliança. No cal que siguem iguals per fer una aliança. Només cal que busquem uns punts de mínims, que mirem bé qui és l'enemic i qui està interessat en què estiguem confrontades. I fer aquestes aliances, que les necessitem i que ens hi va molt.
1: Doncs amb aquesta idea ho deixem. Recordem, la Brigitte Vassallo acaba de publicar aquest llibre, La fossa abierta, per recordar i també per entendre qui som, recordar les persones rurals, les dones doncs, que se'n van a l'estranger, espanyoles, que se'n van anar a altres parts d'Europa a servir i guanyar diners i després tornar i poder-se construir o comprar camps, com en el cas de la teva família. Brigitte, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Felip.
2: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de

0: I en aquest vuit tema avui volem parlar amb dues dones, la Mara Augusto i la Sílvia Sicore. Les dues es va casar ara fa uns mesos i la Mar, podem dir que és una dona cis i la Sílvia una dona trans. Volem conèixer la seva història i visibilitzar realitats. La saludem. Mar, bona nit.
1: Hola, bona nit, Quim.
0: I la Sílvia, molt bona nit, Sílvia.
2: Bona nit.
0: Com heu celebrat el dia d'avui, aquest vuit tema?
2: Bé, celebrem normalment, doncs fem molta visibilitat i bé, cadascuna al seu lloc de treball, a més, doncs sempre tenim celebracions pel 8M, doncs ja, jo ara que estic al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per exemple, fem la lectura al manifest, mm-hmm. Vull dir que en general estem implicades sempre en celebracions al 8M. Mm-hmm.
0: Mar, tu com celebres el dia d'avui, el 8M?
1: Bueno, jo sempre intento visibilitzar les dones. De fet, on treballo està molt clar que les dones han pujat a l'empresa i sempre intento pues, ser més, com dir-te, més familiar amb el tema i donar més importància del que normalment es dona. No? Sempre tenia aquesta frase de és que sense les dones no estaríem aquí. Mm-hmm. O tots els drets, no?, que potser hem aconseguit i encara falten, i és algo que sempre dic, no, a part d'haver fet moltes coses i no parlo per totes.
0: Quina és la vostra història? Com us vau conèixer i com heu arribat a casar-vos? Perquè us vau casar fa un any, si no m'equivoco,
2: sí,
0: no?
2: Fa un any i set dies.
0: Vull Mira, dir, fa, doncs moltes
2: va
0: felicitats.
2: Va ser l'1 de març de l'any passat que ens vam casar a Rubí, al castell de Rubí, que ens va casar l'alcaldessa, a més, i que va ser un aconteixement, dos dones vestides de núvies, a més, les dues, casant-se. Que està molt bé que sigui tan natural, que sigui tan normal i que no tinguem cap impediment, perquè això ha costat d'aconseguir, i no fa tants anys que era fins i tot il·legal, amb la qual cosa, molt bé. Nosaltres, la nostra relació neix a través d'internet, pel fet que ens vam conèixer, perquè les dues ens agrada molt escriure, i així a poc a poc vam fer la relació fins que vam decidir vinga, anem a viure juntes i aquí estem. D'això fa aproximadament 3 anys, 3 anys i pico. Mm-hmm.
0: Vosaltres sou una dona cis i una dona trans. Mm-hmm. Això us ha condicionat d'alguna manera en el vostre amor?
1: Bueno, puc parlar de la meva part. Bueno, mm-hmm. Jo sabia que m'exposaria a crítiques, sobretot familiars, perquè és un tema que en persones de més edat que jo costa d'entendre.
0: Voleu que definim què és una persona cis i una persona trans? Ho dic
1: sí,
0: perquè
1: molta gent potser no ho
0: potser sap. Nosaltres ho donem per fet,
1: correcte. Uh-huh.
0: Però potser hi ha gent que no diu...
2: Vaja, la teva audiència aquí...
0: Bueno, però a la sí, ràdio sí. Menys sap qui l'escolta.
2: És veritat.
0: Saps?
2: Sí.
1: Estàs a lo cert perquè fa poc una persona que sap que em vaig casar amb la Sílvia, molt propera a mi, em va dir però el DNI que té el nom d'abans d'home o el nom d'ara? I em va posar una mica en dubte de si realment estan tan informats com estem suposant que estan. Mm-hmm. O sigui, aquestes alçades.
2: Sí. Bueno, per definir-ho bé, clar i català, una persona trans és una persona que no està d'acord amb el gènere que li van otorgar al néixer. Mm-hmm. Quan néixes te diuen que ets un home o una dona, quan no ho saben, perquè l'únic que saben és que ets un mascle o una hembra. I això només mirant els genitals, que tampoc és 100% segur. Però bueno, i una persona cis és el contrari, una persona que sí està d'acord amb el gènere amb el que el van assignar al néixer. És l'única diferència, que en realitat no és cap diferència, vull dir, són realitats diferents dintre de la raça humana. I això és el que és. Vull dir, trans i cis. Cis és un prefix llatí igual que trans, que vol dir pues, lo contrari.
0: Ja I està. Això, us has oposat que hi hagi gent que no hagi entès?
2: Que... Molta gent. De fet, el primer que pensen i el primer que et diuen quan fas un trànsit de gènere és i ara què passa? Que ara t'agraden els homes? Perquè confonen el que és la identitat amb el que és l'orientació sexual.
0: Anem a explicar la diferència.
2: Vinga.
0: Intentarem fer pedagogia.
2: Vinga, fem-la.
0: Perquè segurament hi ha gent que potser hi ha oients que sí que escolten el programa Singulars per ser un programa LGTBI, però hi ha gent que no hi s'escolta a la ràdio, està tornant del cap de setmana en cotxe i els hi pot xocar, no?
2: Bueno,
0: què és la diferència?
2: Jo normalment en les classes que faig classes a la universitat, hi ha molts col·legis que em criden i tal, sempre ho explico d'aquesta manera. La identitat sexual o afectivo-sexual d'una persona té quatre components bàsics. I aquests components bàsics Un és la identitat, que vol dir el que tu ets. Un altre és l'aspecte que tu tinguis, val? Que pot ser femení, masculí, etc. Una altra cosa és la teva orientació, que és què és el que t'agrada. I la tercera és el teu físic, vull dir, físicament, què tens, no? És els teus genitals, les teves hormones, els teus gens, etc. Llavors, aquests quatre components són els que conformen la teva identitat sexual, afectiva, sexual i de gènere, diguéssim. Són molt variables i, evidentment, la barreja fa que tothom siguem diferents. I que tant cis, heteros, homosexuals i trans, estem tothom en la mateixa bossa, diguéssim, en les mateixes escales de posició, no? Amb la qual simplement som diversitats del mateix.
0: Això és la diferència entre el que és l'identitat i la orientació sexual. Pel que fa, abans hem dit que sou una dona cis, una dona trans, pel que fa a l'orientació sexual, com us definiu? Si ho voleu explicar, òbviament.
2: Va, de cara a fora, al ser una parella de dones, se podria dir que som lesbianes, no? La nostra,
0: o sigui, que
2: relació.
0: Tu podríem dir que tu ets una dona trans-lesbiana.
2: Exacte, tenim una relació lèsbica. Això no vol dir que la nostra orientació sigui exclusivament aquesta.
0: Ah, podeu ser bisexuals, val? També.
2: Pot ser bisexual, asexual, sí. De moltes formes, se pot ser. Encara que tinguem, en aquest cas, tinguem una relació lèsbica de dues dones, no? Però l'orientació de cadascuna pot ser diversa.
0: I això és el que no he entès, sobretot amb el teu cas, Sílvia.
2: Exacte.
0: Molta gent que diu...
2: Que confon.
0: Tu, que ets una dona trans, t'has fet... El que diu la gent, t'has fet trans perquè t'agraden els homes.
2: Clar.
0: I et sents dones. Però tu ets trans, però tu et sents atreta...
2: Clar.
0: Per la marca és una dona.
2: Sí, sí. I, bueno, i el més graciós d'això és això que acabes de dir, de t'has fet trans.
0: T'ho dic perquè he utilitzat la manera de que
2: sí.
0: Es diu de manera col·loquial, eh?
2: Clar, clar. Quan no és que et facis trans. O sigui, tu fas una transició, però el teu gènere ja el tens. O sigui, tu simplement adaptes el teu cos, la teva vida, la teva forma de relacionar-te al gènere que realment et pertany. O sigui, tu no fas un canvi de gènere, tu no te fas trans. Tu fas una transició per adaptar-te al teu gènere, però el gènere ja el tens. Es tracta d'això, bàsicament.
0: I què us han dit, les persones aquestes que no us entenen? Com us han explicat o què us han dit obertament? Heu notat també, doncs, una mica, no sé si de rebuig, de... no sé...
1: Jo rebuig, no. El que he trobat molt han sigut persones que no tenien informació perquè no ho havien viscut, i segurament amb el temps, ja ara m'està passant que s'estan com disculpant amb acceptació. Però per mi va ser molt violent tenir-ho que dir, perquè al final per mi la Sílvia no era ni una dona trans, era una dona, no? Llavors, clar, jo aquesta part, inclús tinc amigues que també són trans, de tot tipus, tinc persones, amistats properes i no tan properes, que són de tot tipus, inclús no binàries, no? Llavors, sempre escolto la persona el que em diu que sent que és, no el que jo crec o el que penso, com fa la resta. Potser perquè soc del 83 i, per sort, tinc una altra mentalitat. Però, clar, hi ha gent que els hem de fer cultura, els hem d'explicar perquè ells no saben. Ells queden amb la idea de que va néixer un home, doncs està mal del cap o no sap, o es vesteix, no? Que ja saps que, per desgràcia, això és un tema que molta gent no relaciona amb això, però no és això, és un sentiment profund que no és un joc, per ells ho passa malament, no? I per elles, llavors, bueno, intento ser més persona que enfadar-me, perquè sí que és veritat que a vegades m'han fet comentaris que m'he quedat una mica, però és que estàs parlant d'una persona que no sap res d'aquesta persona. Llavors, amb el temps veig que explicant, canvien, però encara s'hi costa, vull dir, és...
0: Manca visibilització.
1: Sí, positiva, sobretot. Sobretot informació i parlar amb respecte per no fer el que fan ells, òbviament, si no seria pitjor que ells, perquè si ja tinc, doncs, com dir-te, doncs un passat que m'ha arribat a fer com soc, no anar enrere i no enfadar-me, perquè al final són persones que no els hi ha explicat ningú, els hi hem d'explicar a nosaltres. Vull dir que ho faig d'acord perquè penso que aquesta persona necessita que jo li expliqui, pobra, no ha tingut vivències com jo.
0: I suposo que valoreu el fet també de les ganes d'aprendre que tingui la persona, encara
1: sí,
0: que
1: clar.
0: Pugui parlar i noteu que està fotent la pota, si noteu, dic jo, que fot la pota de manera involuntària, és el que dèiem abans de s'ha fet trans, no? Sí. És un argot que s'utilitza molt sovint.
1: Sí, sí.
0: Però són persones que potser no són conscients o diuen, però si és tal, què era antes? O sigui, que són argots que són
2: maneres... Tu ja saps que hem parlat moltes vegades de que a mi m'agrada fer molta pedagogia positiva respecte al fet trans. A més, ara tenim una doble feina, perquè no només és l'explicació del que és ser trans, sinó, a més, del que és una parella amb la seva orientació, diguéssim, lèsbica, i que pot ser amb una persona trans o no trans, i que això no canvia res. O sigui, la identitat que puguem tenir no canvia el fet de que la nostra relació és una relació lèsbica, i ara fem visibilitat d'això, que també és bo que se faci. Es diguéssim, quan jo ja podia haver retirar-me de la lluita una mica, perquè ja el meu passing, diguéssim, que era suficient com per no tenir-ho que explicar, doncs entrem en el fet de que ara tenim que explicar el tema de la relació. I quan parles de la relació i saben, perquè clar, jo estic en xarxes i tal, que jo sóc una persona trans, llavors la gent una miqueta li peta el cap pel fet aquest, no?, de falta d'informació, i és quan t'ho demanen. O sigui, a ella també li passa, i a mi també, de que ens pregunten, no?, de
0: dir, bueno,
2: i això, però i us heu conegut quan tu encara eres un noi, o com ha anat això? O sigui, la gent està curiosa pel tema, per saber com ha anat, no?, això. En realitat ens vam conèixer, que jo ja havia començat el meu trànsit de gènere, o sigui, ens vam conèixer tot justet que jo m'operava de la vaginoplàstia, amb la qual la coseta íntimament ja ens vam conèixer com a dones. Sí. Però això tampoc és important. O sigui, no. Bàsicament, la
0: això
2: teva
0: és una
2: orientació...
0: altra cosa que jo suposo que també,
2: clar,
0: us ho preguntaran,
2: molt.
0: Temes sexuals,
2: clar.
0: No? I tampoc vas preguntant,
1: sí,
0: no m'ho pregunta també què faig jo al llit,
2: clar.
0: M'entens, no?
2: No, però és que és bastant típic, bueno, les dones trans ja estem acostumades a que ens preguntin coses íntimes a la primera, i dius, a veure, jo t'estic preguntant segons què, sense conèixer-te, doncs el primer que ens pregunten, ja t'has operat i tal, però és... una intenció de poder-te valorar, no? De poder valorar fins a quin punt ets trans, no? I amb això de la relació passa el mateix, no? Fins a quin punt aquesta relació és lèsbica o no arriba a ser-ho perquè jo encara sóc un tio, saps allò? Te fan aquest interrogatori per intentar discernir en el seu cap això, però és perquè realment estan fets un lío. O sigui, normalment no és mala intenció, simplement és ganes de conèixer. Llavors és una bona oportunitat per ensenyar.
0: Heu notat algun tipus de LGTB-fòbia, inclús dintre del propi col·lectiu?
1: Bueno, jo volia afegir una cosa i contestar-te això. Sí que he notat una cosa que una vegada em va fer una mica no entendre, és que com que me van etiquetar com que ara m'agraden les persones trans, i jo penso, aviam, he estat tota la meva vida amb dones, és una mica absurd, no? Perquè al final també puc dir-te que psicològicament potser no em defineixo, no m'etiqueto, però clar, que ho digui això una persona del col·lectiu que també és trans, és com no és així, és... no sé, com... doy por hecho, no sé, potser... no sé si... això que dius, no, però potser una mica de ganes de tenir una relació siguent una dona trans amb una altra dona cis, suposo que per normalitzar que també tenen una part molt lesbiana, no? Això sí que potser moltes dones ho han tingut també, com dir-te, com d'exemple, que l'amor pot ser encara que no sigui, com dir-te, pues, lo típic, no? Que te coneixes i ja està. Vull dir, ella també tenia això de l'operació, jo també sortia d'una relació, vull dir, que a nivell de dona amb dona està molt bé, però vull dir, la situació tampoc era, saps, de somni, que va ser també complicat, perquè veníem de dos mons totalment diferents. Vull dir, que al final, quan t'enamores, com diu la Sílvia a vegades, no?, quan passes penes... realment és allà si aconsegueixes
0: superar-ho, no? Superar-ho. I establir la relació, no?
1: Tal qual.
0: Enfortir la relació.
1: Sí, sí, sí, quan hi ha problemes... I... Uh-huh. És una frase que m'agrada molt d'ella i crec que té tota la raó del món.
2: Però aquesta cosa que ha apuntat ara la Mar també és molt important, el pensar que el fet de que surtis amb una persona trans no vol dir que a tu t'agradin les persones trans, t'agrada aquella persona, sigui trans o no, t'agrada aquella.
0: La Mar m'ho va dir quan vaig parlar amb ella, dic, a veure, com et defineixes? Però t'ho preguntaré. D'adient sexual em va dir que no et defineixes de cap manera, sinó que tu t'enamores d'una persona sense tenir en compte... l'orientació, no, la identitat de gènere que tingui, no? Es podria dir pansexual?
1: Sí, perquè realment, clar, totes som tan diferents entre les dones que he estat que no sabria dir-te. Diferents de tot, de tot.
2: Jo sempre m'he definit com a sapiosexual.
0: I què significa això?
2: Que sapiosexual és una paraula molt complexa i molt xula, que ve de sapio, de saber. No? A mi m'agraden les persones intel·ligents. I m'hi fixo en el seu cervell, la seva forma de pensar, la seva forma de parlar, i sobretot dels seus coneixements. I si una cosa m'agrada de la Mar és que des d'un bon principi pots parlar de tot. I pots aprofundir fins al nivell que vulguis en tot. I això... a mi és el que m'atrau d'una persona. I després, doncs, bueno, amb el que tinc entre les cames ja farem el que podrem. Jo sempre dic això.
0: Porteu un any de casades, hi ha uns quants anys de relació, 3 anys, si no m'equivoco, ho he dit abans.
2: Sí, 3 i pico, sí.
0: Com ha estat l'experiència? Com està sent l'experiència?
2: Difícil.
0: Però això com qualsevol
2: experiència,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Totes les relacions de les persones, hi ha algunes més fàcils, més difícils, però... és el que diu ella, van apareixent obstacles. No,
2: molt natural i molt normal. Sí. Molt normal. O sigui, això és l'important. L'important és que no són persones especials. És dir, amb les persones trans passa això, no? Que tothom se pensa pues, que podem ser gent molt especial, que som vedets del paral·lel o que som persones dedicades a l'espectacle exclusivament, i no és així. De fet, vivim vides normals i corrents. Cada matí ens aixequem corrents per anar a treballar, vull dir, tenim el problema, fas la compra tu, la faig jo, ens organitzem. Home, tenir 2 dones a casa sempre és... la casa funciona millor, descaradament.
0: Avui és 8M, avui és el dia de la dona i ens queden poquets minuts per acabar el programa, però abans m'agradaria també parlar d'un tema que en molts 8M han aparegut, i és com les dones trans commemoren aquesta data. Hi ha moltes dones feministes que han demanat, doncs, excloure les dones trans.
1: És veritat.
2: Llavors no són feministes.
0: Llavors, jo vull que vosaltres també doneu el vostre punt de vista en aquests 4 minuts, perquè nosaltres a Ràdio 4, al Plurals i Singulars, hem volgut, doncs, convidar a una, no només una dona trans, sinó una dona trans que s'ha casat amb una altra dona, que és molt, vamos, més feminista que això, que hi hagi, no?
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: No sé. Que em doneu també el vostre punt de vista.
1: Sí, jo em sap molt greu, em fa molta pena també veure com es deixen portar per casos que han sigut fraudes per fer violència, per apallissar dones amb les que han estat i després doncs, han dit que eren trans per treure les penes de condena o jugar amb equips, tot això. Tirant això al darrere, que són fraudes com pot ser algú que està a Feixenda, que també és un fraude, o algú que va a un supermercat i porta ple per robar, també és un fraude, i estan al carrer i ningú fa manifestacions per això.
0: Però aquell que porta un cartell de discapacitats al cotxe quan no és discapacitat, no, per això traurem els drets a les persones discapacitades.
1: Correcte.
0: No?
2: Mira, no? Ho has definit perfectament, Quim. O sigui, ja saps de què va el tema. Vull dir, està claríssim de que el problema és que s'està donant una imatge de lo que és una persona trans totalment tergiversada. Per què? Sí. Perquè interessa treure'ls del davant, diguéssim. Hi ha certs sectors del feminisme radical que els interessa no perdre aquells drets adquirits o aquella lluita que han fet durant tant de temps. Però si s'ho miren bé i si et dones compte, si tu el que vols és abolir els gèneres, no hi ha res millor i les persones trans, que al fi i al cap, a través del no binarisme, etcètera, i els nous moviments trans que hi ha, estem aconseguint això, que finalment el gènere no tingui importància, i això és el que abolirà el gènere, en realitat. O sigui, en realitat se tiren pedres sobre la seva teulada, vull dir, necessiten els gèneres per poder tenir un enemic contra el que lluitar, i llavors això mateix fa que continuïn en guerra sempre. Són persones que realment no busquen un objectiu, busquen guanyar una guerra. Uh-huh. I és diferent
0: Us fa mal aquests discursos, aquestes idees?
2: Molt, molt, molt, perquè tenen molta veu, tenen molt alta veu, i calen la població que no coneix persones trans. Per això hem de fer tanta visibilitat, sí, positiva, per donar a entendre que una persona trans no és diferent d'una altra, i la nostra sola presència ja ho demostra, això de que són persones normals i corrents, i això és el que hem d'anar a veure. No som homes que violen en els banys, no som persones que lluiten en els esports amb avantatges, ni res d'això. Una dona trans de debò és una persona que s'hormona, que té un rendiment molt baix en general físic, vull dir, acabem agotades per culpa del tema hormonal, vull dir, no som res del que s'està dient que som. Aquest és el tema.
0: A tu, mare, et fan mal aquests missatges, aquestes...
1: Sí, però és que inclús entre les mateixes dones hi ha competències, hi ha enveges, hi ha tonteries sempre. Llavors jo m'he trobat com a dona cis, també enveja, pues, la típica persona que si li queda bé algú, te queda molt malament, no t'ho posis. Llavors, el gran problema de les dones, jo crec que per fer més líderes i més, com dic jo, més jefes, que és el que realment fa falta, no? Més dones amb veu, és que entre elles no fan un equip. Hi ha sempre, pues, separacions, i una de les coses també podria ser això, no? A la identitat. Ho trobo molt absurd, jo, del meu punt de vista, sempre ho he dit, sempre m'agrada més treballar amb homes, precisament perquè tenen menys històries d'aquestes. Si les dones siguessin més honestes i veiessin que necessitem entre totes, doncs, ser comuns, estaria molt millor al món.
0: Doncs ens acaba el temps. Sílvia Sicore, Mar Augusto, moltíssimes gràcies, que continueu sent felices.
2: Gràcies.
1: Gràcies,
0: Quim. I feliç també vuitema per vosaltres.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Per convidar-nos i per tot.
0: I a totes les oients de Ràdio 4 també moltíssimes felicitats. Avui hem estat amb Diego Franco Velasco, els controls tècnics, i qui us ha parlat, Quim Esteban. Tornem diumenge vinent a partir de les 9 del vespre, com sempre, aquí a Ràdio 4. Bona setmana.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. A Castelló, l'incendi a la Vall d'Uixó ha arrasat 6.500 hectàrees forestals en un perímetre de 48 quilòmetres. És la darrera actualització. S'han evacuat dos municipis més aquesta tarda i ja són 16.000 els desplaçats. 700 d'ells es troben en instal·lacions municipals. També hi ha 64.000 persones confinades per ara fins demà la mitjanit, tot i que al matí s'avaluarà la situació. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
2: El motivo fundamentalmente es garantizar, por supuesto, la seguridad de las personas y que las vías queden expeditas para que los servicios esenciales de emergencias puedan desplazarse en cualquier momento ante cualquier foco o ante cualquier cambio de viento que se pueda producir en el incendio forestal.
0: Malgrat el vent canviant, s'espera que la climatologia ajudi en les properes hores. Antonio Rodrigo, subinspector en cap del Consorci.
3: No podemos decir nada todavía porque no podemos garantizar nada, pero hay probabilidades de estabilizarlo lo antes posible.
0: El govern insisteix que cal un pacte d'estat per fer front als incendis cada vegada més violents. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Existe el cambio climático, que el cambio climático está afectando a estos fenómenos y que, por tanto, no podemos negar la evidencia científica porque lo que se niega no se puede combatir. Y, por tanto, yo creo que debemos de estar todos en ese pacto de estado y establecer cuáles son las prioridades y las medidas necesarias.
0: Demà el president del govern, Pedro Sánchez, es desplaçarà al centre de comandament de la Vall d'Uixó. Els incendis actius a l'estat, a Àvila, Madrid i Toledo, han arrasat ja 77.000 hectàrees. I a Catalunya, jornada de treva, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat sense que s'hagin produït grans incidències. Els ruixats més intensos s'han registrat a Arbúcies, on les pluges han deixat 25 litres al metre quadrat en 30 minuts. De cara a la setmana entrant, però, tornen a pujar les temperatures. Noelia García.
5: Demà dilluns a Catalunya pugen les temperatures i es preveu una setmana més càlida. De moment, demà dilluns, màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda a la zona nord-est no es descarten núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma feble i aïllada. Durant el matí bufarà vent moderat a Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Demà compareixerà al Parlament la consellera d'Educació, Esther Niubó, per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet aquí a Catalunya. Joaquín Calvente, bona tarda.
6: Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó i ha avançat la seva compareixença al Parlament per donar explicacions.
7: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
6: Junts demanarà responsabilitats polítiques a la consellera Niubó pel que consideren un escàndol majúscul i retreuen que el govern no ho hagi comunicat fins ara, quan estaven alertats des del març.
0: Gràcies, Joaquín. Quan canviem de qüestió, per què un menor ha perdut la vida com a resultat d'una col·lisió múltiple entre cinc turismes i una motocicleta? El sinistre es va produir aquest dissabte a la via Sèrgia de Mataró per causes que encara s'investiguen. 10 persones van resultar ferides, entre elles el menor, que va ser traslladat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment ha perdut la vida. En el que portem d'any, 78 persones han mort a les carreteres catalanes. I un apunt de l'exterior, perquè la policia alemanya ha batut el presumpte autor de l'atropellament múltiple durant les celebracions de l'Orgull aquest dissabte, en el que una persona ha estat assassinada i 29 han resultat ferides. Ho han fet a Spandau, a un barri residencial de l'extraradi berlinès. Segons les autoritats alemanyes, Abdul, de 21 anys, estava vinculat a l'islamisme extremista. L'home es trobava en llibertat després de complir condemna en un centre de menors. I als esports, l'eslové Tadej Pogačar aconsegueix el cinquè Tour de França i fa història en igualar llegendes com Anquetil, Hinault i Indurain. L'holandès Mathieu van der Poel ha guanyat la darrera etapa que s'ha disputat als carrers de París. Connectem amb el nostre company Jorge Agüero. Bona tarda.
8: Bona tarda. Una victòria que suposa l'entrada de l'eslové en el club més selecte de la història del ciclisme, on hi ha els guanyadors de 5 Tours de França, el màxim rècord fins ara. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernal Hinault, Miguel Indurain i des de fa una estona Tadej Pogacar, l'eslové, que no només s'ha aconseguit el seu 5è Tour de França, sinó que és, a més, el tercer consecutiu. Ho ha fet, com no podia estar d'una altra manera, a París, als Camps Elisis, en un final d'etapa molt ajustat que s'ha endut l'holandès Mathieu van der Poel.
0: Gràcies, és tot per nostre. Poden mantenir-se informats, ja ho saben, a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
9: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Sens dubte, és una de les veus més personals i reconegudes del nostre panorama musical actual. I aquesta nit ens ve per presentar el que és el seu nou àlbum. Un àlbum que porta per títol Retorno a Via Dalma. És el Sergio Dalma. Sergio, benvingut. Com estàs? Bona nit.
1: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Com et pot?
1: Content de veure't una vegada més.
0: Jo també, eh?
1: Sempre, a cada disc, és una visita obligada.
0: I quants anys?
1: De veure un amic.
0: Jo recordava, gràcies, jo recordava que encara tinc la primera entrevista que vaig fer.
1: Imagina't.
0: Fa un munt d'anys, enregistrada, eh? I de vegades l'escolto i dic, en sèrio, aquest era jo? No tu, eh? Jo. Fixa't com passa el temps i de quina manera...
1: Però el maco és això, no? Anem... Quan segueixes trobant a la gent i sempre en el mateix medi, no? Això val la pena.
0: Retorno a Via Dalma. És segurament la continuació del que havies fet ja, no? Del Via Dalma 1, 2, 3... És un...
1: Si dic la veritat, nosaltres... Quan jo em vaig plantejar aquell primer Via Dalma, era sí. Un homenatge doncs, a aquella música italiana i pensava que es quedaria en aquell disc i al final va ser una trilogia. Quan fa un any i pico ens veiem amb tot l'equip de treball de l'oficina, doncs ens plantegem què fem en el proper disc, què fem, què ha de ser el proper projecte, no? Havíem fet dos discos, portàvem dos discos inèdits, i un diu, sí, clar, vam fer els Via Dalma, que va ser el primer va ser el 2010, portem 15 anys, vam dir, ostres, i per què no festejar aquests sí. 15 anys d'aquell primer Via Dalma amb moltes cançons que s'havien quedat allà que no havíem gravat, que jo en els concerts, sí, a lo millor piano i veu fèiem alguna cosa, i després vam dir, doncs mira, per què no? I l'equip el configura gent de moltes edats, no? I vam començar a disparar cançons i a fer proves amb aquelles cançons, no? Clar, enfrontar-te cançons de la Rafaela Carrà, de la Mina, del Batiato, que no havíem fet res, que a mi sempre m'ha suposat un repte. El Batiato és un dels més icònics, no? És un projecte que el disfrutes molt, però per mi resulta més complicat que un disc inèdit, perquè és enfrontar-te a això, no? A cançons que dius, ostres, les haig de portar al meu terreny i les tens molt, molt al cap de com les han fet ells, no?
0: Vas revolucionar amb aquest Via Dalma 1 fa 15 anys ja. 15 anys sembla molt, però és poc.
1: Sí.
0: Passa cada vegada més, no? Els anys tot, passen més ràpid,
1: imagina't. Tot passa molt de pressa, sí.
0: Però amb aquell ja vas començar fent homenatges, no? La música italiana. Sí. Tu tens, d'alguna manera, un toc de veu una mica italià. T'ho han dit moltes però vegades.
1: Recordo, no? Quan vam treure aquell primer disc de Les Chiques Mia,
0: sí.
1: Molta
0: sí.
1: gent deia, ostres, un altre italià que ens ve a cantar aquí, no?
0: Exacte.
1: Clar, qualsevol músic sempre té una influència d'algun sí. tipus de música. En el meu cas, clar, de petits, la nostra generació, vam créixer amb aquestes cançons. Guanyaven San Remo i al cap de pocs dies cantades en castellà sonaven aquí a la ràdio, no? I, per tant, doncs, vulguis o no, això et va marcant. I em cridava l'atenció aquelles veus. Començaven així molt greus i
0: molt,
1: trencades
0: molt,
1: i pujant. I... Mira, doncs vaig començar així una miqueta i sí, i a més tu saps que al llarg dels anys he treballat amb molts músics d'allà i companys d'allà i tot això suma.
0: Què és el que té la música italiana que tant t'enganxa?
1: Jo penso que sempre ha sigut la melodia, no? S'ha donat molta prioritat a la melodia. Ara potser cada vegada menys, no? Però sempre era el que marcava més, aquelles melodies que a més han passat els anys i segueixen estant allà, perquè han passat d'una generació a una altra.
0: Que no canvien mai, eh?
1: No, a mi...
0: Que són melodies que a la fi es converteixen en himnes.
1: Totalment. A mi m'impressiona molt, no?, quan vas... Jo les vegades que estava allà gravant a Itàlia anaves a un bar a prendre una copa, hi havia gent jove, i posaven una música, una cançó del Dalla de feia 20 anys, i tots els nanos allà al bar cantaven aquella cançó del Dalla, no? O sigui, sempre en tinc molt present els clàssics italians... està molt present dintre del dia a dia a la gent jove.
0: Vull escoltar un tema d'aquest àlbum, es diu Yo quiero verte danzar, una cançó del Franco Battiato. Escoltem aquest tema i parlem.
1: I tant, i tant.

0: Es vienes.
1: Per què vas escollir aquest tema, Sergio?
2: A més, un tema molt reconeixible, no? Del Batiato, junt amb el Centro de Gravedad o l'Estación de los Amores, no? T'he dit abans que era, per mi era... s'allunyava molt el que jo he fet i em feia molt respecte, no? Quan ens plantegem... Perquè jo havia cantat en directe, piano i veu, havíem fet l'Estación de los Amores,
1: sí.
2: I donant-li la volta, no? I aquest Yo Quiero Verte Danzar, amb el Fernando Bosch, que és el que ha produït la cançó, la volíem portar una miqueta més electrònica, bueno, fer-ho una miqueta diferent. I la veritat és que sí, que em vaig sentir molt còmode i crec que és un tema molt reconeixible del Batiato, no? I també molt pensant pel directe, no?, d'aquesta gira que arrencarà al març.
1: 23 àlbums a les teves esquenes, alguns molt variats. Com valores aquests anys, sobretot des que vas començar fins ara, i quin fil conductor han tingut tots els àlbums?
2: Jo sempre he intentat, cada vegada que he fet un disc, tenir la idea aquella global, no?, d'una obra, no cançons disperses, no? I de fet, ara hi ha molta gent que ho està recuperant, no?, l'esperit de que tot sigui no un conjunt de cançons, sinó que sigui una obra, entenent una obra completa, no?, que sigui com un trencaclosques, que cada peça sigui molt important, no? Per molt que vagi canviant el món de la música, perquè canviar la societat, jo penso que és una forma de sentir-ho, no?, així. Però sobretot el que veig amb tots aquests anys és el fet de seguir disfrutant amb el que fas, per molt que hagi canviat tot, no? Jo crec que al final és un comunicar-te amb el teu públic. I quan arriba el moment aquell del concert, doncs saber que tu estàs allà i que tens una comunicació amb aquella gent que t'ha seguit.
1: Però sé que és veritat que hi ha una cosa importantíssima amb un artista, i és el segell personal, i aquest és el segell i la veu Sergio Dalma. Escoltem una cançó teva i ràpidament sabem qui està cantant aquella cançó, que ets tu. Això és complicadíssim. Hi ha molts artistes que passen sense pena ni glòria perquè no tenen aquest segell personal de quan escoltes una cançó a la ràdio saps identificar la cançó amb l'artista. És una de les coses més importants que has sabut fer?
2: Sí, clar, d'entre tants artistes, quan tu escoltes la ràdio és molt important, no?, identificar ràpidament una veu, i en aquest cas jo crec que sempre ha sigut molt reconeixible, no?, la meva veu, i sí, crec que ha sigut bastant clau en el meu cas.

0: evidentment, amb un disc fent homenatge a cantants italians, no pot faltar una cançó de l'Alvaro i la Romina Power.
1: Sí.
0: Felicitar.
1: Curiosament, en aquells tres Via d'Alma no hi eren. I aquesta vegada sí feia falta, no? I quina feies? Pues és que, clar, el Felicitar jo crec que és una de les cançons que, vagis al país que vagis,
0: Tothom la coneix.
1: És una de les cançons més... Potser a nivell musical no és d'aquelles que t'entusiasma tant, però crec que és molt, molt, molt, molt reconeguda i feia falta.
0: Ha escoltat aquesta versió, l'Albano?
1: No em consta. Així com la Pausini i el Viaggio Antonacci, que és l'autor de Entre tu i mil mares, sí, m'han escrit i m'han dit que els ha agradat. I, el NEC, també, amb el Paratisseria, també li ha agradat. L'Albano no m'ha dit res. L'Albano és molt seu, també.
0: Sí. Al llarg de la teva història i de la teva trajectòria musical, evidentment, has conviscut amb molts músics, amb molts artistes, però la música, personalment, què és el que t'ha donat?
1: Bueno, pensa que jo als 16 anys, quan em plantejo que em vull dedicar a això, clar, no t'imagines tot el que et ve, no?
0: Clar.
1: I que podries estar tants anys disfrutant d'aquesta idea, no? I d'aquesta decisió. Jo crec que m'ha donat, doncs, sí, l'oportunitat de viatjar, de conèixer gent, d'estar a altres països, de trepitjar escenaris que mai t'imaginaries, però jo també he lluitat per tenir aquella llibertat com individu, no? De dir, vale, jo sóc el Sergio Dalma, però desendollo, desconnecto i vull ser un passatger més, no? I al final jo crec que amb els anys reconec que ho he sabut fer. Hi ha hagut moments que ha costat més,
0: sí, clar.
1: Però sí, la música m'ha donat molt, m'ha fet créixer com a persona, m'ha fet créixer com a professional, crec que m'ha enriquit en molts aspectes.
0: Allà quan començaves, amb els 16 anys, només 16 anys, pensaves que tindries un recorregut tan llarg, de
1: no,
0: tota una vida musical?
1: No, ni molt menys jo cantava als 16 anys a totes aquelles sales de festa de Barcelona, va acompanyar el meu pare, perquè clar, era menor d'edat, i jo disfrutava molt, perquè era sortir a l'escenari, davant d'una parella, davant d'una sala plena, m'agradava molt això. Quan es planteja, després d'haver fet coses de publicitat i tot això, preparar unes maquetes per un proper disc i començo a enregistrar aquell primer disc, jo tinc una anècdota que em truquen de l'Orquestra Meravella i em diuen, escolta, que ens agradaria molt si volguessis venir i fer una gira amb nosaltres. Dic, ostres, dic, per mi, clar, per un cantant que venia del món de les orquestres, l'Orquestra Meravella era un dels tops, no? I els hi vaig dir, mira, fem una cosa, vaig a gravar el disc, el trec, i ja quan acabi lo del disc
0: ja en parlem, ja
1: vindré, pensant que, doncs, això, que seria una cosa d'un disc i s'acabant, no? I després va venir aquell Valer Pegados i tot això, i bueno, doncs mira, 23 discos.
0: 23 àlbums ja a les teves esquenes. Abans ho dèiem, no? Una cançó, en un moment donat, es pot convertir en un clàssic, una cançó que és ja un himne d'un país. Cançons teves ho són. Bailar Pegados, Una xica és mia...
1: Esa xica és mia, Galilea...
0: No? Galilea, per exemple, no? Amb la que...
1: Bueno,
0: començaves molts concerts.
1: Han sigut cançons de karaoke.
0: Sí? I s'han convertit en himnes d'una generació.
1: Sí.
0: Què és el que ha de tenir una cançó perquè això passi? Perquè no totes aconsegueixen estar...
1: Bueno, això no.
0: I traspassar aquesta frontera. Sí. O convertir-se en un èxit.
1: Si tinguéssim aquesta fórmula seria molt fàcil, no?
0: L'has tingut en vàries.
1: Sí. Mira, curiosament, jo sempre dic... Dono les gràcies a aquells autors que em van escriure aquestes cançons o em van enviar aquestes cançons, no? Perquè, ostres, ha sigut un regal molt bonic, no? I que després aquestes cançons, com tu dius, la gent les recordi, no? És molt, molt especial quan estàs en un concert i hi ha gent jove que no havia ni nascut i canta aquelles cançons de dalt a baix perquè han tingut aquell referent dels pares o dels germans. Al final, la música és això. Em fa molta ràbia quan hi ha gent que diu, ah, aquesta cançó és del disc anterior, ah, aquesta cançó fa 10 anys. No, la música no...
0: No té, escolta, no té edat.
1: Mira, els Beatles com encara els seguim escoltant i seguim aprenent i bevent de tot això, no? Al final, la música, jo crec que la màgia de la música és aquesta.
0: Que traspassa fronteres i generacions.
1: Totalment.
0: És a dir, Bailar Pegados, jo crec que no hi ha cap persona de generacions joves que tampoc coneixin.
1: És curiós,
0: la cançó,
1: jo quan... quan rebo aquella cançó i l'estic gravant, no t'imagines no. que pot tenir aquella transcendència, no? De fet, jo estava gravant en l'estudi a Madrid i em diu la companyia, en aquell moment era Horus, em diu, escolta, que hem pensat de presentar-la al Festival d'Eurovisió. En aquell moment, l'elecció de la cançó d'Eurovisió es feia amb un jurat intern de Ràdio Televisió Espanyola. I recordo en aquell moment el Ramon Colom, que era el director, em va trucar i em va dir, escolta, que te'n vas a Roma. I jo dic, buah, no pot ser, per mi era... És que va ser una empenta molt forta a la meva carrera, aquell Bailar Pegaos. Però jo no m'hagués imaginat mai que podria tenir aquella repercussió que va tenir aquesta cançó.

0: Evidentment, quan es treu un àlbum com aquest, comença una gira, no? Ja sí. comença la gira, eh?
1: I sí, et portarà, el març.
0: El març, i et portarà a Esparreguera, per cert.
1: Sí, a molts llocs.
0: Esparreguera, i després al gener del 27 estàs a Barcelona i a Madrid.
1: Sona no? com molt lluny, no?
0: Però està aquí, eh?
1: Sí.
0: Està aquí. Com has plantejat aquesta gira?
1: Bueno, ara acabem d'anunciar a través de les xarxes uns primers concerts. Més endavant s'acabarà de comunicar la resta, perquè ara tot és estratègic, no? Però com et prepares? Clar, quan jo he dit abans que quan desconnecto, és que ara em sento desentrenat, tornar a fer entrevistes, tornar a trepitjar l'escenari, però moltes ganes. Pensa que jo, part de l'equip, portem quasi 20 anys junts, i això fa que al final, és com sempre dic, és l'altra família que tens i que convius molt amb ells. Jo m'agrada viatjar amb ells amb la furgoneta, aquella sensació de bolo, i tinc moltes ganes de tornar a trepitjar l'escenari, i sobretot tornar a retrobar-te amb aquell públic i gaudir d'un projecte i d'un disc com aquest, perquè serà un concert molt mediterrani, una nit molt mediterrània. Volem que es converteixi aquell concert i que es respiri molta música italiana, clar.
0: I com et fiques amb la pell, amb la veu de la Rafaela Carrà?
1: Home, és complicat, això.
0: Complicadíssim.
1: Molt, perquè crec que la Rafaela ha sigut de... Ara sembla que ens estem adonant de lo que va representar aquella persona, eh? Jo crec que era un artista... Jo la vaig conèixer la primera vegada amb el Bailar Pegados, curiosament, que vam fer una versió en italià amb un programa de la RAI, i ella em va presentar amb molt de carinyo, i era una persona molt, molt estimada, i ara sembla que se li estigui fent... Bueno, doncs estigui valorant el que ha fet aquesta dona, no? Clar, quan aquell dia de la reunió aquella, pues, hi havia gent molt jove, deia, has de fer alguna cosa de la Carrà, com voleu que faci alguna cosa de la Carrà? Però el veure tota la discografia seva, el tema de rumor, jo vaig pensar que podíem portar-lo molt cap a un rotllo més proper a mi, no? Sense que perdre aquella essència de seva, no? I crec que sí, que més o menys ho hem lograt. Aquestes cançons italianes, jo mai he volgut competir amb l'original. L'original és l'original i és el que val. La idea sempre ha sigut agafar aquelles cançons i fer-te les teves, que sonin a Dalma. Ho aconseguiràs més amb unes que unes altres, però sobretot aquest era el repte.
0: Està molt bé que acabes de dir, que sonin a Dalma.
1: Sí.
0: I és el que parlàvem fa una estona amb el so Sergio Dalma. Escoltem aquest Rumore d'en Sergio Dalma, una cançó mítica, emblemàtica, un himne de la Rafaela Carrà.

0: Hi ha hagut moments complicats al llarg de la teva carrera?
1: Oi tant.
0: Sí?
1: Si no, potser no ho valoraria ni li donaria la importància de tots aquests anys, no? Si tot sigués fàcil, si tot sigués igual, seria molt avorrit. Jo he hagut de lluitar molt, hi ha hagut moments que t'has sentit més sol, però saps què passa? Que l'amor per aquesta feina, per la música, per tot el que representa, pel resultat després al públic, fer feliç a la gent és una cosa, jo crec que és molt especial, i si a través de la música ho heu aconseguit, em sento molt satisfet, no? Però clar, que hi ha hagut moments més tensos, doncs potser no has tingut aquella connexió amb la companyia que tu volies, però jo soc molt pencaire i crec molt en el que jo faig, i però tirar la tovallola no, eh?
0: Això no, no. Mai.
1: No, perquè encara és, per mi és més incentiu, no? Quan ho tens complicat, dic, pues, ostres, pues, haig de lluitar encara més i crec en el que faig, no? El dia que jo perdi les ganes, doncs, o l'emoció, o el respecte, o aquests nervis per aquesta feina, ja és una altra cosa. Però de lluitar no ho he deixat mai. I com més complicat, més he lluitat.
0: I algun moment has pensat que has perdut coses, petites coses, de la vida, per aquesta vida tan ràpida que porteu els artistes?
1: Home, lògicament sí. Perds moments puntuals, no?, del teu dia a dia, respecte a la família, respecte al teu entorn. Però, clar, jo encara me'n recordo quan començava amb aquelles orquestres d'estar allà el dia de Nadal i dir, dinem més ràpid perquè jo me n'haig d'anar a cantar a Barcelona en una sala de festes, no? Clar, tot això et fa perdre, bueno, aquests moments, no? O vas fent gran i neix el teu fill i no estàs tot el que voldries perquè et toca viatjar molts mesos a Amèrica, totes aquestes coses, però després també t'ho compensa, perquè com jo et deia abans, sóc d'aquests que quan acabo la meva feina desconnecto i sóc el Josep Capdevila i disfruto del meu entorn, de la meva família i tot el que és el meu, no?
0: Llavors no és complicat desconnectar, no?
1: No. Tu? No, jo sempre he lluitat i crec que ho he aconseguit, he après això, aquesta dualitat, saber-la portar molt bé, perquè anem a veure, el Cercle d'Alma no durarà sempre, i quan s'acabi el Cercle d'Alma jo vull seguir disfrutant de la meva persona.
0: Com et cuides? Perquè evidentment per portar l'energia a sobre de l'escenari que desprens no és fàcil, cantar, ballar, saltar no és gens fàcil, no?
1: Aquesta és la droga més forta que hi ha.
0: Sí.
1: Quan puges a l'escenari, la música, no? I a vegades que dius, hòstia, jo a una època patia molt de l'esquena, després vaig començar a fer ioga i em vaig sentir molt millor, però era arribar, ostres, estava encarcarat, fotut, sorties a l'escenari, feies el que no et podies imaginar i acabava el concert. Què tal l'esquena? Ah, hòstia, ni me'n recordava de l'esquena. Jo recordo el James Brown, que va venir a un concert i va arribar a l'aeroport, portaven amb cadira de rodes...
0: Sí.
1: Arriba allà al lloc on havia de cantar i va arribar a peu d'escenari amb la cadira de rodes. Va pujar a l'escenari i allò era... És això.
0: Energia pura.
1: Al final és aquesta la màgia de l'escenari.
0: Clar, suposo que abans dels concerts, un dia abans o dos dies abans, et cuides bastant, no?
1: En general, quan estàs de gira.
0: De gira?
1: Sí. La veu sempre... Jo parlo per mi, però normalment... vol molt descans, dormir un mínim d'hores, els contrastos del fred, tot això, no? Jo sempre dic que és com el vi, la veu. L'has de cuidar que no hi hagi canvis bruscos de temperatura, quan viatges amb el tren o amb l'avió, abrigar-te bé una miqueta, i fer una sèrie d'exercicis. Això és com quan un esportista ha de sortir a jugar o fer el seu exercici, doncs, lògicament, prèviament ha hagut d'escalfar, doncs la veu igual, no? Ara ja començo a fer cada dia una sèrie d'exercicis ja per preparar-me per la gira, però bueno, un mínim, tampoc és una cosa exagerada.
0: Aquesta nit estem presentant Ritorno a Via d'Alma, del Sergio d'Alma. Com ha estat la producció de tot l'àlbum?
1: Doncs mira, han sigut tres productors, el Fernando Boix, el Quim Fallo i el Pablo Díaz, junt amb l'Àlex Perea, gent molt jove, una visió una miqueta més orgànica, una altra una miqueta més electrònica, doncs per capgirar una miqueta moltes d'aquestes cançons que ja teníem al cap, doncs fer-les totalment diferents, no? Però ha sigut conviure amb aquestes cançons ja quan jo feia la prova per enviar-la al productor, pel to i tot, ja tenia jo una miqueta, doncs, allò que dèiem, no?, de fer-me la meva i conviure amb aquestes cançons, però des d'un altre angle, perquè no és el mateix escoltar aquestes cançons a reinterpretar-les tu, no? Jo penso que aquí ja hi havia una feina prèvia junt a, i després amb el productor, però era el primer Via d'Alma que no gravava a Itàlia, que fèiem aquí, i jo el volia fer aquí precisament per donar-li una visió molt diferent, no? Molts d'aquests productors, hi havia cançons d'aquestes d'aquest Ritorno a Via d'Alma que no coneixien.
0: Caram.
1: Per tant, per mi era molt important això, clar. Quan jo vaig fer els altres Via d'Alma, totes aquestes cançons eren molt reconegudes allà i pel productor ja vegades que era complicat, no? I en canvi aquest sí que tenia molt clar que el volia fer aquí.
0: Hi ha cançons, aquest àlbum, com Macualidea,
1: sí, del Pino d'Anjou,
0: un altre clàssic, abans ho dèiem, no?
1: Clàssic, això recordava clàssic. Aquell moment de la discoteca amb aquella, bola de mirall, no? Amb aquell mirror ball. Sí.
0: Per què la vas escollir?
1: Mira, jo mai m'hagués imaginat
0: que
1: faria aquesta cançó, perquè, ostres, és una cançó que molt, molt, molt allunyada del que jo puc fer, però, de fet, vaig fer proves a casa. Clar, estàs allà, tens un mini estudi a casa, vas provant, i un dia dius, vaig a fer. I l'equip em va dir, home, però sí que es pot fer aquesta cançó, perquè jo crec que era una cançó que nosaltres, ostres, aquesta generació l'hem viscut i la tenim molt present, i la gent, jo crec que el moment del concert també serà un moment revival total.

0: quan no cantes, no prepares discos, no estàs de gira, què fas? Què és la teva vida?
1: Bueno, és que és una vida tan normal,
0: sí?
1: Potser avorrida, no, per mi és que és el que vull fer. Disfruto del meu entorn, de la meva família, de casa, portar una vida una miqueta més rutinària, sí, però m'agrada, perquè jo estic vivint en una zona amb un poble retirat aquí a l'Empordà, vida de poble, el dia de mercat vaig al mercat, estic allà amb la gent, disfruto. Bueno, és una vida més... Potser la gent dirà, quina vida més avorrida, no, perquè, clar, si constantment estàs viatjant i tot això, i amunt i avall, escenari, el que vull és tranquil·litat i bueno, hi ha moments de soledat, també.
0: I aquí hi ha gent del poble, et veu diferent?
1: No, allà
0: et veu com el Sergio o com el Josep? Josep.
1: D'entrada ja sóc el Josep, un veí més. Això m'agrada, no?, perquè allà no sóc... Ui, no, allà no existeix el personatge. Allà coneixen el Josep, el veí... i el que conviu amb ells, i això és el que més m'agrada.
0: I que xulo que és això, eh?
1: Sí, és aquest anonimat. Però jo sempre també he lluitat, per això.
0: Sí.
1: Molt. Jo he viscut 27 anys a Madrid, també buscava aquest anonimat, però és que allà era el Sergio. Allà el Josep no el reconeixien tant. En canvi, aquí, m'han vist també de vacances per allà, quan encara no hi vivia, i aquí m'agrada perquè puc defensar molt més aquest anonimat, aquesta vida personal.
0: I creus que aquest país cuidem prou els artistes?
1: Mira, passa una cosa, que quan una persona comença a complir anys, en comptes de valorar potser aquella sabidoria o aquella veterania, ja vas, que sembla que vagis desterrant, no? Una actriu, un actor, un músic, un escriptor... I és una pena, perquè al final, jo cada vegada que haig de fer un treball, intento treballar amb productors i autors molt joves, i a la vegada a la banda també hi ha gent molt jove, però gent també molt veterana, i crec que aquest contrast sempre és,
0: sí,
1: important, no?
0: Totalment.
1: Però bueno, tu veus a França o a Itàlia, el que et deia abans, no? Que la gent jove encara valora, no?, aquell artista. Però bueno, jo en el meu cas em sento molt estimat i valorat, però sí, hi ha vegades que dius, jo veig entrevistes d'actors i actrius i dius, ostres, quina ràbia, no? Mm. Perquè, escolta, s'ha de valorar també el pas dels anys, no?
0: Sí, perquè al final molts, com tu, per exemple, sou patrimoni ja d'un
1: bueno,
0: país.
1: Bueno, ni molt menys m'ho plantejo.
0: Heu fet història. És gent que ha fet història en un país, en un moment donat, que continua fent història i que ha fet que molta gent, en moments importantíssims de la seva vida, hagi superat, en alguns casos, problemes importants per la música dels artistes. No?
1: Això és molt maco, eh?
0: Això és molt xulo i segurament t'ho han dit més d'una
1: vegada. Sí, t'ho anava a dir, que moltes vegades la gent diu, ostres, estava passant un moment delicat a nivell emocional o per una malaltia X i la teva música m'ha ajudat. Dius, ostres, que bé, no? M'agrada que la gent doncs, hagi anat a un concert i sortir... feliç, contenta de que s'hagi oblidat en aquells moments el que dura aquell concert d'una sèrie de problemes. Però jo m'agrada ara disfrutar-ho i viure-ho. El dia que jo em retiri, em jubili, ni molt menys penso en... Deixo això de... No. Jo he disfrutat d'aquell moment, que la gent hagi disfrutat de la meva música i després ja... Apaga i vamos, no? Clar, home.
0: I ja tens per tot amb aquesta
1: sí,
0: vida, no?
1: Sí, no, s'ha de disfrutar del
0: de
1: moment. Jo cada... Des d'aquell primer disc o des d'aquells 16 anys que vaig trepitjar l'escenari fins ara, he disfrutat de cada moment. Però quan això s'acabi, s'ha acabat i s'ha quedat allà. I què és fer feliç a la gent? Pues molt bé, doncs... Però són etapes que s'ha de viure.
0: I ara...
1: Jo tinc molt present que... Així com vaig aparèixer, doncs desapareixeré i ja està, i s'ha d'assumir tot això.
0: Això ens passarà a tots, eh?
1: Oh, i tant,
0: i tant. Però sí que és veritat que ara parlàvem d'aquestes cançons que han marcat la vida de moltes persones. Suposo que la teva vida també ha estat marcada per algunes cançons, no?
1: Sí.
0: Perquè, evidentment, tots tenim una banda sonora nostra i cançons que ens transporten en un moment donat de la nostra vida. I moltes vegades he comparat, no?, les cançons amb les olors. Una olor també et pot transportar amb el temps. Hi ha cançons que tu et transporten amb el temps? Et
1: sí.
0: Porten en un moment de la teva vida?
1: Clar.
0: O de la teva infantesa?
1: Tu pensa que moltes d'aquestes cançons d'aquests Via Dalma o d'aquest Ritorn a Via Dalma són cançons que jo he escoltat de petit a casa, que sonaven a la ràdio, que la meva mare o el meu pare posaven en el tocadiscos, i clar, a trasllar d'aquell a la teva casa, o tinc companys a Itàlia i em diuen, ostres, és aquesta cançó, i el poses a parlar, dius, aquesta cançó és quan jo vaig començar a anar a l'institut, o quan... Clar, és que al final és el que diem, no? La música et pot traslladar en aquell moment puntual de la teva vida, et pot recordar algú, o quan tu t'aixeques, depèn del teu estat d'ànim, aquell dia dius, oh, em posaré una cançó o una altra, i com et pot fer canviar la música això? Aquest poder que té la música, ostres, ho té molt poques coses.
0: És un àlbum, es diu Ritorno a Via Dalma, un àlbum recomanat, que jo recomano, va sortir el dia 14, des del dia 14 a dia d'avui, no sé quantes vegades ja l'he escoltat, perquè a banda de que en Sergio Dalma el considero un bon amic, és un grandíssim professional de la música i que sempre ha estat per les bones i per les dolentes en aquest àmbit musical. I que el recomano per aquests Nadals, un millor regal.
1: És un bon regal, eh? Regalar un disc, regalar
0: sí.
1: un llibre...
0: És cultura, és cultura. Regalar música és cultura. Doncs el Sergio Dalma, un dels grans d'aquest país, ha fet tant i tant per la música i continuarà fent durant els propers anys. Estaria hores i hores parlant amb tu, perquè ets una d'aquelles persones
1: que... És una xerrada.
0: Clar, davant del micro o darrere ets el mateix. Per tant, estaria tota la nit, però la nit passa i sé que també has de descansar. Gràcies per venir a aquestes hores a Ràdio 4.
1: Gràcies a tu sempre per fer-me un forat i poder xerrar una miqueta amb tu.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui què? Doncs, mentrestant es construeix la llei de la gent gran de Catalunya, a partir de la proposició presentada pel PSC, Units per Avançar, i ara el mes d'abril, a la mesa del Parlament, en quin punt estem? Què està succeint? Què estem fent i què estan fent tots plegats? No? Què fem? Què fa aquesta societat amb una llei que la tenim al forn? Bueno, ara en parlarem. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntem com podem finalitzar. El contingut marca la diferència del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. La taula de Ràdio 4, la taula de Sentit de Viure, com sempre, plena de coneixement, plena d'inquietuds, plena d'amistat i també de contingut seriós. Mònica Ríos García, diputada al Parlament de Catalunya, portaveu del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar. Senyora Mònica Ríos, senyora diputada, Mònica, hola.
2: Hola.
0: Com estem?
2: Molt bé. Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies, el ple és nostre. Raül Moreno Montañà és secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió. Senyor Moreno, Raül, com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: El ple també és nostre. Manel Becerra, ell ja sabem, és historiador i president de la Unió Jubilats i Pensionistes de l'UGT. És un home ja del programa, habitualment des de fa gairebé 2 anys. Manel, sempre és un ple tenir-te. Avui estàs com a Manel, com a historiador, com a què?
4: Una mica de tot. Com un damero.
0: Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona d'ICAP. Antonio Martínez, gràcies per ser aquí també nosaltres i compartir el temps i la ràdio i el coneixement, no?
5: Hola, Manel. Hola a tots.
0: Hola a tots. Joan Sala Orozco és sociòleg i president de l'Associació Sumèries. Joan Sales, Joan, bona tarda, bon dia, bona nit.
6: Hola,
0: perquè
6: què tal?
0: El programa s'emet a totes hores, per tant cal dir hola en general, no?
6: Un hola en general.
0: Valentina Martos Amiguet, la més jove de tots plegats, advocada i opositora a l'advocacia de l'Estat, molt aviat serà la primera de la llista, segurament, de la convocatòria, perquè una intel·ligència realment a vegades que sobta, no? Valentina.
7: Hola, moltes gràcies, Manel.
0: És que t'estimem molt. Gràcies, Valentina. La Montserrat Barceló, ella és metgessa i assessora per Europa de Veristat, amb la seu, com sempre diem, entre Boston i Barcelona, no sé, és el camí entre amunt i avall. Montserrat, un plaer tenir-te.
8: Hola.
0: El teu somriure sempre marca una distància. Eh?
8: Gràcies, Manel. Molt contenta d'estar aquí.
0: La teva amabilitat. Ens anem a Madrid. Julio Pérez Díaz és demògraf i investigador del CSIC. Julio, com estàs? Bé?
9: Encantat, com sempre, Manel.
0: I nosaltres també estem encantats de tenir-te. Només faltaria, perquè aquí és un programa, el programa que diem de les moltes veus, però és un programa a la recerca del talent i de l'opinió i del rigor. I tanquem amb el periodista i CEO i el CEO de Diàrisis, José Ángel Martos. José Ángel, com estàs?
10: Hola, molt bé, encantat de tornar.
0: Un plaer tenir-te. Home, viatges molt. Bueno. Mèxic, no sé què, però en fi, és del que es tracta. Ara és el moment del pensament, del primer pensament del programa. És el moment de l'editorial, si més no analítica i compartida, no? El temps que ens ha arribat, quin temps ens ha arribat? Catalunya ha entrat, definitivament, en una nova etapa, diríem, demogràfica. No és pas una hipòtesi, ni una projecció, és un fet. Més d'un milió i mig de persones tenen avui més de 65 anys, és a dir, el 19,23% de la població a Catalunya. I aquesta xifra continuarà creixent. El temps de la longevitat ja és aquí. I amb ell arriba què arriba? Arriba una pregunta inevitable. Què fem amb aquesta societat nostra? Com la tractem, no? Tenim davant de la taula avui la proposició de la llei de la gent gran. Per tant, neix dins d'aquest context, diríem, no? No com una resposta tècnica, sinó com una presa de posició política i moral. perquè envellir no pot continuar sent, de cap de les maneres, tractat com una etapa residual de la vida, ni la gent gran com un col·lectiu passiu, assistit o fins i tot molt invisible o maltractat. La llei parteix d'una idea fonamental, crec. La bellesa és una part central del contracte social contemporani, aquest moment que vivim. Posant en valor, també, com no, una llei necessita pressupostos i necessita recursos. Ara en parlem. Senyora diputada, Mònica Ríos, la paraula seva i el pensament també.
2: Moltíssimes gràcies. Bé, nosaltres, jo com a portaveu de Drets Socials i Inclusió del grup parlamentari socialista i Units per Avançar, tenim molt clar que si volem un país millor hem d'analitzar-lo amb tota la seva diversitat i, com bé comentaves, d'aquí uns anys el 25% de la població a Catalunya seran persones grans o sèniors, no? Que dieu molt en aquest programa i a mi m'agrada molt aquesta paraula. Llavors, aquesta longevitat, que és una realitat, per nosaltres és un enriquiment de Catalunya, no? com a societat. I evidentment, aquesta longevitat, també aquesta realitat, requereix d'una atenció específica. I d'aquí, no?, aquesta proposició de llei de gent gran que busca el benestar psíquic, social, tant personal com comunitari, d'aquestes persones en aquesta franja d'edat, que jo sempre dic que és una franja d'edat magnífica, no?, una etapa de la vida magnífica, i per tant, des de les administracions públiques, d'alguna manera ens hem d'adaptar, hem de garantir uns serveis, una atenció que doni resposta, doncs, a aquesta diversitat de necessitats durant, diguem, aquesta etapa de la vida, que, com diem, cada cop, no?, s'allarga més, per sort, o sigui, això és una bona notícia, i una mica el que busca la llei precisament és això, tenir aquesta resposta perquè les persones grans puguin viure dignament i, a més, com bé deies, lluitar contra alguns elements, no? Sí. Algunes problemàtiques que també, diguem, reflexa aquesta llei, que es fonamenta en dos pilars bàsics, que són la lluita contra l'edatisme, que és una realitat que en parleu molt, no?, en aquest programa, sí, i la igualtat entre homes i dones.
0: El maltractament que és que el comporta directe i directament l'edatisme. Per tant, jo diria que durant dècades les polítiques públiques adreçades a la gent gran o a les persones grans han estat principalment assistencials. Forma part de la nostra història, no únicament a Catalunya, a Espanya, sinó fins i tot arreu del món, no? Per tant, necessitem, han estat necessàries, però és insuficient. Necessitem un canvi i una nova mirada. Aquesta llei sembla que fa un gir de fons. No parla primer de serveis, sinó parla primer de drets. Capdalt important. Drets civils, socials, culturals i polítics. Dret a participar, a ser escoltat. Dret a ser escoltat. Dret a una vida digna, autònoma i segura. La llei situa la persona gran com a un subjecte ple de drets, repeteixo, perquè és molt important i és clau. No com a destinatari de beneficències, no. Per tant, també és necessari, però aquest no seria l'objecte principal. I aquest canvi de mirada és probablement un dels seus actes més interessants, no?, o més importants. Raúl Moreno, secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió. Senyor Moreno, Raúl.
3: Efectivament, jo crec que aquesta llei el que fa és situar la persona com un subjecte de llei, no?, de drets, un subjecte de drets a qui se'ls reconeix. Una sèrie de drets que és veritat que des del punt de vista de la legislació actual alguns d'ells estan reconeguts ja, no?, i per tant no partim de zero. Però, evidentment, l'evolució del conjunt de la societat i de les necessitats de la gent gran fa que hi hagin altres elements que cal posar negre sobre blanc i que cal que formi part del nostre conjunt legislatiu, no?, de la nostra estructura legislativa. Jo crec que aquesta llei és un pas endavant pel reconeixement de drets, però també perquè d'alguna manera vehicula quines són les maneres, quines són les formes a les quals volem tractar la gent gran en el futur, no? Molt sovint, sempre quan parlem de gent gran, parlem d'aquella gent gran a qui li passa alguna cosa, o no està bé de salut, o parlem de dependència, parlem de discapacitat, sí, parlem de residències, no? Quan tenim un conjunt de persones grans, molt important, que viatja, que consumeix, que forma part del nostre dia a dia, que viu la seva bellesa amb absoluta naturalitat i que molt sovint es troba que no hi ha cap tipus de legislació que parli exactament dels seus problemes. Parleu de l'autisme, però també és una llei que es vol avançar una mica al futur, no? Parlem de la gent gran LGTBI, i com adaptem...
0: És un tema que és molt important, clar, que queda sempre a les fosques.
3: Eh? I com adaptem els nostres recursos, sí, els nostres serveis a aquesta nova realitat, no? Com adaptem els recursos i els serveis que tenim també a les persones grans que venen d'altres procedències, no? Per tant, hi ha alguns elements que jo crec que són interessants i que esperem, doncs, que properament el Parlament de Catalunya ho tracti i puguem tenir aquest recull de llei que farà que les administracions públiques dirigim les nostres polítiques cap a una manera d'entendre la gent gran determinada. No?
0: Amb tot, hi ha... Vamos, és evident que hi ha discriminacions visibles i d'altres, com dèiem, que operen en el silenci i l'omissió, no? L'edatisme és una d'elles clarament, no? Una forma estructural de discriminació que exclou, infantilitza i trenca la dignitat de les persones grans pel sol fet de ser-ho, de ser una persona gran. La llei sembla que assenyala amb claretat el combat d'una manera transversal. No només en l'accés al servei, sinó més no, també en la representació social, en el llenguatge, en les oportunitats, en la participació política i comunitària. Una societat que menysprea les persones grans és una societat que nega el seu propi futur. Això ha de quedar clar. Reconèixer l'edatisme és un acte de maduresa col·lectiva. Combatre'l, una obligació democràtica. Manel Becerra.
11: Sí, si em permets, abans de contestar la teva pregunta, jo em felicitaria individual i col·lectivament perquè per fi una llei s'estigui tramitant al Parlament de Catalunya, que és una antiga aspiració del món de les persones grans a Catalunya, no? I també la disponibilitat de la diputada, que realment fa bolos per tot arreu, explicant-lo per tot arreu, i aquesta divulgació i aquesta informació que es dona a la gent, jo crec que és molt positiva i molt democràtica. En el tema del dedatisme, que la diputada ha dit que és un pilar bàsic del combat contra, o sigui, facilitar i lluitar a favor de la dignitat de les persones grans, jo crec que aquesta llei, que més o menys fa més ment 4 o 5 vegades i realment al final de l'articulat diu que les sancions econòmiques revertiran en benefici del combat contra l'edatisme, que això està molt bé, però jo crec que quan es va redactar, si pensem una mica en l'època del 2020-2021, potser la sensibilitat i la conscienciació del tema de l'edatisme no estava tan present com està ara, no? Ara això en 3 o 4 anys ha donat un
0: 2023. Febrer de 2023 fins ara mateix.
11: Pues sí, però la redacció inicial
0: ja.
11: De la que el secretari general era...
0: Però jo parlo pel meu tema.
11: El protagonista. Vull dir... No, vull portar a l'origen de la redacció de la llei, no?
0: Sí.
11: I ara la situació és molt diferent. Hi ha congressos, hi ha edició de llibres per tot arreu, per exemple el teu, hi ha treballs acadèmics, treballs dels mitjans, vull dir, que jo crec que ara, si fos possible, i si encara estem a temps, seria el moment d'introduir alguna cosa sobre edatisme amb més densitat, més específic, més concret i amb una visió del 2025. Si és que tinc el temps, jo faria aquesta comanda.
0: I acció, també acció.
11: Això me lo reservo per després.
0: Ah, tu ho saps per després, d'acord. Per tant, la bellesa, diríem, no és neutra. Té sexe, diríem, gènere. És una clau social, té trajectòries vitals, no? La llei ho entén. I em sembla que incorpora una mirada feminista clara, perquè també és un tema clau i fonamental, no? Conscient que moltes dones grans han viscut i viuen vides marcades per la desigualtat, el maltractament, les cures invisibles, la precarietat econòmica i sovint la soledat. Amb tot, ser dona i gran i vídua no és una suma de circumstàncies, és una realitat específica que requereix respostes directes i específiques. La llei també reconeix la diversitat de la gent gran, incloses també, com havien dit al principi, em sembla, les persones de LGTBI, que històricament invisibilitzades, no? Per tant, aquí la norma no només protegeix, sinó que repara, ha de reparar i ha de reconèixer. Montserrat Barceló.
8: És que quina llei seria si no tingués aquesta mirada feminista? Jo estic una mica com el Manel també, no? Quan aquesta llei es deuria fer, jo crec que hem avançat molt en veure aquestes bretxes digitals, en veure aquest maltractament, com arriba a afectar molt més a les dones. Amb la qual ara jo penso que tenim una quantitat de dades, una quantitat de bibliografia tan gran que és que realment la llei està molt bé i que s'aprovi, que s'implementi, però que es fixi molt amb la part aquesta, no? Recordem que vam tenir un programa aquí de centenàries, crec sí, recordar, sí, sí, Manel, que sí. Més del 80% de les centenàries eren dones, 83%, bueno, si
0: dades,
8: recordo bé.
0: Les dades de memòria, diré, les dades a nivell estatal, de les, sembla que són de les 25 o 27 mil dones que tenim de centenàries, pues, em sembla que són 17 o 8 mil són dones i 2.000 homes o 3.000 homes. La diferència és evident, no?
8: Aleshores, la llei ha de ser feminista i amb una mica, doncs, amb totes aquestes dades, doncs, a l'hora d'implementar-la jo crec que ho hem de tenir molt, molt en compte. Però molt contenta de que avui se'n parli i de tenir els protagonistes tan importants que els tenim avui aquí.
0: Ho farem avui i ho farem més sovint, perquè hi ha dues coses que no podem pas deixar a banda. És la llei, quina importància té, com les comparem amb la llei estatal i que altres autonomies que tenen, i però que fem la nostra, que és el que ens pertoca, no? El maltractament, doncs, a les persones grans és una realitat incòmoda, molt incòmoda. I sovint amagada, ho sabem molt bé des d'aquest programa de ràdio. Ho sabem molt bé des de Sentit de Viure. Perquè el maltractament pot ser físic, psicològic, econòmic, sexual, de tota mena, no? Pot adaptar la forma de negligència, com la cobrim, com la defensem, com l'ataquem, diríem. Abandonament, el menyspreu, la llei es posa al centre. Aquesta llei ens ha de posar al centre, no passa als marges. Protegir les persones grans, jo diria, no és només intervenir quan el dany ja s'ha produït, no. No, igual que els Mossos d'Esquadra estan fent seguiments, crec que els Mossos d'Esquadra en aquest moment, si no recordo malament, porten 1.400 seguiments, i dels quals aquests 971 estan sota vigilància judicial, no? Per tant, tenim dades, sabem què està succeint, i des d'aquest programa empenyem. Per tant, pot ser físic, psicològic, econòmic, sexual, com dèiem, no? El maltractament. Pot adaptar aquesta negligència, podem lluitar contra aquest fet, no? Per tant, protegir les persones grans no és només intervenir quan el dany ja s'ha produït, no, de cap de les maneres, sinó prevenir, detectar, acompanyar i garantir drets. La seguretat no és només absència de violència, és també presència de respecte, de xarxa de comunitat. La dignitat no s'ajorna ni es negocia. Antonio.
5: L'enunciat és realment ample i donaria, no sé, per moltíssim temps de reflexió. Em centraré una miqueta en els aspectes més importants del que acabes de assenyalar. Per una banda, el maltractament a les persones grans és una realitat incòmoda, sovint amagada. Però crec que anem millorant. Hem conegut a través de Confemac, que van estar present la setmana passada, que creix la implicació social. Cada vegada hi ha més gent que s'atreveix a encoratjar i a demanar orientació. És una senyal que hi ha una major consciència i confiança en els recursos de què disposem perquè el maltractament, si més no, primer de tot, aflori. Sabent de la bondat d'aquests telèfons als que es pot telefonar quan hi ha sospita d'un maltractament. I s'ha dit, i jo també m'afegeixo, aquest programa contribueix claríssimament a l'aflorament i a l'augment de la consciència en aquest sentit.
0: Amb tot, jo diria que de tots els temes és veritat, Antonio, que cada vegada que parlem, de cada línia, de cada pensament, s'obren conseqüències, reflexions i situacions a resoldre. Però ara anem en context general. Perquè un dels eixos més innovadors de la llei és la seva aposta per una societat intergeneracional. Jo diria que profigurativa, que vol dir proporcionar el flux de coneixement entre persones grans i persones joves. On joves i sèniors no competeixin, de cap de les maneres, seria un error, han de cooperar. On l'autonomia no exclogui la interdependència i la comunitat sigui part de la solució, no? La llei entén, doncs, crec jo, que envellir bé no és només una qüestió individual, si més no col·lectiva, d'entorns accessibles, d'habitatges dignes, de barris vius, de participació cultural i política. La gent gran no és memòria del passat, és capital social del present. Valentina.
12: En primer lloc, com a jove jurista, valoro que aquesta proposició de llei situï a les persones grans com subjectes actius de drets amb veu política, comunitària, socials i no només com a receptores de cures. Jurídicament això és rellevant perquè el que el text està fent és contribuir a combatre l'edatisme ja des de la pròpia norma. i des de la perspectiva dels joves resulta especialment interessant l'enfocament que adopta la llei sobre la promoció dels elements intergeneracionals i a l'elaboració de les polítiques públiques que es desenvolupa a l'article 54 de la proposició, i crec que aquest plantejament el que contribueix és a superar aquesta lògica de competència entre edats i optar per una cooperació entre generacions.
0: La proposició de la llei de la gent gran, això que també està dient ara Valentina, a Catalunya, què podem dir? Diem que no és una llei sectorial, és una llei de país. És una llei de país, és una llei de la nostra Catalunya, de Catalunya. Clarament, per tant, no estem davant d'un tema puntual, sinó d'un tema fonamental i estratègic necessari. No parla només del qui... dels que avui són grans, no? Sinó també dels nosaltres, en el temps, dels vostès que tenen ara 30 anys, de vostès que tenen 20 o tenen 50, tant se val l'edat. L'edat no mostra la bellesa de ningú, com diem sempre al programa. Perquè si tenim sort, totes i tots envellirem. Totes i tots envellirem. I el que avui decidim diu molt de la societat que volem ser demà. Aquesta llei és una aposta, ha de ser una aposta, per una Catalunya que no té por de la longevitat. Una altra cosa és si sabrem gestionar aquesta longevitat. Sabrem gestionar la nostra longevitat? Bueno, veurem. Aquí estem. Que reconeix, doncs, com una conquesta social i un actiu col·lectiu. Envellir amb dignitat no és pas un privilegi. És un dret i també una responsabilitat compartida. José Ángel Martos.
13: Sí, jo voldria insistir en aquestes dues últimes paraules que has dit tu de responsabilitat compartida, perquè tot i que tinguem una llei, també ens cal a tots com a societat ser més inclusius, ser més amicals, diria, amb la gent gran, i m'atreveixo a dir que no ho som prou. De fet, bueno, tu has esmentat ara fa molt poc les dades de maltractament, hem tractat el tema a moltíssims programes, i em penso que això és una responsabilitat que no ho podem deixar només amb els polítics, amb la llei, amb les institucions públiques, sinó que tots com a societat, i en això crec que contribueix Sentit de Viure, hem d'evolucionar en el nostre pensament, en el nostre esperit, en la nostra forma d'acceptació de la gent gran, dels sèniors, i ho insisteixo perquè crec que no ho estem fent prou bé, com ho demostren les dades.
0: Sí, les dades, avui no parlem exclusivament del maltractament, però és el cobre el meló de moltes coses, no?
13: Sí, sí.
0: En el fons, una pregunta...
13: És el símptoma.
0: No? El símptoma, efectivament. En el fons, jo diria una pregunta de fons, no? Que interpreta tota la política pública. Allò que deia fa una estona, sabem governar la longevitat? Sabrem governar la longevitat? No només gestionar els costos, sinó orientar-ne el sentit de la mateixa llei, de tot plegat, perquè una societat que viu més anys necessita, doncs, que necessita institucions madures, polítiques més llargues i serioses i una mirada que vagi més enllà del segle electoral. Un observatori de l'envelliment, per exemple, que ens ajudi a interpretar tots aquests processos. Joan Sala.
14: Cal dir que Sumeris, que és l'entitat que jo represento, fa 3 anys vam presentar una seqüència bastant ampla d'esmenes, no? La primera de totes, que em sembla que ja això s'ha complert, era canviar el nom de gent gran per persones grans. Em sembla que aquest era un criteri molt important. Cal dir que aquesta llei, i el Raül sempre ho menciona, la primera proposta va sortir del Consell Consultiu de gent gran del Baix Llobregat. Vam fer una proposta. amb les esmenes que vam presentar, el que comentaves, Manel, vam fer una descripció bastant ampla de lo que podia ser l'observatori, amb continguts, què podia fer l'observatori. Inclús em sembla que vam parlar bastant de les diferents tipologies que podia haver jurídiques recolzant-se o emparant a l'observatori, no? L'observatori que en aquells moments, inclús recordo que amb tu que vam fer alguna reunió parlàvem encara en aquells moments si aquest observatori dependria del Parlament o dependria del govern. Bé, jo crec que la descripció que has fet abans Sí. La llei diu moltes coses, però diu una cosa molt... diu, o tindria que dir més i aclarir més, el concepte intergeneracional. És a dir, el projecte de que dintre de la llei pugui parlar de les polítiques actives entre diferents generacions, això és clau dintre d'aquesta llei. Per què? Perquè el suport mutu i les ajudes i tot el tema de la declaració d'intencions de futur passarà per poder barrejar generacions, persones grans, persones joves, persones de mitjana edat, però barrejar-les en tots els sentits. I aquesta és una clau de futur.
0: Però és una clau, és una clau humanista, és una clau de futur, sí, també estratègica. Però, a més, ara preguntarem a Julio, la demografia també ens posarà lloc.
14: Sí.
0: La demografia també ens posarà lloc. Per tant, governar la longevitat, diríem, vol dir... Què vol dir? Vol dir entendre què és l'envelliment, que no és un problema, diríem, a contenir... Cal saber, doncs, d'on venim. Cal saber d'on venim. E interpretar la veritat de la realitat demogràfica. És que si no entenem això, no avancem, ni la llei tampoc, eh? Per això ara li preguntaré al Julio, però el Julio pot estar diversos dies parlant d'això, eh? Però només que faci l'aclaració que convingui, no? Vol dir, tot plegat vol dir anticipar, invertir, escoltar i decidir amb responsabilitat intergeneracional. Què passa entre els joves i els sèniors i què està succeint en el món, a Europa, a Espanya i, per tant, òbviament, a Catalunya, eh? I sobretot vol dir assumir que el futur del benestar passa inevitablement per com cuidem i reconeixem la gent gran d'avui. Julio Pérez, Madrid.
9: La clau sempre ha estat aquesta. És com cuidem. El gran canvi demogràfic va començar per com es cuidava els infants, que es morien de manera molt fàcil. Hem aconseguit mitjos de vida, esperances de vida molt elevats, i continua sent sempre el mateix. I el problema és que bona part del pensament contemporani continua veient l'envelliment com un enemic. Això és malbaratar recursos. Si hem aconseguit persones que viuen fins a edat avançada, el que hem d'aconseguir ara és que siguin d'utilitat per tots. El que no es pot fer és, amb aquest edadisme i amb aquest prejudici sobre la gent gran, a pensar que això és un cost, que és una desgràcia, perquè l'evolució demogràfica és inexorable, aquí no hi ha remeis, no hi ha manera de revertir-ho, i jo he de dir que hi ha administracions de comunitats autònomes a Espanya que tenen plans per revertir l'envelliment demogràfic. Estan bojos.
0: Però aquest tema que estàs dient, que també podria ser un programa sencer, la política extrema, molt extrema a la dreta, intenta treballar aquest tema que estàs dient tu, si no me'n recordo, si no m'equivoco.
9: Sí, però això ja passava 100 anys abans. O sigui, Franco ja estava empenyat en tenir una natalitat més alta. O sigui, de gent que no ha assimilat mai el canvi que hem experimentat els éssers humans en apenas un segle, sempre hi ha hagut. Però jo el que... No em vull estendre, però el que vull dir és que no hem de desbaratar, no hem de malbaratar aquest recurs que hem aconseguit entre tots, que és anys de vida. O sigui, no es tracta de protegir ningú, es tracta de tractar a la gent amb el que tu dius sempre, amb dignitat, però és que, a més, aprofitant en les relacions entre totes les edats, aprofitant també que... És que jo no sé si som conscients, però venim d'un 4% etern de gent gran, com a molt, i passarem a ser pràcticament el 30%. És a dir, pràcticament un de cada tres persones d'aquest món tindrà més de 65 anys. Si això ho continuem no fent servir ni nos valorant, si estarem perdent recursos, òbviament.
0: Estem davant, doncs, de la nova longevitat, que ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè sentim I perquè sentim el sentit de viure, no és pas, no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora, al web de la plataforma de RNE, un stop, un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar junts un nou sentit de viure. Un futur on ningú sobra. Un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya. Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Senyora diputada, hem escoltat moltes coses. Començo per vostè, eh? Començo per Mònica Rius. La pregunta és, s'han fet tantes preguntes i tantes reflexions, però jo vull fer una primera que és molt bàsica i essencial. Com deia, la llei va fer la proposta de l'1 d'abril, va entrar a la mesa al Parlament el 14 d'abril, ha passat gairebé un any. On estem?
2: Me l'esperava, aquesta, eh?
0: Sí.

0: participi tant i tingui tantes ganes de portar, en aquest cas, en la llei de les persones grans, que segurament pot ser que sigui persones grans perquè era una cosa que en aquella ponència, en l'anterior legislatura, tenia molt de consens, no?, aquest canvi de gent gran a persones grans. Bé, anant a la pregunta, és cert que nosaltres, jo soc portaveu de Drets Socials i Inclusió, aquesta llei penja de Drets Socials i Inclusió, tenim una activitat legislativa tremenda, tenim 11 iniciatives legislatives que es van registrant i van entrant, no?, quan la Junta de Portaveus decideix que vagi a l'ordre del dia, no? I van entrant, i després aquestes lleis es fa el debat de l'esmena a la totalitat, i si prosperen, si hi ha esmena a la totalitat presentades o no, en aquest cas segurament és possible que Vox ens presenti esmena a la totalitat, perquè ho fan sovint, sobretot amb lleis de caire social, i quan superi el debat d'esmena a la totalitat, doncs ja podrem treballar amb la ponència perquè sigui una realitat. Jo no puc concretar data perquè no depèn concretament de mi, vull dir, hi ha unes quotes entre grups, no?, per les iniciatives, depenent de quin grup presenta la iniciativa, doncs ara em toca a mi, ara et toca a tu, no?, hi ha, però evidentment, amb el temps que portem des de que es va registrar i les que han anat, diguem, entrant en curs, jo crec que el més serà imminent que puguem entrar en un proper ple en debat amb l'esmena a la totalitat, si és que hi ha, perquè després pugui engegar i un cop estigui superat aquest debat, després ja serà molt més àgil, perquè també volem que sigui més ràpid, perquè ja va haver-hi un debat anterior a l'anterior legislatura, per tant, aprofitarem també la feina feta, tot i que, com deia, com que passen els anys, no?, i segurament ara tindrem noves, no?, aportacions, com deia el senyor Becerra, sobretot amb el tema de l'edatisme, que sembla que no, però és veritat que ha canviat una mica, no?, aquesta perspectiva, se'n parla més que quan es va redactar aquella llei.
1: Jo crec que es té una consciència molt
0: sí,
1: més clara.
0: Sí, se'n parla molt més. Llavors, com que és una proposició, estem a temps totalment d'incorporar noves aportacions i adequar-la.
1: Per tant, el cronograma, si tinguessin que posar un cronograma de la llei, això li preguntaré al Raül.
0: Pregunta-li al Raül, que mana més que jo.
1: Bueno, no sé qui mana més, però en qualsevol cas, Raül, el cronograma de la llei, ens anem al 2027, per dir una dada de que ja estigui aprovada, que ja pugui ser útil, que ja pugui tot el procés ja pugui ser publicada, quant temps ens queda?
2: Sí, jo, coincidint amb el que diu la Mònica, la diputada, jo crec que abans de l'estiu tindrem la possibilitat de poder portar aquesta llei al Parlament. Això és una decisió dels grups...
1: Estiu 2025.
2: D'aquest any. I tot dependrà després de la segona fase, que són aquestes esmenes que s'han de presentar, de la celeritat que li vulguin donar els grups parlamentaris, etcètera. I com ja s'ha fet una feina prèvia per no tornar a repetir algunes de les coses, això ens hauria de permetre anar més ràpid. El 27 la llei ja està aprovada.
1: El 27.
2: Sí, mm-hmm. I això pot ser desembre del 26, gener del 27 o març del 27, en funció de com s'amplia o no això, no? Tot i així, jo entenc les ganes, però els procediments legislatius també tenen un temps després de ser aprovats.
1: Clar,
2: no?
1: Les ganes, Raül, és que vostè ara està mirant el manera, està dient no sé què, però una precisió. La pregunta és, mentrestant la llei no s'aprova, jo estic defensant ara, què passa amb les persones grans? 2 anys més, esperant moltes coses. Quina és la... Jo crec que una de les lleis que tenim més necessitat d'aprovar-la. El 2027, tant de bo que fos demà per la tarda. Però és el màxim que podem... No la podem avançar? El protocol seria aquest? Procés seria aquest?
2: Jo crec que aquest és el procés més coherent.
1: Més coherent.
2: Des del punt de vista més responsable, no? Sempre es pot fer tot més ràpid, no sé si millor, però més ràpid. Però jo crec que és una llei important i, per tant, ha de tenir el seu debat parlamentari, etcètera, etcètera. Però tot i així, abans ho deia a l'entrada, no? No estem desprotegits. És a dir, el govern pot actuar en casos de discriminació o configurant les seves lleis, les seves polítiques, en funció de la llei que, bueno, en aquest cas com a secretari general en aquests moments de la conselleria i abans com a un dels impulsors de la llei, nosaltres ja estem fent coses d'aquest tipus. Ara parlàveu vosaltres, no?, la relació intergeneracional. Doncs ja hi ha un decret en marxa per tal de que, per exemple, a Catalunya fins ara es construïen residències de gent gran. I només residències de gent gran. I nosaltres el que volem és que les residències de gent gran siguin... Doncs, pot ser una planta de residència de gent gran, la de dalt pot ser una planta de joves que estiguin en tractament per a una

0: exebulímia i la de dalt que sigui una planta
1: però
0: per persones amb discapacitat.
1: Les residències, la construcció de residències, potser és la primera vegada que hi ha una acció d'aquest tipus?
0: Bueno, des de fa 12 anys que no es construeixen residències públiques a Catalunya. Nosaltres ja n'hem programat 8 noves residències públiques a Catalunya. N'hem concertat, volem concertar 6.000 places, sí, en 4 anys i ara n'hem fet 2.500. Per tant, tot avança més enllà del contingut de la llei. Què ens ha de provocar o què ens han de permetre la llei? Que moltes d'aquestes polítiques ja no sigui només l'opinió del secretari, del conseller, del govern, sinó que s'instaura una manera de fer política de gent gran, no? I per altra banda, tenim altres reptes que també la llei es fa esment i que hem d'intentar solucionar, no? El temps d'espera per rebre una prestació de dependència, per exemple, que en aquests moments a Catalunya doncs és molt, molt alt i, per tant, aquestes coses ja s'estan fent, o fins i tot posar en marxa la nova direcció general de la gent gran, cosa que no existia fins ara.
1: Des de l'octubre, no?
0: Efectivament.
1: L'1 d'octubre, em sembla.
0: Des del temps, per tant,
1: 30 de setembre.
0: Aquestes correcte. Coses també jo crec que exemplifiquen una mica la preocupació del propi govern de la Generalitat, no només per una qüestió política, sinó perquè, efectivament, l'envelliment de la població farà que nosaltres hem de repensar el nostre sistema de protecció i hem de repensar com sostendrem el sistema davant d'aquest envelliment. I també, no només per veure-ho, i acabo amb això de manera negativa, l'envelliment de la població també té factors positius. És un nínxol de creació de treball, de llocs de treball, és un nínxol de riquesa des del punt de vista social i econòmica pel país. Són persones grans que tenen una pensió que esperem que vagi millorant amb el temps, però que, insisteixo, gasten, consumeixen i, per tant, seran una de cada tres persones de la població. Poca broma amb això. I, per tant, això reconduirà també, des del punt de vista econòmic, les possibilitats als serveis i l'economia del
1: nostre
0: país.
1: Quan fas un anàlisi de l'economia silver, de l'economia de la longevitat econòmica arreu del planeta, arreu del món, jo ho faig i us dic que des d'Àsia a Àfrica, Àsia, tot coincideix amb el mateix, amb aquest punt. La riquesa que hem de portar els que tenim més de 60 anys i com l'economia, la nova economia, forma part d'aquesta nova longevitat. Per tant, s'ha d'entendre també d'aquesta manera. Volies dir coses?
2: Sí, jo estic totalment d'acord amb el que acaba de dir el Raül. Nous jaciments d'ocupació al voltant de les persones grans, fa temps que se'n parla, però això es tindria que tenir una línia d'actuació, igual com les polítiques de formació també de persones que estan treballant amb persones grans. I naturalment el tema de l'habitatge, residències i tal, és un tema clau, i em sembla que has dit una cosa que està molt bé, que s'ha d'innovar amb aquest tema. Ara jo volia fer una pregunta. Amb aquest temps, nosaltres, disculpa que torni a dir el mateix, a les esmenes també vam posar alguna cosa, l'Agència Integrada Social i Sanitària, que per cert també treballarà també amb els ens locals, tindrà, la llei ha de tindre algun tema de relació amb l'agència, i s'ha de manifestar dintre de la llei l'agència, és a dir, quins vasos comunicants poden tindre.
0: L'agència és un instrument.
2: Sí.
0: És un instrument i, per tant, la llei, si parla de l'agència, imagineu que d'aquí 4 anys l'agència no existeixi, per tant, caldria reformar la llei. Per tant, moltes vegades les lleis fan referència als departaments competents perquè poden canviar, i al cap i a la fi l'Agència Social i Sanitària, que s'ha aprovat i que d'aquí 6 mesos tindrem els estatuts, el que vol fer és que hi ha projectes socials i projectes sanitaris que en aquests moments, durant molts anys, han treballat d'esquenes els uns als altres, que la Covid ens va obligar a treballar conjuntament, i que generem un mecanisme, un organisme que posarà conjuntament aquests dos elements. No? Ja existeixen projectes, ara mateix a les residències del nostre país, per exemple, els CAPs, els metges dels CAPs ja fan revisions a les residències, això no passava abans de la Covid, i això és una part important. En aquests moments hi ha 5 proves pilots perquè les persones que vagin al CAP puguin demanar la llei de dependència al seu metge de capçalera, i per tant escurçar els terminis. Estem en 5 proves pilots del CESIR a tota Catalunya. Per tant, l'agència ens permet fer
1: a aquestes... A tota Catalunya i en punts de referència, amb això, Raül?
0: Hi ha 5 proves pilots.
1: Que són?
0: Ara et diré de memòria, però Vic, Viladecans, Santa Coloma de Gramenet, en diferents CAPs, agafem persones que la persona va allà i diu, escolta'm, jo tinc aquesta situació mèdica, el seu metge té l'informe mèdic, es fa una primera valoració i diu, vostè pot tenir grau 2 de dependència. en aquell moment li donen el grau 2 de dependència i surt aquella persona en una hora perquè el professional dels serveis socials i el sanitari vagin a casa seva i determinin quina és la prestació que ha de tenir. Per tant, són coses molt innovadores que s'estan provant per després escalar-les al conjunt del país, no? I passar dels 140-150 dies, en el millor dels casos, per rebre una prestació, a probablement 2 mesos. Això es fa de la nit al dia? No. Però hem de saber si el sistema funciona. Per tant, aquestes experiències sociosanitàries, segurament, tot i que estiguin o no a la llei, es podran fer. Què és el que ens obliga la llei? A fer-les. A que el camí de col·laboració entre salut i social es pugui determinar. I després el governant, fruit d'aquesta llei, farà el que consideri oportú perquè això es
1: porti. A la taula hi ha moltes preguntes que m'estic mirant, però vull fer una pregunta que acaba de dir. Fer-les. Això implica recursos.
0: Sí.
1: Implica diners.
0: Sí.
1: Quina resposta tenim davant d'això?
0: Doncs mira, estem en un moment molt adient, a més per parlar de recursos. És a dir, sí, les polítiques demanen recursos des del punt de vista dels pressupostos, però també, i amb això un apunt, en aquest país ens haurem de plantejar en algun moment com financem l'envelliment. I probablement...
1: Anava per aquí, també.
0: I probablement, i no només Catalunya, el conjunt d'Espanya i el conjunt d'Europa. I això passarà probablement per un sistema impositiu ad hoc per poder finançar aquest envelliment, la creació de recursos i de prestacions necessàries per atendre a una de cada 3 persones del nostre país.
3: Sí, jo volia incidir com en aquest programa estem molt interessats en fomentar les relacions intergeneracionals i crec que també ho estan els nostres escoltadors. Volia preguntar, que ja ho he introduït abans, que a l'article 54 de la proposició de llei, ja que tenim a la diputada que ha impulsat la proposició i també el secretari general del Departament de Drets Socials, volia preguntar-li si ja han pensat en què consistiria exactament aquest pla de foment de les relacions intergeneracionals.
1: Li preguntes a la diputada?
3: O al secretari, qui prefereixi contestar.
0: Sí, bueno, va de dir que una cosa és la intenció que tenim tots de que les generacions es barregin, i una altra cosa és les dificultats de que això es produeixi. És a dir, hi ha experiències, diferents experiències, per exemple, en l'àmbit d'habitatge, de compartir habitatge a gent gran i gent jove, no sempre ha funcionat. I no només per la gent jove, hi ha gent gran que el que vol és viure a casa seva sola, tranquil·la, sense històries tal. Però hi ha unes experiències bones, no? Però en aquests moments l'arquitectura de les nostres polítiques socials fan que fem equipaments per joves, equipaments per gent gran, i no equipaments on es produeixin relacions naturals entre gent gran i gent jove. D'aquí l'exemple que posava abans, per exemple, de les residències, o d'intentar cercar equipaments i llocs de trobada que no siguin exclusivament d'una edat determinada, tot i que cal respectar també que hi ha elements molt determinats de cadascun dels grups d'edat. Per tant, aquesta posada en marxa, diguem-ne, per exemple, de la presència d'escoles, de joves en àmbits on està la gent gran, d'intercanvi d'experiències, de que les persones grans que tenen saviesa i tenen expertesa puguin fer des del punt de vista de la docència puguin traslladar la seva experiència a la gent gran, del fet de que la gent gran pugui tenir places reservades també en l'àmbit de la universitat perquè puguin cursar els cursos i, per tant, en un espai natural intergeneracional es puguin donar aquestes relacions. Va una mica pensat en això.
1: Manel.
2: Sí, un par de matisos i una reflexió, perquè com que som tants ja segurament no em donarà temps a intervenir de nou.
1: Ens queden 16 minuts de programa.
2: Una matització. Sí, ha d'estar abans del 27, perquè si després encadenem eleccions i un altre parlament...
0: Perquè, les eleccions han de ser el 28, eh?
2: Sí, bueno, millor.
0: No avancem.
2: Millor, però de tota manera, encara que s'aprovi avui la llei i es publiqui avui, després hi ha un desenvolupament.
0: Sí, reglamentària.
2: Reglamentària, pressupostària, ha de ser un pressupost ordinari, vull dir que hi ha un temps. Una altra petita apreciació. Ja ningú discuteix a cap nivell que les persones grans són un actiu econòmic i dinamitzador, sobretot de l'economia de proximitat. En termes quantificables, eh? Ja no parlo de no quantificables, com és el cuidar de nens i altres coses. Quantificable. I per acabar, jo crec que ara, escoltant a la diputada, crec que tenim un repte. Les que estem aquí i les organitzacions sindicals, entitats i associacions del món o de l'univers de les persones grans. Hem d'anar a parlar, hem d'anar a convèncer, hem d'anar a, diguem-ne, animar a la resta de grups i sobretot alguns dels més reticents, potser, a que no posin pegues i que facilitin que aquesta llei entri i es pugui aprovar ràpidament. Jo, personalment, i com a organització, pren el repte.
1: Prens tu el repte com a organització, dius. Creus que algú posarà... Bueno, abans ho deia la Mònica, no? Antonio.
4: Sí, en la relació d'experiències intergeneracionals, Jo voldria fer referència a un experiment que estem a punt de posar en marxa, i és en relació amb la bretxa digital. Les persones grans tenen una dificultat ontològica que s'intenta suplir mitjançant la formació. Nosaltres, al Col·legi d'Advocats, la Comissió de Sèniors, ja portem el segon curs per intentar superar la bretxa digital. En dos programes, un que és bàsic, per conèixer què es pot fer amb el telèfon mòbil, i un altre que seria Word, Excel, etcètera, més avançat. Però l'experiència que volem fer és aquests joves que tenen la vivència del nadiu digital, que siguin el que mentoritzin els grans. Seria una experiència del mentoratge invers, que pensem que ja s'ha fet alguna cosa que podria ser molt, molt interessant. L'altre tema també seria el que s'ha dit de la reserva en universitats. Al Col·legi d'Advocats hem aconseguit des de la Comissió de Sèniors que els sèniors tinguin gratuïtat per accedir a la formació tan ampla, tan completa que es fa al Col·legi d'Advocats, i que moltes vegades és una limitació perquè el tema del cost per a gent que ja està en una fase, diria, no tan activa, era un problema. Pues estem aconseguint que màsters, que hi ha excés de places però no estan cobertes, no treurem mai amb un que paga 3.000 euros perquè vagi un sènior gratis, però allà on sobren places que... Però jo tinc moltes ganes de veure l'experiència aquesta de la mentorització inversa, no? Perquè penso que pot ser molt, molt interessant.
1: Mònica, senyora diputada, dues reflexions, perquè el temps s'està exhaurint d'una forma tremenda. Abans ha dit el Joan Sales, si no recordo malament, que és veritat, jo ho tenia aquí anotat, llei de la gent gran o llei de les persones grans? Aquesta és una reflexió. Raül pot respondre també, perquè m'està mirant, no sé si encara d'amic o no, però i després li faré una segona pregunta. Què fem? Llei de la gent gran, sí, o llei de les persones grans?
5: Aquest tema, a l'anterior legislatura, en els treballs de ponència, on van venir, no?, entitats, etcètera, a parlar, a donar la seva visió i a fer aportacions, no?, en aquests treballs de, com dic, d'audiències de la llei, es va manifestar, moltíssima gent va manifestar que no li agradava gent gran, que preferia persones grans. Jo crec, per això comentava, abans quan he intervingut, que jo crec que hi ha un bastant consens en aquest sentit, Vull dir, no crec que sigui un obstacle, i crec, jo crec, vaticino, no sé, no crec, no, potser m'equivoco, però crec que segurament acabarà siguent la llei de les persones grans.
6: Si em permeteu, sí. Hi ha organitzacions d'àmbit de tota Catalunya que han canviat els seus estatuts per canviar gent per persones. El Consell Assessor de l'Ajuntament de Barcelona també. Nosaltres, a les organitzacions sindicals, també. I vull dir, persona té a favor de gent que es pot utilitzar en singular, i ja que diem que les persones estan al centre de tot, pues això va de pràcticament de carril. I
1: si es vol, es canvia. Ara faré una, tiraré una peça.
5: I a més, digues. Sí, perdó, amb altres lleis que ja hi ha, en castellà també és persones mayores, no? Vull dir que al final te tindria tot el sentit que fos persones grans.
1: No, jo deia perquè en els canvis, tots els canvis pot fer. Abans els col·legis es deien col·legis via l'associació de jubilats. Ara es diem sèniors. Per tant,
6: això de sènior...
1: No, bueno, però ara no vull entrar en el debat, però no m'ho qüestionis perquè és el que cal. No? És el que cal. No, ho deia en el sentit de com es modifiquen les coses, com es canvien les coses. Julio, Madrid, tu vols afegir quelcom sobre tot el tema que estàs escoltant, perquè les preguntes són infinites i les respostes també. Ens escoltes bé, no?
7: Sí, us escolto bé i molt content, a més. Sempre tinc aquesta sensació amb el teu programa.
1: Quina?
7: Els que participeu, és que és inesgotable. Això és un mar. En demografia els grups d'edat senzillament són els grups d'edat, és a dir, parlem d'edats simples o d'intervals d'edat, i després les etiquetes, òbviament, amb el temps es van desgastant molt, la bellesa especialment. O sigui, hem passat de parlar de vells simplement o d'ancians a que això no es faci servir mai. Però a mi el que em sembla, de tot el que s'ha parlat, el que em sembla de molt interès és aquest impuls que cada vegada veig més clar, i que el que tu contribueixes, i aquest programa també, a posar la gent gran també en el seu puesto. I bueno, poden ser les persones, poden ser els sèniors... Però el fet és que estem parlant de persones que tenen ja certes edats, que fins ara estaven fora com fora de joc. No, no poden continuar estant fora de joc.
1: Amb tot això, Raül, que el tinc aquí davant, i ens queden ja pocs minuts per exaurir el nostre programa, aquest programa que també estic avançant que en farem un altre al març, perquè és, farem un altre al març, un altre al maig i quan convingui, perquè no hi ha prou temps per posar tot el que significa. Però per posar fin, punt i final avui, avui Raül, uh-huh. i també li diré a la senyora diputada, quins serien els eixos centrals? A veure, quina missatge real de tot el que hem parlat, bé, imagineu-vos, jo crec que una petita part de tot el que implica, la llei és realment transversal. Quins són els punts, els eixos que traslladem als nostres oïdors, escoltadors, de d'aquesta nova llei que ha d'estar sobre la taula dels ciutadans o a la taula de les cuines, de les llars de Catalunya el 2027?
0: Jo crec que és una llei que reconeix drets i, per tant, la importància que té tot això. És una llei que ha de repensar no només com volem viure, com vol viure ara la gent gran, sinó com voldrà viure la gent gran d'aquí 20 anys. I, per tant, una part innovadora de reconeixement també de la pluralitat de la nostra societat. I és una llei que ens ha d'ajudar a establir que aquells serveis que seran absolutament essencials per donar cobertura a la gent gran, tant els que necessiten algun tipus d'assistència com aquells que volen veure reflectits en els mitjans de comunicació, en l'urbanisme, en l'educació, en la formació, etcètera, etcètera, puguin fer ús d'aquesta llei com un dret propi i, per tant, evitar la discriminació, ja sigui per edat, ja sigui per orientació sexual, per procedència. Per tant, una llei de drets, una llei que s'avança als temps i una llei que consolida els serveis per tal de que la gent gran pugui viure en condicions de qualitat.
1: Martos.
8: Jo, en el debat de les paraules, jo també trencaria una llança per la paraula sènior, que és una paraula que ve del llatí, que ens connecta amb el passat, sí, sí. Amb el de senectute...
1: No he obert el meló perquè no calia ara, però ja...
8: Ja ens posem també, a veure si hi ha algun racó a la llei on pot sortir la paraula, en algun article... I parlant d'articles, hi ha un article molt interessant que suposo que al segon programa potser en podrem parlar, el 65. A mi m'ha creat l'atenció que es parla, no sé si ho han comentat, del telèfon d'atenció a la gent gran maltractada, que és un tema que l'hem vist perquè aquí hem tingut molta participació de Confemac, que des de Sevilla fa una gran tasca en l'atenció telefònica, però que probablement necessitem que aquest telèfon es desenvolupi un cop estigui la llei.
9: O fins i tot abans.
1: Senyora diputada, Mònica Rius, sí, ens queden 4 minuts. Jo li demano, bueno, dic el que convingui, el que vulgui, però també li demano, no un titular, perquè, en fi, no es tracta, però sí, el Raül ha fet un cronograma ideològic i pràctic. Quin seria el titular? Què seria l'essència? Quin seria el cor de tot?
5: Jo crec que, per complementar una mica la resposta del Raül, jo crec que així a grans trets, aquesta llei, perquè fa 20 anys la gent gran o persones grans, hi havia una realitat molt diferent de l'actual, no? De com eren, com vivien, etc. Parlàvem d'aquesta longevitat. Jo crec que per mi, el que més, diguem, crec que es pot posar en valor i l'important d'aquesta llei és trencar aquest paradigma de que quan pensem o parlem de persones grans ens imaginem una persona amb bastó pel carrer caminant amb dificultat. Jo crec que per mi, amb això, segurament, o sigui, seria la resposta de que aquesta llei està funcionant. Si trenquem aquest paradigma, que la gent gran, com dèiem, jubiles a 65, no desapareixes, consumeixes, et vols formar, no? Viatges, pots aportar i aportes. Passa que no es posa en valor, però la gent gran aporta, sosté moltes famílies. Doncs jo crec que això seria, diguem, el millor regal, no?, que podríem tenir amb l'aplicació d'aquesta llei, que canviem aquesta perspectiva a nivell social general d'imaginar-nos a les persones grans ja com a proveïdors de recursos residencials, de cures, i donar el valor que tenen.
1: Però, en qualsevol cas, això no creu que ja ho tenim assumit, ja ho tenim assolit, aquest concepte d'envelliment i relacionat amb el tema de cura o amb el tema assistencial, no creia que ja estem en una altra fase, perquè quan et jubiles ara, bueno, la paraula jubilar, quan arribes als 65 anys, et queden com a, et poden quedar 35 anys de vida encara.
5: I tant, eh? I tant. Jo crec que encara no. No, perquè quan una persona... Jo crec que encara
1: Manel
5: estem...
1: Manel diu que no, que
5: jo
1: encara no.
5: Jo crec que encara estem amb aquella concepció de, del que és productiu i no és productiu, no?
1: Sí, què volies dir, Manel? No el volies dir a la Mònica? Ah, no, d'acord, d'acord.
5: No, volia dir això, que quan et jubiles, no, d'alguna manera, com a societat, deixes de ser productiu, ja no t'escolto. Perquè una de les, diem, peticions més que manifesten, aquestes xerrades...
1: Però això és l'edadisme més primari, no?
5: Sí, totalment. Sí. Per això deia que com que un eix fonamental de la llei és la lluita contra l'edatisme, doncs haurem aconseguit, no?, com deia, aquest regal de quan s'apliqui la llei, si aconseguim que com a societat canviem aquesta visió de les persones grans de la nostra societat.
1: Aquesta visió l'estem canviant, Montserrat?
9: L'estem canviant moltíssim, un programa super positiu avui, no? I jo crec que, a més, les paraules també ara de la Mònica i abans del Raül, quan parlava de la Silver Economy, una economia que mourà trillons i que aquí n'hem parlat, és algo que hem de canviar una miqueta aquesta visió de què significa. Un de cada tres, ens deia el Julio. O sigui, és una barbaritat. Hi ha una oportunitat de negoci en el món, en aquesta franja d'edat, tremenda, i això és el que la llei també ens ajudarà.
1: Ens queda un minut, però jo li dono al Raül, a veure si el Raül, que té també experiència, no sé si periodística, però sí, a la seva, al seu ADN, quin titular posaries, o quin missatge, o quin concepte traslladem a les persones sobre aquesta llei?
0: La llei ha de retornar a la gent gran tot el que la gent gran ens ha aportat durant aquests anys.
1: Convido a tota l'audiència de Ràdio 4 que en aquest moment de Sentit de Viure, el 21 de març farem un segon programa. 21 de març, agenda. 21 de març tornem a parlar de la llei a Sentit de Viure. Ho estic dient en públic, no hi compromet res, ja veurem què passa, però segurament sí. Com sempre, Sentit de Viure, dediquem el programa a les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del Sentit de Viure. I què? Amb les forces militars tornen a un primer pla. Quina és la relació intergeneracional de formació i transferència del coneixement a l'exèrcit espanyol? Què està succeint? Amb la salutació de José Gil a la realització, el Santi Segarra i l'Aaron Cern com a becaris extraordinaris, aquí acompanyant el programa. I recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb Antanyà Blaguiriment, Manel Domínguez.

Cari. Oh. Che persona, Dio. Vale, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Aquella nit al Tiffany's, capítol 1.
1: Collons de vida moderna, com els missatges hi hauran ara. Cago en la punyeta, a veure.
2: Benvingut al
1: a veure, un altre.
2: Tres missatges nous i té dos missatges guardats.
1: No sé per què m'emprenya.
2: Per sentir els teus missatges de veu, premi 2. Per sentir els missatges guardats, premi 3. Per saltar de missatge, premi 4.
3: Hola, molt bon dia. El senyor Francesc Ayac. Em dic Alba Mora,
1: superiorista.
3: M'agradaria molt parlar amb vostè. El seu amic, el senyor Joan Montull, m'ha donat el telèfon de vostè i...
1: M'agradaria molt saber la vostra versió.
3: No, la vostra visió de l'època i dels fets que... Torno a ser jo, senyor Ayac. Perdoni que el molesti. Estic fent un reportatge sobre el poble de l'Escala i la resistència al franquisme. Senyor Ayac, perdoni que el molesti de nou, eh? Estic molt interessada en el seu testimoni. El senyor Miquel Vila i el senyor Joan Montull em van dir... tots tres són vells amics i voldria saber si podria dedicar-me una estona que crec que m'ajudaria a fer-me una visió.
4: No té més missatges.
1: Toca't els collons. Antifranquisme, l'Escala. A veure si ho fan al Telenotícies.
5: I ara us expliquen que el Partit Popular i Vox volen endurir el codi penal. Casos com el del raper Pablo Hasél, que fa més de 5 anys que és a la presó per enaltiment del terrorisme, es castigarien amb penes molt més altes. D'altra banda, Vox també vol tombar la nova llei d'amnistia...
1: Digui, què demana?
3: El Partit Socialista el senyor Francesc Ayac, hola.
1: Jo mateix, digui.
3: Bon dia, i dispensi que el molesti. Em dic Alba, soc de Can Mora, de l'Escala, la pastisseria de tota la vida, i el truco per un reportatge que faig.
1: La nena de Can Mora, si ja sé qui és. I acabo de sentir els teus missatges. Jo no... Espera que baixo la tele. Ja està.
3: Em deia... Volia dir que moltíssimes gràcies per atendre la trucada, senyor Ayac, però això de nena... Pensi que tinc 30 anys, però en tot cas, has sentit els meus missatges, diu, oi?
1: T'he vist tota la vida i recordo la teva mare, que... Quan jo vaig tornar a l'Escala... Però digues què vols. He sentit els missatges per sobre i no sé si he acabat d'entendre el que...
3: Sí, la mare més jove, sí, senyor Ayac. Això em va donar el seu telèfon un amic seu, el senyor Joan Montull. Ara fa dies que el vaig entrevistar.
1: Ah, en Joan, sí. Ara fa força temps que no en reunem, però sí que...
3: El cas és que, senyor Ayac, sóc periodista, però això ja ho deu saber també. I resulta que faig un reportatge sobre la resistència al franquisme.
1: Ui, ja hi som. Sí, de vegades t'he vist a la tele i dius, i ho fas molt bé. A Can Mora poden estar orgullosos. Però un reportatge, dius?
3: Un reportatge sobre l'antifranquisme a l'Escala, senyor Ayac. I he començat a parlar amb gent de l'època i voldria que vostè també hi sortís.
1: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps? Ja m'imagino què vols, i em sap greu, però jo no tinc pas...
3: Ho sé, senyor Ayac. Els senyors Montull i Vila ja em van dir que vostè no n'ha parlat mai. A veure... Jo només li demano de quedar i xerrar. No m'ha de dir res que no em vulgui dir.
1: Mira, nena, em sap greu, però no em ve de gust.
3: Vostè pertany a la generació que va lluitar contra el franquisme, senyor Ayac. Sense gent com vostè, jo no hauria estudiat periodisme en català. La meva mare sempre diu que vostès van ser el pal de paller.
1: Jo no vaig ser res. I digue'm, sisplau, això del senyor Ayac només m'ho ha dit la policia espanyola. Jo no tinc res a dir. Jo vaig fer coses que... En fi, jo no vaig fer res.
3: Ja l'entenc, senyor Ayac. No s'amoïni. Perdó, no et preocupis, Cisco. Ho havia de provar, com comprendràs, però no et molesto més. Però sí que m'agradaria poder enviar-te el reportatge quan el tingui acabat, eh?
1: I d'allò, quina mena de reportatge dius que fas?
3: Ah, no, res, una panoràmica, una crònica de l'època, els protagonistes... Serà en paper, res de vídeos o talls de veu, eh?
1: Bo, i si jo accedeixo, després podria revisar el que s'hi digui de mi.
3: Home, això per descomptat, senyor Ayac. Perdó, Cisco. Això t'ho prometo. Sóc una professional i l'últim que vull és fer safareig o ferir algú del poble, clar.
1: Nena, faria no, però jo deia que m'agradaria supervisar com quedo, perquè jo no vaig fer res, o no volia fer segons què.
3: Fem una cosa, Sisko. Quedem. I si en qualsevol moment no ho veus clar, farem màquines i tal dia farà un any.
1: Sí, sí, sí. Però d'allò... En qui més dius que n'has parlat?
3: De moment, doncs això, en Joan Montull, en Miquel Vila i alguns altres de la vostra edat. T'aprecien molt i tinc una llista llarguíssima d'antifranquistes encara per trucar, eh?
1: Ah, caram. En Miquel Vila, eh?
3: Jo vull que la vostra memòria tingui el lloc que es mereix. Vosaltres vau aixecar un país que encara no havia sortit d'una dictadura.
1: I d'allò, nena, per tot això ens agraves la veu?
3: Si no vols cap enregistrament, Sisko, no n'hi haurà cap. Però almenys m'has de deixar una llibreta i un boli. Que tinc bona memòria, però no sé si prou per apuntar tantes vivències.
1: Va bé, doncs, nena... perdó, Alba. Doncs, on vols que quedem? A casa meva diria que no, la tinc desendreçada.
3: Demà a la terrassa de la taverna del Port d'en Perris, a les 11? Si et va bé, clar, eh? Entre setmana a aquella hora tot allò és tranquil, els turistes són a banyar o a comprar.
1: Entesos, i corre prou aire, sí, ja em va bé. Estic jubilat, ja la conec, la taverna. I tant que la conec.
3: Magnífica, Sisko, moltíssimes gràcies, de veritat. Fins demà, eh?
1: Vagi bé, sí. Merci, fins demà.

0: Bon dia, el senyor Yats. Ai, esperi que hem tret els cascos.
1: Suposo que sí, que sóc jo. Però digue'm, Sisko.
0: Ai, coi, que sí, que és que no m'acostumo, perdó. Jo sóc l'Alba, gràcies per... Estic una mica nerviós, eh? Pensa que per mi és que ets molt important.
1: De res, de res. Amb els de Can Móra ens respectem i... D'allò, seu, sisplau. Jo és que sóc anat a fer un tomb i per això he arribat abans. Que vols prendre res?
0: A aquesta hora no sé si ja es pot demanar una canya. Vaig triant els trastos, eh? Llibreta i boli, com els periodistes de debò.
2: Bon dia! Què serà per aquí?
0: Jo, un cafè descafeïnat amb gel, sisplau. I vostè... coi, tu, Sisko, vols res més?
1: Aigua amb gas, senyor. Merci.
2: Ara mateix.
0: Bueno, doncs aquí estem, eh? Primer de tot, Sisko, gràcies un altre cop. El teu testimoni serà molt útil. Trobo que fa bon prou dia, eh?
1: Prou.
0: Vull dir que, ja ho saps, vaig parlar amb els teus amics de l'època, els més, diguem-ne, fins. I ai, que vaig massa de pressa. Perdona, Sisko.
1: No, és que... I què et van dir en Vila i en Montull? Perquè ara fa anys que no ens trobem, allà d'Ola i Adéu pel carrer.
0: Doncs que éreu molt amics de l'escola, un trio d'aquells inseparables, i em van parlar de la vostra resistència al franquisme des de ben joves, una quantitat al·lucinant de peripècies.
2: Aquí ho tenim, família. Un cafetó, amb gel, l'aigua amb gas... I vinga, va, que vagi de gust.
1: Sí, encara som amics, però... Però ben bé, què et van dir en Vila i en Montull, eh? Què et van explicar?
0: Que en Miquel Vila anava a Perpinyà, que hi tenia família, i us portava llibres prohibits. Que fèieu pintades com a contrarrègim, no sé, que conspiràveu, en resum, i que tot va ser molt, molt intens.
1: I res més?
0: Bé, encara no ho he fet, no he fet el buidatge de les meves notes, i no ho sé, vam parlar de l'època i de vosaltres, i és clar que van sortir coses, però ho haig d'ordenar, eh?
1: Alba, només et demano que no m'enganyis. Vull saber si et van parlar del que vaig fer aquella nit de Tiffany's, i vull saber si és l'únic que t'interessa, posar sal i pebre a la nafra. O més aviat, el que no vaig fer.
3: Quedar-vos a la quinta furta. Va. Em sembla que no m'ha vist ningú. Va. Entraré per darrere. A veure, sí. Va. Hosti, hi ha un collons de patrulla de la Guàrdia Civil a la porta. Va. Per darrere, sí. Gas.
0: Sí, Sisko. En Vila i en Montull em van parlar del que vas voler fer. Coi, no t'enganyaré. Però ja et vaig dir, per telèfon, que només parlarem del que tu vulguis.
1: Entesos, merci. I doncs, per on comencem?
0: Al principi.
1: Pel principi del món? Es tocarà l'hora de sopar?
0: Em podries parlar de la colla que vau fer, no? Us vau conèixer a l'escola i després vau anar a Figueres.
1: Correcte. Es vam conèixer a estudi. Aquest és un bon principi.
0: Però tinc entès que tu i els teus pares veníeu de... Espera, veníeu de...
1: De muntanya, pagesos. I a més era mitjan curs. Jo no havia vist mai el mar, ara compte. Ho recordo com si fos avui. Vaig entrar a classe i de cop i volta tot va canviar.
4: Muita-la, aquest pagesot! No te baixa!
5: Heu vist quines faltes més vermelles? Sembla una tomata!
4: Sí, sempre una tomata.
5: Tomata, tomata, tomata, tomata.
6: Silencio. Hoy damos la bienvenida a su nuevo compañero, el señorito Francisco Ayax.
0: Sí, esclar, el bullying de sempre, però vas fer bons amics, oi?
1: Em vaig fer amb els més grans, amb els... És a dir, amb els diferents, això. Vaig detectar en Miquel i en Joan de seguida, i no ho sé, em van acceptar.
0: Acceptar? Això sona bé.
1: Ens passàvem l'hora del pati parlant. No ens agradava el futbol ni les classes. Aquella escola del franquisme, els nois separats de les noies, va ser una època molt fosca, saps?
0: Costa d'imaginar, però tinc entès que gràcies a certs ambients vau descobrir mogudes noves, no? Coses que us van obrir el cervell.
1: I tant. La família de Miquel tenia un bar, vivien a sobre, i en Miquel tenia les golfes per ell sol. Però n'hi havia d'altres, eh? Hi havia gent avançada, progressistes i capellans d'esquerres que ens van netejar els ulls.
0: Els teus amics em van explicar que llegíeu molt i que escoltàveu música, coses avançades, no sé com dir-ho.
1: Bufa, sí, llegien. I volíem fer-ho tot alhora.
0: Tot alhora?
1: Anàvem a casa d'aquest i de l'altre, i sovint, com et dic, a les golfes d'en Miquel. I llavors era un alliberament.
7: Escolteu, nois, escolteu. I aquí, en Proudhon diu que la propietat és un rogatori.
8: Doncs ara i aquí, Kel, en nom d'en Proudhon, t'expropiarem el bar del teu pare.
9: Ei, i si canviem de disco? En Raimon ja l'hem sentit 3 vegades.
7: Tens raó, Cisco. Va, posa'm un aquí, va. Que ara us vull llegir una cosa d'en Pere i Forgues i em penso que pot quedar bé. Va, Pere i Forgues, eh? El gran historiador de la Begú.
10: De chez moi, le berger et sa flûte de bois, et sa chèvre et son chien qui aboie.
0: Oh, els meus pares tenen una col·lecció de música d'aquesta època. És una meravella.
1: La música era una gran porta d'entrada a l'oposició a la dictadura. Un era boda de la Pepita Figueres, escalenca, i el seu home, sí, l'Enric Casasses. A través d'ells vam conèixer els 16 jutges i vam començar a organitzar recitals i a fer octavetes.
0: Tan joves? Ostres, jo creia que tot plegat ho havíeu començat a fer més tard.
1: Perdona que vaig endavant i endarrere, eh? Devia ser el 1966 o el 67 que vam portar en Pau Riba, la Guillermina Mota i la Maria del Mar Bonet a cantar a l'Escala, eh? Poca broma, trobo. Ah, i van fer venir en Pi de la Serra, el casal parroquial. Cuidado, que aquell feia tronar i ploure. I era una força de la naturalesa.
11: I amb mutua complença canteu com un home sol. Fins de puta voler si no veuria mai el sol.
1: Anhelàvem la llibertat política, la llibertat sexual. Catalunya. I alhora teníem por. Una poca... En fi, jo en tenia, vaja, sí, en tenia. Però també sentia una força nova que em creixia dins.
0: Por que us enxampessin, oi?
1: No, no ben bé. Érem uns marrecs. Era l'ambient general que feia por. Recordes el cas Grimau? Era un polític comunista espanyol. La policia franquista el va detenir l'any 63 i el van fusellar.
0: Ho tinc estudiat. Tot Europa es va escandalitzar i va ser notícia de punta a punta.
1: De vegades anàvem a Can Josep de les Vaques a veure munyir-les i un dia, com t'ho diria, en Josep de les Vaques escoltava d'amagat la ràdio piranaica, clandestina, que emetia des de Bucarest. I de sobte sentíem una altra manera de parlar de l'opressió que patíem.
0: Uf, un ambient terrible, però trobàveu la manera d'estar informats.
1: La por era general. I per això l'hivern del 66, que em vaig quedar desemparat, va ser molt dur. I els meus amics van anar a estudiar a Figueres i jo, més petit, em vaig quedar sol a l'Escala.
0: Però què vols dir, Cisco, amb això de desemparat?
1: Res, els caps de setmana ens vèiem, organitzàvem coses, intercanvi de revistes, les primeres pintades... La meva primera pintada deia català a l'escola. Ara compte... Però van ser un curs i un hivern desoladors.
0: Em sap greu, Sisko. Suposo que els trobaves molt a faltar.
1: Potser jo era el més apocat de tots i, no sé, l'hivern i aquells tricornis de la Guàrdia Civil que eren a tot arreu i jo sense la colla. Pensa que no feia tants anys que se'ns havia despertat la consciència i jo sense poder parlar amb ningú. Vull dir que la nostra força era el grup. Per separat, et senties molt fràgil.
0: Però no vau perdre mai el contacte, no?
1: Sí, sí, clar. Però ells venien amb històries fresques. I jo no tenia res per explicar-los. Res que no fos por i avorriment.
7: Figueres és Nova York. I vam arribar a les habitacions de les noies. Les monges una mica més i ens carden escales avall. Una mica més i acabem el cortalillo.
8: I fora de córrer.
7: Ah, i tu què, Sisko? T'has remenat gaire la cuca aquesta setmana?
12: Bueno, he redactat els estatuts nous de la nostra associació. I penso que ens poden anar bé. Jo crec que la joventut indiqueta llibertària ha de tenir uns estatuts poderosos.
7: Ah, i ara us haig d'explicar que he conegut uns progres de Figueres. Ens passaran revistes franceses i la setmana que ve irem a fer una visita al poeta Carles Fages de Climent.
12: Jo no podré venir, però he redactat els estatuts i penso que els podríeu revisar.
10: No em demanis el perquè.
1: Els pares em van veure tan trist, Alba, que l'any següent em van enviar a Figueres abans del que em tocava. Llavors vaig recuperar la vida amb en Miquel i en Joan, que tenia un pis compartit. Vull dir que la meva transformació real comença aleshores.
0: D'això me n'han parlat els altres, sí. A Figueres és on acabeu de polititzar-nos de valent, oi?
1: Sí, és on la cosa pren volada. I no has tocat gaire el que fem, ja, l'Alba. És ben igualit, eh?
0: És que no em vull perdre cap detall. És tot tan interessant.
1: Depèn de què sí que n'és d'interessant. I depèn de què... No ho sé. Potser podríem continuar un altre dia, eh? Em sembla que voldria ordenar més bé els records, si no fa res.
0: T'ho manes, eh, Sisko? No vull agobiar-te. Quedem que, no sé, la setmana vinent?
1: En tot cas, té'm el teu telèfon i et truco jo quan d'allò... Sí, quan tingui les idees més endreçades.
0: D'acord, Sisko. Sisplau, aquí, que ens faria el compte.
2: Ara mateix, senyors.
1: Convido jo, que he après més que tu. Ara mateix...
0: No, ni parlar-ne, Sisko. A sobre de regalar-me el teu temps i la teva memòria.
1: Ai, el meu temps... I els meus secrets pesen molt, Alba. Vaig lluitar. I es podria dir que vaig caure en combat. Però són coses que cal explicar-les bé, sense pressa i sense floritures.

0: Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Alexia Gafas, Júlia Gafas, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Joan Bosch i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Selles Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Cunillera Font. Cançó principal, Alta Traïció, de Clara Pella i Salvador Sobral, cedida per Vida Records. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Hosti, m'imaginava tot més petit. No sé ni on te vaig. Vinga, vinga. Vas. Va. Va, aniré per darrere. A veure si... Collons. Collons, no conec res. Aquí hi ha uns terrats. A veure... Doncs a veure si puc pujar per aquí. Aquesta paret és alta.
0: Aquella nit al Tiffany's, capítol 2.
2: Excuses que... Perdona, que condueixes. No, no, és perillós. Ja trucaré més tard, però he pensat que avui podria ser un bon dia.
3: No, Cisco, si vaig amb els sense mans. Digues, digues, que potser voldries... Espera, quin dia som avui? Ai, sí, mira, ja passem prop de Calaia i ara la mama aparcarà i anirem a triar el gelat dins l'os de l'escala.
2: Ah, i veig que tens companyia. Escolta, de debò, truco després o demà o un altre dia i no se'n parli més. Ara has d'estar per coses importants.
3: I tant, és en Martí. Martí, saluda en Cisco.
4: Hola, Cisco.
2: Hola, Martí, hola. Tens un home molt maco, eh? I d'allò, quants anys tens, Martí?
3: Digues, digues, Cisco, vinc de buscar en Martí al casalet i ara l'anava a deixar que la mare. Jo haig de fer dos articles per ahir.
2: Bo, jo a l'estiu del 69 vaig ser monitor de casals a Torroella. Una feina que, res, com que vam deixar la conversa a mitges i jo crec que paga la pena lligar alguns caps, saps? A casa he trobat uns papers i la memòria se m'ha disparat.
3: M'encantaria que seguissin parlant, Cisco, però digues, que volies quedar avui? Perquè jo ara mateix podria canviar de plans, eh?
2: Sí, no, podríem quedar al mateix lloc, a la taverna del port d'en Perris, vull dir, però no voldria que canviessi res.
3: Sóc en mitja horeta. Va, fins ara. Ai, ai, ai.

0: Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
1: Ui, això no m'ho esperava, eh? M'has trucat. Gràcies, Cisco. Avui bufa forta, eh?
2: Sí, que bufa, sí. Però res a veure amb les ventades d'abans. Si prefereixes, anem a dins, tu mateixa, eh? És que ho he vist molt ple i he pensat que...
1: Oh. No, no, aquí em va molt bé, eh?
2: Així que deixa-me mainada, eh? Excusa'm. He estat indiscret, però si no n'haig de fer res de la teva vida, això no n'haig de fer
1: res. I ara, Cisco, no n'ets pas d'indiscret. Mira, tinc en Martí, que l'has conegut per telèfon, i aquí dins meu hi ha la Caterina, que de moment és un petit mal de panxa de 5 mesos i mig.
2: Caterina.
1: Sí, però va, som-hi que està fent bo ploure. A veure si trobo la llibreta. Em sembla que la tramuntana se m'emportarà els apunts.
3: Bon dia, o bona tarda, depèn. Què serà per avui?
1: Jo, una cervesa sense alcohol, sisplau. I tu, Cisco, què et ve de gust?
2: Per mi una cervesa que sigui normal i que sigui ben freda, senyor.
1: I patates i olives, que moro de gana, eh?
3: Marxando.
1: Bueno, i tu, què, Cisco, n'has tingut, fills? Perquè potser em pots aconsellar i tot. Ai, ara he estat jo la indiscreta. Ai, perdona'm, eh? De vegades... Em sembla que no tinc filtres, tu.
2: No hi fa res, Alba. No, quan els amics començaven a tenir parelles, alguns fins i tot fills, jo encara era a la presó. I, esclar, vaig acabar ressegat, per dir-ho de manera suau.
1: Hosti, veus, ja he ficat la pota i em sap greu, Cisco. Jo no volia que arribéssim així a aquest tema.
2: Dona, res.
1: Ja, vam quedar que tu parlaries del que et vingués de gust.
2: Ai, la vida és com és, però jo... Exacte, jo no volia parlar d'això de la presó, o potser més endavant. El cas és que avui he trobat llibres i papers de l'època i he pensat que te'ls podia ensenyar. Donen context.
3: Una sense alcohol... i una de normal. I les patatetes, les olivetes. Apa, ja ho tenim.
2: Merci.
1: Gràcies.
2: Molt bé, ben freda, sí senyor.
1: Ai, m'estava desmaiant de gana, tu. A veure per on anàvem... Sí, aquí. Érem el moment que tenia un pis d'estudiants a Figueres. Tu, en Miquel i en Joan, i em sembla que dos nois més que... Ai, perdona, espera, que potser volies parlar d'altres coses i jo aquí vinc a dirigir l'orquestra. Ja semblo aquell, el Sabater d'Ordis.
2: Dorm, Sabater, que l'art et faci noble. El gran Fages de Climent.
1: El millor poeta nostrat. Has portat papers d'ibs, oi?
2: Sí, precisament he trobat llibres que llegíem al pis. I discos, i alguns pesquins que fèiem d'amagat. Vam ser molt actius, trobo.
1: Hosti, pesquins? Va, digues.
2: A veure, volia saber com ens vam radicalitzar... No, com ens vam polititzar de debò, no? I doncs, tot va consolidar-se a Figueres. El nostre pis, que tu en dius d'estudiant, i nosaltres ens l'imaginàvem com una comuna. Si valga en Déu, una comuna. En fi, llegíem molt, fèiem pintades, ja sabíem punxar la pirinaica. No sé... Fèiem contactes i descobríem líders revolucionaris, el Che, en Quico Sabater...
4: I ara us posaré aquesta joia que vaig comprar a Perpinyà la setmana passada.
5: Quel! Tinc el cap com un timbal de tants discos. I si trobes la pirenaica i ens posem al dia?
4: Mira que sou sonsos, eh, m'acago en Déu. No voleu sentir les barricades? Està bé, va, vinc a la ràdio a veure.
6: Ei, i aquests llibres que has dut a Perpinyà, Miquel? Aquí n'hi ha un d'en Bakunin, que ja ens n'havies dit alguna cosa.
4: I ja que parlen de sexe. I vaig anar amb la Glòria Codina, la coneixeu? La van detenir el maig passat als fets de París i ara viu amagadot a l'Escala. És guapa i lliure perquè sí. I ja m'ha dit que ella i jo, coi de ràdio, no agafo res.
5: Un dia ens vindran a buscar i aquí les finestres són ben altes.
6: Collons, de vegades somio que es boten la porta i me llencen per la finestra. Amb aquells pobres estudiants de Madrid, en Guijarro i en com es deies... Sí, aquell, en Ruano. També el vaig llançar a finestra avall, eh?

0: O passem a l'acció directa o els feixistes se mos menjaran, Joan.
1: Ei, va, i si fem créixer el que ja tenim? La nostra joventut llibertària indiqueta ja té traça amb les pintades. I fem els recitals i els pamfletos. No sé, i si editem un llibre amb textos sobre lluita política?
0: Això dels indiquetes són jocs de petits, Cisco. Música, vull música. Hem de passar l'acció. Hem de madurar, adequar l'estratègia als objectius. Voilà! Ta-ta-ta-ra! Va, en fi, escolteu, manyacs. Mireu, ara fa un any ens marcaven el camí els bascos. Va, us ho llegeixo. Como tantos otros peones del capitalismo español, Melitón Manzanas estaba condenado a muerte desde hace mucho tiempo. El mismo pueblo que conocía bien su actividad le había sentenciado. El pasado 2 de agosto, ETA ejecutó esta sentencia del pueblo. Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social, uno de los mayores sádicos antivascos, fue ejecutado cuando, dónde y cómo quiso ETA. El Chacurra Manzanas llevaba largos años empleando su odio a lo vasco de todas las maneras posibles.
2: Però d'on collons treus aquestes coses, Kel?
0: Una cosa és que siguem comunistes o llibertaris, i l'altra, no sé, juguem-ho al dimoni. Mireu, me'n vaig a quedar un toc a l'Empòrium. Pel tanto, no és pas que haguem de matar ningú. Jo només us dic que hem de passar a fer alguna cosa més grossa.
3: Ui, sí, que sí, que sí.
4: Vinga, bon vent, activistes. Me'n vaig.
1: Ei, Joan, espera un moment, que jo vinc amb tu. Jo, Miquel, perdona, però jo és que també necessito que em toqui l'aire. Va, vine, que si vols podem continuar parlant.
0: Aneu, abandoneu la lluita, germans. Ja em quedo jo a aguantar la flama.
5: I ja ho veus, Alba, així ens anàvem polititzant. I érem tan joves que tot ens semblava possible. L'amor i la justícia universals. I la fi del franquisme, en fi.
6: Déu-n'hi-do. Pel que veig, diria que en Miquel era el més abrandat. O més aviat us complementàveu.
5: Mare de Déu, si n'era d'abrandat, sí, sí. Però després es va veure que era més un teòric que no pas un pràctic. I amb això no vull dir pas que en Kel no s'arrisqués, eh? Els comitès d'acció revolucionària, en fi, la cosa no va passar d'idea. En un paper de quatre trobades a Girona que van acabar amb boira.
6: I en Joan? En Joan no era tan... no sé com dir-ho, o sigui, era més assenyat.
5: No, això m'hauria d'haver escoltat en Joan més que no pas en Miquel. Però Miquel era magnètic, te'l creies. Tenia guspires als ulls i unes idees fantàstiques. Res i curt, en Miquel era un argent viu i un líder natural.
6: Suposo que l'ambient s'encomanava i que si eres una mica sensible, de seguida polititzaves.
5: No, jo pots ben dir, vagues d'obrers i d'estudiants i la guerra de Vietnam, la primavera de Praga, i aquí hi havia el collons del franquisme. A Europa floria la democràcia i aquí ens quedarien sempre més a les fosques. Érem tan joves, Alba.
6: O sigui, que l'ambient us va portar a fer un pas més enllà.
5: Bé, sí, A veure, era molt difícil organitzar les idees, saps? Teníem el cap en construcció i el ventall ideològic era tan gran. Llegíem com uns esperitats.
6: Ja m'ho imagino, ja. I és ben clar que us estimàveu al país.
5: Un poti-poti, ja t'ho diré. El Concili Vaticà II havia renovat l'Església i teníem clar que calia robar els rics per afavorir els pobres. I, val com Déu, si n'eren de joves, si n'eren de tendres.
6: Però alguna cosa, no sé, segur que em passa alguna cosa que suposa un canvi, no, Cisco? O pixo gaire fora de test? Va, perdona l'expressió, eh?
5: No, tens raó. Van passar un parell de coses importants, diria. Clar, jo ja havia agafat el gust per jugar al gat i la rata amb la bofi, no sé, reunions clandestines a la rectoria de l'Escala, pintades a la caserna, i em sentia valent per primer cop a la vida. Era com si tingués una bèstia dintre meu.
6: Acció directa.
5: O molta adrenalina, com quan vam anar a donar suport a mossèn Monconill, el pintor... com es deia... Ai, collons, si el pintor Bosch Martí...
6: Ai, espera, que mossèn Monconill, el pintor dius que es deia... Sí.
5: Bosch Martí.
6: Pintor Bosch Martí.
5: Bosch Martí.
6: Sí, val, apuntat. I això què va ser, Cisco?
5: A l'església parroquial de Palau Sator. Ja

0: estat mai? És un poble molt bonic, molt empordanès.
1: Home, i tant que hi he estat. És preciós, però digues, què va passar?
0: El mossèn, havia encarregat un mural en Bosch Martí. Una cosa sensacional. Crist, la Sardana, el Che Guevara, no sé. Tot molt progressista i molt crític. Ramon Llull, Pompeu Fabra, Luther King, en Gandhi, i fins i tot en Hitler. Una composició colossal. En una banda els bons i a l'altra els dolents.
1: Què dius? Això dins l'església?
0: Sí, sí, la gent venia a veure com s'anava fent el mural i va córrer la veu i llavors va sortir la notícia al diari, clar. En aquella època tot era, no ho sé, vull dir que llavors s'hi van presentar uns suposats estudiants d'arquitectura i van demanar hora al capellà per veure el mural. En realitat, eren tots esbirros.
2: Y este es el mural, señores, que representa la historia de la humanidad, la piedad de Cristo con la buena gente. Y aquí, la representación del mal. Y, pues, este mural, les decía... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién son ustedes? ¿Cómo han entrado aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué pasa? Váyanse de aquí. Salgan de esta casa. Salgan de aquí. No los quiero ver aquí. ¡Venga, fuera! No me achuche a mí, ¿eh? ¡No me achuche! Salgan bien aquí. Todos fuera. Todos.
0: Tal com en dia Calva, van empastifar el mural amb pintura i ho van trencar tot. Després van apallissar el capellà i el pintor i els van deixar lligats a un banc de l'església.
1: Hòstia, quina por, Cisco, quins animals, collons, feixistes, eh?
0: O era una por convertida en ràbia. Dies enllà vam anar tota la colla a una concentració de suport a Palau Sator. Corria la brama que en vindrien uns de Barcelona. Em sembla que del Front Nacional de Catalunya i que venien amb armes, eh? Per si calia defensar-se dels feixistes.
1: I al final, és que no m'estranya, eh? Que us polititzéssiu a marxes forçades, Cisco, perquè a veure, vull dir que no us quedava cap altra sortida, oi?
0: Era inevitable, sí. Es podria dir que tot ens hi empenyia i jo... En fi, tot va acabar com va acabar. Perquè tot plegat... Sí, va ser una fatalitat que vist ara em sembla evitable o fins i tot absurda, la veritat.
1: Em sap greu, que us toqués una època tan terrible, Cisco, però gràcies a vosaltres la història va fer un tomb i les coses van millorar. Gràcies a la vostra empenta, la vostra lluita.
0: Un cap vespre ens va visitar el comissari de la policia de Figueres, al nostre pis, eh?
1: Hosti, això vol dir que... Això vol dir que us van enxampar?
0: Gairebé, però va ser un altre detonant, saps? Ens va visitar Virgilio Sánchez Velo, que en aquella època era com si diguéssim l'home del sac.
3: Hòstia santa! Joan, treu el disco de pressa. Cisco, a la cuina, fes veure que... Fes veure el que vulguis, collons! Jo obriré de la porta i vosaltres... Va, esteu a punt? Va. Ai.
4: Collons, mare meva.
3: Sí, qui anai?
5: Comissario Sánchez Velo, abran!
3: Pase. ¿Y a qué se debe su visita, señor comisario?
6: Retírese un poco, joven. ¿Hay alguien más con usted? ¿Este pasillo a dónde lleva?
3: Sí, claro, somos estudiantes y somos en el piso, están en Juan... En Cisco, esto que quiere decir en Juan y los demás han ido al Emporium a tomar una limonada, me creo.
6: Reúnalos a todos aquí en el comedor. Tengo algunas preguntas para ustedes.
3: De seguida. Cisco, Juan, veniu, que hay el comisario y quieren reunir con nosotros. Nos sentamos en esta mesa, que irá bien para esto, para hablar. Buenas noches, señor comisario.
4: Buenas noches, señor comisario. Estaba en la cuina. Estaba preparando café. ¿Qué quiere? ¿Quiere un café, señor comisario?
6: No quiero café, gracias. Siéntense. Será un momento. A ver, solo serán unas preguntas y quiero que me respondan con toda sinceridad. ¿Se ven capaces de responder con toda sinceridad?
3: Sí, claro. Faltaría más.
7: Sí, claro.
3: Lo que necesite, lo que sea. Lo que quiere que sea.
1: ¿Y qué volia aquest tal Virgilio?
0: No va ser desagradable, eh? Però jo, en fi, allò va ser un disparador. Un detonant, com tu en dius. Estic tan cansat. Alba, em sap greu, però no sé si puc continuar ara
1: mateix. No hi fa res, Sisko, no pateixis. Recordar segons què ha de ser molt dur. I ja entenc que hi ha coses que no vols reviure. Si d'allò demano el compte, ja ho deixaríem per
0: el
1: més endavant.
0: El comissari va ser amable. Primer volia saber qui érem cadascú, què estudiàvem, qui vivia al pis i qui estava de pas. Preàmbuls, en resum. I llavors va tocar.
1: Ei, Sisko, que si no vols parlar, cap problema.
0: Jo feia dos dies que havia pintat a les parets de l'institut Abajo el Instituto Burgués. I el comissari segur que ho sabia. I jo... A veure... Va ser el primer cop que vaig ser conscient que algú m'havia delatat. I jo sabia qui era, o em pensava que sabia qui era. Cosa que pel fet és el mateix.
1: Insisteixo, Sisko, avui hem xerrat força, eh? No et cansis, sisplau.
0: El comissari se li veia que no ens creia. No ens creia quan li dèiem que nosaltres no sabíem res de cap pintada. Però va acceptar la nostra versió dels fets i es va acomiadar amb un abans i després.
1: Un abans i un després?
0: El comissari va deixar anar aquella frase.
8: Esto es todo, señores. Pero a partir de ahora ándense con muchísimo cuidado. Están fichados.
0: I aquí va començar la meva mania persecutòria. O la nostra, vull dir. Ja no ens vam sentir segurs enlloc. Ni mai més vam deixar de mirar de reull. De la tors. Policia secreta, traïdors. En fi, em va caure la vena dels ulls.
1: Caram, Sisko, no sé què dir, la veritat. Gràcies per explicar-m'ho. I com ho vau pair?
0: Des d'aleshores vaig collar més amb en Miquel, perquè en Joan es desentenia sovint dels nostres projectes, no sé. Ai, de vegades penso que ho havia d'haver parat tot en aquell moment. Poc després ja no hi va haver marxa enrere.
1: Però tu no podies saber el futur, Sisko.
0: Llavors en Miquel va fer aquells contactes a Itàlia. I, mare de Déu, hi va trobar la dinamita a la Pedrera de Roses. I tot va acabar d'aquella manera.

0: Collons. Collons, aquí dalt és un bon lloc. Va, la motxilla. Els cartutxos. Merda. La mitja. Hòstia. Hòstia, hòstia. Hòstia, què collons foto?
1: Sisko, Sisko, sóc aquí. Sisko, tranquil. No, no, no cal que continuïs, no continuïs, sisplau. Què et passa, Sisko? És que no sé què fer.
2: Sisko, vergonya.
1: Estàs bé?
2: Quina vergonya.
1: Sisko.
2: Quina vergonya, Alba.
1: Sóc aquí, estàs bé?
2: Quina vergonya, Alba.
3: Sí, voldran alguna cosa més, els senyors? Ep, un moment. Tot bé per aquí?
1: Sí, sí, sisplau, una aigua per en Sisko i uns tovallons de paper.
2: No cal. No cal. Merci. Ara l'únic que vull és ser casa meu. Saps què, Alba? Jo no volia que passés això. Potser ha estat una mala idea.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Joan Cunillera, Oriol Casals, Carles Debó, Dume Graner, Marina Cebollero, Marc Clapés, Dani Cortés, Xavier Serrano, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Selles Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Cunillera Font. Cançó principal, Tinc una bèstia dintre meu, de Quimi Portet, cedida per Quimi Portet i Música Global Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Sí, l'aigua subterrània, també a ciutat, donant nom a carrers que són riera, però sota l'asfalt. Ajuda aquesta aigua a mantenir la ciutat verda? Avui, en clau d'emergència climàtica, més verda a l'escola i al carrer per garantir l'equitat social i veïnal, amb Corina Besnou, Xavier Cavaller i Xavier Montagut. I amb Joana Mundó, la nostra experta en transició energètica, coneixereu el que explica la nova Estratègia Nacional per la Pobresa Energètica. Perquè aquesta és una missió sonora que alerta sobre els efectes socials i ambientals de la crisi climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix, que comencem. Apropant-se la cimera pel clima, que començarà aquest proper 6 de novembre a Belém, a Brasil, tornem a posar el focus en el que abordarà. Es vol presentar com a cimera dels pobles indígenes, de les comunitats quilomboles, de les ciutats, dels boscos, de la societat civil. Sentirem veus que ens alerten de l'urgència. I quina és l'urgència? A les ciutats està molt clar. L'urgència és poder-hi viure. I per això cal habitatge per tothom, del de les quatre parets, però també del que ha de convertir el carrer en un jardí d'ús públic on relaxar-se i compartir amb el veïnat. Renaturalitzar les ciutats és l'urgència, començant pels patis d'escola fins a arribar al carrer que grans i petits han de seguir fent servir pel seu lleure. Una ciutat que funciona pels nens funciona per tothom. Ho diuen científics i especialistes d'aquí i d'Utrecht que analitzen la realitat urbana transformant aquest patis escolars en premisses clares. Han de ser més verds, amb més jocs naturals, amb més sòls permeables i un finançament públic que és vital per la seva supervivència. Així doncs, després de l'horari d'escola, aquesta línia hauria de continuar al carrer i treballar la convivència. Nens jugant en zona pública pilota, i els parcs urbans, barrejats en grups de joves, àvies i avis asseguts als bancs,